0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 1 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Guilleries, també el Puig de Calm o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats preguntarem per què les vacances poden alterar la digestió, la microbiota i el nostre sistema immune. Ens donarà resposta la Berta Martínez, que és nutricionista i PNI. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la regularització de descendents d'exiliats i la falta d'instal·ladors per satisfer l'augment de demanda d'aire condicionat. A partir de les 5 coneixerem la il·lustradora terrassenca Núria Reina. Continuarem amb esports per parlar amb Feliu García, president del Club Bàsquet Castellà, sobre l'estat actual de l'entitat. I acabarem amb cultura per parlar amb l'associació fotogràfica Prat de l'entrega de premis Prat i Mac. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La soprano, pedagoga i dinamitzadora cultural Maria Teresa Bert ha rebut el guardó de Músic de l'Any de Terrassa 2025 atorgat per l'associació Enfoc Musical. El jurat ha reconegut la seva llarga trajectòria com a cantant lírica, professora i líder d'iniciatives musicals col·lectives a la ciutat, com participa amb el cor Terrassa Canta o el cor participatiu del taller del teatre musical. El lliurament del premi s'ha fet aquest dimarts a la tarda a l'Auditori de Terrassa. La soprano, que a més de la seva formació musical també va estudiar filologia catalana, ha interpretat algunes peces musicals, la majoria de la mà de l'alumnat que ha passat pels diferents tallers. Bert és la dotzena guanyadora amb aquest reconeixement, que va néixer l'any 2014. Músics com Josep Freixa, Lídia Campà, Miquel Ferrer, Josep Maria Ferràs, José Ábalos, Joan Casals, Miqui Jiménez, Teresa Marçal, Josep Roig, Lídia Muniesa i Miquel Pujador també han estat reconeguts per Enfoc Musical.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dimecres al matí davant de l'Hospital Parc Taulí en una mobilització convocada per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell per denunciar l'elevat volum de llistes d'espera i exigir més recursos per la sanitat pública. La protesta ha arribat fins a l'interior del centre hospitalari, on els participants amb màscares blanques han accedit al vestíbul principal per llegir un manifest davant dels pacients i visitants presents. En aquest sentit, han defensat que les dificultats del sistema sanitari tenen l'origen en la manca de voluntat política per prioritzar la sanitat pública. Montserrat Muniente és presidenta de l'Associació de Veïns de Campoamor.
3: Les llistes d'espera no són un problema puntual, són el símptoma d'un deteriorament estructural que castiga milions de persones. Enredareixen els diagnòstics, agreugen les malalties, trenquen la confiança en un servei que hauria de ser el nostre orgull col·lectiu.
2: Els manifestants han volgut posar l'accent en la realitat del Parc Taulí. D'acord amb les dades recollides al manifest, el centre acumula més de 68.000 persones pendents d'una operació, una visita especialitzada o una prova diagnòstica. Un cop finalitzat l'acte, han fet arribar el document a la direcció de l'hospital.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix a netejar les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase, on es plantaran els arbres i s'instal·larà el mobiliari urbà. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
5: Donar equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo, amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat, guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
4: Les obres preveuen la instal·lació de dunes vegetals que garantiran l'ombra, també un mirador sobre el varador del port i una pavimentació que retrà homenatge a les cases romanes de Baètolo. El barri de la Mora és un dels més nous de Badalona i els veïns feia temps que reclamaven serveis essencials perquè se senten oblidats. La remodelació de l'espai s'assumarà a altres espais verds de la ciutat, com el de la Riera de Pomar Morera i el de Nelson Mandela, que comença amb les obres aquesta setmana.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Serà la darrera conferència de totes d'aquest cicle on participarà l'alcaldessa del Prat. Sota el nom, l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, el Babau Jordà compartirà espai amb la coordinadora nacional de comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de Seu Verlife a Catalunya, Cristina Sánchez. Tot plegat ho seguirà al Prat Ràdio i al Prat Televisió, precisament des de Brussel·les, amb doncs, connexions en directe als serveis informatius d'aquesta casa i també amb un vídeo al Prat Televisió el divendres de resum.
0: Gràcies, Víctor. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Tres de les millors atletes castellarenques han obtingut valuosos èxits per l'atletisme local, amb tres primers llocs en diferents campionats. Laia Rivera en pes i Gina Torres en marxa s'han proclamat campiones de Catalunya sub-20 i Daniela Gaitán suma un nou or per equips en el Nacional sub-18 de Logronyo. L'estadi municipal Josep Maria Pallàs de Vic va acollir els campionats regionals, on Rivera va ser la millor en llançament de pes. L'atleta del Futbol Club Barcelona va aconseguir el millor registre en el seu quart llançament i suma un nou català al seu palmarès pel davant de Martina Fernando i de Miquelina Gurgals. La també atleta local del Club Atlètic Castellà, Mireia Gómez, va acabar en cinquena posició. A més, la llançadora va sumar al subcampionat en disc pel darrere de Fernando després de superar Gómez tercera. També a Vic, Gina Torres no va tenir rival en el 5.000 marxa, mostrant-se molt superior a Andrea Moreno i Alba Felipe, les seves companyes de podi. Pel que fa a la resta de llançadors del Club Atlètic Castellà, Sergi Reyes va ser segon en martell. Tots aquests resultats tanquen una de les millors actuacions dels últims temps pels atletes castellarencs en un campionat català. Pel que fa al campionat d'Espanya per autonomies de Logronyo, Daniela Gaitán va ser vuitena en el 5.000 metres marxa, sumant l'or per equips amb Catalunya.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella.
8: La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gimcames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Mavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els participants més joves. La Greta García, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
10: Connectats

0: Les vacances acostumen a ser un moment per descansar, descobrir llocs nous i gaudir de la gastronomia, però hi ha una part del nostre cos que sovint nota tots aquests canvis abans que nosaltres, i aquest és l'intestí. Inflor abdominal, restrenyiment, diarrea, gasos i digestions més pesades són situacions molt habituals durant els viatges, però és només culpa del que mengem o també hi ha alguna cosa més? Avui descobrirem què passa al nostre intestí quan viatgem, com afecten les vacances a la microbiota i per què cuidar-la també és una manera de gaudir més del viatge. I per fer-ho ens acompanya la Berta Martínez Bertran, nutricionista, col·legiada i PNI. Berta, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, segur que una situació com la que acabem de descriure l'hem passat tots, sobretot en aquesta època de vacances. Marxem fora uns dies i al cap de poc apareixen símptomes digestius i normalment pensem que alguna cosa m'ha sentat malament, però avui volem anar una mica més enllà, Berta. Què és el que passa realment al nostre intestí quan viatgem?
1: Doncs quan viatgem moltes vegades culpem aquell àpat concret, aquell gelat o aquell sopar abundant. Però en realitat l'intestí és probablement un dels òrgans que més es nota i que més canvis rep quan marxem de viatge. Llavors, per què? Perquè no només canvia el que marxem, canvia el que mengem, sinó que també canvien els horaris, el son, la hidratació i l'activitat física, l'exposició a nous microorganismes, els nostres ritmes, i tot això té un impacte directament sobre la digestió i la microbiota intestinal.
0: Per tant, el problema no és només el menjar, estem parlant d'un òrgan molt sensible, hipersensible, no?
1: Molt sensible. És un òrgan que realment canvia amb qualsevol canvi que li fem amb el nostre entorn. Quan viatgem no només canviem el paisatge, sinó que també canvia l'ecosistema que viu dins nostre.
0: Parlem, doncs, de la microbiota, perquè sembla que últimament està a tot arreu, no? Ho trobem a tot arreu.
1: Avui sabem que la microbiota és molt més que un conjunt de bacteris que viuen dins el nostre intestí. És realment un autèntic òrgan metabòlic i immunitari que actua constantment amb el nostre sistema digestiu, el nostre sistema nerviós, el nostre sistema immunitari. Per això qualsevol canvi en els nostres hàbits, en l'alimentació o en l'entorn pot tenir un impacte directe en aquest ecosistema, perquè entre moltes altres funcions que té el nostre intestí participa en la digestió d'aliments, que això és el que potser podem ja conèixer, però també produeix metabòlics amb efectes antiinflamatoris, contribueix al manteniment de la barrera intestinal, modula l'activitat del sistema immunitari, participa en produccions de neurotransmissors i en la comunicació intestí-cervell. Per això, quan estem bé de la panxa, estem bé de... estem contents, estem emocionalment molt millor. Jo sempre dic en consulta que quan arreglem la panxa, arreglem tota la part emocional, una gran part de la part emocional.
0: I per tant, fins a quin punt un viatge pot modificar tot això?
1: Doncs molt, perquè sabem que en qüestió de dies es pot produir canvis molt, molt potents en el nostre intestí, canvis temporals en la composició de la nostra microbiota. I amb això, quan viatgem, doncs canviem aliments, canviem horaris, canviem el clima, canviem exposició ambiental, canviem la qualitat de la son també, i la microbiota respon a tots aquests canvis. I això no és necessàriament dolent, és simplement una adaptació. La microbiota és un ecosistema viu i qualsevol ecosistema respon quan canvia el nostre entorn, és el que hem dit. Llavors, com millor tinguem la microbiota intestinal abans, millor ens podrem adaptar a tots aquests canvis.
0: Sí, sí, no, ja només amb totes les funcions que fa s'entén perfectament perquè és tan important, no?, tenir bé la microbiota. Una de les coses que fem quan viatgem és menjar diferent, no? També fora d'horaris, és un despropòsit, podríem dir, el tema de les vacances. Això és bo o és dolent?
1: Pot ser molt positiu perquè realment el que vol la microbiota és la diversitat alimentària. Vol diferents tipus d'aliments i conèixer nous aliments, espècies, vegetals diferents o receptes de diferents tradicions la pot enriquir. El problema de les vacances és quan es converteix en que aquesta alimentació té menys fibra, que quasi no mengem vegetals, que bevem més alcohol, que mengem més sucre o que mengem més ultraprocessats, processats, tot el que siguin galatetes, pacatets i tot això.
0: I tot això es nota ràpid?
1: Molt ràpid. En pocs dies podem notar doncs, més inflor, més gasos, digestió pesada o alteracions al ritme intestinal. I no perquè un aliment en concret sigui dolent, sinó perquè desapareixen tots aquests aliments que realment ens estan alimentant la nostra microbiota intestinal.
0: Com per exemple?
1: La fibra. I hi ha una idea molt comú o molt normal que quasi tothom pensa que la fibra només ens ajuda, o sigui, només serveix per ajudar-nos en el bany. Però la fibra és molt més que un aliment per nutrir-nos o per ajudar-nos en el bany, sinó que, a part, és l'aliment principal de moltes espècies bacterianes beneficioses pel nostre intestí. I quan aquestes fibres fermenten, produeix substàncies molt importants per a la nostra salut intestinal.
0: Sempre ens han dit que la fibra serveix per evitar el restrenyiment, que és una de les coses que comprovarem segur quan marxem de viatge, no? Que ens costa. Aquests canvis és una de les alarmes que ens salten. Però estàs dient que fa molt més que això.
1: Sí, serveix per ajudar, evidentment, a millorar el ritme intestinal, però també serveix en moltes més coses. Molt més que això. Quan la microbiota fermenta de determinades fibres, produeixen un tipus d'àcids grassos de cadena curta que es diu butirat. I aquest butirat ens ajuda moltíssim, són un tipus de substàncies que ens ajuden moltíssim a alimentar aquestes cèl·lules intestinals, ajudar a mantenir la barrera intestinal, a regular la inflamació i participen en la funció del sistema immunitari, que tant estem parlant. Per això una dieta pobra en fibra afecta molt més que tenir un trànsit intestinal inadequat.
0: Recordem on trobem aquestes fibres?
1: Doncs es trobem als vegetals, ara és fantàstic, és moment d'estiu, tenim molts vegetals i tipus de fruita diferents, es trobem als vegetals, a les fruites, als tubercles, patata, moniato, als llegums també, la fruita seca i fruits secs. Fruita seca, que la fruita seca és orellanes, figues, dàtils, tot això, i els fruits secs també.
0: Tot això que mengem per Nadal, doncs es pot menjar ara, no?
1: També.
0: Per Nadal perquè és més típic, no?
1: Sí.
0: Com a postres.
1: Sí, per Nadal és molt típic, però per què no berenar una mica d'unes orellanes, unes figues i un grapat de fruits secs? També ens ajuda molt els fermentats. El xucrut, en altres llocs per allà a Corea, tot això es menja molt el kimchi, però també aquí la kombucha, tot el que són aliments fermentats també ens ajuda molt.
0: I d'aquest ja n'hem parlat, no?
1: Sí, el que n'hem parlat...
0: Els tubercles.
1: Els tubercles. Sí. L'aliment que realment ens dona molt joc és el midó resistent, que vam parlar ja l'última vegada. Per què? Perquè arriba al colon i serveix d'aliment aquesta fibra no digerida, serveix d'aliment a la microbiota intestinal. I on ho podem trobar? Doncs en els aliments que ja vam parlar, que és a la patata, a l'arròs, a la xirivia, al moniato, les llegums, si es cuinen i es deixen refredar 24 hores a la nevera.
0: Clar, per tant, és perfecte preparar una ensaladilla, una amanida de patata
1: Fantàstic.
0: Freda, però deixar-la preparada a la nevera per menjar l'endemà.
1: Fantàstic.
0: Oi que sí?
1: Exacte.
0: Per tant, ja ho dèiem, l'amanida, una recepta perfecta, o l'ensaladilla russa. És una bona opció, oi que sí?
1: També una amanida d'arròs, una amanida de llenties, tot això és
0: llegums,
1: fantàstic.
0: Per suposat. Parlem ara del sistema immune. Quina és la relació que té amb tot això que ara parlàvem?
1: Doncs l'intestí és l'òrgan immunitari més gran del cos. Aproximadament el 80% de tota l'activitat immunitària està relacionada amb el teixit immunitari intestinal. Per tant, quan la microbiota està desequilibrada, doncs ens afecta tot això. I si tenim una microbiota equilibrada quan anem de viatge, doncs hi ha més tolerància a tots els àpats diferents, hi ha menys inflamació i una resposta immunitària molt més alta i molt més adaptativa.
0: I quan es desequilibra?
1: Doncs pot augmentar, quan es desequilibra, aquesta microbiota pot augmentar la sensibilitat d'infeccions digestives, inflamacions o alteracions del sistema digestiu. Per tant, no és casualitat quan moltes gastroenteritis apareixen precisament quan anem a viatge. Tenim clar que la salut digestiva i la salut immunitària parlen constantment entre elles. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota intestinal per tenir una preparació molt més alta, que estiguem molt més preparats per qualsevol bacteri que puguem agafar en viatges. Si tenim una bona microbiota intestinal, anem de viatge i no ens posem malalts.
0: Et sembla que abans d'acabar ens deixis alguns consells pràctics?
1: Perfecte. Mira, primer, us en compartiré alguns. El primer, no entris en unes vacances directament al bufet i et comencis a descontrolar. Per què? Perquè el teu intestí acaba de sortir d'un viatge, està cansat i sovint deshidratat, i potser no és el millor moment per menjar-ho tot alhora. O sigui que calma, no cal anar a tiborrar-se al bufet els primers dies. Segon, mantingues algun aliment familiar en la teva alimentació, per exemple, un iogurt, una fruita, uns fruits secs. La microbiota agraeix moltíssim totes aquelles referències ja conegudes.
0: Clar, diu, home, no m'han deixat abandonats.
1: No és tot diferent de cop.
0: Sí, sí.
1: Tercer, el midó resistent, que hem parlat abans. Una amanida de patata, una amanida d'arròs, un moniato cuinat i refredat. Tot això ho agrairà molt la microbiota si ho trobes en l'àpat. Bueno, si vas a un restaurant és fàcil de trobar. Potser la patata com a acompanyament és fàcil. Quart, camina una estona després de l'àpat, però no per cremar calories, sinó perquè caminar després
0: de
1: l'àpat...
0: Per baixar,
1: estimula la digestió, el nervi vaga i el moviment intestinal. Per tant, ens ajuda a que pugui haver una millor digestió. Cinquè, afegeix algun aliment fermentat. Cada dia, si pot ser, iogurt, kèfir, olives fermentades, pickles, els pepinillos, per exemple, els cogombrets, això.
0: Els encurtits.
1: Els encurtits, tot això. Xucrut, si tens l'opció de menjar kimchi, estàs viatjant, fantàstic. I sisè, exposa't a la llum natural del matí. La microbiota, encara que no ho tinguem gaire en compte, agraeix moltíssim els ritmes circadians. Per tant, la llum ens ajuda moltíssim a sincronitzar el cervell, les hormones, la son, la digestió. Així que podríem dir que potser les vacances ideals no són les que no el tenen l'intestí, sinó que són aquelles en què l'intestí té recursos per adaptar-se.
0: Que bé. Tanquem amb alguna cosa també important avui?
1: Sí.
0: O amb algun missatge que puguem oferir als clients, no? Als oients.
1: M'agradaria afegir que quan pensem de vacances moltes vegades pensem en posar-nos morenos, en el pes, en els excessos, hi ha com molta preocupació aquí, i potser hauríem de pensar una mica més en l'intestí, perquè és realment una llar on és la nostra llar, la microbiota, i és el nostre principi òrgan immunitari del cos i és una peça clau per que puguem estar bé. Per tant, quan cuidem l'intestí durant un viatge, no només cuidem per poder digerir millor tot el que mengem, sinó que també tenim més energia, més descans i una millor capacitat d'adaptació. I gaudeixes molt més de la natura, no ens enganyem. Per tant, podríem acabar dient que quan viatges no només alimentes els teus records, sinó que també alimentes els bilions de 20 microorganismes que viuen dins teu.
0: Déu-n'hi-do. Com és important, eh? I quina poca consciència que tenim moltes vegades amb el nostre propi organisme, no? I ens fixem en coses potser més superficials, no? Ara deies, el pes, en comptes de...
1: Sí, hi ha molta preocupació i, de fet, el pes també, si hi ha una activitat física a l'estiu...
0: Un equilibri.
1: Clar, a l'estiu ens movem molt més, també. Si vas de viatge, te'n vas a la platja, fas... potser, o vas a la muntanya, fas excursions, a la platja també, doncs nedes o camines, també realment el pes és relativament fàcil si podem fer un equilibri amb el que, bueno, mengem, que no tot sigui extras, que pugui també haver-hi aquesta part saludable i, a més, estarem cuidant el nostre microbiota intestinal.
0: Molt bé, Berta Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que tinguis un bon estiu. Tu segur que et cuides.
1: Moltes gràcies.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, arribem puntuals a la nostra cita amb la tertúlia que avui farem en companyia del Rubén Iglesias, que és estudiant de dret i president de la companyia teatral La Nòria del Prat de Llobregat. Rubén, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Molt bona tarda. També ens acompanya el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual i es troba a Ràdio Castellà. Com estàs, Josep? Bona tarda.
2: Molt bé, i bona tarda per tots, eh?
0: I saludem també el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social des de Badalona. Toni, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda a tots.
0: Molt bé, doncs anem a parlar i abordar els temes que avui us proposava per a la tertúlia i comencem per una, que és la llei de nets, que no sé si heu sentit a parlar, però, de fet, és una disposició de la llei de memòria democràtica que el que suposa és que es produeixi una regularització dels descendents que en el seu moment doncs, es van a exiliar i que té a la grenya, podríem dir, amb estires i arronses el PP i el PSOE. Les dades són que hi ha 2.400.000 fills i nets d'exiliats que han sol·licitat la nacionalitat espanyola i que d'aquests gairebé 2.500.000 hi ha una mica més de mig milió que ja la tenen aprovada. La primera qüestió és preguntar-vos com veieu que es tiri endavant aquesta disposició que el que fa doncs, és restaurar la situació d'unes persones que doncs, per culpa de la Guerra Civil, principalment, per altres motius també, segurament, van haver de marxar i abandonar el país i van perdre doncs, una mica el fil familiar i ara el poden recuperar. Com veieu aquesta que es tiri endavant aquesta disposició de la Llei de Memòria Democràtica? Vols començar, Josep?
2: Hola. Bueno, jo, en principi, d'entrada ho veig com una restauració de la justícia per aquesta part de gent que es van veure obligats, donat a una guerra civil, a tinguer de marxar del país, no? Aleshores, aquesta llei que està dintre ficat el tema de la memòria democràtica, una de les parts per restaurar aquests drets seus, jo crec que és del tot just per tota aquesta gent que...

0: estan preparats també per regularitzar tot aquest nombre de gent fent-ho ben fet. La cosa és regularitzem i endavant, tu, que tinguin la societat espanyola, que els hi feia falta. Home, potser hauria d'haver-hi més sensibilitat amb el tema. S'hauria d'haver informat molt millor a tothom. O sigui, penso que això ara ens hem enterat, el tema d'aquest tema de la llei del net i tal, molt a tranques i a barranques, i llavors, esclar, que siguin conscients que es trobaran amb l'impediment de la dreta i l'extrema dreta. O sigui, que això, veurem, veurem.
1: Rubén.
2: Bueno, jo, la meva opinió és que aquesta és una llei que corrigeix desigualtats històriques i que és una bona llei. Que, a més, també corrigeix desigualtats de gènere, ja que moltes dones que es van haver d'exiliar al casar-se amb homes estrangers, per les lleis d'aquesta època, d'aquests països, els seus fills van perdre la nacionalitat espanyola. Mm. I, bueno, crec que és una llei que unifica família, que també fortaleix el vincle amb Espanya. Jo crec que, en general, no sé, és una llei que és bona. No veig cap polèmica més enllà de la que ha hagut, que no té massa sentit. L'altre dia va...
1: Digues.
2: No, bueno, l'altre dia va sortir el president del Partit Popular dient això de que és una forma d'alterar el cens, que és la gran polèmica que ha acabat amb aquesta llei. Mm. I, bueno, jo crec que és una tonteria. És una tonteria per massa raons. Primer, perquè ell fa un temps defenia aquesta llei i l'hemeroteca ja està i es veu. Però no tan sols per això, sinó perquè realment no té gaire sentit. Estem parlant que el fet de tenir nous ciutadans espanyols que sí tenen dret a vot no vol dir que hi hagi una alteració gran, perquè estem parlant que crec que he llegit que s'han aprovat unes 500.000 sol·licituds de les que s'han demanat,
1: sí.
2: I hi ha 300.000, unes 600.000 més o menys, ja tenen els papers regulats i tot. Vale. Però és que aquestes 600.000 persones no van a votar. I és més, les dades que tenim és que el vot serà, que es diu, dels estrangers, és entorn al 10%. O sigui, d'aquestes 600.000 persones votarien, en el millor dels casos, 30.000. Però és que aquests 30.000 vots, vale, s'haurien de repartir en les diferents circunscripcions electorals. I aquests 30.000 vots, dividit entre les circunscripcions, dividit entre diferents partits. És que
1: a no ser que hi hagi, efectivament, un arrelament que serviria perquè aquell vot comptés en una determinada circunscripció. És a dir, doncs, que encara hi hagués algun familiar i que bueno...
2: Sí, però així encara tindrien que afirmar que tot aquest vot va al mateix partit, que és que tampoc té massa sentit. És que és molt difícil, amb aquest percentatge de vots, alterar un resultat electoral. Sí. És que és impossible.
1: Efectivament, com dius, una cosa és el dret a vot i una altra és el fet del vot en si. És a dir, segurament molta gent que tindrà la nacionalitat, però segurament continuarà vivint fora del país, doncs li resulti potser una mica intranscendent exercir el seu dret a vot, però com a mínim sí que recupera la nacionalitat. Ara, el fet que Núñez Feijóo, que acabes de citar, Rubén, barregi el tema de la regularització extraordinària, que va per una banda, amb el fet de l'anomenada llei de nets, que faci un tot un revolutum i ho posi tot en el mateix sac, té sentit o s'estan barrejant pomes i peres?
2: No té cap sentit. No. Bueno, perdona,
1: Toni,
2: sí,
1: vinga.
0: No, sentit zero. Vull dir, és la política que fa l'extrema dreta. Digue-li del Núñez Feijóo, digue-li de l'Abascal, vulguis. Llavors això és barrejar-ho tot, dir, bueno, això és un problema, veuràs a la que ens caurà, tota aquesta gent està comprada. Vull dir, són coses que, bueno, la gent ha d'entendre que es diuen molts disbarats en política i que en aquests moments pues, el tema està molt calent a Madrid i el que necessita el PP és que caigui el Pedro Sánchez i farà la vida impossible fins que caigui. I llavors això és una eina més que utilitzarà pues, en contra d'ell, la gent ha de ser conscient, no?
1: Josep?
3: Bueno, jo, per descomptat, això és una manipulació, una més, del senyor Feijóo i el PP i

0: juntament amb els de Vox, eh? És a dir, estem parlant d'una dreta i una extrema dreta que encara tenen l'ADN de l'època de la dictadura. I això ho sento en l'ànima, però no ho han perdut. I ara fan servir totes les eines habides i por haver, i el lema és claret, claret, claret. El que haga, que pueda. El que pueda, perdona. El que pueda, que haga. El senyor de la FAES, el senyor Aznar, que és l'ideòleg de tota aquesta gent del PP, malgrat que hi hagi un senyor que es digui Feijó, que diu, vol ser el líder, de líder zero patatero, perquè ho ha demostrat, i aleshores la primera dada. Diu, això ho fan els socialistes, enginyeria electoral i fabricar votants. I a través de què? D'una regularització extraordinària de persones que ja estan vivint i treballant aquí al país i que, per cert, no tenen dret a vot.
1: Efectivament. Només a unes municipals.
0: Per tant, això ja és una mentida fragant. I es té de dir claret, perquè ja n'hi ha prou d'anar blanquejant aquesta extrema dreta, i ara s'hi ha afegit el senyor Feijó i tota la seva camarilla, per poder anar i guanyar o pujar al poder de la manera que faci falta, sense respectar normatives, dient mentides i manipulant el que faci falta. Segona qüestió, llei de nets. Això és una llei que està aprovada pel Parlament, que, si no recordo malament, l'any 2022, sí, el senyor Feijó, no vull pronunciar-me perquè no ho sé segur, eh? Però com a mínim es va abstenir. Per tant, li anava bé en aquell moment. Però ara, que estem en plena campanya des de fa 7 anys, des que va pujar el PSOE al govern, amb aquest govern de coalició, aquest senyor no ha fet política, ha fet antipolítica. I després, la tercera part que fa aquest senyor, proposta de Feijó i el PP d'una nova llei electoral perquè el partit que guanyi les eleccions, no t'ho perdis, tingui un plus de diputats. Això és d'una cosa rància i dictatorial que només fa treure els colors a la gent, bueno, a la gent que té un mínim de decència. Però com que aquesta gent sembla ser que han perdut ja qualsevol tipus d'ètica i decència, automàticament fan servir tot per poder anar contra el PP, el PSOE i el govern. Per tant, es descalifica ell mateix amb aquests comentaris. Per tant, jo aquí me quedo.
1: Val. Hem de dir que sí, que en la votació definitiva que es va fer al ple del Congrés, el 14 de juliol de 2022, van votar en contra, juntament amb Vox i Ciutadans, i que la llei es va aprovar amb els vots del PSOE, Unides Podemos, Bildu, PNB, PDeCAT i més país. La resta es van abstenir, però vaja, que en qualsevol cas queda clar el que estàvem apuntant, que el que apunta el PSOE i el que defensa el PSOE és que es tracta d'una reparació històrica per als descendents d'aquestes persones exiliades i emigrants espanyols. I el PP el que sosté és que aquesta regularització massiva pot alterar el cens electoral. Però, com dèiem abans, barregem coses. Una cosa és la llei de nets i l'altra és la regularització massiva, que segurament demà en parlarem, perquè volen intentar que segueixi un altre camí. I en parlarem segurament demà. Em sembla que el Rubén no ha contestat, no?, aquesta barreja, aquest poti-poti del senyor Feijó.
2: Bueno, no, jo tinc la mateixa opinió que els companys, o sigui, és una cosa que no té cap sentit barrejar-la. I que, a més, és el que parlava abans de l'hemeroteca, és que avui ha estat sortint vídeos de la portaveu del PP, Esther Muñoz, la portaveu parlamentària, de fa 2 anys, quan era senadora, o 3 anys, defenent aquesta llei tal, i per tant, no té massa sentit que ara la critiquin, i se la critiquen és clarament per un tema electoralista de simplement dir la contrària del que diu l'Obert. i si el govern no hagués recolzat aquesta llei, ells l'haguessin recolzat. O sigui, és portar la contrària, i aquesta és una excusa perquè d'alguna manera alguna cosa, algun fil has d'estirar per poder estar en contra, i aquest és el fil que han trobat per poder estar en contra, no hi ha més.
1: I que a més el procés de nacionalització o d'aconseguir la nacionalitat no et dona automàticament l'opció de poder votar, sinó que tot això també requereix d'un procés. I com abans apuntava el Rubén, una cosa és tenir el dret i una altra cosa és votar, i efectivament la participació dels residents a l'estranger acostuma a ser bastant minsa.
2: Bueno, és el que parlava, que ho has dit tu, també una mica hi ha el punt aquest de desinterès, de decidir una mica de, ostres, jo visc a Argentina, els meus pares han nascut aquí, jo sí, vull tenir un vincle amb Espanya, però a mi la política d'Espanya no m'importa tant com a perdre temps per anar a votar i fer uns papers i una sol·licitud prèvia i tal, que no, jo crec que no té... No té massa sentit aquesta alteració que diuen que hauria.
1: Clar, això passa aquí a l'estat espanyol, ho tenim a tocar, però el que està passant, per exemple, als Estats Units, el Suprem ja ha dictat que aquesta ordre de Trump d'eliminar el dret de ciutadania per naixement, quan està recollit a la Constitució, doncs això és il·legal. Estem parlant de les mateixes polítiques, no?
3: Sí, suposo. És evident, sí, el trumpisme ja és de tot arreu, i hi ha deixebles que més o menys avançats ho fan semblant a ell. Bueno, ell el que suposo que als Estats Units el que pretén és implantar, si no la té implantada ja, una dictadura. Llavors, aleshores, bé, allà és al revés que aquí. El poder judicial hi toca més, li frena el tema, quan aquí sembla ser que entorn de la dreta i l'extrema dreta el poder judicial hi col·labora amb més intensitat. Però que sí, és el mateix, vull dir, és tot bé de la mateixa arrel.
1: I fins i tot, si heu pogut comprovar en aquesta informació, es parla d'una manera de fer que està relacionat, diuen, amb el turisme de naixements, és a dir, de ciutadans d'altres nacionalitats que se'n van directament als Estats Units per tenir les criatures allà i així automàticament tenir doncs, la nacionalitat dels fills, cosa que sembla que no s'ha pogut demostrar, tot i que poguessin tenir alguns casos, alguns exemples. Estem parlant del mateix, Josep, Rubén, en el cas dels Estats Units, d'aquestes mateixes polítiques de dreta i d'extrema dreta?
0: Sí, sí. És dir, és más de lo mismo, eh? A veure, recordem que un dels màxims exponents de l'extrema dreta americana, l'Steve Bannon, va estar durant una temporada per Europa, va fer parada a Hongria amb el senyor Orbán a fer campanya, etc. i en d'altres puestos, i va venir aquí a Espanya i es va reunir amb el senyor Abascal per en el fons, apujar-lo i dir-li les línies mestres a seguir per continuar amb aquesta línia supremacista i totalment antidemocràtica. La sort que tenen els Estats Units és que estem parlant d'una Constitució vigent des del 1868 i que, d'alguna manera, tenen uns, malgrat el gran poder del president dels Estats Units, que per mi és totalment antidemocràtic, que té per poder designar de manera totalment... podríem dir vitalícia els caps del Tribunal Suprem, però malgrat tot la capacitat i la professionalitat sembla ser de la gent que estan presents allà, evidentment dona unes garanties que aquí a Espanya, sentint-ho molt, jo no les hi veig. En fi, per la trajectòria d'aquests jutges que bàsicament, que diguin el que vulguin, són majoritàriament conservadors i molt conservadors i que estan d'alguna manera preservant, i es veu amb el que està passant en aquests moments, de que les resolucions deixen molt que desitja.
1: I perquè ja fa temps que la política s'ha judicialitzat, no?
0: Per descomptat, per descomptat.
1: Rubén.
2: Bueno, sí, sí, per suposat, hi ha una relació directa. I, clar, el problema és que allà als Estats Units la cosa funciona com funciona, que és el que deia el company. Bueno, actualment funcionava i funciona el dret aquest de naixement, el principi de jus solis, que es diu, que també els seus veïns, Mèxic i Canadà, tenen el mateix principi. Aquí a Espanya no, aquí és el jus sanguinis, que és per descendència directa, i allà està això del jus solis. Clar, la cosa és que Trump... aquesta no ha sigut una derrota definitiva per a Trump, perquè Trump ho ha volgut fer mitjançant un decret executiu i la justícia no li ha donat la raó. Però pots fer una reforma constitucional. Mm. I fent una reforma constitucional, aquesta llei anirà cap endavant sí o sí. Sí o sí. Mm. És més difícil perquè necessita unes majories a les cambres, però bueno, jo crec que no és una locura que aconsegueixi aquestes majories i que aquesta llei pugui sortir endavant. És veritat que una reforma constitucional és molt més difícil, però si el vol fer, ho farà. Ho farà.
1: Bé, doncs és qüestió de temps ara. Tindrà temps de fer-ho? Ja veurem. A veure què és el que passa. Dediquem els últims minuts a l'altre tema que us proposava, que és un tema bastant, podríem dir que més domèstic, però no menys important pel que fa al dia a dia, a les polítiques del mercat laboral. No sé si algú de vosaltres ha hagut de fer alguna instal·lació d'aire condicionat aquests dies.
3: D'aire condicionat no, de ventiladors de sostre sí.
1: Bueno, suposo que això és més fàcil, que col·locar.
3: No, et pensis, va tardar un dia i mig a posar tres ventiladors,
1: Bueno.
3: Sí, clar, però vull dir que no, es veu que no. Es veu que no es poden posar amb tanta facilitat, perquè un mateix, a mi em van aconsellar que no ho fes i que busqués algun instal·lador que sapigués el que es feia. Realment, quan vaig veure com ho posava, vaig pensar, hòstia, potser jo això ho he fotut pel cap o alguna cosa, no? Mm. Però que desconec el tema de l'aire condicionat, però puc parlar que fa tres dies a mi em va passar aquest tema.
1: I algú més? Algú més? Rubén, Josep, vosaltres heu hagut de patir perquè no heu trobat instal·ladors?
2: No, jo no, però sí, és veritat que cada vegada és... al meu voltant hi ha més gent que està posant els ventiladors aquests de sostre. S'estan posant una altra vegada de moda, perquè és una cosa com que havia passat una mica de moda i s'està tornant a posar de moda. I potser és perquè és més fàcil d'instal·lar, encara que tinguin les seves complicacions, tal. Però, bueno, jo tinc un amic que precisament ahir va estar instal·lant dos ventiladors de sostre i, bueno, és possible que un dels motius sigui aquest. Sí, és veritat que, en general, estem cada vegada perdent més els oficis. I clar, aquest és un ofici i s'està perdent. I passa amb molts altres gremis. Soldadors, transportistes, electricistes...
1: Sí, tot el que tenia a veure amb la formació professional, no? O el que té a veure.
2: I això és un exemple. I, a més, són oficis en els quals es pot...
1: Guanyar un bé la vida. Sí, sí. I un es pot guanyar la vida, segurament.
2: Efectivament. Per tant, bueno, jo crec que hauríem de mirar quines solucions donar-li. Potenciar una mica la formació professional i potser denunciar-la menys, perquè hi ha una mica de prejudici a la formació professional.
1: Encara,
2: jo crec que... Sí, sí. I jo crec que tot va per allà, És una mica des de l'institut sempre s'ha enfocat una mica en el que no serveix per estudiar, que es vagi a la formació professional. I això és un error. Uh-huh. I això és un error. I, per tant, jo crec que s'hauria de començar per allà, perquè és que estem vivint aquesta manca de professionals i és un problema i cada vegada serà més problemes. I això el que farà és que encarirà tots els serveis.
1: Estem parlant que la demanda, després d'aquesta onada de calor, aquestes altes temperatures, ha crescut respecte de l'any passat un 20%. La qüestió està en un dels arguments, un dels temes que ha tocat el Toni, que ja no és només que falti mà d'obra, poca gent qualificada i disposada, és el tema de fons. O sigui, hi pot haver gent, però gent que estigui realment preparada, potser aquest és el tema el quid de la qüestió. Josep.
0: Sí. Totalment d'acord amb el que heu dit. És a dir, hi ha dos factors. Un factor és que, degut a tots aquests comentaris que heu anat donant, que s'ha donat una espècie de menor importància al tema de la formació professional, que és un gran error, estem en una situació que la gent, tothom vol estudiar carrera. Vull dir, així és de clar. És a dir, tothom vol... I resulta que hi ha la gent que té les qualitats per fer-ho i la gent que no té les qualitats per fer-ho això. I automàticament volem anar tothom cap allà. I això és el primer error. Però després hi ha una altra situació, que és que, donat que també el nivell de vida a Catalunya i a Espanya ha pujat considerablement, la gent no vol fer segons quins tipus de tasques, de feines. I tothom vol o bé ser funcionari o bé agafar i fer una feina d'oficina, de representació, etc, etc. I resulta que els oficis, que cuidado, els oficis, la persona que ha tingut un bon aprenentatge es guanya d'allò més bé la vida, i inclús li diré clarament, perquè jo tinc exemples clars, millor que un enginyer, així és de clar, i contundent, perquè jo tinc casos de gent que em venen a casa que els tinc ja fa 25 anys i que, per sort, són de la meva generació i han pogut anar plegats. I jo tinc aquesta mateixa gent des del primer dia i no els canvio per res del món. Per què? Perquè són gent que han tingut tot l'aprenentatge, s'han anat fent ells mateixos i automàticament tenen una experiència i s'han anat reciclant i estan al màxim de nivell. Però d'aquests que n'hi ha pocs, però els que hi han es fan dir sí senyor, també, també us ho diré, es fan dir sí senyor, perquè ho poden fer-ho.
1: Sí, i penseu una cosa, ja no ens queda més temps, però només faré un apunt. Si es manté aquesta aposta per la transició energètica, que és cap a on anem, es necessitarà més personal qualificat en aquest àmbit. O sigui que aquí hi ha una oportunitat de treball per a aquells que s'ho estiguin rumiant i vulguin canviar de sector. Sembla que és un de les professions del futur. Senyors, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Que vagi molt bé. Si no ens tornem a veure, que tingueu bon estiu.
3: Igualment.
2: Moltes gràcies. Igualment.
1: Que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges, ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident que talla un carril. També hi ha retencions del Papi a la Sant Cugat en sentit nord d'intensitat de Cerdanya a la Barberà en sentit Girona. A la B30 hi ha retencions de Sant Cugat en sentit Girona per un accident que ja no talla cap carril. També hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei al Papi a la en sentit Girona. A la 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C32, retencions de Cornellà Esplugues en sentit Barcelona per un vehicle variat que ocupa el voral. També hi ha retencions a Sitges en sentit Tarragona per un altre vehicle variat. A la C58 i la C33 hi ha cua de Montcada i Reixac, el nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la Pota Nord. A la B20, retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions a Esplugues a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha trams de retenció de Zona Franca Bon Pastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: La terrassenca Núria Reina tenia clar des de bon començament que es volia dedicar a l'art. I ara imparteix uns tallers a una escola d'art mentre manté el seu desig de dedicar-se a la il·lustració. Avui passa pel Connectats. Núria, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Deixa'm que saludem també el company, en Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Molt bona tarda. Bé, la Núria sembla que ha quedat atrapada per aquesta disciplina que és l'art. No sé per quins motius. Núria.
1: He de dir que ja des de petita, sempre, com has dit, sempre m'ha cridat molt. I al final jo crec que sempre una nena que m'agradava molt estar a casa i tot. I igual no era una nena tan expressiva, però tot el que sempre he volgut expressar ho he expressat a... pues, d'alguna manera amb l'art. Llavors, crec que al final és una eina és que serveix per moltes coses, tant, bueno, tant psicològiques com per expressar-te o per passar una estona, si no vols dedicar això o si no vols que sigui tan sèrio. I això, sí, sí.
0: I vas dir, com això és el que més m'omple, em vaig a formar, no? I te'n vas a l'Escola Massana.
1: Sí, exacte. Me'n vaig anar a l'Escola Massana a Arts Aplicades al Mur, que és una disciplina que tocàvem una miqueta de tot. Fèiem com esgrafiats, també fèiem vidreres, fèiem pintura... Sí, vaig tocar molts pals, la veritat.
0: Olé, déu-n'hi-do, això és xulo, no?
1: Sí, sí. És una carrera bastant completa, la veritat. Bé, és un cicle superior molt complet. Vaig sortir molt contenta, la veritat.
0: I després com continuen aquests estudis? A on?
1: Clar, llavors em va passar que... Per exemple, vaig fer tantes coses que no vaig poder centrar en el que jo volia realment, que era més el dibuix. Llavors, per al dibuix, ja des de petita, pues, amb els salons del manga i tot, jo tenia l'escola Josso ja enfiladíssima. I vaig dir, jo vull estudiar aquí. Llavors vaig presentar el meu portfolio per a veure si m'agafaven per estudiar i vaig començar a estudiar il·lustració allà, durant 2 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Sergi.
2: Bueno, deia això, no?, que va estudiar a l'escola Josso per formar-se en il·lustració, però en principi vas treballar d'una altra cosa, no?, que no tenies res a veure amb l'art, no?
1: Sí, exacte. Vaig acabar il·lustració i després a la mateixa escola vaig estar 3 anys més també fent art gràfic, que era una miqueta semblant a il·lustració, però tocava més coses també de 3D i era més aviat carreres, bastant més extens. Llavors, quan vaig sortir de la carrera, vaig dir, vale, quines són les meves opcions? I també venia una miqueta, no saturada, però al final, quan surts de fer alguna cosa que t'agrada tant i tens tanta passió, també hi ha una mica com una por. Hi ha com un pou que dius, uf, i si no em surt bé, i si tot... I dius, mira, vaig agafar una feina que era com de teleoperadora, parlar amb clients i tot, i dic, mira, de moment faig això, i de mentre a casa meva, doncs vaig fent, poc a poc, vaig fent coses, i a veure què surt.
2: I mentre anaves fent cosetes pel teu compte o què anaves fent?
1: Exacte, jo anava dibuixant, però jo em donava compte que mira que tenia bastant temps perquè era una feina només de matins, però com era una feina que no m'agradava gaire al final, era com molt drenant perquè eren moltes coses, i em vaig donar compte de que cada vegada començava a dibuixar menys, tenia menys creativitat, menys ganes de fer coses, i acabava arribant a casa i sentant-me al sofà i com recuperant-me una mica de, pues, al final una feina que no tenia culpa a la feina, però que a mi no m'agradava, no m'omplia i no em feia feliç, la veritat. I llavors un dia vaig veure una trucada i vaig veure que em trucava un número que jo no coneixia i dic, ui, i quan el vaig agafar se'm va presentar i dic, hola, soc l'Ariadna Simó, que és una dona que és meravellosa, la veritat, i té un estudi, té una escola d'art, i em va dir, necessito, m'han passat el teu contacte, sé que has estat estudiant molt, que t'has format molt en moltes disciplines, necessito un professor. I vaig dir, ostres, jo mai he fet de profe, jo. I però li vaig dir, jo per treballar de l'art, al final, jo sabia que volia estar al món de l'art, o sigui, jo m'encanta la il·lustració i ojalà dedicar-me tota la il·lustració, però igual si fes només il·lustració, igual també em cansaria, és que al final m'agrada molt tocar moltes disciplines. Llavors jo li vaig dir que sí, sense pensar-m'ho, sense parpellejar, li vaig dir sí, sí, sí, cap endavant. I vam fer una petita entrevista i li vaig ensenyar tot el meu portfolio, les meves coses i tot, i em va dir, bueno, m'encanta, t'he de veure primer una miqueta en acció. I jo, home, normal, clar que sí. vaig fer la meva primera classe i encara que estava molt, molt nerviosa, vaig donar compte que jo és una cosa, per exemple, que el fer, bueno, el fer tallers, és una cosa que mai m'havia plantejat i vaig dir, ostres, m'encanta, o sigui, és com que m'omplia molt estar amb la gent, poder ensenyar-li doncs, les coses que jo havia après durant tots aquests anys. I llavors vaig començar a combinar les dues feines. I, curiosament, encara que tenia molt menys temps, perquè, clar, treballava pels matins en un lloc i per les tardes en un altre, en el meu temps lliure, que no era tant com abans, creava molt més i feia moltíssimes més coses que no abans, que tenia tant temps, però, clar, la meva creativitat estava totalment apagada. I em vaig començar a moure, moure, moure, moure, i... Sí,
0: i escolta, millor, Núria, des de que vas començar amb els tallers, quant de temps ha passat?
1: Doncs vaig estar un temps combinant les dues feines fins que vaig veure que em desbordava, que dic, ostres, és que hi ha bastanta feina aquí. I vaig parlar amb la meva, bueno, amb l'Ariadna, i vam dir, vale, hem de prendre una decisió, i vaig deixar una de les feines. I des de llavors, ara farà, a veure, com 4 mesos que ja estic només amb els tallers. I estic molt, molt contenta, de veritat, fer moltes cosetes per aquí, per Viladecavalls, també. Sí.
0: Molt bé, o sigui que ara tens una nova vida laboral, que és la que, bueno, estaves una mica buscant, no?, de moment.
1: Sí, i tant.
0: Molt bé.
2: I això de fer classes, diríem, tu haguessis esperat mai que ho faries, no. O no?
1: No, no, és més, jo de petita era la típica que la posaves a fer alguna exposició i jo tremolava, odiava parlar davant de la gent i tot, perquè sempre em trabava i tot, ui, no, ho passava fatal. I em vaig donar compte que és això, com és algo que m'agrada tant i m'agrada compartir amb la gent, no vaig tindre cap moment, cap tipus de problema. O sigui, potser sí, estava una miqueta nerviosa les primeres classes, però després em vaig llançar i sí, fins aquí.
2: De totes maneres, una de les coses que, tot i que t'està agradant molt això dels tallers, una de les coses que t'agradaria és també fer una mica d'il·lustració pel públic infantil, no? És una de les coses que t'atrauen molt.
1: Sí, m'encanta, he de dir que m'encanta, sempre m'ha agradat molt la il·lustració infantil, i el meu treball, bueno, la meva feina final de la carrera que vaig fer a la JOSO va ser començar, és més, un llibre infantil. I llavors, és que crec que els llibres infantils tenen... Primer, que no és que no estiguin valorats, però és com que crec que no els donen tanta importància com mereixen els il·lustradors dels llibres infantils.
0: Però ara, Núria, es fan moltes coses que són xulíssimes, els àlbums il·lustrats...
1: Sí, ara ha millorat moltíssim. Sí.
0: És que hi ha joies, eh? O sigui, hi ha llibres que t'enamoraries només per les il·lustracions que tenen...
1: Exacte.
0: Fan uns treballs molt, molt, molt xulos.
1: Sí, jo sempre per Sant Jordi sempre em quedo mirant també llibres il·lustrats i tot, sempre que puc en compro un. Llibre il·lustrat seria per mi perfecte, sobretot aquestes històries que són autoconclusives, llibres curts que són autoconclusius i amb això, amb molts dibuixos i poder explorar creativitat a tope.
0: Que bé.
2: Sí. I això ho tens aparcat o tens la il·lusió algun dia de poder fer un llibre d'aquests?
1: Sí, jo ara mateix ho tinc aparcat perquè, pues, gràcies a la vida, pues, tenim bastanta feina i estem fent coses també molt xules que tampoc m'esperava estar podent fer i m'estan agradant molt. Llavors, ara de moment estem per aquí, però mai deixaré aparcat, sobretot inclús la idea que ja tinc començada, que ja ho vaig parlar amb els professors i va dir, pues, algun dia, si l'elabores una miqueta més, portarà una editorial. I jo, pues sí, és veritat. I no, apartat mai. I sempre, que encara que ara estic molt amb el tradicional, perquè m'encanta, al final jo crec que també trobava faltar tacar-me una miqueta les mans, perquè al final vaig ser molt digital, que m'encanta també, però trobava faltar tacar-me les mans. I llavors, mentre faig també molta cosa d'aquarela, d'acrílic i tot, sempre tinc algun dibuix d'il·lustració infantil, sempre tinc a la recàmera, per algun d'aquests moments així morts. Sí, no hem parat.
2: Però el viure de l'art tampoc no sempre és fàcil, no?
1: No, la veritat és que no. A mi, he de dir que els meus pares i la meva família sempre han sigut super, super, super a tope amb el tema de l'art i tot. Em va dir, si és el que et fa feliç, de veritat, doncs és el que has de fer. Però m'he menjat de molta gent dient, segur, és que això no té futur, és que no sé què, i és com, bueno, pues que al final... Si tu no et mous, Perquè, clar, si t'agrada molt l'art i tot, però no et mous, no tens ganes, no tens aquesta... de fer coses, no fas coses, sobretot, que és que, al final, totes les feines són difícils de trobar. Llavors, sí, és complicat, però vull que se sàpiga que hi ha un mercat i que hi ha molts tipus d'art. Art només de, no només és això, només és, pots fer un llibre, per exemple, sí que és superxulo, però també hi ha tallers, també hi ha dissenyadors gràfics, l'art és una cosa superextensa. Ja no sé, que tanquis molt, que si tens un baremo supertancat, llavors igual és més complicat, però si t'obres i també pots aprendre coses superxules.
2: Com et definiries com a il·lustradora, que, o les teves il·lustracions? Quina paraula diries?
1: Una paraula? Mira, jo crec que essència, perquè m'agrada molt jugar, per exemple, amb les llums càlides, o, per exemple, coses que entren així, com llums per les finestres, o cosetes així. Llavors, té com una essència, o càlida, mira, més aviat càlida, anem a dir-li així. Intento que quan faig una il·lustració, com que la veus, saps aquestes imatges que veus i dius, oh, saps, com que t'omplen el cor, saps, que et posen el cor calent, no sé com dir-ho.
2: Ja. El sentiment, no?, una mica.
1: Sí.
2: I, escolta'm una cosa, com veus això de la IA? Això ho preguntem sovint amb gent que... Bueno, que podeu estar afectats, com ho veus? Què creus que pot passar? Que ho veus positiu, ho veus negatiu? Com ho veus?
1: Bueno, al final ho veig com una eina més, la qual no es pot parar, això està clar. Perquè jo crec que cada vegada anirà més a més, però crec que és una cosa bastant... S'ha de tindre molt cuidado. Primer, perquè això, jo parlaré del meu sector, un ordinador mai podrà fer una il·lustració o una obra d'art que podria fer un ser humà al fin i al cap. O serà, pot fer, però serà una obra buida. Serà, no sé, a mi m'agrada quan veig una il·lustració d'alguna altra persona, doncs veig alguns detallets i tal, mira, aquesta persona ha pensat en posar això, en posar això. O ja, per exemple, molta gent, és el que he dit abans, que canalitza els seus sentiments amb l'art. Llavors, pots veure les vivències d'una persona. I un robot no té vivències. I al final jo crec que si tot ho fes un robot seria tot molt fred i molt gris. O sigui, jo crec que seria bastant trist.
2: Però també pot ser positiu, no? És a dir, hi ha el vessant positiu que pot ajudar, no sé si molt al vostre sector, però en general pot ajudar, no?
1: Sí, en general pot ajudar, però jo, per exemple, estic veient, totes els professors, per exemple, jo tinc doncs familiars que són professors, i ara per saber si un nen o no ha fet els deures ell mateix, per exemple, és molt trist, o sigui, és que no aprendran al final. O sigui, sí, és una eina molt útil que pot fer servir doncs per recerca o pel que sigui, però al final és que no sabrà escriure, la gent no sabrà redactar, no sabrà tenir un pensament crític, perquè tot li pregunten a la intel·ligència artificial. Llavors, jo crec que sí, té coses positives, però igual crec que d'aquí uns anys veurem més les negatives que les positives. Molt més.
2: Va, marxem de l'art, anem a una mica a les teves aficions. Una molt, molt, molt pronunciada és la música, no?
1: Sí, m'agrada molt la música, i depèn de, doncs això, del que estic fent, o el que estic dibuixant, o si estic passejant, o depèn de, inclús del clima, doncs em poso alguna música o una altra. Els videojocs també m'agraden molt, al meu temps lliure.
2: I quina música t'agrada?
1: Mira, jo sóc una persona bastant que vario molt. Hi ha dies que em ve de gust, per exemple, doncs música així com molt metal o molt rock, i hi ha dies doncs, que vull estar més tranquil·la, doncs més pop comercial o alguna cosa més tranquil·la, inclús bandes sonores de pel·lícules m'agraden molt. Que a vegades no tenen lletra, però a vegades no fa falta lletra. Només escoltant la banda sonora, tu ja te't poses la teva pròpia pel·lícula.
2: I escolta'm una cosa, hi ha un lloc de Catalunya, un poble, que té el cor robat, no?
1: Sí. És Ribes de Freser. O sigui, Ribes de Freser és com el meu poble des de que sóc un nadó, des de que vaig néixer. Jo crec que la primera vegada que ens van portar allà, doncs igual tenia o mesos o potser un any, no ho sé. I tenim una casa allà familiar, llavors també és molt un poble que... Junto molt en família, perquè al final sempre anem en família, és com així l'estiu, i a nosaltres que no ens agrada gaire la calor, anar una miqueta al poble de muntanya també va molt bé.
2: Jo t'haig de dir que jo no he anat mai a Ribes, però els meus pares, quan fa molts anys, quan encara no tenien fills, van anar-hi i sempre en parlaven molt bé, i és un poble d'aquests que tinc que anar-hi.
0: O sigui, és molt mono.
2: Tinc la quota pendent d'anar-hi, perquè els meus pares sempre, me'n recordo, la mare ja, pobra, ja no hi és, però sempre, oi, que maco, hi hem de tornar, aviam si un dia puc anar. Però bueno, l'entrevista és de la Núria i no la meva. Escolta'm una cosa, i la iaia què? Com cuina la iaia?
1: Ai, la iaia. Mira, doncs ahir mateix vam anar a dinar tots junts. Sí, no, la meva àvia és una persona molt important per mi, la veritat, és que, a part de la seva cuina, doncs què diem? Cadascú diu que la seva iaia és la millor que cuina. Llavors, jo per mi, la meva iaia és la que millor cuina, clar que sí.
0: Per suposat.
1: No, però, i m'ha ensenyat molt, i moltes, i encara em queden apuntar-me moltes receptes, perquè al final són receptes que vull transmetre, en plan, doncs, a la meva família.
0: Fas bé de recuperar i guardar aquestes receptes de la teva àvia.
1: Sí,
0: perquè tant. Sempre les tindràs, eh? Sempre les tindràs. Doncs avui hem conegut a la Núria Reina, un amant de l'art que va trobant el seu camí, no? I que esperem que algun dia doncs, pugui venir a presentar-nos el seu àlbum il·lustrat. Oi que sí, Núria?
1: I tant. El veureu. Temps
0: molt bé. Perfecte, doncs escolta, moltíssimes gràcies. Que passis un bon estiu.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Sergi, adeu-siau.
2: Vinga, parlem.
0: Adéu.

la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Des de fa uns anys, el Club Bàsquet Castellà no travessa el seu millor moment esportiu i institucional. L'entitat, que històricament va arribar a militar a segona divisió nacional, ara milita a segona catalana, on els seus equips sèniors han salvat la categoria en les últimes jornades. Ràdio Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, el Club Bàsquet Castellà ha fet la seva travessa pel desert en els últims anys i aquesta temporada torna a salvar la categoria en la recta final de la temporada. Tot i això, el club està fent una bona feina amb la recuperació dels equips femenins i el manteniment del masculí, els dos a segona catalana. I avui tenim amb nosaltres el seu president, Feliu García. Bona tarda, Feliu.
2: Bona tarda, Albert.
1: Quin balanç fas d'aquesta temporada que ha sigut, almenys als equips sèniors, una mica dura?
2: Sí, la veritat és que, aviam, a nivell, com el que tu molt bé deies, a nivell de club, realment el club està en un moment espectacular, però a nivell dels sèniors, doncs, ens està costant. Ja ho sabíem, eh? De totes maneres, no ens ha sorprès, perquè és un tema que ja teníem molt clar quan vam arribar a la Junta. La nostra idea era gent de la casa, els sèniors, i això sabíem que tindria el peatge de gent jove, gent experta, i que serien anys complexos fins que tinguéssim un bagatge dintre de la categoria, no? Que no esperàvem... Ja que el tema va ser, potser, que l'any passat vam quedar molt a prop de l'ascens, i això va ser una cosa que potser ens va distorsionar una miqueta la realitat que teníem al club, no? Pensava que teníem un equip, o pensava que teníem un equip més potent del que realment teníem, o la temporada va anar així, o aquesta ha sigut diferent, no? Però, bueno, en principi...
1: Quins són els reptes que has hagut d'afrontar? Portes uns anys a la presidència del club. Vas arribar en un moment molt crític per l'entitat, perquè...
2: La veritat és que, sí, o sigui, sobretot a nivell social i a nivell humà, diríem, de quantitat de nens, quan vam arribar tenim un problema molt important. Hi ha pocs nanos, sobretot el femení teníem dos equips femenins. Quan vam arribar al setembre es desfeia el sènior femení i només teníem un preinfantil. I vam poder recomposar aquell equip, vam poder fitxar a última hora al setembre. Estem parlant del setembre, que la competició començava a final de mes, eh? Vam refer l'equip, vam muntar el que es va poder i va ser un any que inclús al principi vam començar a ser entrenador, després vam fitxar el Xavi Revilla a la tercera jornada de la temporada i vam pujar. Vull dir, va ser una cosa espectacular, perquè aquell any vam pujar a categoria amb el sènior femení. I tot això ha anat generant el que dèiem, no? Com que els dos equips sèniors són de la casa, això genera en els nanos com una sensació de pertanyença al club. El pavelló està ple cada setmana, les nenes els veuen a les nenes que les estan entrenant, ja ens coneixem, i en aquest moment doncs hem aconseguit el que es pensaven que trigaríem dos anys més. Hem doblat tota la línia masculina. I tenim tota la línia femenina completa. O sigui, hem crescut. En aquest moment, quan vam arribar nosaltres, teníem de l'ordre de 13 equips, i en aquest moment estem en 21 equips. Tota la línia completa i tota la línia masculina doblada. I a nivell, o sigui, els nivells competitius, sobretot de les categories de formació, que jo conto des de preminis fins a cadets, hem pujat tots els equips de nivell, estem competint a nivells A, nivells B, quan vam arribar a nosaltres, tot era C, D. Llavors, això al final et fa que en els últims anys ens està retornant més gent que ens està marxant. Ens han retornat 8-10 jugadors que havien anat a jugar a Sabadell a equips més competitius i que han vist que el projecte de Castellà és interessant i estan tornant al club, no?
1: Parlaves ara, no?, de la categoria femenina, no?, que per qui no ho conegui, el femení, que es va integrar des de la, sí, Immaculada fa molts anys, havia estat sempre, tant el femení com el masculí, a Castellà havien estat referència. Parlem, sí, de que el masculí havia arribat a militar a la segona categoria nacional, el que avui dia està per sota de la CB, sí, per entendre'ns, o sigui, déu-n'hi-do, i el femení també havia sigut referència al Vallès Occidental, es pot dir, no? Sí, vau arribar en un moment que el bàsquet, pels que ens agrada el bàsquet i hem jugat a bàsquet, potser ara no és el millor moment pel bàsquet a nivell nacional, no? Hem passat de tenir jugadors a la NBA,
2: sí,
1: la generació Gasol, sí, sí, i tota aquesta, està en hores més baixes, no? Sí. Jo recordo, ja fa uns anys, no?, però recordo que ja tothom volia jugar a bàsquet, sí, no? O sigui, pel darrere del futbol potser era l'esport més estimat, i vosaltres vau arribar en un moment que era tot el contrari, fa 3-4 anys, I a més, amb els problemes econòmics del club, que es va parlar fins i tot, no sé fins quin punt va arribar a estar allà la decisió, però fins i tot de que desaparegués el club.
2: Sí. No, el club va estar molt, molt... La gent no és conscient de lo que... Va ser junta just abans de que arribéssim nosaltres. La gent no va ser conscient de l'esforç que va fer aquella junta en els anys que vam estar. Nosaltres ja ens vam integrar al segon mandat d'aquesta junta, que era quan estava el Josep Bordes i la junta anterior. Però quan va sortir l'anterior en aquesta, el club tenia un forat molt gran. Tenia un forat molt gran, justament una miqueta per tenir una política que no es podia mantenir en aquell moment. Tenia l'equip a Copa o Supercopa, fitxant estrangers, fitxant gent de fora, pagant sous...
1: estratosfèrics, si recordo.
2: Per la categoria, llavors la idea va ser... Això no és insostenible. Nosaltres hem tingut molta sort també que tenim patrocinis importants pel club, cosa que també ha portat aquesta nova junta, doncs, patrocinis importants, tenim el nou castellà que ens està donant un gran suport, que realment ens dona una tranquil·litat a l'hora de treballar. Però, bueno, però al final el que hem cregut que l'aposta s'ha de fer a baix. Tu on has de tenir bons entrenadors, on has de tenir... has de gastar els diners és a la base. I el club, això ja es anirà notant un cop arribis a les categories sèniors. O sigui, en principi el que no pot ser és que tu tinguis un forat com teníem, de ser un sènior a Copa Catalunya i l'equip que tenies més... D'allò era un cadet que tenies a nivell D. O sigui, aquells nanos era impossible que arribessin a competir a Copa Catalunya. Totalment impossible. Perquè arribaven a júnior i no tenien la categoria ni la competitivitat per poder pujar al nostre sènior. I això no té sentit, perquè has d'agafar gent de fora. Aquest any, per exemple, l'any passat tot l'equip exceptuant un reforç que vam fer perquè ens feia falta algun veterà, que vam fitxar l'Edu García, que és un exjugador del club, que havia jugat a la penya, i és el meu germà també, però també estava aquí. I va ser una bona oportunitat perquè, bueno, perquè ell volia tornar a jugar i llavors, pues, i és l'únic jugador de fora de la casa. Tots els restes de jugadors són jugadors de la casa. Aquest any sí que potser farem un petit canvi perquè ens marxen quatre jugadors importants i llavors pues, no tenim encara ens falten un parell d'anys perquè ja hi haurà un jugador, el Ramon Amat, que ja pujarà del júnior a donar un cop de mà ja seriosament en el sènior masculí. I la nostra idea és aquesta, que siguin els nanos. Ara aquest any farem un any pont, un parell d'anys pont, perquè hem d'aguantar la categoria i no ficar-nos ningú tipus d'objectiu. La veritat és que aquest any es veurà aviam com va l'any, sense fer-nos... Perquè jo crec que l'any passat l'error que vam cometre és com que havíem quedat l'any anterior molt a prop de pujar, els nanos van sortir molt pressionats de principi de temporada. Vam perdre el primer partit i va ser un dramàtic. Vam perdre un partit i l'equip va caure completament quan havíem fet una pretemporada que ens pensàvem que perquè havíem guanyat un cop a Catalunya al Sant Nicolau vam fer un partit de pretemporada, els vam guanyar, vam jugar contra, també vam perdre un punt contra el Club Natació, que també era un cop a Catalunya. O sigui, l'equip estava amb una gran dinàmica, però vam perdre un partit i és el que passa, la joventut és el que té. Són nanos joves, perds un partit, o sigui que ha passat, no ho entenc, estem guanyant equips més bons i quan juguem contra els de la nostra categoria, bueno, és el que té la joventut, no?
1: Perquè l'objectiu és tornar a Copa Catalunya, perquè potser està... Home, aquí estan molt mal acostumats a això, no? Tenim un equip a una categoria que llavors serà...
2: Aquesta seria la meva il·lusió abans de marxar el dia que hagi de sortir, no? En principi nosaltres estem treballant en el projecte fins al 2029, que és quan hi haurà les properes eleccions, i no sé si es presentarà algú o no, però la meva il·lusió seria pujar l'equip a Copa Catalunya amb gent de la casa, i tenim gent. Sí, tenim un parell d'equips per sota, que són els cadets i els juniors que tenim que van pujant, que realment pot ser un equip de Copa Catalunya sense problema. Segurament, per jugar a Copa Catalunya, haurem de fitxar un parell de tios, perquè aquestes coses sí. Ho sabem. És a dir, no, és impossible jugar amb tots.
1: El bàsquet té el handicap aquest, no? Que o tens una mitjana d'alçada de los 10, aquí al poble, no sé què passa, o els has de buscar fora, sí, no?
2: I en el poble no hi ha, no sé per què, no tenim cap d'aquests.
1: És complicat, això.
2: Sí, sí, sí.
1: Quasi diries a les veus crítiques, que també les hi ha, evidentment, no, socis de tota la vida, sí, seguidors sí. De tota la vida, no? Que, com dèiem, estàvem acostumats molts, inclús jo, que segueixo l'equip, no? De veure l'equip en una categoria competitiva com Copa Catalunya, que tot i això també ha baixat molt el nivell en els últims anys. Però estàvem acostumats una mica a això, que els hi diries aquestes
2: coses? Bueno, la idea és que vegin com està el club en aquest moment, que vinguin un cap de setmana al Puigverd. Si venen un cap de setmana al Puigverd, veuran que s'estan fent les coses bé. L'últim dia vam oblidar l'últim partit, que va ser quan vam salvar, que és la... Sí, he jugat 35 anys de bàsquet, no he viscut algú com el que vaig jugar aquell últim dia. I vull dir que vinguin i ho veuran. Quan vinguin els nanos, vinguin totes les categories inferiors, inclús a veure el femení. És que el femení omplim el Puig Verd, ve el masculí omplim el Puig Verd.
1: I el femení, jugant, que a més ha aconseguit dos ascensos seguits.
2: Correcte, un equip que són tan competitives. O sigui, el problema que ha tingut aquest any del canvi d'entrenador ha sigut perquè elles no van entendre

0: tenia molt clar que no hi hauria cap problema, perquè bueno, al final, quan van haver d'apretar... El desembre doncs, va haver-hi nervis, van perdre 4 o 5 partits, i elles no estaven acostumades. Quan tu portes 2 anys guanyant tots els partits de la temporada, quan perds 3 o 4 partits, hi ha nervis, sí.
1: Parlaves de la base. Com es treballa, no?, perquè aquests jugadors i aquestes jugadores arribin als equips sèniors? Perquè, clar, això és molt complicat a tot arreu i a tots els esports.
0: El primer, nosaltres, el que hem apostat des de que vam arribar, que ja va ser... Quan vam arribar, el primer vam fer va ser fitxar el Jaume Prat, que és el nostre director executiu aquest any, hem canviat una miqueta l'estructura, era treballar amb tots els equips... tots els equips hem de treballar amb la mateixa dinàmica. Hem de fer el director tècnic aquest any és el Jaime... Sí, t'ho diré.
1: No surt.
0: No. A Julián Moreno, perdona. Sí, no. Julián Moreno, que és el director tècnic, és el que ha encarregat de que tots els equips tinguin la mateixa estructura tècnica, de que tots els equips treballin, evidentment, amb les diferències que cada categoria porta, no? Però que treballem tots de cara a poder anar assolint unes necessitats tècniques per poder arribar al nostre sènior. El que no pot ser és que el sènior vagi per una banda i tota la base vagi per una altra. O sigui, nosaltres el que estem fent és formar entrenadors, que és que el Julián és la seva feina, pues formar els entrenadors. Tots els entrenadors han de tenir les mateixes dinàmiques de treball, amb les diferents, evidentment, adaptar-les a les diferents edats, i arribar, i que un jugador júnior, quan el posin a jugar amb el sènior, conegui perfectament la manera de jugar, el sistema, si els tenen, com es juga, o sigui, fer jugadors... Ara el que estem fent és això, doncs des de la base, tant en femení com en masculí, tenir una dinàmica d'allò, i llavors doncs, bueno, el que hem fet ha sigut ampliar l'estructura tècnica amb el Jaume, el Moreno, l'Anna Galve, que és una altra part, que és una mica la part femenina d'aquesta estructura tècnica, que és la que coordinarà una miqueta tota la part humana d'allò, perquè aquesta és la part més complicada del bàsquet, és a dir, la part humana, famílies, nens, entrenadors, nens... I la veritat és que és una dona molt potent, que realment et tracta humà espectacular. Llavors, també era una cosa que abans eren molt homes, massa homes, no? I era un tema que no tocaven bé. A vegades el contacte entre nanos, entre coordinadors, però inclús entre la mateixa estructura. Era una persona que els coordinadors... Perquè al final cada coordinador és una miqueta com els pares. Cadascú vol el seu, jo porto dos equips, aquests dos equips vull que és d'allò, però jo amb l'altre equip no vull saber res. Llavors, doncs, ha d'haver una persona que una miqueta doncs, ho gestioni tot, perquè realment som un club i anem tots amunt. I si des de baix anem amunt, doncs, quan arribem 3, 4 anys, 5 anys, tinguem nanos jugant al júnior i al sènior, tindrem categories per poder competir i pujar nanos que seran molt competitius en categories bones, però tu has de començar des de baix. No podem començar... Ara seria absurd tornar a fixar gent, portar gent que hagi jugat a Copa, que no sé què, perquè és que no tindríem els recursos per poder pujar nanos a ajudar-los. Llavors, doncs, bueno, és la idea una miqueta aquesta.
1: Doncs, Feliu García, gràcies per explicar-nos com està l'actualitat més actual, més rabiosa, no?, del Club Bàsquet Castellà, i molta sort i molts èxits al capdavant d'aquesta entitat històrica.
0: Moltes gràcies a vosaltres i pel suport que ens donem.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa...
0: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
2: Bona tarda, l'Ajuntament.

Hola, què tal? Soc el Pol i avui us vinc a recomanar la cançó Cada nit del grup mallorquí Anegats, que és un grup alternatiu i que està de moda a les Illes Balears, i aquesta és la meva recomanació d'avui.

0: Doncs ara al Connectats us parlem del proper divendres 3 de juliol. L'Associació Fotogràfica Prat celebrarà l'acte d'entrega dels guardons de la 43a edició del Pratimac. Marxem fins al Prat de Llobregat, als estudis del Prat Ràdio, i tenim en Víctor Asensio García. Bona tarda.
1: Bona tarda. Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social, exclusiu per a les persones sòcies. Per parlar-ne avui ens trobem amb en Josep Lloret, vicepresident de l'agrupació fotogràfica Prat, i Dionisio Siles, vocal. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què és el Pratimac?
2: Bueno, el Pratimac és un concurs estatal del que fem a l'agrupació fotogràfica Prat cada any. Ja portem 43 anys fent-lo.
1: I com valoreu la participació d'aquesta edició?
2: Força bé, força bé. Han estat més de 100 participants. El que passa que hem tingut de treure alguna que no es complien les bases i s'han quedat en 100 justos de participants. Arreu d'Espanya,
1: I això, per una associació local com la vostra, això és molt o està més o menys a la mitjana? O...
2: Bueno, és la mitjana de cada any.
1: Sí?
2: Bueno, es porta feina. Hi ha un grup de persones a l'agrupació que ens dediquem a fer aquest concurs i es porta una mica de feina, sí.
1: Quins són els premis que hi ha i les categories que hi ha en aquest Pratimac?
2: Bueno, hi ha tres categories, una que és tema lliure, una que és tema Ciutat del Prat i una altra tema social. Els premis, el primer premi de la categoria lliure es porta 225 euros, va ser un trofeu. El segon són 125 i trofeu. El tercer, 75 euros amb trofeu. Després un quart, 50 euros, i un cinquè, 50 euros. Això és el tema lliure.
1: Vale? Sí, són 5, en realitat.
2: Són 5, no 6, 5. El tema Ciutat de Prat també tenim 5 premis. El primer són 150 euros més trofeu, el segon 100 euros i trofeu, i el tercer 75 i trofeu, i després són 50 i 50, el quart i cinquè. I el tema social només tenim 3, que es portem 125 el primer, 75 el segon i 50 el tercer. Els tres amb trofeus. També dir-te que els trofeus que de que ha guanyat la primera, diguéssim, ha quedat primer, sempre és una mica més bonic que els següents.
1: I la categoria social és exclusiva per socis de l'entitat?
2: La social, sí. És exclusiva només per socis de la ciutat.
1: I d'entre tots els guardons en destaquen dos per la seva vinculació al territori, que és el Premi Ciutat del Prat Trofeu Joaquim Aranda i el Trofeu José Luis Marín. Què els fa diferents?
3: El Trofeu del Prat és el que es dedica a obtenir fotografies de qualsevol aspecte de la ciutat del Prat. Aquest any ens hem centrat en quant a monuments i estàtues. Altres anys han sigut places, per exemple, o indrets. En fi, la veritat és que costa una miqueta, al llarg de tants anys, trobar un subjecte que no l'haguem sotmès a la vista dels fotògrafos. I el que és curiós és que, com es veu amb els premis que s'han otorgat aquest any, hi ha gent que ve de fora a fer fotos al Prat, la qual per nosaltres és un èxit.
1: Clar, estem parlant dels premis que s'entreguen el dia 3, però ja han estat guardonades les persones que
3: dia 3... Sí, clar, es va fer el fallo. Van venir tres jurats a fer el fallo a les nostres instal·lacions al Centre Cívic dels Jardins de la Pau i tenim un acte que es va redactar en aquell moment, tenim els guanyadors i esperem que el dia 3 vinguin a recollir els seus guardons.
2: Sí, són dos jurats de la Federació Catalana i després un jurat, diguéssim, aquesta vegada ha sigut un professor de fotografia d'una escola de Barcelona.
1: Què és el que es valora en aquests concursos, i en aquest concret en el Pratimac, per poder ser guanyador o guanyadora?
2: Bueno, tenim unes bases que han de complir totes les bases, i després el jurat valora la composició, la tècnica, la originalitat, en fi, una sèrie de valors, i els creuen que aquesta fotografia és la millor, i puntuen, i ja està, es queda així.
1: Ja sabem els noms dels guanyadors i guanyadores, però no hem vist, almenys els que no hi hem estat, no hem vist aquestes fotografies. Les veurem el dia 3. Ens podeu desvetllar alguna cosa del que veurem?
2: Bueno, què hem de dir? Pues són fotografies molt maques. Algunes agradaran més o menys, però sí, però són fotografies que estan molt ben fetes, amb molt bona composició, i quan les veus dius, ostres, quina fotografia, no? Però...
3: Jo convidaria el poble del Prat que vinguin a veure l'exposició, perquè, sobretot en el tema local, probablement veuran coses que no han vist mai, tot i vivint en el Prat, perquè hi ha estàtues que potser no estan en el teu itinerari normal i no les has vistes.
1: Just això us volia preguntar, perquè ara el Josep em feia referència que després de 43 edicions trobar temàtiques que no s'hagin tractat i les escultures, qui més qui menys, les va veient. I al final el Prat no és una ciutat on es camina molt. Això us ha sorprès?
2: Sí, sí, sí.
3: Home, és que són bastantes les escultures que hi han i jo crec que molta gent podrà venir a veure l'exposició i dirà, i això és el Prat? Uh-huh. I això per nosaltres és un punt, clar.
2: Sí, però,
3: com he dit abans, cada vegada és més difícil de trobar alguna cosa que no haguem posat com a subjecte. O sigui, és complicat.
2: Sí, sí, a vegades passem pel poble i no es donem compte de que tenia allà una escultura d'algun personatge o d'algun altre tema i passen desapercegudes. I quan les veus en la foto, i ostres...
1: I a més, potser una composició especial encara la fa...
2: Exacte, no? Si la fas de nit o de bon matí, o no sé... Busques una mica l'angle, o sigui, i dius, ostres, quina foto, no?
1: Uh-huh. Dèiem el dia 3, és l'entrega dels premis, però també és l'inici de l'exposició.
2: Exacte,
1: la sala d'exposicions, a la primera planta de Jardins de la Pau, que és on habitualment l'agrupació fotogràfica fa les exposicions. Què hi podrem veure? Fins quan? Quan ho podem visitar?
2: Bueno, normalment estarà tot a l'estiu. Bueno, hi ha uns dies que tanquen parets de setmanes que no es podrà veure, però des del dia 3 de juliol al començament del setembre estaran exposades.
1: Després de 43 edicions del Partimac, és que es diu aviat,
2: Sí, sí.
1: Com ha evolucionat aquest concurs? Sempre ha estat igual o s'han anat incorporant doncs, novetats a aquesta forma de fer?
3: En quant a les bases, moltes novetats no hi ha hagut. I en quant al contingut de la fotografia, pues, ha anat canviant de la mateixa manera que la fotografia ha canviat al llarg dels anys. Això és ineludible. Uh-huh. La fotografia digital és molt diferent de la que es feia abans.
1: Encara hi ha algú que treballa en analògic?
3: Que nosaltres sapiguem presentar-se a nosaltres? No, a més, nosaltres ara ja rebem fitxers digitals. Uh-huh. Ja fa uns quants anys que vam decidir-ho fer així, perquè, entre altres coses, és més còmode i a l'hora de retornar les fotos no hi ha cap problema, perquè no cal tornar-les. En canvi, abans, al tenir els positivats, doncs tenim moltes fotos encara que ningú les ha vingut a recollir i que no sabem com tornar-les. Estan allà en un arxiu i un dia o altre farem una exposició.
1: Perquè les fotos perdudes.
3: Sí, sí.
1: Sí, sí. I, clar, la tècnica, deies ara, Josep, que ha anat canviant al llarg dels anys, també s'han incorporat noves tecnologies, com pot ser l'edició de fotografia. Es poden editar les fotografies?
2: Es poden editar. Uh-huh. Sempre amb uns límits es poden editar. El que no podem admetre és un cap fotografia que tingui algú d'ahir ja. Uh-huh. Això, si veiem que aquesta foto està fet algú de la foto està en via, l'eliminem.
1: Aquí us volia preguntar, la intel·ligència artificial com està afectant el món de la fotografia i el món de l'afició?
3: És molt complicat. Jo, ahir pensava a la ràdio, un dia els hi hauria d'interessar de fer un debat sobre la intel·ligència artificial, depèn de quins aspectes, naturalment. Uh-huh. En l'aspecte de la fotografia afecta moltíssim. Cada vegada hi ha més gent que es queixa. De fet, la fotografia, el cinema, suposo que estàs al dia de les últimes declaracions d'alguns actors que es queixen de que els hi volen agafar la seva figura per fer-la servir després.
1: O la veu, fins i tot.
3: O la veu. Bueno, la veu ja és el com. Hi ha molts cantants que ja porten molta intel·ligència al darrere, es veu. Doncs clar, a nosaltres ens preocupa que no ens colin un gol. A vegades pot passar perquè no tenim els medis per averiguar realment si allò és IA o no és IA. L'any passat, a l'empresa Sony fa un concurs importantíssim de fotografia i el que va guanyar era una intel·ligència artificial.
2: Sí.
3: I el que va guanyar ho va fer expressament i després va dir-ho, és intel·ligència artificial, el premi no el vull perquè no el mereixo. Uh-huh. Doncs clar, aquesta situació és molt complicada. La gent a vegades s'ho pren una miqueta a la lleugera, però realment és complicat.
1: I com ho podeu...
2: Bueno, una manera de saber si aquesta fotografia, si tenim sospites, el que fem de manera en la fotografia original. Si està fet en via, no t'enviaran un arxiu, diguéssim, que pots seguir els metadatos. Uh-huh. És una forma de... Quan dius, ostres, aquesta foto, vinga, envia'm la foto. Uh-huh. És una manera.
1: O sigui que encara hi ha alguna forma de poder detectar-ho.
2: Sí, sí, sempre hi ha alguna cosa. Sí,
1: però... us ha passat que us hi heu trobat?
2: He trobat, sí. Aquest any no hem trobat cap fotografia feta en via, però l'any passat sí, havien diverses. Clar, i després l'hem dit a la persona que ha fet allò i, escolta, això no és una fotografia. Això és una cosa, diguéssim, està feta amb l'altra història, no? O sigui, no? I clar, hi ha les persones que quan es donen que li han agafat això, doncs no diuen res, no?
1: Mm-hmm. Què diríeu a algú que vol iniciar-se en el món de la fotografia?
3: Que s'ho prengui amb calma, que vagi als museus a mirar pintura, que compri llibres de fotografia i que vagi disparant, a poc a poc.
2: Faci més de fotos.
3: Que vagi fent fotos i que no es desanimi. Que és un camí molt llarg, que no s'arriba a dalt de tot ni en 2 anys, ni en 3, ni en 4, s'ha d'anar fent, i que hi ha gent que té més bon ull que altres, i s'ha d'entrenar.
1: I clar, és el mateix fer fotografia, una fotografia pel carrer, artística, fer retrats, és el mateix fer fotografia nocturna, al cel, les estrelles, els planetes, o fer també a insectes, a plantes, deu ser molt diferent cadascuna
3: de les coses. És molt diferent, cada especialitat és diferent, té les seves característiques, inclús materials. Sí, hi ha objectius que serveixen per una cosa, n'hi ha que et serveixen per una altra.
1: Cal saber una mica què vols fer, o pots fer una mica de tot.
3: Nosaltres que som aficionats fem una miqueta de tot.
2: Sí, hi ha fotografies, per exemple, en els nocturnes no les pot fer a mà. Has de portar un trípode, has de portar filtres, el temps és diferent. Clar, la larga exposició no és igual que fes una fotografia a ple sol, a migdia, no? Diguéssim, una persona que passa que fes una foto, és totalment diferent.
1: I tot això que sembla, no?, un món gairebé inabastable, poquet a poquet s'hi pot anar.
2: Sí, es pot anar.
3: Sí. Per exemple, s'ha de pensar que, contra el que molta gent diu, la foto no la fa la màquina. La fa l'ull que està darrere de
2: la màquina. Sí, sí. Per exemple, el tema macro, tu vas a fer una foto amb un animal o amb un insecte i, bueno, has de tenir un, diguéssim, un objectiu específic per macro. I un filtre que també per fer aquesta fotografia. I molta paciència, eh? Sí, perquè clar, el bitxo es mou i ha quedat malament la foto.
3: I una mica de sort, també, perquè l'animaló pot marxar, o quan vas a fer una foto de la lluna, aquell dia que ho tens tot preparadíssim, va i està núvol. I
2: no hi ha lluna. Sí, sí.
1: Aquí al Prat, en canvi, tenim sort que podem gaudir de molts espais diferents per poder fer fotografia, sí. No? Penso en els espais naturals, però també un tema que surt molt a l'estiu i que aquí al Prat Ràdio i al Prat Televisió sempre ho cobrim, que és el tema dels spotters, que també tenen, no?, un espai, sí, sí, perfecte, sí, per fer fotografia, o fins i tot podem fer, doncs, vida a la ciutat, perquè al final el Prat no deixa de ser una ciutat viva.
2: Aquest dia que va arribar el Papa, allà al mirador que era a l'aeroport, allà no hi havia ningú. Hi havia 2 televisions... i estava ple a la sala.
3: Sí,
1: que dona moltes oportunitats un territori com el Prat.
3: A més a més, deixa que digui que nosaltres també organitzem el Trofeu Delta. Des de fa molts anys, que va ser una invenció nostra i que, bueno, seguim col·laborant-hi.
1: Quins reptes té, doncs, després de tants anys d'entitat, doncs, el dia a dia, el seguir fent, doncs, trofeus, activitats com aquestes? Costa molt?
3: Home, costa una miqueta, però s'ha de tirar endavant, no pots aturar-te.
2: Sí,
3: el repte principal que tenim és que vingui gent jove, perquè, com pots veure, ell i jo estem jubilats, la mitjana d'edat és elevada, no només a nosaltres, sinó a qualsevol agrupació.
1: Anava a dir, qualsevol entitat, no només la vostra.
3: Tenim constatat.
1: Qualsevol sector on hi ha agrupacions, la majoria de persones són gent jubilada o molt grans. Sí. I la gent jove costa entrar. Què es pot fer perquè la gent jove, doncs, s'apropi a la fotografia i sobretot que ho faci de forma associada, amb una agrupació, amb un grup de persones?
2: És difícil, és difícil ara.
3: El tema és voler-se associar, més que res.
2: Sí, és difícil perquè ara amb això dels mòbils, Instagram i tot això, pues, sí.
1: O sigui, no és que falti gent que li agrada la fotografia.
2: No, hi ha molta
1: gent. Falta gent que s'assumi.
2: I li agrada la fotografia de veritat, perquè anar pel carrer, fer una foto o qualsevol cosa i posar-la a Instagram, això no, sí, és una foto, però no és una foto. La fotografia és una altra cosa, no?
1: Quanta gent sou ara mateix a l'entitat?
2: 60 persones, aproximadament.
1: Déu-n'hi-do. I ja esteu pensant en el que podria ser la 44a edició del Partimac?
2: Sí, clar, ja estem rumiant a veure què temes proposem i ja estem parlant, o sigui, és no parar.
1: És una roda que no para.
2: Sí. I hi ha persones, per exemple, el Josep, vicepresident, jo sí que sé el que em porto tot això dels concursos, però ja estem treballant. Són moltes hores, que sembli que no, són moltes hores d'anar mirant, preparant. La junta que tenim també es convoquem allà per fer totes les bases, o sigui que és feina, és feina.
1: Déu-n'hi-do. Doncs Josep Lloret, vicepresident de l'Agrupació Fotogràfica Prat i Dionisio Siles, vocal, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.
2: Adéu.
0: Don't Doncs és tot el que us havíem d'explicar en aquesta edició de dimecres del Connectats, que arriba a la seva fi. Us hi esperem demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Tornarem amb l'edició de dijous. Gràcies a tots, molt bona tarda.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges, ja estan coneixent el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bonpreu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: El món de la música, amb les seves estrelles, les seves tendències i les seves històries, també s'ha fet un espai en el món de la literatura. Avui al Faves Comptades repassem alguns títols on la música pren tot el protagonisme. I ho fem de la mà del llibreter de La Salvatge, en Roger Grífol. Roger, benvingut.
10: Què tal, com anem?
9: Hi ha molta teca, hi ha molts llibres que parlen de música.
10: Sí, sí, és un dels temes que acostuma... Vull dir, a la gent que potser tampoc li agrada tant llegir novel·la, potser que si tingui una afició pel musical, diguéssim, li pugui entrar a la lectura
9: a través de
10: la música. I sempre s'ha fet des de, bueno, grans biografies de grans compositors, d'estils musicals, clar, si podem pensar, biografies de l'Elvis, del John Lennon, dels Beatles, de tots els grups.
9: Hi ha un munt de personatges.
10: Bob Dylan, inclús se les han fet ells mateixos. Vull dir que no te l'acabes.
9: Ja. Si et sembla que parles de biografies, no sé si és ben bé una biografia, però hi ha un dels llibres que ens has portat, que és Sideral, Estrella Fugada, de l'Héctor Castell.
10: Sí, aquest és molt curiós, va sortir fa un cert temps. Està molt bé perquè és un periodista que va ser amic del...
9: Era un DJ.
10: Sí, el DJ Sideral, l'Aleix Vergés es deia... Que clar, realment no és el meu estil de música, també t'ho haig de dir, però és un personatge que va revolucionar molt el món del clubbing a Barcelona dels anys 90 principis dels 2000, que és molt curiós perquè més que un retrat, a part de ser un cant a l'amistat, perquè va ser amic personal d'ell, és també un retrat d'un moment de Barcelona, que es pot...
9: D'una dècada.
10: Sí, de Barcelona. A més, una Barcelona que ja no existeix, perquè parla molt de la Barcelona de finals dels 80, principis dels 90, 2000, i és la gent que potser va viure aquella època també s'hi pot enganxar en aquest sentit, perquè parla de molts jocs comuns que ja no
9: desapareixen.
10: Sí, i que va posar... Bé, pensem que Barcelona va ser molt important en el circuit que es va dir del clubbing d'aquella època, que gairebé podia competir amb grans meques com Londres i Berlín. Vull dir que va ser va ser tot un fenomen. I aquest home es veu que ho feia molt bé. Jo això de punxar no és una cosa... O sigui, això dels DJs tampoc és una cosa que sigui el meu estil, però està molt bé, però està molt ben escrit i és molt interessant per això. I és que tu pots llegir com una novel·la, també, perquè estàs això. Vull dir que al final no deixes un retrat d'una època, d'un lloc i d'un moment.
9: Uh-huh. Sideral, Estrella Fugada, d'Héctor Castells, en castellà, no?
10: Sí, només en castellà. Bueno, jo el vaig recomanar de tant en tant. És veritat que és un llibre molt específic, que no a tothom li pot agradar, però a vegades algun client que ha demanat algun consell per regalar o per algun... I si m'ha encaixat, han acabat molt...
9: Li has recomanat.
10: Han acabat molt satisfets, perquè els ha agradat molt.
9: Vinga, anem a fer la llista. Per on seguim?
10: Sí, bueno... Podria comentar un que va ser un dels, diguéssim, dels primers llibres que es pot considerar literatura així de periodística, musical, diguéssim, que és Viajando con los Rolling Stones.
9: Uh-huh.
10: No sé si encara es publica, em sembla que era Anagrama, però aquest llibre de Robert Graham és molt bo perquè és un retrat, va viatjar amb ells, diguéssim, a la gira dels Stones del 72 per als Estats Units, quan eren gairebé com déus o com l'exèrcit de Tila, vull dir, allà on anaven o arrasaven. Llavors, és un retrat també d'una època, i dels Stones, diguéssim, en el seu màxim nivell.
9: Sí.
10: I sense censura, vull dir que van... Clar, després ja no ha tornat a passar, perquè els Stones també, el Mick Jagger, que és molt llest, també es va donar que clar, que tampoc...
9: Home, pensa...
10: Quedava molt bé que s'expliqués tot.
9: Pensa que en les cròniques es parla de... bueno, d'una gira frenètica, morgies, drogues, sexe, sí. Mansalva, depressions...
10: No, és això, és com un exercici... Allà on passaven, ho arrasaven. És clar, estem parlant dels principis dels 70, una Amèrica convulsa, també, diguéssim, el final del hippisme, el final d'una època... que és tremendo, i és un retrat això molt... per la gent que li tingui certa curiositat. Està molt ben escrit, també, tot s'ha de dir, també t'ho pots llegir gairebé com una novel·la. No és una biografia
9: amable,
10: ensabonada, això mateix. Sí. No, que si s'han de dir les coses es diuen. Mm-hmm. I, de fet, ja no ha tornat
9: doncs
10: a passar
9: més. Doncs les coses com eren,
10: sí, exacte. No? Sí, tal com raja.
9: En aquesta gira. Viajando con los Rolling Stones, de Robert Greenfield?
10: Greenfield, perdona, he dit Graham, sí, m'he confós.
9: Greenfield,
10: sí.
9: Molt bé, què més tenim? Vinga.
10: Mira, ara, per tranquil·litzar-nos una miqueta, agafem el violí. Aquest llibre que té Quaderns Crema, també hi ha Cantilado, que està molt bé, que és de Elena Adli, que es diu El violí d'en Lep, una aventura italiana com a subtítol. Està molt bé perquè és com un retrat a través de la troballa d'un violí. L'escriptora, diguéssim, fa una recerca i va viatjant també a través del temps i a través d'un país, sobretot Itàlia. És un retrat cultural d'Itàlia, diguéssim, dels últims 200 anys. I vas veient com el violí aquest es va anar movent. Em sembla que parteix de Rússia i va anar movent-se al llarg dels anys, diferents propietaris. Vull dir, està molt ben escrit, és una meravella. És una gran escriptora i és un...
9: És una història diferent.
10: És un assaig atípic, exacte. Sí, és això. A través d'un violí, doncs, clar, és tota una cosmologia de moltes petites històries, molts petits... I és això, és una delícia. Està francament bé. S'ha vengut moltíssim, almenys nosaltres l'hem vengut molt. I encara, avui en dia, encara... És d'aquestes tries segures, diguéssim, que sempre queda molt bé per a determinat públic que li pugui interessar aquest tipus de tema.
9: Doncs és una proposta molt diferent a les que havíem citat anteriorment. Seguim per on?
10: Sí, podem seguir... Bueno, aquest també és un... un cantant, Mark Lanegan. El títol és anglès, però en castellà. Sing Backwards and Weep, que és cantar hacia atrás
9: i llorar.
10: Clar, és un cantant, va morir fa relativament poc, dels anys 90. Molta gent no el coneixerà, però potser per algun tipus de persona del que va viure aquesta època, o sigui, els anys 90, diguéssim. Està molt ben escrit, a mi m'ha sorprès. A veure, també és veritat que es explica una vida molt dura, perquè és tota aquesta generació de músics de Seattle, que era l'estat de Washington, que era un espai una mica deprimit, diguéssim, que van coincidir amb uns moments molt... època Reagan, tot aquest aspecte més... l'entrada de l'heroïna... Tot això,
9: uns temps
10: sí,
9: temes
10: convulsos,
9: no? Sí.
10: I t'ho explica... Està molt ben escrit. A veure, t'ha d'interessar una mica, no tant el personatge com l'època, també, però està... està, a mi és gairebé com una novel·la que es pot devorar. Vull dir, el tio té molta gràcia per explicar i, clar, t'adones que, bueno, és una vida, al final, és una vida de redenció perquè t'explica com acaba l'infern i com se n'acaba sortint. I perquè acaba... el roben, la pallissen, el... clar, es fot de tot, parlant en plata, però també és una història que té una mica un rerefons optimista perquè parla també de redenció i que també acabes sortint una mica de tot plegat. Si poses ganes.
9: Doncs ens queda temps, molt ràpidament, per una última recomanació. Vinga, quina tries? Te'n quedaran unes quantes. Sí.
10: Bueno, mira, és que passa que aquest, bueno, no sé si l'aconseguireu, perquè aquest em va fer gràcia perquè un client nostre, que és violinista aquí a Sant Cugat, ens
9: el
10: va regalar. El desertor professional, Pere Verdaguer, que és un violinista d'aquí a Sant Cugat, i que es va editar aquest llibre. I és molt curiós perquè explica una mica la seva vida i, bueno, tota la història com a músic i com a persona i les seves aficions. Té facetes que no coneixia, com que també dibuixa.
9: Doncs aquí tenim un producte local.
10: Sí, correcte, també m'ha fet gràcia per això, perquè, bueno, no, suposo que hi haurà gent que el coneix, que és, perquè és de tota la vida, em sembla, de per aquí, Pere Verdaguer. És un gran músic, em consta, vull dir, arrangista també, vull dir que fa arranjaments. I ha tocat amb molts grans noms. Em sembla que ha tocat amb el Raimon, bueno, no sé si vull dir que el Serrat també li ha fet arranjaments, vull dir, que és un tio que ha tocat amb la flor i nata, diguéssim, de...
9: Vaja, que té històries per explicar.
10: Sí, clar, sí. Mira, em va fer gràcia. Reconec que no l'he pogut llegir perquè me'l va portar tot just fa un parell de dies, però mira, com que em va sortir també la idea de parlar de música, dic, aprofitarem per portar-lo i parlar d'algú d'aquí.
9: Doncs amb el desertor professional de Pere Verdaguer, aquest producte, sí. Quilòmetre Zero, no?
10: Sí, si algú està interessat, que ens ho vingui a preguntar, que ja parlarem amb ell, perquè
9: que passi per la llibreria.
10: Li queden uns quants, em sembla, perquè...
9: Molt bé.
10: No els ha venut tots, però bueno, que si tinguessin interès els hi podríem... potser preguntar, si el podem aconseguir.
9: Perfecte, Roger. Doncs qui estigui interessat en aquesta temàtica, llibres que parlen de música, ja sigui d'artistes, de grups... de...
10: Sí, nosaltres tenim una secció força interessant perquè ens agrada molt la música en general. Ja no cal que siguin aquestes històries més truculentes o més de rock and roll i de passats de volta. També tenim molt assaig de música clàssica, això, de grans compositors, de jazz... Vull dir que tenim interès i tenim una secció prou important a la llibreria. O sigui que...
9: Doncs ja ho saben, que passin per la Salvatge, que ja us hi trobaran.
10: Ja teca.
9: Gràcies, Roger.
10: A vosaltres.
9: Fins a la propera.
10: Adéu-siau.

0: El Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat acollirà aquest dijous 12 de març una nova edició dels Premis Sant Cugat de l'any. Uns guardons que reconeixen persones, entitats o col·lectius que han tingut un impacte destacat a la ciutat durant l'últim any en àmbits com la cultura, l'esport, la ciència, l'àmbit social o l'economia. Els premis tenen també una particularitat, i és que la ciutadania pot proposar candidatures que després són valorades per una comissió de propostes abans que el jurat final decideixi els guardonats. Per parlar de com funciona aquest procés, de les candidatures i també del significat d'aquests reconeixements per a la ciutat, avui ens acompanya el Jordi Puigneró, ell és tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, i és també el president de la Comissió de les Propostes. Senyor Puigneró, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Tot a punt per aquest dijous, per aquesta gala que lluirà la ciutat, el Teatre Auditori Emma Vilarasau?
1: Doncs sí, un any més. Un any més amb un dels actes, jo crec que podríem dir, importants de Sant Cugat durant l'any, perquè reconeixem, no?, doncs aquella feina que fan molts santcugatencs i santcugatenques i entitats per la ciutat, i és un dia molt, molt bonic i de reconeixement i també d'entendre de la importància de que som una ciutat amb un poble dins, no?, amb gent que fa coses.
0: Mm-hmm. Què representen per vostè i pel consistori i pel conjunt de la ciutadania aquests guardons?
1: Bé, aquests guardons són molts anys que en diferents formats, perquè ja fa, en fi, sembla que més de 25 anys que es fan.
0: De fet, van néixer en aquesta casa.
1: Van néixer en aquesta casa, a Ràdio Sant, bueno, quan era Ràdio Sant Cugat, mm-hmm. Era Ràdio Sant Cugat. I bé, hem tingut una continuïtat en alguns anys potser que es van deixar de fer i que els vam haver de recuperar, no? Però, insisteixo, són uns premis per reconèixer tota aquella gent que fa coses per la ciutat, que les ha fet l'any anterior, i, per tant, que mereixen, doncs, que aquesta feina sigui reconeguda, i també, doncs, aquella gent que projecta la ciutat més enllà de Sant Cugat, no?, gent que fa coses, doncs, importants, no?, a nivell mundial, en fi, doncs, crec que són uns premis molt, insisteixo, molt, molt entranyables, on conflueixen el Sant Cugat poble amb el Sant Cugat ciutat, i aquests premis, doncs, van d'això. Tan senzill com això.
0: Són d'alguna manera uns premis que serveixen per agrair la feina que fan persones i entitats de la ciutat i també per mostrar una mica un orgull de poble i ciutat, podríem dir-ho d'aquesta manera.
1: Així és, hem de treure pit, no? Hem de treure pit en tot allò que fem bé, i aquelles persones que ho fan bé i excel·leixen, doncs, tant en molts àmbits, esportius, culturals, socials, etc., doncs fer-los aquest sentit homenatge i fer-ho, doncs, en el teatre més important de la ciutat o més gran de la ciutat.
0: Quin estat de salut tenen els premis a dia d'avui? Vostè ho deia, durant un temps, per la pandèmia, sobretot es van deixar de fer, després es van recuperar amb una edició que englobava diferents anys. Quin és l'estat de salut d'aquests premis, que ja venen de lluny?
1: Doncs crec que estan en un bon estat de salut, estan consolidats. Jo crec que hi han vingut per quedar-se definitivament, no? Crec que seran uns premis que els recordarem any rere any. I bé, senzillament ara potser el que ens faltaria és fer-los encara una mica més coneguts entre la ciutadania, i també, doncs, que la gent, quan arriba aquestes dates de final d'any, ja vagi pensant, no?, escolta, fulano de tal o l'entitat tal, aquest any passat, doncs, escolta, ha fet moltes coses, ha fet això, ha fet allò, doncs potser els podríem proposar, no? Per tant, que ens arribessin més propostes per part de la ciutadania, i així també a la Comissió de Propostes, doncs, tindríem menys feina, no?, perquè al final la tasca de la Comissió de Propostes està formada per gent tècnica de l'Ajuntament, no?, i altres persones, no?, és intentar, doncs, fer un buidat, no?, del que ha passat en aquest cas l'any anterior, i elevar al jurat, doncs, totes aquelles candidatures que tenen, que reuneixen uns certs mèrits, no?, per poder ser premiades.
0: Mm-hmm. Ara ho deia vostè mateix, hi ha una particularitat d'aquests guardons, i és la participació ciutadana, d'alguna manera, que pot proposar aquestes candidatures. Pel que m'explicava, li agradaria que la participació de la ciutadania fos més activa i que us arribessin més propostes. No sé quantes us n'han arribat enguany.
1: Bé, això ara, el número exacte no el recordo ara, mm-hmm. de les que han arribat, per tant, no vull equivocar-me, però, en fi, han arribat unes quantes, i a vegades, no totes elles, evidentment, són vàlides, perquè hi ha una sèrie de requisits per poder fer arribar propostes, que és, s'han de recollir un cert número de firmes...
0: Què valora la comissió a l'hora de...
1: No, la comissió intenta, sobretot, fer dues coses. Una, ho dic perquè a vegades ens arriben també propostes de dir, escolta, l'entitat tal ha fet 35 anys, no? Doncs al final, per exemple, una de les coses que va dir la comissió va ser, escolta, com que no podem anar l'argument, perquè algú pot dir que els 35 són molt importants i un altre pot dir que fer 15 anys fent una cosa és molt important, no? Doncs, com que es fa difícil a vegades discriminar, vam dir, escolta, el que són els aniversaris, no? Per dir-ho així, o sigui, entitats que porten molts anys fent moltes coses per la ciutat, intentem inscriure-los en allò que en diem els anys rodons, no? Doncs els 25, els 50, tu ja portes 25 anys, no? Demostrant en fi, que fas feina per la ciutat amb,
0: ja estàs ben arrelat.
1: Estàs arrelat, doncs, amb 25 anys, i després hi ha doncs, els 50, els 75, els 100, Aquest és un primer criteri que la comissió ha intentat adoptar, no? per intentar sortir d'aquest tema dels aniversaris, i que evidentment per si mateix un aniversari no és suficient, o sigui, a banda de fer un aniversari aquell any has d'haver fet alguna cosa, no sé, haver fet activitats a la ciutat o haver fet coses, no? Aquest és un paquet, diguéssim, no? Concret, no? Per exemple, en aquesta edició teníem moltes escoles que feien aniversaris, moltes.
0: Sí, senyor, 50 anys.
1: Teníem de 50, teníem de 25, em sembla que també alguna de 40. Al final el criteri va ser, escolta, es premia, s'eleven al jurat les de 50 anys, no? I aquest va ser només el criteri perquè si no era... En fi, o, per exemple, també es mira, evidentment, quines coses excepcionals s'han fet l'any anterior. Per exemple, pot passar que un any hi hagi una persona que, escolta, ara poso un exemple, fa una pel·lícula que li donen un Goya. Uh-huh. Això no passa cada dia, que un Sant Cugatenc li donen un Goya, no? O un Premi Gaudí. O un esportista que, doncs, un any en concret, escolta, doncs, guanya la Champions del seu esport, no? Doncs això s'ha de tenir molt en compte, també, no? Per tant, són temes destacats. O algú que descobreix, fa un descobriment científic, o alguna cosa molt de molta rellevància, no? Potser no són... realment, o sigui, són gent que pel fet de ser santcugatencs, no, doncs, en fi, surt el seu nom i, per tant, la ciutat, no, aquesta persona era de Sant Cugat, no?
0: Bueno,
1: doncs,
0: una projecció
1: de la ciutat, no? Bueno, això també es valora, aquest tipus de coses, no? Intentem fer aquest buidatge, llavors ja, al final, clar, al jurat li arriben moltes candidatures. Aquest any hem fet rècord de premiats perquè eren totes de tanta qualitat que al final el jurat va prendre la decisió d'aquests nou premis, no? Més a l'extraordinari. Però n'hi havia moltes més i és una tasca difícil pel jurat acabar de decidir-ho, no?
0: De fet, les propostes arriben d'una part per la ciutadania, diguéssim, però d'altra banda, des de la comissió també podeu elevar les vostres pròpies candidatures, no?
1: Bueno, entenc que estem
0: en compte tot, sí, això que ara...
1: Explicava. O sigui, a vegades la ciutadania pot fer propostes però no sap que hi havia, per exemple, hi ha un nano, doncs, que ha fet un descobriment astronòmic important, no? La gent potser no ho sap, això, no? O jo què sé, Carnisseria Escorral ha fet 100 anys, no? Doncs pues ningú...
0: En aquesta casa m'han fet el reportatge.
1: No, però vull dir, per tant, la feina de la comissió també és una miqueta en recordar-se potser d'aquelles candidatures més anònimes.
0: Que no són allò tan... que és menys cridaner, potser. Que,
1: això passa molt, per exemple, a les entitats és més fàcil, perquè sempre hi ha algú d'una entitat o la pròpia entitat que, en fi, busca les firmes, l'organització que ja ho fa, no? Però hi ha candidatures molt anònimes i una de les tasques de la comissió és intentar, precisament, i es fa un debat sobre si aquella candidatura, doncs, en fi, mereix o no mereix, i al final la comissió no decideix els guanyadors, L'únic que...
0: Els proposa.
1: L'únic que és que fa propostes, I, per tant, les propostes han d'estar enraonades.
0: Enguany, vostè ho deia, hi ha molts guardonats, hi ha un primer bloc que són l'Escola Col·legi Pureza de Maria, l'Escola Ferran i Clua i les Escoles Universitàries Invernat, un premi conjunt, per dir d'alguna manera, per aquests 50 anys que vostè ens comentava. Després hi ha l'altre gran grup, que és Entitats, on trobem l'Esbar Sant Cugat, el Club Patanca Sant Cugat, la Coral i els Voluntaris de la Unió Ciclista, que també seran reconegudes. I després hi ha premis a títol personal. Tenim la cineasta Judit Colell, l'artista Maria Fabre, l'astrònom que ara ens comentava, el Joan Miquel González, i en l'àmbit del comerç, doncs, la carnisseria Coral, que tindrà aquest guardó per celebrar 100 anys de vida a la ciutat, que aviat és dit, però això vol dir molta feina i moltes generacions al darrere del taulell. Què en destacaria d'aquests guardonats, ja?
1: Bueno, doncs tots ells tenen molts mèrits, com també les que van arribar a la final, Vull dir, va ser complicat pel jurat prendre una decisió, però al final de la vida pues, guanya un i un altre no? Això és així. En tot cas, tots s'ho mereixen. Hi ha una mica un... la proposta de guanyadors és molt heterogènia, no? Ja
0: des de... Es vigila això també, que hi hagi varietat en els guardonats, perquè no hi hagi un any, per exemple, un any olímpic, no? Doncs que hi pugui haver certa tendència, doncs, que hi hagi molts esportistes guardonats.
1: Això es té en compte, sí. El que s'ha fet és, abans, sí que és veritat que en les edicions anteriors als premis, això han canviat ara en aquestes noves edicions des d'aquest mandat, hi havia que es donava un premi per categoria, no? Clar, això també era meta injust, no? Perquè podia passar que un any, escolta, hi haguessin tres propostes culturals molt bones. I un altre any pot passar que n'hi hagi tres d'esportives, no? I, per tant, diguem, bueno, només en serà una, també és un pèl injust.
0: Llegava, no?, una mica de mans.
1: Llegava molt de mans. I això vam decidir que eliminar-ho, no?, per dir-ho així. I, escolta, si un any resulta que hi ha cinc propostes socials molt bones, doncs, i no n'hi ha cap d'esportiva o no n'hi ha cap de cultural bona, doncs, escolta, no passa res. Tot i així, és cert que el jurat intenta fer una feina de dir, home, intentem que hi hagi una miqueta de tot.
0: Equilibrar-ho.
1: Dintre les possibilitats.
0: Dins de tots aquests premis n'hi ha un que és l'extraordinari, que enguany és per l'empresari de la comunicació i fundador d'aquesta casa de ràdio Sant Cugat, el Ramon Grau, un premi que reconeix tota una trajectòria, no?
1: Aquest el decideix l'alcalde, eh?
0: Aquest el decideix
1: directament l'alcalde. L'alcalde. En fi, això li hauríeu de preguntar amb ell quin han sigut els... en fi, doncs el que l'ha fet portar aquesta decisió, que jo crec que és molt, en fi, molt encertada, és una persona molt important a la ciutat des de fa molts anys pel que ha contribuït, no? No només amb el seu projecte comunicatiu, sinó també, doncs, a nivell personal i la seva vinculació, per exemple, a tot el tema del Grau Garriga, etcètera, no? Per posar algun exemple, eh? Vull dir que, bueno, en qualsevol cas, això ho explicarà l'alcalde, a la gala, quan...
0: ho ha explicat també a la roda de premsa, ja quan el van triar. En tot cas, enhorabona al Ramon. Sense ell, possiblement, doncs, aquesta casa no seria on som, també. Més enllà del reconeixement, quin impacte creu que tenen aquests premis per les persones i les entitats guardonades, no? Moltes vegades hi ha moltes entitats o moltes persones que piquen pedra, que fan feina, i no es fa tot, les coses no es fan moltes vegades per reconeixement, però, escolta, a un li agrada, a vegades, no?, que li donin les gràcies o que elevin allò que ha fet i que tingui rellevància per a la ciutadania.
1: Què menys, no?, que ja que no els podem pagar, no?, tot el que fan per la ciutat, per dir-ho així, què menys que rebin un reconeixement honorífic com aquest, i que ho puguin fer, doncs, amb la seva família, els seus amics, que al final, doncs, també vegin, no?, que aquestes persones que estimen, doncs, en fi, doncs, fan coses per la ciutat. Crec que és que, torno a dir, crec que són uns premis entranyables. Malauradament, no podem fer-ho per tothom que s'ho mereix, no?, perquè la llista aquesta seria molt llarga. Però mira, doncs, cada any anem saldant, per dir-ho així, aquest compte que tenim amb molta gent de la ciutat, que, insisteixo, de forma altruista, posant-hi moltes hores, hores de la família, hores d'altres, en fi, d'altres coses que fan, no?, doncs, per dedicar-los en aquest sentit, doncs, o a l'excel·lència, diguéssim, des d'una perspectiva personal que projecta Sant Cugat, o fins i tot, doncs, en el cas de moltes entitats, doncs, per molta gent del poble, no?, que participa de les activitats, etcètera, no? Vull dir que...
0: Són uns premis que també volen reforçar una mica el sentiment de pertinença a la comunitat. Vostè deia al principi, no?, Sant Cugat és una ciutat que té un poble dins, també és una ciutat que en els últims 26 anys ha duplicat la seva població. Això ha fet, doncs, que el sentiment de pertinença possiblement no sigui igual per a tothom. Aquests premis volen que tothom senti orgull ben entès de la ciutat on viu?
1: Sí, també tenen una miqueta d'això. Final... allò que diuen, no?, qui perd les arrels perd l'identitat, no?, i al final ser d'un lloc, doncs, vol dir també, en fi, significar-se, no?, amb el que significa aquell lloc. Avui, ser de Sant Cugat, ja som una ciutat de 100.000 habitants, no?, ja, la gran majoria gent no hi ha nascut, però, en canvi, hi ha molta gent que ha triat venir a viure a Sant Cugat. I això està només important, no?, i en aquest sentit, doncs, tenir orgull de ser de Sant Cugat, doncs, aquests premis van també una miqueta d'això, no?, de reconèixer aquella gent que, precisament, com que estan orgullosos de ser de Sant Cugat, exporten el seu nom, fan coses per la ciutat, en fi, tot una mica també d'això, aquests premis, sí, sí.
0: Què trobaran a la gent a la gala d'aquest dijous al Teatre Auditori?
1: Jo espero que divertimento, també, perquè hem volgut convidar el Pep Plaza, aquest actor i imitador per excel·lència, perquè ens ajudi, doncs, a fer uns premis divertits. A més, també, cada any, a cada gala, convidem entitats del poble a farcir-la, en aquest cas, no? de cultura, i en aquest cas, doncs, tenim la coral, tenim també, doncs, l'orquestra dilatant. Esperem fer una gala bonica, on, com sempre, cantarem l'himne a Sant Cugat.
0: Sembla que és nou, aquest any, ara li dic de memòria, però...
1: No, l'himne, o sigui, l'himne fa molts anys que estava fet, però s'ha fet una nova versió, perquè cada any s'intenta versionar per diferents tipus de concert. O sigui, jo no sóc un expert musical, però sí que, per exemple, el tenim versionat ja per orquestra simfònica, el tenim versionat també per... cant coral, el tenim versionat per diferents, i aquest any es fa també una versió diferent, que en tot cas descobrirem el dia de la gala.
0: Que tothom hi pot anar, és gratuïta, només cal demanar...
1: Cal anar a buscar les entrades.
0: Queden poques, li diré. Jo quan preparava l'entrevista diria que només quedava l'amfiteatre, d'això ja fa un parell de dies, però...
1: Jo el que per això sí que demanaria a tothom és que la gent agafa les entrades... Són gratuïtes, i això passa molt amb els temes gratuïts, a vegades, que és que les agafa i després no hi va. Uh-huh. I això, clar, quan hi ha molta gent que vol anar-hi, jo demanaria, sisplau, que si hi ha gent que sap que no hi anirà, que torni les entrades perquè les pugui aprofitar algú altre.
0: I tant.
1: Bueno, en primer lloc que hi vagin, no? Vull dir que facin l'esforç d'anar-hi, però si no hi poden anar per qualsevol motiu, doncs hi ha molta gent que li agradaria anar i que a vegades es queda fora, i fins i tot a última hora, encara que sigui última hora, que si tornen les entrades els hi agrairem.
0: Mm-hmm. Queda acte de responsabilitat també amb el resta de veïns i veïnes, doncs home, si no hi podem anar, no deixem una butaca buida.
1: Esperem fer un ple de goma a goma en el teatre, en aquesta edició, perquè aquests premis s'ho mereixen.
0: Es fa il·lusió que el teatre estigui ple, no? Fins i tot això, que s'esgotin les entrades per aquest reconeixement. Són més de 900 localitats.
1: Poques coses omplen aquest teatre, i esperem que els premis Sant Cugat de l'any sigui una d'elles.
0: Doncs tothom convidat, ho dèiem, les entrades gratuïtes es poden aconseguir al Teatre Auditori, ja sigui a través de la seva web, a l'oficina de turisme també. Això que apuntava el tinent d'alcaldia, si no hi podem anar, doncs fem aquest exercici de retornar-les. Ens deia que a part del

0: espero doncs, que ho podem continuar fent en els propers anys. I, bueno, i també doncs, algun dia, no sé si podrem també fer-ho, tenim el teatre Emma Vilarassau, algun dia tindrem també, podrem ja tenir el teatre de la Unió.
1: Esperem que sigui més aviat que tard,
0: I també doncs, poder fer alguna gala futura en el teatre de la Unió també estaria molt bé.
1: Seria fantàstic. Doncs tothom convidat aquest dijous a aquesta gala dels Premis Sant Cugat de l'any. Si malauradament no podeu aconseguir entrar, doncs que sapigueu que els podeu seguir també des de casa, des d'aquesta casa, a través de la nostra web, que retransmetrem la gala en streaming. Sempre és millor gaudir d'aquestes gales des del teatre, però en última instància doncs, també els convidem a fer-ho a través de la web i des de casa, o aquells que siguin lluny de Sant Cugat aquell dia. Senyor Puigneró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Doncs gràcies a vosaltres.
1: Que sigui tot un èxit.

0: última carta que voy a...
1: Doncs bé, posat tot a punt, tal com li agrada en Ventura Cantó, jo ho tinc tot preparat, ell ha fet la revisió i m'ha dit, ok, comencem. Bon dia, Ventura.
2: Bon dia
1: a tots. Està tot bé, això?
2: Sí,
1: està tot
2: bé,
1: que soles tot, de ventall, tot...
2: Tot a punt.
1: Menys mal. Va, vinga, Ventura.
2: Tot a punt per jalar.
1: Que avui ens portes un plat així una mica italiani, no?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Risotto amb boletos.
1: Risotto amb bolets. Escolta'm, això és un plat que, vols dir que deu portar prou els elements per donar força al cos?
2: No, no, ja ho veuràs.
1: Perquè, escolta'm, l'arròs i bolets, jo no sé, no sé com ho agafo, això, eh?
2: Sí.
1: Doncs vinga, va, anem a explicar la recepta, Ventura.
2: Anem. Farem un porro, 300 grams d'arròs, bolets, 100 grams més o menys, sal, oli i formatge ratllat.
1: Molt bé. Molt poques coses, no?
2: Molt poca cosa.
1: Molt bé.
2: Ja ho veuràs si és fàcil, ja ho veuràs si quedarà... Queda molt bé. Ja ens ha resultat. A veure, farem la cassola amb oli. Farem el porro tallat, el porro ben tallat.
1: Sí.
2: I que no quedi ben durat, quedi blanc, blanquinós, com si fos amb ceba, el mateix.
1: Sí.
2: I poses els bolets tallats a quadres petits.
1: Quins bolets?
2: Qualsevol bolet.
1: Qualsevol bolet.
2: Bolet tallat. Bolet que sigui, pot ser... És igual, el pinzell, el robador...
1: Vale, és igual, és igual.
2: Qualsevol classe bolet, tallats a petits quadres i posats a dintre del porro amb l'oli. Com es va fent i tires l'arròs.
1: A poc a poc, tot això molt a poc deu ser, no?
2: Sí, a poc a poc, que no quedi rosat, quedi blanquinós. Si queda rosat també es pot fer igual,
1: però
2: pas que quedarà com més cremat, diguéssim. I posa l'arròs, que faci una mica amb el de dos amb la de dos, posa l'aigua i que quedi, o sigui, l'arròs que quedi com allò arròs pilaf, no quedi arròs bullit.
1: Bueno, ara, quan comences a dir noms d'aquest tipus de cuiner, ja saps que en deixes una miqueta així...
2: Vull dir que quedi l'arròs sec. Quedi l'arròs sec.
1: Oh, és que és complicat que et quedi l'arròs sec,
2: eh? No, ja queda. Tu el fas a...
1: Si tu vas remenant, i te va quedant, ja.
2: I queda l'arròs sec. Queda molt bé. I com abans de treure'l del foc, hi posa el formatge ratllat per sobre.
1: Va.
2: Remenat. I servir. Mira si és fàcil.
1: I servit, ja, això.
2: I servit.
1: Escolta'm, però aquest àpat és molt... És molt senzill, és molt...

0: ràpid, però...
1: No, no, ja és un plat maco, maco, maco.
0: Sí, però escolta'm, d'elements vitamínics, vols dir que en deu portar ni masses, perquè, a veure, sabem que l'arròs, molts de països en viuen, d'arròs amb arròs,
1: I
0: eh?
1: tant, i tant.
0: D'arròs amb
1: I
0: arròs. I
1: tant.
0: després aquí,
1: No, no.
0: doncs, el que hi proporciona el bolet és més o menys aigua.
1: Bueno, hi viuen. Aquí, actualment, nosaltres per tot, tots en Catalunya, l'arròs bullit, arròs, fas arròs i fideus, o sigui, també l'arròs el fem servir molt.
0: Sí, també.
1: També, o
0: Sí.
1: sigui que
0: I
1: no.
0: amb les paelles, va passar que aquí
1: Paelles,
0: hi ha
1: sí.
0: molt més sofisticació, no?
1: És més allò que era l'arròs a la paella, diguéssim.
0: Perquè, per exemple, amb aquest plat, Ventura, què hi faríem? Hi acompanyaríem un tall de carn, un tall de
1: No, no,
0: peix,
1: no.
0: o és això
1: L'arròs sol.
0: únic?
1: L'arròs sol. El
0: Arròs
1: pas,
0: sol?
1: clar, pots menjar un arròs, vas a un restaurant, demanes l'arròs aquest que em facin, i
0: Sí.
1: després a darrere pots menjar un altre segon plat, si vols. Però amb l'arròs aquest quedes bé, eh?
0: Sí que, bé, no és
1: Quedes
0: clar,
1: bé.
0: si fas un platet una miqueta
1: Fas un
0: maco.
1: arròs aquest i un bon postre, també quedes bé.
0: Sí, oi, tant que sí, suposo que és
1: Molt quedes
0: clar.
1: bé.
0: L'arròs també, encara que ens ho sembli, tipa, eh?
1: Ja ho diuen, que l'arròs fa el ventre gros.
0: Sí. Escolta'm, hi ha diferents tipus d'arròs. Hi ha l'arròs bomba, l'arròs allargat, l'arròs de diferents formes. Ara, cada vegada van sortir més diferents tipus
1: Sí,
0: d'arròs. Amb
1: abans...
0: quina et quedes tu, Ventura?
1: Per mi, l'arròs que és boníssim, per mi, l'arròs bomba.
0: El
1: L'arròs bomba és
0: bomba.
1: dels més... No sé si és que sempre ho he sentit parlar així, però tot el vidre gastat, quan havíem gastat tot l'arròs, que es venien abans,
0: Sí.
1: de les marques que hi havia abans,
0: I
1: d'arròs,
0: no es deia en bomba, potser.
1: no es deia, no era bomba, perquè la bomba després va fer que ara ho venen amb aquests saquets,
0: Sí.
1: sembla... Si és perquè sigui més car o el que sigui,
0: Ara ho has dit.
1: no,
0: Ara ho has dit, ara ho has dit.
1: però abans tota la vida l'arròs tothom comprava el mateix arròs, a les botigues o el que sigui. Les botigues de tot Catalunya, de tot allà fos. Bueno, tot Catalunya, tot. Hi havia, bueno, l'arròs, ara me'n recordo el nom, vas una, per no dir-ho, i però vull dir que l'arròs que gastava tothom.
0: L'arròs és una planta, segons doncs podem explicar, que és herbàcia semiaquàtica del gènere Oryza i de la família de les poàcies. El seu gra és dels principals aliments de la humanitat, inclús a la dieta d'un 70% de la població mundial.
1: Sí.
0: Imagina't, com ens n'anem d'enrere. Es tracta d'un cereal considerat com a aliment bàsic en moltes cultures culinàries, que sí que ho hem comentat, especialment la cuina asiàtica, que sí o sí, doncs realment a la seva dieta diària doncs hi posen aquesta aportació doncs, de lo que és aquest gra d'arròs. Hem de dir que el que és la història de l'arròs va començar-se a cultivar a diversos països fa més de 6.000 mil·lennis. Dues espècies d'arròs va domesticar-se, l'arròs asiàtic, l'africà, el conreu del secà, i es va introduir al Japó i Corea aproximadament 1.000 anys abans de Crist. Mentre ens anem
1: Gens,
0: enrere,
1: anys i anys i anys.
0: mare meva, mare meva. I bé, l'arròs es va domesticar a la meitat est d'Europa i la Mediterrània cap a l'any 800. Els àrabs el van portar a la península Ibèrica quan la van conquerir l'any 711. És a dir, aquí no coneixíem l'arròs.
1: Imagina't. No, no, penso una cosa, després de tot, després dels anys que havia fet jo de cuina i allà, l'arròs, en 15 minuts estava. De 15. I ara hi ha arrossos que de 20 minuts encara està crua.
0: Sí, que és
1: No
0: veritat,
1: sé si
0: això,
1: és
0: eh?
1: la qualitat o el que sigui, perquè tota la vida hem gastat arròs de Pals i arròs del Delta de l'Ebre, que era l'arròs que gastàvem tots
0: Sí,
1: nosaltres aquí. Per això vull dir, jo no sé si és... Bueno, no ho sé. L'aigua o el que sigui, tot ha canviat.
0: després has de tindre molta cura que fas sempre el mateix tipus d'arròs
1: Sí.
0: perquè sàpigues el temps just que té que córrer,
1: Ara.
0: perquè si no, si vas canviant, ja cada vegada saps menys doncs, el temps que ha
1: Ara ha
0: d'estar, eh?
1: sortit l'arròs allargat, l'arròs aquest, l'arròs l'altre, diferents, l'arròs bomba, l'arròs de tota classe. L'arròs bomba és per mi de la millor qualitat que hi ha actualment, diguéssim, per preu i el que sigui.
0: Diu que el valor nutritiu, diu que, és clar, doncs té més proporció de midó, que nutricionalment funciona com a reserva energètica per la persona i aporta doncs, aquesta sensació de quedar de tip, no? Perquè, és clar, si no el deixem coure pròpiament, és allò que estem menjant arròs quasi durant tot el dia. El seu contingut en greixos és molt baix i hem de dir que és ric en hidrats de carboni i que també doncs, té proteïnes i que són presents amb un 0,7 de mitjana. És ric en vitamina complex B, amb titamina, amb niacina i, per tant, ajuda a accelerar els processos metabòlics. Doncs bé, a banda de tindre potassi, que també convenen per la gent que pateix hipertensió doncs, arterial, per la gent de, que tenen colesterol de l'LDS, que està present a la sang, el silici, també forma part de que fa que es formi teixit cartilaginós. A més, porta vitamina E, no té colesterol. Bé, que té una quantitat doncs, de cereal que no conté gluten, que és apte per celíacs. Vull dir que, a veure, aquest àpat que ens has dit avui és de remei, Ventura? És de remei.
1: Bueno, perquè l'arròs tot el dia s'ha sigut que és menjada clínica, representa.
0: Sí.
1: Pensa
0: sí.
1: Una cosa, com jo feia de cuiner, que havia estat aquí a la Volta Ciclista a Catalunya, que sortia de Calella, de la costa, i estava en un hotel, i menjàvem l'arròs pel suc.
0: Pel suc.
1: Perquè l'arròs, pensa que el suc d'arròs va bé pel que té o que està malament del ventre, fem el cas. O sigui, restreny.
0: Ah, val.
1: Restreny.
0: És a dir, va inclús més bé el suc que
1: sí,
0: el mateix arròs,
1: com el mateix arròs, en proporció.
0: Doncs mira,
1: i els ciclistes menjaven això, arròs bullit i entrecots.
0: Sí. Ventura, anem a repetir aquests ingredients tan ràpids, tan boníssim, d'aquest aliment com és l'arròs, que porta tantes vitamines.
1: Que per cert, t'hagi una cosa, avui és el dinar que faré jo.
0: Ah, doncs pues molt bé, fantàstic, eh? Ja vindré cap a casa teva.
1: Ja pots venir.
0: Molt bé, vinga.
1: No dic a tothom perquè siguin masses.
0: Molt
1: vinga,
0: bé.
1: El porro, els 300 grams d'arròs, o bolets de qualsevol classe, que siguin 100 grams, tallats a quadres, ja ho he dit, sal, oli i el formatge ratllat.
0: Molt bé, doncs fantàstic.
1: I és fàcil.
0: Molt fàcil, realment bo i que et dona molta salut. Molt bé, Ventura, moltíssimes gràcies també per tot i una bona setmana. Adéu-siau, bon dia.
1: Molt bé, vinga.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit, cada nit.
4: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles, caient el sol adormit.
3: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
6: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
7: Avui va de la vaixella de guardar. Tens alguna vaixella guardada? D'aquelles que només surten per Nadal o quan ve alguna visita important a casa. Jo en tinc una. És una de molt especial. La vaixella de la Cartuja de Sevilla, amb aquells dibuixets delicats de color bordeus. Molt bonica. Me la va regalar la meva mare fa un piló d'anys. I recordo que l'anava comprant de mica en mica fins a arribar a completar una vaixella que no li falta cap detall. La vaig posar a la vitrina del menjador, com si fos una vitrina d'un museu. No es podia tocar. No volia ni tocar-la, no sigui cas que es trenqués algun plat. I allà es va quedar durant un bon temps, fent bonic, fins que un dia vaig pensar: la vida passa com un estel fugaç i no saps mai què pot passar. Així que ha arribat el moment de fer servir la vaixella. I va ser com un ritual. La vaig netejar i la vaig passar directament a l'armari de la cuina, on hi ha els plats de diari. Era el moment de renovar. I així va ser com vaig decidir que res a guardar, que hem de gaudir el moment del que ens agrada. I vaig barrejar-la amb els plats de cada dia, amb gots diferents, amb coberts de tot i colori, i ara cada àpat és una petita festa. I sí, potser es trenca alguna peça, però mira tu, qui no en remena no en trenca. I parlant de trencar, et proposo una cosa. Aquesta setmana, trenca la rutina. Decora la taula amb flors o una fulla d'olivera, per exemple, o alguna cosa diferent del que facis habitualment. Compra un pa diferent i treu la vaixella de guardar. Fes-ho per tu, sense excuses, perquè les coses boniques no són per guardar, són per viure-les.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de l'Aumet després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi de model de gestió que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. I els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes, els prestatges, ja estan coneixent el motiu. El grup Bon Preu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, el problema ha afectat temporalment el sistema de distribució que abasteix les botigues Bon Preu i Esclat, així com el servei de compra en línia, dificultant el ritme habitual de reposició d'alguns productes. I l'Ajuntament ha fet aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i de persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport a les víctimes de la tragèdia. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a la ràdio al 91.5 de la FM.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces al día dais las gracias? Gracias por la sal, por la puerta, por la información. Gracias por el cambio, por el pan, por el paquete de tabaco. Un gracias de cortesía, de conveniencia, automáticas, mecánicas, casi huecas. A veces tácitas, a veces demasiado enfáticas. Gracias a ti, gracias por todo, infinitas gracias. Gracias de verdad. Unas gracias profesionales. Gracias por una respuesta, por su atención, por su colaboración. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? Unas gracias sinceras.
1: Laura Moré, llibretera de la Paideia, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, per invitar-nos.
1: Aquestes són gràcies sinceres o serien unes gràcies d'aquelles per cortesia?
0: Serien professionals, cortesia i també sinceres, perquè a mi m'agrada venir aquí i a poder parlar dels llibres, que és el que m'apassiona.
1: I a nosaltres ens encanta que ens expliquis històries com aquesta, que has començat a narrar, que pertany a quina obra?
0: A Les gratituds, o Les gratitudes, de Delfín de Vigan.
1: Avui posem el focus en els llibres breus, però imprescindibles. Obres curtes, que en poques pàgines deixen una empremta profunda, com acabem de comprovar. Tu diries que, si et preguntés per com s'ha de definir un llibre breu, a què et faries més referència? És una qüestió de pàgines? És una qüestió d'impacte?
0: Jo em referiria més a una quantitat de pàgines. És a dir, hi ha molts llibres. La majoria de llibres, la mitjana, jo no sé, són unes 200 pàgines, que és un tamany així mitjà. I a novel·les breus jo em referiria a això, a novel·les potser d'unes 100 pàgines o menys de 100 pàgines, que avui em porto algun que és de menys de 100 pàgines. Però que no la quantitat de pàgines treu valor a lo perdurable que pot arribar a ser una obra.
1: Les gratituds, que és aquest primer llibre del qual ens en parlaràs, de què va?
0: Va d'una dona que es diu Mica, que ella s'ha dedicat tota la vida a les lletres i està com en els seus últims dies de vida i pateix afàsia, que és un trastorn que li impedeix parlar correctament. Paraules que les gira, paraules que no sap dir-les, i està en aquest moment, no, doncs, que necessita, és dependent. Per tant, és una dona que ha estat sempre independent, però la trobem, està ingressada a l'hospital, i en aquest tíxim, a part d'ella com a protagonista, ens trobem dos personatges més. Una noia que no és de la família, però com si ho fos, una noia jove, que l'acompanyarà en aquests últims dies de vida, i el pedagog, que és aquesta persona que estarà al seu cantó per ajudar-la en tot aquest procés de la parla. A partir d'aquí hi ha un capítol de la vida de la protagonista, de la Mica, que, bueno, un passat, una cosa que li va passar, que no s'ha tancat, i una mica, doncs, aquestes dues persones que l'acompanyen intentaran tancar aquest procés.
1: Què destacaries tu d'aquesta història? O del llibre?
0: L'humana, que és la novel·la, les paraules que es diuen, els actes verdaders, aquests actes que fan les persones que ens estimen, els actes que fem nosaltres quan estimem, i és una novel·la molt rodona, molt rodona, molt dolça, molt punyent, trista a vegades. O sigui, sí que, si agafeu el llibre, acompanyeu-vos potser d'algun clínic per si de cas. Sí? Jo me l'he llegit dues vegades, una, doncs, perquè em va arribar, vaig dir, hòstia, Delfín de Vigan és una autora, per mi, molt top, o sigui, la recomanem molt a la Paideia, és una molt bona autora, i molt humana, sap arribar molt a l'ànima humana. Llavors, aquest llibre, doncs, pel tema tot, em va cridar l'atenció, me'l vaig llegir, em va agradar molt, i des de llavors no paro de recomanar-lo. També és veritat que el vam afegir a un club de lectura, vale? Nosaltres també fem clubs de lectura, i va ser una novel·la que, de forma unànima, crec que 16 o 17 persones, és una novel·la que va agradar molt, i tothom va quedar tocada. Llavors, és un llibre d'aquests que llegeixes i perduren el temps. Cada tant en tant jo me'n recordo de la Mica, saps? Llavors, no passa sempre, no sempre llegeixes un llibre i te'n recordes dels personatges. Quan perdura, és que aquella novel·la té alguna cosa que tu t'has remogut. I això té un poder.
1: I fa reflexionar, perquè només que amb aquest fragment que has pogut llegir, ens fa pensar i preguntar-nos, precisament, quan donem les gràcies, per què les donem, si les donem de cor, no?
0: Sí.
1: Si les donem per cortesia, com dèiem abans.
0: Sí.
1: Ens fa reflexionar sobre més qüestions?
0: Ara mateix, no ho sé, et sabria dir, perquè ja dit, me l'he llegit un parell de vegades, però molt de temps. És un llibre que no sé, que és molt bonic, que és molt tendre, que és dur, però com la vida, no sé.
1: Laura, creus que hi ha un interès creixent pels llibres curts entre els lectors? Ho dic perquè com que tots anem així una mica atabalats, en poc temps, jo no sé si a la llibreria et venen persones que et demanen, per favor, busca'm una història, una novel·la, el que sigui, però que pugui començar i me pugui acabar perquè no tinc temps.
0: Sí, o sigui, no sempre, però de vegades sí que és un requisit. Vull una novel·la breu, perquè, per això, perquè anem tots una mica atabalats amb els ritmes diaris. I sí, de vegades sí que demanen una novel·la breu. Sí que és veritat que a vegades també els diuen, vull una bona novel·la, llavors... Jo, per exemple, una novel·la que té 100 pàgines pot ser una molt bona novel·la, com és el cas de les tres propostes que avui porto, entre elles les gratituds. Però diuen, ostres, això m'ho acabaria en res. Depèn, saps? Hi ha gent que sí que és amant dels llibres grans, amb una trama extensa, amb personatges, etc etc. Però sí que és veritat que hi ha certa tendència, tant pel món editorial com per als lectors, de tenir llibres, que tinguem llibres a les mans, que tinguin poques pàgines. I no només en novel·la, que sí que avui porto tres novel·les, però diria que està sortint molt al mercat assajos de bueno, sociologia, d'intel·ligència artificial, de feminisme, etc, de mil temes que són minicàpsules. Al final tenim el temps que tenim i a vegades no podem dedicar el nostre temps a llegir-nos un llibre de 400 pàgines que potser ens durarà 2 mesos, saps? O un mes, o depèn del ritme que pugui tenir cada un. Vull dir que sigui una tendència a col·leccions més petitones, a llibres més petitons, i a tic a novel·les i assaig. Sí, sí.
1: Ens havíem quedat amb els contes, no?, que era el més ràpid a l'hora de llegir, però ja veiem que això es va estenent a altres gèneres. Les gratituds, les gratitudes, està editat en català, en castellà...
0: Està editat en dues llengües, en català ho ha dit a grup 62 i en castellà Anagrama.
1: Molt bé. Quantes pàgines?
0: 150.
1: 150.
0: Sí, val. És la més extensa que porto, també.
1: Sí, sí, ja veig. Les altres són més petitetes. Si et sembla, ens posem en situació amb una mica de música i de seguida anem per la segona.

0: Benvolgut Martin, un altre cop a Alemanya, quina enveja. Tot i que no la veig des de la meva època d'estudiant, encara sento amb força l'encís d'un Terdan Linden, l'amplitud de la llibertat intel·lectual, els debats, la música, la camaderia alegre. I ara que l'antic esperit dels Juncker, l'arrogància prussiana i el militarisme han desaparegut, te'n vas a una Alemanya democràtica, una terra amb una cultura profunda a l'inici d'una excel·lent llibertat política.
1: A què correspon aquest fragment?
0: A una novel·la molt breu que es diu Adreça desconeguda en català, en castellà es diu Paradero desconocido, que està escrit per una dona que es diu Cressman Taylor, que la va escriure l'any 38, el 1938, ella era americana. I aquesta història de què va? És una novel·la que està... Són cartes, són dos amics que es cartegen. Els dos són alemanys, però van emigrar d'Alemanya quan va acabar la Primera Guerra Mundial, i els dos se'n van als Estats Units, munten un negoci i són molt amics. Saps aquella amistat fraternal, no? Ostres, ja som germans, tu i jo. Bueno, sigui el que sigui, un d'ells torna a Alemanya l'any 32, abans que Hitler pugi al poder. Llavors, ells es van cartejant perquè, bueno, tenen aquest negoci en comú i, bueno, doncs són amics i tal. Llavors, clar, els canvis polítics arribaran a Alemanya, com tots sabem el que va passar, Hitler puja al poder, i l'oponent d'aquesta novel·la super, super breu que es composa, no me'n recordo quantes cartes es van intercanviant, va agafant una tonalitat brutal a mesura que els aconteixements històrics van passant. I una mica com la política pot canviar les nostres vides personals, no? És una mica
1: Podem intuir una mica per on va.
0: Sí. Es va enfosquint, la relació es va... Bueno, no, clar, no vull dir...
1: No farem spoiler.
0: No vull fer masses spoilers, però, bueno, que tots podem intuir una mica. Sí. Però ja no és el que passa, sinó és el com passa i el que es diu la novel·la.
1: Uh-huh. I com està escrita? Perquè així com a Les Gratitudes era una lectura molt breu, amb molta força, sincopada, però amb molta importància de les paraules, uh-huh, en aquest cas
0: et diria que, clar, és una novel·la d'aquestes que, com que hi ha una involució de l'amistat, com uh-huh, vulguem dir, clar, és molt més fragmentari perquè, clar, es composa de cartes, i el lector, clar, primer llegeix la d'un amic, després la de l'altre, i vas veient una mica la repercussió que té cada carta en els personatges. Llavors és molt punyent, saps? I fins i tot fa mal a moments. És brutal i bueno, segurament podria ser perfectament real, perquè moltes amistats segurament i moltes famílies es van fragmentar per maneres de pensar, i és això, és com, no sé, dos persones que s'estimaven van diluint aquest amor, uh-huh, no? Pels fets històrics que estan transcorrent.
1: Què més t'agradaria destacar d'aquesta novel·la?
0: Què més m'agradaria... Bueno, penso que no hi ha gaires novel·les que funcionen en forma de carta, saps? Uh-huh. Llavors, realment, la durada de les cartes és que són d'una pàgina. Llavors, està supercondensat tant l'apreci com el rancor, saps? Hi ha moltes emocions humanes escrites, però de forma molt sintetitzada. Llavors, penso que és de donar força enorme al llibre.
1: Sí, és veritat, és un format que no és massa habitual. Jo recordo potser un llibre, que ara no recordaré el títol, que crec que eren cartes d'un tiet a un nebot seu, parlant de l'escola.
0: Martes com a viejo professor, potser no estem parlant d'aquest.
1: No, és que fa molts anys que el vaig llegir i ara no el recordo. I també anava en format carta.
0: Sí.
1: Eren epistolars, sí, intercanvi entre els dos, entre el nebot i el tiet. És curiós,
0: Sí, també hi ha una novel·la molt, molt important també en el món literari, que és Charing Cross 84, que també són entre un client americà i un llibreter anglès que té la llibreria justament a Charing Cross 84. Llavors es van cartejant i és l'evolució d'una amistat, però entre un client i un llibreter. Llavors parlant de llibres i parlant de moltíssimes coses. I també és un llibre que jo em vaig llegir en el seu moment. També t'he de dir que era una novel·la que m'havien dit, és brutal, tal. Me la vaig llegir, sí, estava bé. Però aquesta em va arribar a les mans perquè vaig anar a un dinar d'aquests que de vegades ens inviten els llibreters. A les editorials de vegades ens inviten perquè ve un autor, perquè ens han de presentar les novetats un trimestre i tal. I parlant amb l'editora d'aquest llibre em diu, Laura, t'has de llegir aquest llibre. I dic, val. I quan vaig arribar a la llibreria el vaig demanar, el vaig llegir i vaig dir, aquest llibre ha d'estar a la llibreria. És un dels imprescindibles de la Paideia. Vull dir que el recomanem al Mansalva, moltíssim.
1: Sí? Sí. Està en català i en castellà?
0: Sí, està editat en català per la Magrana i en castellà per Salamandra.
1: Molt bé, doncs Adreça desconeguda és la segona de les recomanacions d'avui. Anem per la tercera.

0: La veritat és que estàvem visualitzant l'escena, pràcticament. Perquè aquest fil musical que ens ha acompanyat a la lectura ens posava una mica en situació. De què va? Explica'ns, Laura.
1: De què dir-vos? Dir-vos primer que no és una novel·la negra, tot i que sembla
0: pot
1: que
0: semblar,
1: tot
0: sí.
1: Pot semblar-ho. És un llibre petitet, escrit per Stephen Zweig, que segurament molts de vosaltres el coneixeu, però he volgut fer referència a aquest llibre justament perquè potser no és el més conegut d'ell. És una novel·la que es diu Fue él. Val? Llavors és un llibre que ens parla de la gelosia a través d'un personatge poc comú, que és un gos. Llavors ha ocorregut una cosa, hi ha hagut un assassinat, ho sabem des del principi. Però ja dic, lo important no és el què, sinó és el com està escrit, perquè l'Stephen Zweig, si algú té, és que escrivia com els àngels. És un senyor que jo li tinc una estima absoluta, un senyor que ja no hi és entre nosaltres. Va escriure moltíssim ja a la seva època. Ell era austríac, va viure una època molt, molt dura, perquè va viure la Primera Guerra Mundial i no va acabar de veure la Segona Guerra Mundial, perquè va decidir acabar amb la seva vida. Era un home que era un gran humanista, creia en la humanitat, era totes les seves novel·les i els assajos, o sigui, profundeix molt en l'ànima humana, o sigui, és el mestre de l'ànima humana, i jo crec que no he escrit, jo no he llegit res tan ben escrit com ho feia ell. Llavors, ja et dic, va escriure novel·la, va escriure assaig, va escriure biografia, va escriure filosofia, tot el que va escriure, quan no agafes i poses a llegir, dius, això és molt, molt, molt potent. I novel·les, per exemple, de breus, en va escriure moltíssimes, i, per exemple, les més conegudes o les que més ens venen a buscar a la llibreria, novel·la d'escacs, brutal, carta d'una desconeguda, inverosímil, però està ben escrit, que és que li perdones. 24 hores a la vida d'una dona, també. I hagués pogut parlar de qualsevol d'elles, perquè qualsevol d'elles és magistral. És que no tinc un altre adjectiu per descriure les novel·les de Stephen Zweig. Però he triat aquesta Fue él justament perquè crec que és una novel·la que val la pena posar-li, saps? Fer-li una ullada.
0: Jo vull que m'aclareixis el tema del protagonisme del gos. Si pots.
1: Sí.
0: Pot?
1: Sí, sense donar-vos massa informació, perquè crec que és interessant que la llegiu, simplement és una història...
0: El narrador qui és?
1: El narrador... No me'n recordo.
0: A veure, la veu que narra la història o hi ha diferents personatges?
1: Bueno, diguéssim, són dos veïns. Viuen en dos cases, són veïns, i la que parla és la Betsy, que és aquesta dona, no?, que ella creu que el gos ha comès un assassinat. Val? I és perquè el cantó dels veïns tenen un nadó. Llavors, aquest gos sent coses, també. I, per tant, potser el nadó li provoca certa gelosia. I és aquí un Stephen Zweig fa tot un, diguéssim, un assaig sobre el que és la gelosia, no? I el que passa que, clar, no és la gelosia que pateix una persona, sinó que en aquest cas és un gos, però que parla molt bé d'aquesta emoció. I com bon narrador d'emocions, jo crec que aborda l'emoció de la gelosia, l'únic que, clar, el personatge ens pot descol·locar una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. No, per això demanava, dic, a veure, perquè m'estava imaginant una altra... la història d'una altra manera, i era curiós. M'imagino, així com has comentat abans, al principi, la brevetat d'aquestes històries, com poden impactar a l'hora de recordar-les. O sigui, són breus, però són molt intenses.
1: Jo crec que és perquè ell tenia l'habilitat, com abans comentava, de parlar molt de les emocions. És a dir, sap molt de l'ànima humana, o almenys tot el que he llegit d'ell, per exemple, a la carta d'una desconeguda, la narradora és una dona, però és que l'ha escrit ell, que és un home, i l'ha escrit un home del segle XIX, que, saps? Llavors, jo crec que són novel·les que parlen molt de les emocions i de l'ànima humana i, per tant, interpel·len molt al lector. Llavors, si ho fos de forma magistral com ho fa ell, és que és impossible que no toqui la patata, saps? Mm. Vull dir que crec que perduren perquè et pots sentir identificat.
0: Perquè t'arriben.
1: T'arriben
0: al fons.
1: Sí, jo crec que és el secret de l'Stephen Zweig.
0: I després una altra qüestió, també, com a reflexió, que aquest tipus de llibres curts, llibres històries més breus, també serveixen per fomentar la lectura, no? És allò de... No tenim excusa, no t'estic donant un totxo de 500 pàgines, no. Uh-huh. T'estic donant un llibre que potser no arriba a les 100, que tu pots llegir en una...
1: Tarda.
0: Sí, en un moment, uh-huh. I que això et pot fer créixer, no?, l'interès per posar-t'hi més vegades.
1: Totalment, totalment. Sí que és veritat que això, dius, llegeixes algú petit, però... dius, ostres, m'han vingut ganes de tornar a llegir. Llavors, pot ser un punt de partida, uh-huh. I llavors anar agafant coses més amb més pàgines, diguéssim. I tant.
0: Doncs avui hem parlat dels llibres breus amb la Laura Moré, llibretera de la Paideia, a qui li reiterem les gràcies per haver-nos acompanyat una sessió més. Que vagi molt bé i fins a la propera.
1: Vale, molt, molt agraïda.
0: Gràcies, Laura, bon dia.
1: Adéu.

Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Fill de l'Hospitalet, el nostre convidat d'avui va néixer en el si d'una família creient, però no practicant. Va estudiar física perquè volia ser home del temps, però va ser més tard quan va descobrir la seva veritable vocació i va cursar teologia. Avui transitem per la vida de mossèn Emili Merlès, capellà de la parròquia de Sant Cugat. Benvingut, bon dia.
1: Benvingut, moltes gràcies.
0: Com era l'Emili nen, aquell que circulava pel mercat municipal de l'Hospitalet i ajudava els pares a la parada familiar?
1: Doncs un nen molt alegre. La veritat és que jo tinc una sort de néixer en una família molt bona. Tinc uns pares que m'han dit que no me'ls mereixo, eh? I sempre jo tinc el meu record de la meva infància molt feliç, molt content, no? Inclús al mercat, que a mi m'ha marcat molt, eh? Inclús que per ser capellà al mercat ha estat molt important, perquè, clar, és estar de cara al públic, eh? I diguéssim, i la vida de mossèn, doncs, també és molt estar de cara al públic. I aquí, doncs, m'ha ajudat molt el clima de família que hi havia en el mercat, no? Perquè entre els venedors, doncs, hi havia molt de carinyo entre nosaltres, no? I també el gust del contacte amb les persones, que això m'ha marcat. I després també tinc, bueno, la meva mare, realment, és una dona que de cara al públic és una crac.
0: Quines eren les inquietuds que tenia en aquella època?
1: Bé, jo, bueno, clar, tot depèn, si ets un nen, doncs de nen, eh? Però de més gran sí que volia, bueno, o sigui, m'agradava molt l'Alfred Rodríguez Picó, no? I per tant, jo ser home del temps era una cosa que m'agradava, no? I per tant, bueno, vaig a estudiar física perquè m'agrada molt les matemàtiques i la ciència, però també una mica d'entrada com a home del temps, tot i que després no vaig acabar a l'especialitat d'home del temps, però, doncs, que potser no està en lo teu.
0: I a casa quants germans eren?
1: Som una germana i un servidor. Una germana que és un any més petita, de la qual tinc molt bona relació. Ens estimem molt. O sigui, tinc molta sort de la família.
0: I de petits també? Era una relació fraternal?
1: No, la meva germana i jo sempre ens hem entès molt bé. I a casa meva hi ha una altra cosa, que és que tenia les dues àvies. O sigui, que això vol dir que la meva mare, doncs era una dona que tenia molta paciència. Sí, sí.
0: Però si hagués de definir aquell Emili nen, ens ha descrit una mica com actuava, però interiorment com era?
1: Bueno, seria un nen bastant normal, no? Clar, és que un nen potser tampoc no tens tanta...
0: consciència, no?
1: Tanta consciència. Si dius a nivell, per exemple, creient, nosaltres a casa nostra érem, bueno, el típic creients no practicants. Jo vaig fer la primera comunió i l'última durant molt de temps, eh? I llavors, amb l'adolescència, sí que potser jo ja anava a discoteques i així. Llavors, els meus pares em van canviar de col·le. Jo era en un col·le que estava a Esplugues, no? La Miranda, que no era un col·le religiós, encara que es feia religió, però no era un col·le religiós. Llavors em van canviar a un altre col·le més religiós perquè volien posar-me així, eh? O sigui, i coneixien un noi que anava a aquest col·le que em van canviar, que el veien molt educat, no? I llavors em van dir, doncs, el posarem aquí. I aquí, quan em van canviar d'escola, vaig anar a una escola religiosa, va ser com per primera vegada, diguéssim, el tema de Déu va entrar com més a la meva vida, o va entrar, eh? O sigui, o va entrar d'una manera com més profunda. Però, bueno, jo anava al col·le i jo no volia ser... Bueno, era un nen normal del col·le, tampoc estava tan vinculat, diguéssim, amb la pastoral de l'escola i així, no? I recordo l'escola, que és una anècdota divertida, que per exemple, al col·le aquest, bueno, doncs feien missa, no?, i a vegades hi havia confessions. I un dia em vaig anar a confessar al col·le. I llavors el mossèn em va dir que si em volia fer capellà. Però jo vaig pensar, avui li toca vendre la moto de ser capellà, no? em va fer estar, dic, bueno, per fer conya. I vaig estar darrere, no?, i mirava els meus companys que anaven darrere meu a veure, però, qui anava per després a l'hora del pati fer conya del tema de ser capellà, no? Però resulta que només m'ho va preguntar a mi. I a mi això va ser una cosa que d'entrada em va quedar com molt així, eh? Tot i que jo no volia ser capellà, això ho tenia clar, eh? I mira, una cosa d'això de fer-se capellà, bueno, jo el que sí que havia pensat molt era casar-me, fer feliç amb una dona, això ho havia pensat moltes vegades.
0: Fer una família, crear.
1: Fer una família, sí, i això és una cosa que... O sigui, i fer feliç una dona, eh? No només tenir una família, sinó volcar-me, no?, per buscar la felicitat dels meus fills i de la meva esposa, no? Però llavors, el de la vocació és una cosa que et ve... És com, no sé, és com un run-run que et va venint. Jo me'n recordo que jo anava, caminava cap al col·le, que potser des del meu barri eren uns 20 minuts així caminant, i de tant en tant em venia la idea aquesta de fer-me capellà. I jo deia, uf, o sigui, això em molestava molt, eh? Perquè encara tindré tanta mala sort que mira que hi ha nois en el món i Déu voldrà que jo sigui capellà, perquè jo tenia clar que jo no volia ser capellà. I això va anar passant així com al col·le, no, diguéssim. I després vaig anar ja a la universitat, que jo estudia física. I dic que, bueno, la física va ser un moment també de decidir si volia continuar com ser creient. Perquè, diguéssim, a l'escola tens un ambient propici, no?, al ser creient, i dic que jo aniré a física, allà seran tots uns ateus, que no va ser així. O sigui, cap professor, jo anava a totes les classes, eh?, en cap assignatura que va parlar del tema de Déu ni a favor ni en contra, eh? Jo vaig estudiar a la Universitat de Barcelona. I llavors, aquell estiu va ser un estiu important de dir si volia continuar com a creient o no, no? I llavors, aquell estiu vaig anar a la catedral de Barcelona un dia a confessar-me, també, eh? I allà vaig parlar amb un mossèn que em va ensenyar a pregar com prendre'm un cafè amb Jesús. I això va ser el gran canvi, eh? Perquè, diguéssim, jo tenia una visió de Déu una mica més teòrica, i aquí, fent aquest cafè, és quan Déu es fa com més present. No sé com t'ho dir, és com una pau, com un canvi interior, no? I a partir d'aquí, Déu, que és punyetero, em va anar com guanyant el cor. I al final, una cosa, jo poso a vegades l'exemple, és com, jo què sé, una noia que no et diu res i que al final t'acabes bojament enamorant, no? Doncs aquí el mateix, la vocació, no? Doncs una cosa que al principi doncs no em cridava gaire, no? Més aviat el contrari, però al final doncs és una cosa que veus que et crida molt i al final doncs fas el pas.
0: I en la seva època més rebel, quan els pares decideixen canviar-lo d'escola, no sé quin era el nivell de rebel·lia.
1: No, tampoc era tant. No era molt exagerat, eh? No, potser anar a discoteques en 14 anys, que és l'època d'anar-hi, no? Però, bueno, com que jo era alt, i així, doncs, colava. D'aquestes així. Eren discoteques, em sembla que eren de 16 anys, o així, o fumar una mica, o bueno, coses d'aquestes. Però, bueno, però és veritat, bueno, el canvi em va anar bé. Em va anar bé.
0: I ha parlat de fer feliç a una dona, també era una vocació. Va tenir novietes?
1: Jo vaig tenir una nòvia, vaig sortir un temps amb ella,

0: bueno, és com un procés.
1: I a casa, quan acaba confirmant que es vol fer mossèn, quina és la reacció de la família?
0: Bueno, va haver-hi de tot. O sigui, és veritat que els vaig anar preparant, perquè, clar, després vaig començar a anar a missa cada dia, i també això, i clar, a casa meva, com que teníem la botiga, tothom ens coneixia del barri, no? I a la meva mare ja li deien, com és que el teu fill va a missa? O sigui, la vam veure a missa, no? La meva mare deia, però tu vas a missa? La que li va sentar fatal, fatal, va ser la meva àvia. La meva àvia es va enfadar...
1: Quina de les dues?
0: Bueno, o sigui, una molt contenta, perquè havia tingut un tiet capellà, que ella, la seva mare va morir a la grip de l'any 18. No, de l'any 10, perdó, de l'any... No, del 18, la grip espanyola. Mm. Allà va morir i va estar vivint molts anys amb un tiet capellà, i aquesta àvia, la de la meva mare, encantada. Però la del meu pare, doncs res. Però, bueno, després també... I sempre em deia, anava a dinar, i deia, bueno, tranquil, tu, hi haurà una roseta que et farà tilintilint, que et treu aquestes idees del cap. Es va enfadar molt amb el mossèn del barri, clar, perquè el meu barri la gent eren molt coneguts, eh? I que us deia la germana del mossèn, li deia, escolti, digui-li al seu germà que si vol algú, que li digui als seus nebots, eh? Però que deixi el meu net tranquil, que el pobre mossèn tampoc tenia cap culpa, eh? Però després hi ha la meva àvia, clar, és que també els pares, quan veuen si ets feliç, no? Si estàs content, si vas... Que jo cada diumenge anava a dinar a casa, i per tant, et van veient, no? I la meva àvia al final va ser aquesta, molt fan de que fos cap allà, eh? La típica que si sortia algun dia per a una revista o un diari, o si ho retallava, ho explicava, saps? Vull dir que va haver-hi un canvi a la meva àvia.
1: Mm-hmm. Va estar uns anys al seminari de la diòcesi de Terrassa, a Valldoreix?
0: Sí, bueno, primer vaig anar a Barcelona, perquè, clar, no existia el bisbat de Terrassa. O sigui, jo, la meva formació de capellà va ser a Barcelona, perquè és que, bueno, tot això d'aquí era bisbat de Barcelona, i per tant jo vaig estudiar al seminari de Barcelona, i després vaig estar a Caldes de Montbui, i de Caldes de Montbui vaig anar a Roma a fer el doctorat en teologia. I quan estava a Roma fent el doctorat, va ser quan va haver-hi la divisió del bisbat, no?, de Barcelona, i el criteri dels que estàvem a fora, que no sabíem de quina banda havien caigut, era de l'última parròquia. I a mi, Caldes de Montbui em va marcar molt, perquè el Vallès Oriental em va encantar, perquè era una mida molt humana. O sigui, Caldes de Montbui era un poble que tenia 15.000 habitants, i tu com a mossèn és que coneixies a molta gent, eh? O sigui, i era, em va agradar molt. I aquesta experiència del Vallès Oriental, doncs, bueno, va fer que em decidís per quedar-me aquí al bisbat de Terrassa. Llavors, quan vaig tornar de Roma, llavors sí que vaig anar com a formador al seminari de Terrassa, que estava a Idoreig, i allà vaig estar 11 anys de formador del seminari de Terrassa, que, bueno, feia classes a la facultat, que encara ho faig, i també, doncs, anava, col·laborava amb la parròquia del Sant Esperit de Terrassa.
1: Mm-hmm. Se n'ha parlat sovint de que l'Església està en crisi, no? Això passa també amb el món de la ràdio, amb el món del teatre, el món del cinema... O sigui, hi ha moltes crisis. La de l'Església és... Bueno, és crisi?
0: Sí,
1: bueno,
0: a veure, estem en un moment difícil. És veritat, els números baixen, no? Però també és com un repte, és com la ràdio. O sigui, la ràdio també, no?, doncs, s'ha hagut de readaptar. Ara m'estàs gravant aquí, no?, o sigui, per fer un reel i coses d'aquestes. Doncs jo crec, jo el que he fet, o sigui, la meva... Potser ve de la botiga, saps?, de buscar... O sigui, jo sempre he buscat els llocs del món en el qual es fan millor les coses. I per exemple, doncs, als Estats Units he descobert un gran filon. I jo he fet viatges i estic en contacte amb moltes coses als Estats Units per veure com ho estan fent en parròquies catòliques o protestants o coses que funcionen a l'Església, com per exemple Lifeteam. Jo vaig portar Lifeteam, que és una cosa...
1: Què és?
0: Lifeteam és un, com un mètode per a adolescents que als Estats Units ja fa 40 anys que existeix. I ho van canviant, són supercreatius, treballen 80 persones per Lifeteam. O sigui, fan uns campaments per joves increïbles, o sigui, perquè la cultura dels joves és la cultura que més canvia. El que està de moda, o sigui, el que està de moda aquí 5 anys ja ningú ho coneix, eh? I llavors ells són capaços d'adaptar el missatge cristià a la cultura dels joves que va canviant tant, no? No només amb el contingut, sinó amb els formats que es van fent nous, no? I això són supercreatius, bueno, així com als Estats Units, no?, que hi ha molta creativitat amb empreses, doncs amb aquest àmbit de la pastoral també. I això ho vaig conèixer de casualitat, perquè vaig anar... jo volia, per millorar el meu anglès, que encara l'he de millorar, eh? O sigui, vaig anar a una parròquia a Atlanta. Però imagina que tu vols anar a Barcelona i et toca una parròquia a la Seu d'Urgell. O sigui, que estàs al quinto piro, eh?, del que tu creies. Però això és la providència, perquè és la parròquia en la qual havia els campaments de Lifeteam, que mira que als Estats Units és gran, eh?, i tenen dos campaments. Doncs jo anava a aquella parròquia. I vaig anar allà i ho vaig veure, el tipus de música, que fa una música més... Bueno, no, la música... que li diuen Praise and Worship, que estem als Estats Units, i que també l'hem adaptat al català, que ja inclús...

0: hi ha un canal web de YouTube que es diu worship.cat, que han traduït moltes cançons d'aquestes al català i ara continuen traduint-se moltes més, no? I tot això d'aquí va fer que després jo adaptés al món català, no? Doncs totes aquestes inspiracions. I a partir d'aquí és anar tirant del fil. I aquí la parròquia fa moltes coses i molts programes, que alguns de Londres, per exemple, hi ha una cosa que estem fent que es diu Sicòmor, que és per la gent que està com més allunyada de la fe i que s'apropa, no? Que és com, jo poso com una escola d'idiomes al nivell A1. I això tenim, bueno, aquest any tenim 50 adults que s'han apuntat a aquest nivell, eh? Vull dir que són 50 persones que han redescobert la fe. Alguns joves, alguns altres ja són adults, i això vaig treure de Londres, un mossèn de Londres que ho fa molt bé i que a la càmera li estima molt. És un tio que comunica superbé, fa uns vídeos superbé, m'encanten.
1: I amb aquesta renovació de l'Església, amb aquesta modernització, readaptació... es veuen els resultats? Dona
0: sí,
1: fruits?
0: Sí, jo sí. Home, és veritat que la parròquia, jo porto 8 anys, i home, doncs, o sigui, és veritat que és una obra coral, jo sempre ho dic, això. Primer, partim del que teníem abans, perquè un no comença de zero, sinó que hi ha un passat que s'ha d'honorar, i que s'ha d'estar agraït, i moltes persones que m'han ajudat. Però sí que, home, jo crec que la parròquia han crescut en molts aspectes. Et poso alguns números, jo què sé, la missa de cada dia, per posar una cosa així, abans la fèiem amb una nau lateral, i podien venir 40 persones. Doncs ara al matí venen 100 persones, a la tarda 200 persones, a la missa de cada dia, O sigui, a les misses del dominicals, doncs, bueno, poden venir unes 2.200 persones. El tema dels joves, quan jo vaig arribar estava molt en crisi aquí, O sigui, i ara, doncs, potser joves vinculats a la parròquia, home, 200 i pico, 300, segur que n'hi ha, O sigui, i després grups de matrimonis, Doncs ara hem fet grups, hi ha una cosa que li diuen Amoris Letizia, que al principi eren matrimonis, i seria com el grup d'adults de la parròquia, que hi ha 400 persones vinculades. Sempre que fem alguna, jo què sé, ara farem una peregrinació, les peregrinacions i tots els viatges que fem s'esgoten, sembla la Rosalia, O sigui, ho dic tal dia, tal hora, sobre les entrades. Amb una hora, pum, s'acaben les entrades, no? O sigui, i després també, i lo maco és també que hi va venir un clima de fraternitat també a la parròquia.
1: Li preguntava per la crisi en l'Església. Ja hem fet una mica un recorregut per aquesta suposada crisi i les fórmules,
0: o sigui,
1: per...
0: La crisi està,
1: Allí és, sí.
0: I jo crec que la cosa és ser creatiu. O sigui, dintre d'un moment de dificultat, doncs ser proactius per buscar solucions.
1: S'estan buscant fórmules. Sí. I la fe? La fe està en crisi?
0: La fe a nivell... Jo crec que... No, que en general, vols dir, de la gent? O sigui, clar, diguéssim...
1: La fe com a concepte, o sigui, la fe que podem tenir com a persones...
0: Bueno, jo crec que, a veure, hi haurien... Si ho parlem més a nivell social, la recerca de l'espiritualitat jo crec que és una cosa que està present. O sigui, hi ha moltes persones que busquen... Bueno, perquè, de fet, és del cor de la persona, Som uns éssers, uns animals una mica curiosos, no?, que sempre ens preguntem per al més enllà, per al transcendent. Jo aquesta set sí que la veig, i hi ha gent que ho pot buscar, saciar aquesta set, en altres àmbits que no són l'Església Catòlica, Però jo veig la set, jo això ho veig com una oportunitat, I llavors, jo sí que crec, bueno, humilment, si no seria mossèn catòlic, O sigui, diguéssim que jo crec que l'Església Catòlica, no?, el cristianisme pot oferir una solució molt bona, per mi és la millor, O sigui, respectant les altres, d'aquesta set de la persona humana. Però sí que veig jo, o sigui, jo una cosa que sóc especialista, que m'agrada molt, és la gent allunyada, m'encanta. O sigui, i he vist, amb els anys que porto de capellà, moltes persones, centenars, de que tornen a la fe i veig com canvien la cara. Et fas més guapo, perquè la fe, bueno, una mica t'ajuda a que interiorment, doncs, bueno, encaixis millor. Nosaltres a la parròquia tenim ara un curs que es diu Lliures en Crist, que també tractem molt el tema de les ferides. O sigui, ferides tots en tenim, I veure com la fe també guareix les ferides, t'ajuda a reconciliar-te amb les persones, et dona una pau, no?, si t'estabilitza com a persona. I això, jo sempre dic que aquest és el repte de l'Església Catòlica, perquè això d'aquí jo puc... O sigui, no he de dir-ho com si fos un venedor de fums, no?, que dic aquestes coses perquè a tothom li agrada. No, s'ha de veure després en la pràctica, que això passa, Si això no passés, seria un farsant, Però com que jo això ho veig, ho primer ho he vist a mi mateix, doncs per això a mi això em dona molta seguretat i moltes ganes de fer-ho, i ho veig a diari, ho veig molt. O sigui, a la nostra parròquia de Sant Cugat apareix una persona, diguéssim, que retorna a la fe. Ara, abans era quinzenalment, ara és setmanalment. De veritat, eh? Sí, sí. I casos curiosos, que l'altre dia, per exemple, estava sortint... Jo sempre, al final de la missa, sortim a fora a saludar la gent, no? I em ve un jove, que tenia 28 anys o així, i em diu, hola, mossèn. Diu, mira, jo fa 4 setmanes que vinc a missa, com he de fer per batejar-me? Saps? O sigui que i casos d'aquests en tenim molts. I ara, inclús alguns, una noia l'altre dia parlava amb ella, que em deia, jo ara estic redescobrint la Bíblia. O sigui, ella, bueno, no està ni batejada, ni la seva família creu i tal. I diu, i quan tinc un dubte, li pregunto a ChatGPT. Saps? O sigui, ChatGPT sap bastant de la Bíblia, eh? He de dir, o sigui que... Perquè sí? Jo li he provat, sí, sí.
1: Uh-huh. Quan es treu l'hàbit i és Emili Marlès, sí. Què li agrada fer en el seu temps lliure?
0: Bueno, en tinc poquet de temps lliure, eh? O sigui, és que jo puc tenir un matí de temps lliure, però hi ha una cosa que m'agrada molt, que es pot fer a l'hivern, que és anar a esquiar. M'agrada molt esquiar. Perquè és una cosa que la faig des de petit, no? I és el que més em desestressa, el contacte amb la natura, i moltes vegades faig un sube-baja així de matí. Surto d'aquí a les 7 del matí, de Sant Cugat, i arribo per l'hora de dinar. I sí, sí.
1: Però esquia sol?
0: Puc esquiar sol, o també tinc amics mossens... tinc diverses varietats, eh? O sigui, tenim un grup de mossens que som esquiadors i anem quedant. Però molts dies esquio sol, també, i també és un dia com de recés. O sigui, m'encanta, i torno superdesestressat, molt content, m'encanta.
1: Algun altre esport que practiqui?
0: Jo havia... puc jugar a pàdel, però molt poquet, no? Però sí, o caminar o fer una miqueta d'esport a casa, això sí que ho faig, he anat fent així, més així com de fer taules d'aquestes a casa, no? I caminar m'agrada molt, també. Però altres esports així amb equip no em dóna la vida per practicar-ne. Havia practicat el futbol i així, o el bàsquet també, no?, quan era més jove, però ara estic així.
1: Digue'm un racó de Sant Cugat que li agradi, que sigui un racó especial.
0: Bueno, clar, el fàcil és dir el monestir, no?
1: Però aquest no serveix.
0: Aquest no serveix. A mi m'agrada... Mira, jo tinc un... Per exemple, a mi m'agrada molt passejar-me per Sant Cugat i tenim la sort... O sigui, jo crec que som una ciutat privilegiada de que sortint... Jo, per exemple, un passeig que em faig moltes vegades és anar fins a dalt de Coll Favar, no? O sigui, aquest és un dia que estic així com molt cansat i la gent em pot veure si vaig posar per l'avinguda, no? Fins allà de Coll Favar, em poso pels barris del costat, que es veu més arbres i així, no? I està molt a prop, potser no és un lloc molt idíl·lic, però és un lloc que a mi, saps, em distreu molt.
1: Mm-hmm. I quins altres temes, quines altres inquietuds té?
0: Ui, en tinc moltes.
1: Hem parlat de les inquietuds de quan era petit. Ara mateix, quines són les inquietuds?
0: M'agraden moltes coses, eh? Soc bastant youtubero, he de dir, eh? O sigui, i segueixo molts temes molt diversos que m'agraden. Coses d'empresa m'agraden molt, eh? O sigui, i sempre penso coses d'empresa, com això puc aplicar-ho a nivell de la parròquia. La música, jo toco el piano, eh? Des de petit que toco el piano, i també és un instrument que m'ha acompanyat al llarg de la vida, no? I que també m'ajuda molt, molt així, literàries. Jo què sé, aquest any he llegit Els Miserables, El Quijote... O sigui, sóc una persona... I quan m'agrada algú, jo m'ho estudio a tope. O sigui, quan hi ha alguna cosa, jo què sé, per exemple, ara, Rosalía, treu un nou disc.
1: No? Li agrada?
0: M'agrada molt Rosalía, molt. Jo des d'abans que fos famosa, eh? Tinc un article d'aquí, del Tot Sant Cugat, ja parlant d'ella, molt al principi. Perquè és una noia que té molt de talent, i ara que té el nou disc, doncs, per exemple, m'he fet un estudi del nou disc. I
1: quina és l'anàlisi que en fa?
0: No, a mi m'agrada... O sigui, a nivell musical m'agrada molt perquè és pop, no? Però és un pop enriquit, no? Enriquit amb altres, músiques, els ritmes, com els canvia i tot, les lletres. És veritat que en aquest cas també a mi se'm fa atractiu perquè és un disc que és molt personal i també el tema de Déu o de l'espiritualitat. Jo crec que Rosalía està buscant, eh? O sigui, està buscant i llavors, doncs... Però surten molts temes d'aquests, no? I també perquè ella, les seves lletres, tenen un punt que no sempre és clar. O sigui, perquè són molt personals a la seva vida, no? I llavors, doncs, algunes coses és més difícil de saber per què ho diu d'aquesta manera i no d'una altra, no? Per això m'encantaria un dia, o sigui, si me la trobés, li faria una entrevista perquè li preguntaria moltes coses.
1: I la convidaria a fer un concert al monestir de Sant Cugat?
0: Bueno, un concert és de que potser un concert de Rosalía no pega tant al monestir, no? Però podríem fer una cosa més íntima. Ella també és una noia que canta moltes coses, eh? O sigui, que té... O sigui, per exemple, hi ha una de les que més m'agraden, que és un poema de Sant Joan de la Creu, d'on està la Fonda, que és dels primers discos que va fer, no? No surt dels discos, és d'aquestes que va treure així com un single, no? I que va musicar, que bien si jo la Fonda, no? De Sant Joan de la Creu. Bueno, però ja ho parlaríem, perquè seria molt... El que passa que no sé què passaria, perquè si ara amb les entrades ja s'han venut de seguida, això seria una locura, eh?
1: Exactament. Quins són els temes, temes que li preocupen ara mateix?
0: A nivell social, per exemple? Bueno, preocupa molt, per exemple, doncs, la pobresa, no? Bueno, el tema de la immigració, no? El tema de l'habitatge, bueno, és que va tot com molt, molt lligat, no? I també el tema això, que molts joves de Sant Cugat hagin d'anar a viure a fora de Sant Cugat, doncs també és un tema que a mi em preocupa, no? O sigui, és de cap, però no tinc la solució. Nosaltres intentem com pal·liar, eh? O sigui, sobretot en el tema de la pobresa, amb Càritas. Clar, Càritas continuen atenent a moltes persones. Clar, aquest any van ser 1.500 persones, gent de Sant Cugat, eh? O sigui, a Sant Cugat hi ha una bossa de pobresa que és important i que, bueno, i que en una ciutat, doncs, bueno, doncs on hi ha persones que són benestants, doncs és fàcil oblidar-se, però tenim aquestes persones i són. També he de dir que Sant Cugat és una ciutat que és molt solidària, eh? Que quan demanem ajuda, sempre la gent respon. I aquest, jo crec que aquest és un tema, el tema dels pobres és un tema que nosaltres, vull dir, no l'hem d'oblidar, és un tema que l'hem de tenir com present, i bueno, jo crec que jo el pobre el puc, o sigui, la persona amb necessitat el puc tenir que es ven a Càritas, però també gent que ve a la parròquia, eh? I que va explicant les seves dificultats, i també jo crec que hi ha una cosa que està passant a nivell d'Espanya i de Catalunya, que és aquest davallament de la classe mitja. Aquest és un gran problema, perquè la classe mitja soluciona moltes coses i dona estabilitat a la societat. I estem perdent... O sigui, tenim gent més rica i cada cop gent...
1: És la que dona equilibri.
0: La classe mitja, jo crec que sí, perquè és el coixí, és el coixí social, diguéssim. I això, aquest coixí, o que les persones tinguin cada cop menys capacitat de poder estalviar, això és una lacra, perquè després a la vida... O sigui, la gent que cau en situacions, a vegades inclús de pobresa, eh, és perquè, clar, no tens un coixí, et passa alguna cosa a la vida... no tens en què reaccionar, i és quan ja entres amb la situació de vulnerabilitat. I la vulnerabilitat, com més anys estiguis i més profund entris, més costa de sortir. Hi ha casos que són molt difícils de sortir. O sigui, per això l'ideal és que la gent estigui a la que entren, intentant-lo ajudar que surtin a fora el més aviat possible, perquè són gent que té capacitats. Però si ja vas entrant i vas baixant i es va cronificant, després costa molt de sortir.
1: Som a les portes de Nadal. Una celebració que no sé si el sentit actual que li dona la societat és bastant diferent al que podia tenir temps enrere. Bueno, l'espiritualitat, el sentit mateix de la celebració de Nadal.
0: Nosaltres el Nadal, per mi, és una època molt maca, i també com a parròquia és un dia que ve molta gent que normalment no ve a missa. O sigui, les misses del Pollet, o així, si el dia de Nadal ve el doble de gent de missa que ve un diumenge normal. I aquest doble vol dir que ve molta gent que habitualment no ve a missa. I nosaltres pensem les misses d'aquest dia especialment per les persones, doncs, que habitualment no venen a missa. I fem unes celebracions molt maques, les preparem moltíssim, i també fem coses per a aquestes persones. Per exemple, cada any editem un minillibret, no?, que fins, bueno, sempre seguim una mica el papa, eh? Aquests anys ha sigut el Nadal segons el papa francès, o 10 maneres de viure el Nadal segons el papa francès, i escollim textos que són molt macos i que són textos que li poden parlar a una persona tan creient com una persona que potser no és molt creient, però que aquest dia ve a missa. Inclús subratllo una negreta les frases que li poden tocar més al cor a una persona així com més allunyada. I d'aquests fem una edició de 1.500, eh? I els regalem a cada família, no? I portem llum de Betlem, que els escoltes d'Àustria van a buscar-la a Betlem. O sigui, encenen una llum a Betlem i la porten per tot el món, eh? I aquí també ens arriba aquesta llum i els donem amb els nens una espalmeta. I jo crec que són unes celebracions que, pel que em diuen els feligresos, eh? Que no els importa convidar el cunyat o sigui, o el germà, que potser no és molt creient, però que aquests dies va a missa, no? I jo crec que li ajuda a viure el Nadal d'una manera diferent. Perquè d'aquestes misses surts, o sigui, de... Fuà, que bé, saps? O sigui, perquè aquest és el meu desig de totes les misses, eh? Que la gent surti i digui... Fuà, que bé aquesta missa, no? Que surto en pau, que m'han donat un missatge que em fa pensar, no? Que em donen esperança. L'esperança és superimportant. És una ens fa falta molta esperança, eh? Jo a la parròquia intento donar molta esperança, perquè això és el que dona el futur a la vida, eh? I això. I per tant, nosaltres, si ens escolten persones que normalment no venen a la missa, m'encanta, jo tinc una dita en català, no està molt ben dit, m'encanten els allunyats, vale? O sigui, que vinguin, perquè és casa seva, tenim l'església, és quan està més maca de tot, perquè la decorem supermaca, tenim l'arbre, tenim el pessebre, que cada any el pessebre és preciós, no? I després també l'ambient i la gent, que jo els dic a la gent de la parròquia, bueno, que han de ser superacollidors, no? I que la gent que quan vingui, doncs que se sentin com a casa.
1: Com ha estat aquest 2025? Fem balanç.
0: Ah, no, jo molt bé. Jo, per mi, gràcies a Déu, cada any és el millor. O sigui que... Bueno, jo crec que la fe això ens ajuda a fer-ho i, per tant, ha sigut un any, doncs, molt maco. O sigui, cada any té els seus reptes i també jo cada any a la parròquia... Nosaltres a la parròquia tenim un grup que seria com un grup que pensem el futur de la parròquia, no? I una mica cap a on volem anar, què volem fer, no? I cada any, a nivell de la parròquia, anem organitzant coses noves. Aquest any, una cosa que estic molt content d'haver-la iniciat és una escola de teologia per laics. No? Que l'hem començat i que hem fet una plataforma online també, he comprat com una acadèmia online, així, pugem els continguts, gravem les classes, i amb la idea de que cada any fer 3 assignatures, i en 5 anys tindríem 15, i, bueno, porto professors molt bons, no? I hi ha molt d'interès, perquè s'han apuntat 150 persones i vam tenir que parar, perquè és que no hi caben. I això vol dir que hi ha un interès, no? I ara farem, per exemple, al gener, començarem una que és Introducció a l'Antic Testament, un mapa per no perdre's. Jo, quan vaig entrar al seminari, l'Antic Testament jo deia un taco, o sigui, un taco monumental, eh? I vaig fer aquest curs, i aquest curs et dona com un mapa, no?, de la història d'Israel, d'on va cada cosa, o sigui, i t'orientes. I llavors, a partir d'aquí, ja, l'Antic Testament ja va ser molt, molt diferent. I això, bueno, i cada any anem fent cosetes, no? I per tant, jo estic molt agraït al 2025, I espero que el 2026 serà millor, cada any millor.
1: És això el que li volia preguntar. Quin és el seu desig per al 2026?
0: Bueno, jo, com que Déu sempre em sorprèn molt, també em deixo sorprendre, perquè el senyor... Bueno, a veure, o sigui, jo puc pensar coses, però després ell té d'altres idees a vegades, i també me les fa veure, no? I això, com a parròquia, el 2026, per exemple, un projecte també que és maco, i que jo li tinc... restaurarem la capella de Santa Escolàstica, que és la capella que està a l'entrada, no?, on està la pila baptismal, que és la ventafocs de la parròquia, perquè és l'única que no ha estat mai restaurada, és una capella que està sempre molt fosqueta, la pobra, no?, i és molt maca, i és una capella molt de les dones, perquè tots són santes que tenim allà, no?, de l'ordre benedictina, i serà una capella que quan la il·luminem, perquè el projecte és restaurar tot el retaule, que se l'emportaran a principis de gener, estarà 6 mesos fora, I després també pintarem les parets, que també hem trobat pintures noves. He trobat aquí... El bo del monestir, el bo i el dolent, que vas descobrint coses noves, O sigui, i aquí, doncs, hem descobert unes pintures del segle XVIII i del XIX. I bueno, il·luminarem i quedarà molt xula. I farem un llibre, també, perquè ja tinc una noia de la parròquia que està estudiant Història de l'Art i dic, Vicent, de què puc fer el treball final de màster? Dic, home, per què no el fas de la capella Santa Escolàstica, que ara la volem restaurar? I ha fet un treball molt maco i aquest treball, amb fotografies noves de com estarà la capella, farem un llibre de la capella Santa Escolàstica, que serà molt interessant i que hi ha coses molt xules. Molt xules. Per exemple, que va ser el bar de la penúltima de les Corts de la República, ho van fer aquí, i allò era el bar. I, de fet, la part de dalt està tallada perquè van fer el bar. I, bueno, hi ha moltes historietes allà.
1: Fa regals?
0: Sí.
1: A la família?
0: Sí, a la meva família i entre els mossens. Nosaltres aquí, a la parròquia, doncs, vivim 4 mossens, bueno, un cara l'ordenaran, no?, que són bastant joves, O sigui, tinc el mossèn més jove de Catalunya, o sigui, tinc 26... Ara un que s'ordenarà, que té 28 o 29, i un que té 33. I jo sóc el senyor gran que viu amb ells, que té 52. I sí, i també ens fem un regal entre nosaltres. És un regal, no puc dir qui m'ha tocat, o sigui, ens sortegem així, posem els noms, i fem un regal, i per Reis, doncs, fem regal de Reis. No puc dir quin és, perquè és sorpresa.
1: Ja. Però quin regal li agradaria rebre? No cal que sigui material.
0: Ja, bueno, a mi, de fet, en aquest sentit, més igual, sí... Mira, l'estimació. L'estimació és una cosa que a tots ens agrada, no? I és veritat que aquí a Sant Cugat em sento molt estimat, però que continuï. Que això és... I crec que és maco per treballar amb les persones, Crear la parròquia que la gent se senti estimada, i tots, jo, mossèn, a la feligracia i a la gent de Sant Cugat, i viceversa.
1: Doncs, mossèn Emili Marlès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest passeig per la...
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6. Occident t'ofereix Els titulars de la jornada.
3: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de l'AUMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, que lamenta les molèsties, s'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general, que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant dels reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Després del pregó i també a la plaça de la Vila, el cos de dansa de l'Esbart estrena a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit l'espectacle Condemnades a dansar. Un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? La nit continuarà amb concerts per a tots els gustos, des del pop català de Ginestà fins al jazz de Colina Miralta Sambit Trio, el gospel de Gospel Beat o el concert ball de la Copla Orquestra Montgrins. També començaran la Festa Major Alternativa i la Fira d'Atraccions. Entre les activitats destacades del concurs troba els periodistes de Cugat Mèdia que se celebra a la Festa Major. Els has de capturar amb la teva càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp 683-273-659. Així podràs guanyar 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç, 150 euros per gastar a Viajes del Corte Inglés i 4 entrades per Port Aventura. Es pot participar del 25 al 29 de juny durant els 5 dies de Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer l'1 de juliol. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: El programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
9: Preparat, Eneco?
10: Sí.
9: Temps. Sentit.
10: S-E-N-A-T-I-T.
8: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
9: Quina seria la paraula intrusa?
11: Casoplón.
9: Correcte. En català, per fer...
8: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
10: D-E-S-C-U-N-A-T-O-M-A-C.
8: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
12: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de la UMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic, segons explica la companyia, que lamenta les molèsties. S'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat al país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general, que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant dels reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Després del pregó i també a la plaça de la Vila, el cos de dansa de l'Esbart estrena a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit l'espectacle Condemnades a dansar. Un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? La nit continuarà amb concerts per a tots els gustos, des del pop català de Ginestà fins al jazz de Colina Miralta Sambit Trio, el gospel de Gospel Beat o el concert ball de la Copla Orquestra Montgrins. També començaran la Festa Major Alternativa i la Fira d'Atraccions. Entre les activitats destacades del concurs Troba els periodistes de Cugat Mèdia, que se celebra a la Festa Major, els has de capturar amb la teva càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp 683-273-659. Així podràs guanyar 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç, 150 euros per gastar a Viajes del Corte Inglés i 4 entrades per Porta Aventura. Es pot participar del 25 al 29 de juny durant els 5 dies de Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer l'1 de juliol. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'infomatí.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de la UMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirassol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, que lamenta les molèsties, s'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general, que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja

0: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys que comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un objectiu doble: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits, fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Amavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura de nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els infants. La Greta García, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals. El xiprer de la plaça d'Octavià, que aquest diumenge va quedar afectat per un incendi durant la trobada d'entremesos, ha rebut aquest dilluns un homenatge inesperat. I és que a la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir "que et recuperis aviat", mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Segons van explicar diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles. I pel que fa a l'acte destacat, el pati de l'Ateneu acull a partir de 9:45 de la nit el passi de Un cuento yazidí, High Roads i No Man's Land, tres petits documentals per poder conèixer la realitat del poble yazidita, palestí i rohingya. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Si escoltes la ràdio,
9: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
8: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.

0: fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
1: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
6: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de la UMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic, segons explica la companyia, que lamenta les molèsties. S'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat al país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general, que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys que comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un objectiu doble: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Amavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura de nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els infants. La Greta García, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals. El xiprer de la plaça d'Octavià, que aquest diumenge va quedar afectat per un incendi durant la trobada d'entremesos, ha rebut aquest dilluns un homenatge inesperat. I és que a la tanca que envolta l'arbre han aparegut dibuixos amb missatges d'ànim i desitjos de recuperació. En un dels dibuixos s'hi pot llegir "que et recuperis aviat", mentre que d'altres representen el mateix xiprer amb colors vius i envoltat d'elements de la natura. Segons van explicar diumenge els cossos d'emergència després de la seva intervenció, tot apunta que el xiprer no ha patit danys irreversibles. I pel que fa a l'acte destacat, el pati de l'Ateneu acull a partir de 9:45 de la nit el passi de Un cuento yazidí, High Roads i No Man's Land, tres petits documentals per poder conèixer la realitat del poble yazidita, palestí i rohingya. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I en cultura, el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar a dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Parlem de la calçada tallada a la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, que deixa ja 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, on també talla un carril, en aquest cas, en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'Ampolla, que deixa doncs un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim intensitat en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem retencions al punt de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també retencions ja amb intensitat des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja hi ha retencions pel vessant Llobregat, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dijous, amb una temperatura que ha baixat una mica, per tant, a hores d'ara sí que fa xafogó, sobretot arran de mar, també temperatura elevada a l'Empordà, però a gran part de comarques del país el matí està sent de descansar una mica millor. Ara bé, de núvols poquets, alguns que queden arrapats a l'Alt Pirineu, d'altres a la costa barcelonina poc destacables, i fins i tot aquest migdia i tarda s'acabaran desfent del tot. Per tant, acabarà sent un dia completament radiant, assolellat, una mica de tramuntana. Cap a l'Empordà, compte, perquè serà un aire molt sec i la temperatura que pujarà una mica respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud de Lleida. És on la calor es farà més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: A la vigília de l'aprovació dels pressupostos, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els comptes s'aprovaran gràcies a ells i ha alertat Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular. El president Illa s'hi ha compromès alhora que ha animat Junts a votar-hi a favor quan arribi al Congrés de Diputats. De fet, el govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes de juliol per presentar el model proposat per Catalunya. De la seva banda, el PP, Vox i Mònica Sales, de Junts, han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
5: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
6: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
7: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: A Madrid, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica el Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
9: És una peça estratègica clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori, com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la Gigafactoria pensem que és un d'aquests grans projectes tractors.
10: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la Gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la Gigafactoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la Gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: Una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada cop amb menys esperances. Els esforços se centren ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. I 10, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava, de fet, més detalls de tot plegat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, però també el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santaeufemia.
11: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
12: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han fet declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'estat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I una veïna de Cabrera de Noia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní de Noia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des de principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Ens ho explica la Carina Bellvé.
13: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern, i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: El Parlament preveu aprovar avui dijous la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa. La mesura, plantejada com una esmena d'Esquerra Republicana, estableix un canvi de categoria professional de tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i també les educadores d'educació especial en centres públics. Afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat USTEC. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens ho explica l'Ester Minguell.
15: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
16: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO. Hem aconseguit involucrar 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
15: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
17: Vinieron una empresa del tranvía y de Ferrer y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer nosotros.
18: És un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
15: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns, les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Una sortida del Tour de França, com us dèiem ara mateix, que no només afecta Barcelona, també les ciutats i viles per on passa, i especialment Tarragona i Granollers, que acolliran les sortides de la segona i la tercera etapa, respectivament. A la capital del Vallès Oriental, per exemple, els comerços s'han afegit a la febre del Tour, decorant els aparadors amb temàtica ciclista. Ens ho expliquen els companys de BOTV.
19: Alguns dels comerços s'han volgut sumar a una iniciativa original, ambientant els seus aparadors de temàtica ciclista amb motiu del pas de la Ronda Francesa. És el cas de la botiga Dracs, que ha decorat el seu aparador amb figures de ciclistes simulant el gran grup pujant una muntanya.
20: Em va costar bastant trobar aquests ciclistes, que ara no són de plom perquè està prohibit, són com una aleació de metalls, però tenen pes, que jo de petit hi havia jugat amb aquests ciclistes. I aleshores vaig trobar, buscant bastant per internet i així, una empresa de Girona que comercialitzava doncs, aquest producte.
19: Més enllà de servir com a element decoratiu, la proposta també serveix de reclam perquè els curiosos s'apropin a observar els aparadors i, de pas, ser un reclam comercial per les botigues. I és que en algun dels casos es tracta de peces úniques, com la bicicleta de l'aparador de Can Barbany, que va pertànyer a un soldat francès de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta proposta, el comerç també s'ha implicat amb el pas del Tour per Granollers, convertint els aparadors de les botigues en una finestra del ciclisme, de la mateixa manera que Granollers es convertirà, el dilluns 6 de juliol, en una finestra oberta al ciclisme mundial.
1: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat. Deu minuts per arribar a 8:15. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
2: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 del vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
21: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha fet oficial la incorporació d'Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra. El migcampista basc serà arlequinat fins al 2028 i és el primer fitxatge de la temporada. Aquest anunci arriba després de la renovació més esperada, la del tècnic de l'ascens, Ferran Costa, també per 2 temporades. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat de veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podrien començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Una fusió que explica Joan Pons, el Petit de Cal Eril.
0: Jo fa temps que tenia com una idea d'intentar com barrejar una mica el món, el meu món i el món de la cultura popular, perquè és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció i sempre que l'he vist molt, molt disgregat de, sobretot dels festivals de música on jo estic més habituat a anar. I vaig pensar, bueno, seria molt guai intentar unir aquests dos mons i fer alguna cosa especial. Però ja quan ho pensava veia que era un pollastre molt gran i estava convençut que quan els hi proposés dirien que no. I això em donava certa tranquil·litat. Però justament, clar, els hi va encantar la idea i van dir que sí.
1: El dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de l'Avenrent, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
3: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement... No hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
3: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: La companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle, que enguany s'ha adequat per a l'ocasió, perquè els visitants gaudeixin d'una cita més que consolidada. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un cartell cada dia a 2:15 de la nit. Aquest dijous és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletades, tronades i castells.
23: La xarxa de comunicació local.
24: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
25: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
26: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
27: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
28: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
27: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
28: Perquè la teva salut és el nostre futur.
27: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Analitzarem tot seguit el nou escenari que s'obre, com canvia la gestió de les polítiques públiques amb unes partides que ja no són fruit d'una pròrroga. Ho farem en conversa amb Xavier Calafat, politòleg i analista de dades. Abans, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dijous 2 de juliol. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha anunciat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació. Un talla la calçada de l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, i deixa un quilòmetre de cua. L'altre, a la C25, a Espinelves, talla un carril en direcció Lleida. Una tercera incidència, en aquest cas, un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla, deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, destaquem retencions habituals al nus de la Trinitat i congestió al Vallès, a l'AP7 a Barberà i a la C58 direcció Barcelona. I pel que fa al temps, situació tranquil·la aquest dijous i una temperatura que ha baixat una mica. La xafogor es mantindrà avui molt present, sobretot arran de mar. També a l'Empordà s'espera una temperatura elevada, però es descansa una mica millor a la resta del país. Aquest migdia i tarda es desfaran els pocs núvols que queden. Dia radiant i assolellat, per tant, la calor, això sí, anirà pujant de mica en mica a les comarques del sud de Lleida.
23: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 4 minuts de 8:15 del matí. Entrem en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat el primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. I ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
8: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Per tant, avui s'acaba l'etapa de pròrrogues, com ens explicava Lamont Carvajal, i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Què implica això en la gestió del dia a dia i en els serveis que rep?

0: arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
1: I de la plana internacional, un dia més hem de parlar de Veneçuela. Una setmana després del doble terratrèmol d'aquest país, el govern ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
2: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
3: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i a la resta de l'estat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I Catalunya engega motors per acollir les 3 primeres etapes del Tour de França que comportaran importants efectes a la mobilitat tant a Barcelona com als 60 municipis doncs, per on hi passa fins dilluns vinent. La capital catalana acull avui dijous la presentació dels equips i les primeres restriccions ja són visibles a aquesta hora, per exemple, a l'Avinguda Gaudí de la capital catalana, on continuen els preparatius. Allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. A aquesta hora del matí ja costa, entenc, desplaçar-se pel voltant de la Sagrada Família, oi?
4: Bon dia, Elena. Sí, efectivament, perquè Catalunya es prepara per acollir les 3 primeres etapes de la volta i de la prova i el pas del Tour esquitxarà en bona part del territori, començant per aquí, per Barcelona, ja que s'està preparant la capital catalana per acollir la presentació aquesta tarda dels diferents equips i també la desfilada, el recorregut simbòlic que els ciclistes iniciaran a Sant Pau, acabaran a Sagrada Família, passant per aquí, per l'Avinguda Gaudí, ja totalment blindada per celebrar aquest acte. Aquest és el punt de partida des d'on s'arrencarà i es desplegarà el tall de trànsit que començarà a les 2 de la tarda per tots els carrers adjacents i acabarà blindant tot el perímetre de la ciutat, afectant carrers com ara Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrsega, 2 de maig, Aragó, Avinguda Diagonal i Nàpols. Però la cosa no acabarà aquí, perquè les afectacions continuaran al calendari dissabte vinent també a Barcelona amb la contrarrellotge, una prova que accentuarà encara més les afectacions pel que fa a la mobilitat i el trànsit i acabarà partint la ciutat pràcticament en dos meitats. S'han instal·lat 3 passos elevats a diferents punts de la ciutat per facilitar la mobilitat dels vianants. També s'instal·laran 30 de fonts mòbils per lluitar contra la calor i la deshidratació d'aquelles persones, d'aquells ciutadans barcelonins.

0: dins també de l'àrea metropolitana que vulguin seguir molt a prop les diferents proves del pas del Tour per Catalunya. I diumenge avancem en el calendari, Helena, perquè serà el torn de la segona etapa, sortirà des de Tarragona, tornarà a entrar a Barcelona per carretera de Collblanc. Abans hauran recorregut els ciclistes uns 168 quilòmetres, municipis del Penedès, també el Baix Llobregat, així que a més de Barcelona són més de 60 els municipis catalans també afectats pel pas del Tour a Catalunya a partir d'avui i fins dilluns. Dilluns, precisament, acabaran ja les afectacions fora de la regió metropolitana, es traslladaran en aquest cas a Osona, a Ripollès, ja que la sortida serà des de Granollers. Per tant, Helena, 5 dies d'infart, 5 dies d'escenari esportiu del pas del Tour de França per la capital catalana i també un gruix de 60 municipis del litoral barceloní.
1: Doncs aquestes restriccions que ens explicaves coincideixen tant en el temps amb la visita del Papa que, si més no, aquí a Barcelona ja no ens agafa gaire de nou. Gràcies, Anna, per la fotografia del moment. Que vagi molt bé. Doncs el que dèiem, aquesta acollida de Catalunya al gran depart del Tour ha suposat una inversió pública de 20 milions d'euros. Però avui no volem parlar del retorn econòmic, sinó que volem parlar del que també hi guanya el país, per exemple, en prestigi esportiu, en projecció internacional o en marca del país. En definitiva, què representa que el Tour passi per casa nostra? Li preguntem a Xavier Riera, ell és professor d'organització d'esdeveniments esportius del Centre Universitari EUNCET, adscrit a la UPC. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, Helena, gràcies a vosaltres.
1: Catalunya ha acollit esdeveniments de pes a nivell esportiu, com per exemple els Jocs del 92, fa molts anys, és veritat, però també la Fórmula 1 o la Volta. Però què té el Tour que cap d'aquests esdeveniments no tingui o no hagi tingut? Quina capa de prestigi, per dir-ho d'alguna manera, de prestigi esportiu, afegeix?
2: Bé, el Tour de França jo diria que és dels esdeveniments esportius més importants de tot el món i transcendeix molt més enllà del ciclisme. Hi ha molta gent que no segueix el ciclisme però sap que ha passat el Tour. El Tour és una prova centenària, és històrica, que serà la quarta vegada que trepitgi Barcelona, per tant és increïble el pes que té en la història de l'esport mundial i que se celebri a Barcelona, doncs el seu impacte és molt gran. Pensa que segurament és l'única prova esportiva que aquests dies es pot fer un forat en el Mundial de Futbol, vull dir que és el que la importància del Tour de França és enorme, enorme.
1: Escolta'm, el Tour és un esdeveniment d'una complexitat, com tu deies, enorme. Com pot influir això a nivell de Catalunya com a país acollidor? És a dir, que pugui gestionar un dispositiu d'aquesta magnitud. Quin impacte té en la reputació institucional i en la capacitat del país per atraure futurs esdeveniments globals?
2: Bueno, seguir ensenyant al món que Barcelona és capaç d'acollir, ja fa molts anys va acollir uns Jocs Olímpics, que potser és la prova esportiva, potser no, segur, més complexa, però que et pot acollir, com acollirà d'aquí poc, serà seu mundialista, finals de Champions amb el nou estadi, ha acollit campionats importants de mundials de natació, és seguir posant Fórmula 1, mencionades fa un moment, no? Portem molts anys al circuit de Catalunya-Barcelona acollint Fórmula 1, Gran Premis de MotoGP, vull dir, constantment que Barcelona sigui associada a l'esport. No només això, també no ens oblidem de la marató i de la mitja marató, que cada vegada són més populars arreu del món. També són complexes organitzativament i es fan amb èxit. Per tant, Barcelona ha de continuar renovant aquesta aposta per l'esport perquè continuï situant-se a nivell mundial com una referència en capacitat organitzativa. Demostres que tens capacitat hotelera, ensenyes cultura, gastronomia, infraestructures bones, vull dir, ho té tot Barcelona, però s'ha de seguir promocionant en aquest sentit per seguir atraient aquests esdeveniments.
1: I ara et vull fer una doble pregunta, Xavier, perquè el temps és el que ens limita. Catalunya vol ser una destinació cicloturista, o potser s'ho planteja. El Tour pot canviar aquesta percepció internacional del país? I et faig de seguida l'altra. I per nosaltres, per la gent de casa, què ens aporta el Tour? Pot ajudar a fomentar l'ús quotidià de la bicicleta, per exemple, i reforçar la cultura esportiva del país?
2: No crec que faci un clic molt gran, però sí que és veritat que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè, bueno, jo soc practico ciclisme des de fa anys, però és que en els últims 5-6 anys és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa, que ajudarà moltíssim a reduir segurament la factura sanitària en el futur. Llavors, és un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, que portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti, pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners, i aquesta proximitat del tour, de la bici, fa que segurament doncs, segueixi augmentant aquesta passió per la bicicleta, segur.
1: Doncs, Xavier Riera, ho veurem, i com a mínim ens desplaçarem perquè la curiositat és gran per veure de prop aquest esdeveniment. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Que vagi molt bé, Xavier.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: 9:15. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, ho dic bé, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
4: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
5: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
4: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Doncs avui en la crònica esportiva l'encetem amb un nom propi, el de Joan Laporta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Perquè ha pres possessió del càrrec del president de Barça.
6: Sí, el van escollir fa dies, però ja ha pres possessió del càrrec i ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per les quals vol que vagi als que serà el seu quart mandat. Ha estat acompanyat dels 21 membres de la Junta Directiva i també amb el president de la Lliga, Javier Tebas. En el seu discurs ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
7: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: El Mundial de Futbol, Bèlgica s'ha classificat per vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries en la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
8: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, Siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
6: El Club Esportiu Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, si no, plantejarà dues opcions, seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala un cop acabi la instal·lació de la gespa a l'estadi on juga el Santa Andreu, que és l'etern rival dels graciencs. La consulta es farà durant la setmana vinent. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour de França. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Doncs el Tour que ho envaeix tot aquests dies, eh?
1: Doncs sí, estarem molt pendents i ho explicarem tot.
6: I tant.
1: I seguim ara amb cultura per explicar-vos que el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat, si més no, el MNAC al govern aragonès, tot i que el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival la celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 22:45 de la nit la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i del Garraf. N'hem parlat de tot plegat fa uns minuts amb el seu director, el Dani Poveda.
9: Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troba en el Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Cal Eril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
1: Doncs res, que avui tenim l'agenda molt plena. Ja veieu el festival Vida, però també el Tour. Per tant, demà us ho expliquem tot. Fins a les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de l'UMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, que lamenta les molèsties, s'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cue.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant dels reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Després del pregó i també a la plaça de la Vila, el cos de dansa de l'Esbart estrena a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit l'espectacle Condemnades a dansar. Un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? La nit continuarà amb concerts per a tots els gustos, des del pop català de Ginestà fins al jazz de Colina Miralta Sambit Trio, el gospel de Gospel Beat o el concert ball de la Copla Orquestra Montgrins. També començaran la Festa Major Alternativa i la Fira d'Atraccions. Entre les activitats destacades del concurs Troba els periodistes de Cugat Mèdia, que se celebra a la Festa Major, els has de capturar amb la teva càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp 683-273-659. Així podràs guanyar 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç, 150 euros per gastar a Viajes del Corte Inglés i 4 entrades per Porta Aventura. Es pot participar del 25 al 29 de juny durant els 5 dies de Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer l'1 de juliol. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal.
7: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Club Helsinc Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, ioga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsinc Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
10: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
12: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte europeu liderat des de Catalunya que vol canviar la manera com s'acompanya les persones amb insuficiència cardíaca avançada. La Universitat Internacional de Catalunya participa en el projecte Rafael, una iniciativa finançada per Europa que aposta per integrar les cures paliatives i el seguiment digital dels pacients des de casa seva. En parlem amb Cristina Monforte, que és codirectora de la càtedra WeCare de WIC Barcelona i investigadora principal del projecte a Espanya. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Cristina, primer de tot, explica'm què és exactament el projecte Rafael i quin objectiu té.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Doncs aquest projecte és un projecte que pretén integrar una mirada pal·liativa en l'atenció dels malalts amb insuficiència cardíaca. Una de les coses que ens hem adonat és que a vegades aquests pacients, quan ja no tenen capacitat intervencionista per part dels cardiòlegs, queden a vegades com en terra de ningú, és a dir, entre cardiòlegs, i qui més? Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà. En aquest cas, aquest projecte precisament pretén dissenyar com hauria de ser, com ha de ser aquest model integrat per la millora de l'atenció.
0: Quan parlem de cures pal·liatives, sovint la gent ho associa també als últims dies de vida. Aquest projecte també vol canviar aquesta mirada, oi?
1: Sí. De fet, les cures pal·liatives s'han d'incloure quan el malalt té necessitats pal·liatives. I les necessitats pal·liatives no necessàriament són de final de vida, sinó precisament són necessitats que la persona ha d'atendre amb una mirada molt global, que no només sovint no només són de la malaltia en si, sinó que són necessitats de caire espiritual, emocional, existencial i social. D'aquí la mirada pal·liativa, però no necessàriament últims dies de vida, sinó quan abans entri en la trajectòria de la malaltia del pacient, més i millor millorarem la qualitat de vida de la persona.
0: Per què els pacients amb insuficiència cardíaca necessiten també aquest tipus d'acompanyament més integral?
1: Doncs aquests malalts tenen diverses característiques i una és una malaltia que serà lentament progressiva i que no té curació amb el que s'ha de tractar, s'ha de pal·liar, s'ha d'atendre la sintomatologia d'aquest malalt. A més, sol donar-se que solen ser persones més aviat grans, amb el que afegim un altre tipus de necessitats, que a més tenen altres patologies, sovint, amb la qual cosa són persones que tenen moltes dimensions de la seva vida afectades. És a dir, que no només tenen un problema de cor, sinó que aquest problema de cor afecta altres dimensions. D'aquí la necessitat d'una mirada molt global, que seria la mirada pal·liativa.
0: Quan parlem molt de símptomes físics a la ciència, però en aquests casos ja ho has esmentat tu, no?, que també hi ha una càrrega emocional i social molt important. Com conjuga això a ciència i aquesta part més emocional?
1: Doncs la ciència també es fa des de la simptomatologia emocional i des de les necessitats socials. És a dir, que som capaços de fer estudis on millorem simptomatologia psicoemocional, en quant a depressió, benestar emocional, és a dir, que són variables que les mesurem i som capaços de, mitjançant intervencions de la millora del benestar de la persona, també millorar aquesta part de la persona. És a dir, i això és igual de científic que la millora pròpiament de la funcionalitat del cor, no? De que el cor bategui millor o que no tinguem edemes, que no s'inflin els turmells d'aquests malalts, no? Que respirin millor, que no s'ofeguin. Doncs en aquest cas, tota l'atenció més psicoemocional és perfectament tractable i igual de científica. I és més, aquests pacients precisament tenen aquestes necessitats i requereixen d'aquesta mirada on els veiem abans de tot, abans que només un cor, que veiem una persona amb unes necessitats, amb unes preocupacions, amb un voler fer coses en l'etapa dels últims anys que li pugui quedar de vida a aquesta persona, etc.
0: Entreu en una segona fase del projecte. Què es farà exactament durant aquesta prova pilot?
1: Doncs en aquesta prova pilot estem disposant d'una app, una app amb la qual el pacient pot complementar els seus símptomes i necessitats. És a dir, hem dissenyat tot un qüestionari, una mena de qüestionari, on la persona malalta sap que pot complementar les seves necessitats i té un doble objectiu. D'una banda, comprendre les seves necessitats, perquè el malalt entén el que li està passant, des de la part física, la part emocional, la part social, la part més psicoespiritual i existencial, fins i tot. I alhora, el metge té un dashboard on veu com aquests símptomes canvien, de manera que la trobada malalt-professional canvia, perquè el pacient, d'una banda, pot preparar fins i tot aquesta trobada amb el metge i dir-li el que veu, el que pensa, el que entén, la consciència que apareix davant de la seva sintomatologia, i d'altra banda, el metge equip professional, quan el malalt arriba, doncs també saben quins seran més els problemes d'aquest malalt. És a dir, doncs aquest senyor ara mateix, aquesta senyora, el que més li preocupa són els aspectes més emocionals, o els problemes que té amb els diurètics, o el problema que té amb la medicació, o el problema d'ofec i de fatiga que té aquesta persona. De manera que prepara d'una altra manera aquesta visita. Llavors estem pilotant aquesta app, com funcionarà, tant des de la perspectiva de malalt com des de la perspectiva professional.
0: Es convertirà també en una mena de diari digital, no?, del pacient?
1: Sí, aquesta és la idea. És a dir, un diari on el pacient va complementant les seves necessitats, els seus símptomes.
0: I això també pot ajudar a evitar desplaçaments o ingressos innecessaris en aquest tipus de pacients?
1: De fet, seria fantàstic. De manera que des del control de l'app, és a dir, monitoritzem per darrere les necessitats dels pacients, de manera que a través de trucades doncs puguem atendre aquestes necessitats, és a dir, resoldre problemes a través d'una trucada. Estem veient que, i a partir d'aquí, fer l'atenció d'aquesta persona. És a dir, que totalment. Així com, en un futur, també ens obre la porta a altres malalties. Això també seria una opció. Si ens funciona bé amb insuficiència cardíaca, per què no amb altres malalties?
0: Clar. Participen també altres tipus de professionals sanitaris, com cuidadors. Per què era important també incorporar una mirada més àmplia que no només pacient metge directe?
1: Sí. En aquest cas, incloem també precisament els cuidadors, perquè normalment en aquest perfil de malalt són part de l'atenció i són part de la cura. Una de les coses que fem a cures pal·liatives, des de la mirada pal·liativa, és la integració del pacient amb la seva família cuidador. En aquest sentit, mirada àmplia, no? La persona que estigui com al costat acompanyant aquest malalt. Amb una mirada integrada veiem que arribem molt més lluny en l'atenció d'aquest malalt. En aquest cas, ens vam veure que potser no és el malalt el que omplirà les dades, perquè té un cuidador, té un marit, té una dona, té un fill, té una filla, té un cuidador, que sigui professional o no professional o familiar, que contribuirà en l'atenció d'aquesta persona. I vam veure que era important també capturar doncs, com és la seva mirada davant d'aquesta proposta de cura a través d'una app.
0: Aquest projecte implica 9 països europeus. Què representa per la UIC Barcelona liderar la fase espanyola d'un projecte així?
1: Doncs és un projecte molt, molt maco i molt interessant, perquè un cop haguem pilotat com funciona en el nostre país aquesta part del projecte, en comparació amb altres països, doncs el projecte podria després estendre's en tot el país. És a dir, que ara estem fent un estudi per incloure els malalts que hem d'incloure, etc. Però després, un cop haguem comprovat que aquest sistema i aquesta atenció és positiva, doncs ja disposem de l'app en castellà, del control de símptomes, del diari, de manera que es podria estendre en tot el país. I, de fet, ara mateix estem fent xarxa ja amb cardiòlegs espanyols, precisament per donar a conèixer el projecte i que després, si tenim i obtenim bons resultats, doncs es pugui estendre per arribar a tota la població, no?, amb malaltia amb insuficiència cardíaca.
0: Clar, perquè a Catalunya, o més aviat a la nostra sistema sanitari, està preparat per integrar aquest tipus de seguiment digital i cures més personalitzades?
1: Jo crec que sí. De fet, ja està havent-hi iniciatives d'aquest estil, on a través de seguiments digitals realment es procura una activació del pacient d'una altra manera, i jo crec que aquí a casa nostra, a Catalunya, ja s'està procurant, ja s'estan fent aquest tipus d'iniciatives. Ara bé, en insuficiència cardíaca serà la primera vegada. No existia aquest tipus d'iniciativa, precisament.
0: I quan es podran començar a veure resultats o conclusions d'aquesta prova pilot?
1: Doncs aquesta prova pilot entrem en fase analítica de tots els resultats dels nou països europeus, doncs, entre setembre i octubre. De manera que a finals d'octubre, novembre, ja tindrem resultats per veure com està funcionant aquesta app, si és fàcil incloure-la, perquè després, al mes de gener, entrem en un assaig clínic, en un randomized control trial, on ja volem demostrar l'eficàcia d'aquesta app. És a dir, ara, en aquesta fase pilot, primer anem a veure que això es pot implementar i des de totes les perspectives, malalt, cuidador, professional, per després veure l'eficiència, no?, l'eficiència de l'eficàcia d'aquesta app en el tractament d'aquests malalts.
0: I, Cristina, per acabar, a llarg termini, què us agradaria que canviés gràcies a projectes com Rafael?
1: Doncs, precisament, aquesta col·laboració entre equips professionals em sembla que també és una qüestió clau. És a dir, com cardiòlegs i paliativistes es parlen amb una mirada de posar la persona al centre de la nostra missió i tots els professionals mirem aquesta persona per la millora de la seva atenció, per mi és nuclear, és superclau. I ojalà tinguéssim molts projectes on tots els professionals mirem realment les necessitats dels malalts. Jo crec que això seria, per mi, és el gran repte que tenim. Clarament.
0: Perfecte. Hem parlat amb Cristina Monforte, que és codirectora de la càtedra WeCare de WIC Barcelona i investigadora principal del projecte Rafael aquí a Espanya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Cristina.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: continguts en xarxa.
1: De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: Avui al Faves Comptades parlem d'un llibre que ens acosta a una de les figures més influents del segle XX, més enllà de les seves teories científiques. L'editorial santcugatenca Veles i Vents Edicions acaba de publicar en català La meva visió del món, l'antologia canònica dels textos d'Albert Einstein. Publicat per primera vegada el 1934 amb el títol Mein Weltbild, el llibre recull articles, cartes i conferències en què Einstein reflexiona sobre política, pacifisme, religió, democràcia i el paper moral dels científics en un context marcat per l'ascens del nazisme i el seu exili als Estats Units. L'edició catalana, traduïda per Anna Soler Horta, inclou el pròleg de Xavier Roquer. Ell és doctor en història de la ciència i un dels principals experts en Einstein a Catalunya. A més, és també veí de la ciutat. Avui conversarem amb ell per entendre per què aquest llibre continua sent clau per comprendre no només el científic, sinó també l'intel·lectual compromès i la seva vigència en el món actual. Xavier Roquer, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per acompanyar-nos. La imatge pública i mediàtica d'Einstein, que podem tenir a dia d'avui, és fidel a la figura de qui va ser?
1: Sí, Einstein va ser molt conegut en el seu moment, a partir de 1919, quan es contrasta experimentalment la teoria de la relativitat general, i des d'aleshores ha sigut una figura i un intel·lectual molt reconegut, tant per la comunitat científica com pel públic. Avui, quan llegim els seus textos, aquests textos ressonen amb les circumstàncies del món en què som, de la mateixa manera que en el seu moment ressonaven amb les circumstàncies del món de la primera meitat del segle XX.
0: Per què La meva visió del món s'ha considerat amb el temps l'antologia canònica del pensament d'Einstein?
1: Perquè és la primera, i probablement perquè té aquest títol molt suggerent que no agradava a Einstein, perquè el títol està basat en un primer text que es titula Com veig el món, que és una manera més modesta de dir què és el que pensa Einstein sobre totes aquestes qüestions que s'ha esmentat. Però quan fou publicat als Països Baixos l'any 34, l'editor optà per aquest títol més potent, La meva visió del món, i aquest és el que, probablement amb bon criteri, perquè ho vam discutir amb els editors, s'ha conservat a l'edició en català.
0: De fet, ho expliques al pròleg, que no li agradava aquest títol i que el va arribar a titllar d'insults i deshonest.
1: Sí, perquè li semblava una mica pretensiós. Però és veritat que s'ha consolidat, i tant en diverses llengües s'utilitza, i per tant, doncs, així és com s'ha titulat en català, també.
0: Quina és la teva proposta com a prologuista? No sé què t'interessava destacar del llibre i d'Einstein, en aquest cas per al lector català.
1: A mi moltes coses m'interessen d'aquests textos d'Einstein. Si n'hagués de destacar dues, la primera seria la manera en què Einstein argumenta que cal vincular la ciència amb l'humanisme. I això no només pel que fa a la seva projecció pública, també a l'educació, a l'ensenyament. Einstein considerava que era important que els científics i els enginyers tinguessin una perspectiva històrica i filosòfica del que feien. Això passa a molts pocs llocs. El nostre sistema universitari està escindit entre ciències i lletres. Des de fa poc, a l'Autònoma coordinem un nou grau en ciència, tecnologia i humanitats que mira de trencar aquesta barrera, però ens trobem que el batxillerat, els nostres estudiants són obligats a triar, no? I per tant, aquesta és una qüestió que continua sent molt rellevant. I l'altra qüestió interessant del llibre, i que ressona amb altres publicacions d'Einstein, té a veure amb la seva manera d'aproximar-se a la comunicació de la ciència, perquè ell està convençut que la ciència és accessible, i ens ho diu el pare de la relativitat, la ciència és accessible. El seu llibre de divulgació de la relativitat més conegut es titula La relativitat a l'abast de tothom, i va posar aquest títol expressament perquè creia que la relativitat es podia fer entenedora, i alguns dels treballs inclosos en aquesta edició també mostren aquesta ambició, i crec que són molt reeixits. Abans de començar em deies, ui, no? Einstein, i jo et deia, no pateixis, perquè justament aquest llibre del que tracta és de fer aquestes idees científiques no només entenedores, sinó rellevants per la comprensió dels fenòmens socials i de la situació mundial.
0: Què hi trobarà el lector en aquesta obra? Quina era la voluntat original d'aquesta antologia? Perquè no és un llibre exclusivament científic.
1: Clar, és molt difícil contestar aquesta pregunta, perquè Einstein no va concebre el llibre com un recull, sinó que els seus editors van arreplegar de vegades textos que sí que havien estat escrits i publicats en el seu moment, discursos, quan el van nomenar membre de l'Acadèmia Prussiana de les Ciències, conferències que havia pronunciat arreu del món, i per tant el lector trobarà aquests textos que en cap cas són gaire extensos, són de poques pàgines, però també trobarà textos molt breus, com aforismes, que no sabem encara d'on foren extrets, perquè l'editor els va prendre probablement de vegades de correspondència, de quaderns, amb el temps, a mesura que l'edició de l'obra d'Einstein avança, probablement sabrem d'on surten, però en algun cas no sabem exactament ni a quina data corresponen, ni si foren publicats. I això fa que la lectura trobo que sigui interessant, perquè sovint et preguntes quan ho pot haver escrit Einstein, no, això? Perquè hi ha com una fractura molt gran al llibre. La primera edició és del 34, la segona és del 53, i enmig hi ha una Segona Guerra Mundial. I veus, llegint els textos datats, veus aquest canvi, d'actitud. No només Einstein és més gran, sinó que en molts aspectes l'ha decebut l'evolució de les coses. I això es pot traçar amb aquests textos. Per tant, és un volum, jo trobo que molt, molt interessant. Jo conec bé la figura d'Einstein, com deies al principi, però rellegir el llibre sempre et dona una perspectiva nova sobre el personatge i et fa pensar moltes coses.
0: El lector pot tenir fins i tot la sensació que s'endinsa en la part més privada del pensament d'Einstein?
1: Sí, Einstein reflexiona molt obertament. A veure, part privada personal, no. Einstein és molt tancat en aquest sentit. I de vegades també molt honest amb el lector, perquè reconeix que en el tracte personal no és la millor persona del món, però sí que és molt, molt obert i molt transparent pel que fa a la seva visió de la política, de les relacions internacionals, de la causa del poble jueu, però també dels drets civils dels negres nord-americans. Per tant, es pronuncia sobre moltes qüestions. I en el moment que ho fa, ell és ben conscient, perquè de vegades s'ha presentat Einstein com un científic, com una figura mediàtica que pateix l'assalt dels mitjans, no? Com que assatgen. Però en realitat ell era molt conscient de la força que tenia la seva veu i l'utilitza en molts casos, amb aquestes causes que he esmentat, en contra dels propis interessos, perquè de vegades la seva carrera se'n ressenteix d'aquests posicionaments explícits morals, polítics, socials. Però ell ho fa molt a consciència, de vegades per iniciativa pròpia, molt sovint també perquè li demanen que participi en una reunió, en un congrés, li demanen que es posicioni, li demanen que expressi el seu punt de vista, i en part aquest volum respon a aquest camp de forces en què es mou Einstein, alhora com un científic privilegiat, molt reconegut, a qui el Premi Nobel, a partir de l'any 21, projecta mundialment. Einstein és molt probablement la primera gran figura mediàtica de la ciència del segle XX, amb permís de Marie Curie, de qui, si voleu, parlarem un altre dia. Però ell és molt conscient que això li dona un paper rellevant, un paper especial. I aquest llibre permet traçar aquest recorregut.
0: Tinc un parell de preguntes del que ens acabes d'explicar. La primera és, ja ens ho has avançat una mica, és l'edició que tenim entre mans, és aquesta segona edició, la del 1953, que afegeix aquestes dates en els casos que és possible d'alguns d'aquests textos. Què aporta a la primera edició? És aquest canvi que ja ha passat la Primera Guerra Mundial? Què li porta al lector, a diferència de la primera?
1: L'editor d'aquesta edició del 53 el que va fer és seleccionar nous textos, evidentment que havien aparegut des de l'edició original. I molts d'aquests textos afegits que duen data són posteriors a la Segona Guerra Mundial. Aquest és un moment crític, no només per Einstein, perquè els científics, arran de l'esclat de les bombes nuclears a Hiroshima i Nagasaki, han pres una consciència més alta, si cap, del seu paper. Del seu paper polític, del seu paper militar. I alguns d'aquests textos reflexionen sobre aquesta qüestió. Alguns dels textos inclosos a la segona edició, i que per tant formen part d'aquest volum que veu la llum en català, reflexionen sobre aquesta qüestió. I reflexionen és molt interessant, amb un aire un punt contradictori, fins i tot ingenu, perquè Einstein, d'una banda, és molt individualista i la seva figura és molt personal, és ell, no? Per una altra banda, reconeix que només l'acció col·lectiva pot canviar les coses. I jo el veig com atrapat en aquesta contradicció. Per una banda, la de fer sentir la seva veu, de l'altre la consciència que la seva veu no deixa de ser la veu d'una persona, per més coneguda i més rellevant que sigui, no? I per més que se l'escoltin. I els textos dels finals dels 40 i dels 50 mostren aquesta situació que jo crec que arriba fins al moment actual, perquè hi ha guerres en curs, hi ha tecnologia, hi ha ciència implicada. Per tant, jo acabo el pròleg reflexionant sobre, bueno, i llavors quin paper té el científic, l'enginyer, el tecnòleg, les científiques, les tecnòlogues, quin paper tenen?
0: T'ho preguntaré més endavant. Ens deies, no? Einstein, amb permís de Marie Curie, és un dels científics més mediàtics, si no el més mediàtic del segle XX. Era habitual que els científics de l'època es posicionessin d'una manera tan clara sobre els temes que feia Einstein, que tu ens deies, possiblement això li va tancar portes a alguns projectes, també, no? I ell n'era molt conscient.
1: Sí que ho era. I depenia una mica dels països, però, per exemple, a Alemanya, on va créixer Einstein, era molt comú que els científics s'expressessin sobre els temes més diversos, fins al punt que, quan esclata la Primera Guerra Mundial, un grup de científics i pensadors i filòsofs signa un manifest per defensar el dret d'Alemanya, el que ells deien, a defensar-se, a protegir-se. No? I Einstein signa un manifest pacifista de signe contrari. I això és un senyal molt clar que els científics com Einstein no viuen en un món a part, no es refugien en el seu coneixement i la seva ciència per evitar aquests problemes mundials, sinó que, al contrari, pensen que s'han de fer sentir, s'han de fer escoltar. Jo diria que és més aviat una actitud posterior a la Segona Guerra Mundial la de considerar que l'activitat científica té

0: Per què és important afegir-hi aquesta antologia?
1: Perquè complementa molt bé, per una banda, perquè parla d'altres qüestions. Els llibres que, el llibre que havia traduït, que és el llibre de divulgació de la relativitat, aquest que he esmentat, la relativitat a l'abast de tothom, està centrat en la teoria de la relativitat. Per tant, Einstein no hi tracta qüestions polítiques o ètiques, com en aquest altre volum. No? Aquest volum que estem comentant i afegeix també algun article científic molt més breu. N'hi ha un, per exemple, que es va publicar al Times de Londres, que es titula Què és la relativitat? Per mi, jo crec que pel lector també ho serà, és molt interessant llegir com aquesta versió mini reduïda del que és la relativitat amb la versió més extensa que també està disponible en català. És com un exercici de síntesi que jo trobo fascinant.
0: Doncs tot un convidat a fer-lo, perquè és a l'abast de tothom, com diu el mateix títol. Sovint associem a l'Einstein a la teoria de la relativitat, però aquí el veiem parlant de política, de pau, de religió, de la responsabilitat moral, no? Quina imatge? Creus que a través d'aquesta antologia el lector pot canviar la imatge que tenia preconcebuda d'Einstein? Ens aporta més capes d'aquesta figura que, si bé és rellevant i molt coneguda, potser no tots els seus vessants ens han arribat a tots de la mateixa manera?
1: Ara que m'ho preguntes, diria que potser sí. Potser sí, en el sentit que una de les imatges més conegudes d'Einstein el mostra despentinat, traient la llengua, és algú com...
0: Aquesta figura de geni excèntric, no?
1: Geni excèntric, sí, i una mica indiferent a les coses que passen, no? I aquest volum mostra una imatge molt diferent, mostra la imatge d'una persona conscient, reflexiva i implicada. Per tant, sí, és probable que el lector descobreixi un intel·lectual científic que no només pensa en els problemes que li són propis, sinó que a partir d'aquí intenta entendre també què està passant al seu voltant. No sempre amb èxit, perquè Einstein, clar, té una visió, i enllaça amb la pregunta, té una visió molt idealitzada de l'activitat científica. Ell la considera una activitat transcendent, comparable a l'art.
0: Hi ha cert elitisme, també, no? Tot i que ell vulgui posar la ciència a l'abast de tothom, hi ha una mica aquest pensament de que la ciència està per sobre d'algunes altres
1: coses. Sí, ell pensa que la societat l'empenyen els individus creatius, i veu amb molt recel el que ell considera la massificació de la política, la massificació de la ciència i la tecnologia. Clar, això als anys 20, als anys 30, què pensaria avui? Per tant, Einstein de vegades expressa aquestes contradiccions de les que parlava abans, per una banda, entre la seva convicció en la importància de la creativitat individual i, per una altra banda, el reconeixement que calen accions col·lectives. I està atrapat entre aquests dos pols. I penso que això també és rellevant avui, segueix sent rellevant, no?
0: En aquesta antologia hi ha afegits aquests textos posteriors a la Primera Guerra Mundial. Com l'afecta a ell aquesta guerra, l'ascens del nazisme i haver d'exiliar-se als Estats Units? Això fa que ell prengui aquesta actitud més activista d'alguna manera i es posicioni en primera persona i digui el que pensa sobre qüestions polítiques, sobre qüestions socials, i el tregui potser únicament de la bombolla científica, per dir-ho d'alguna manera?
1: Jo crec que Einstein era una persona polititzada, per dir-ho així, des de ben aviat. El que fa la Primera Guerra Mundial és que aquesta dimensió política de la seva carrera es fa molt més evident, perquè es posiciona obertament en contra de la guerra. Ell és a Berlín durant la Primera Guerra Mundial, i quan acaba la guerra, i arran de la derrota d'Alemanya, hi ha un ascens de l'antisemitisme a Alemanya que fa que Einstein, que mai s'havia posicionat massa obertament i ni se sentia jueu en el sentit de ser un activista o participar molt activament de la defensa dels drets, comenci a fer-ho. Comença a rebre atacs antisemites, però tot al llarg dels anys 20 restarà Alemanya. De fet, fins pràcticament l'ascens de Hitler al poder, ell resta Alemanya, perquè és el seu país, perquè és on té la feina, perquè és on és la seva feina, és el seu lloc. Quan Hitler pren el poder, decideix no tornar a Alemanya, i en aquest sentit sí que és molt clarivident, veu de seguida que les coses aniran pitjor i ja decideix marxar i deixar-ho tot.
0: Justament el 1932, poc abans ara ens explicaves que Hitler fos nomenat canceller, Einstein migra als Estats Units, i tu expliques

0: Que és el pròleg que elogia la forma de govern presidencialista
1: Sí.
0: que tenen als Estats Units. Ens ho deies abans i et preguntaré després. Ell reflexiona sovint al voltant de la responsabilitat moral dels científics. Sé que no tenim
1: Sí.
0: una bola de vidre ni podem
1: Sí.
0: despertar-lo i preguntar-li, no? Però quina reacció hauria tingut Einstein en l'actualitat amb la retallada justament als Estats Units d'aquest govern presidencialista que ell va elogiar en el seu moment, que està retallant pressupost a totes bandes per la ciència i que està obrint ara més que mai, cada vegada més conflictes arreu del món.
1: Clar, és per pensar-ho. Ell, Einstein, creu que el científic té com una responsabilitat especial. Considera que el coneixement que té i que ha ajudat a crear el situa en una posició moral i política privilegiada. Però, per una altra banda, és conscient que això també el situa en una posició feble perquè el seu coneixement pot ser explotat. I al final del pròleg faig referència a això a partir d'un text d'Einstein on es demana, bé, i què hem de fer els científics, no? Som prou conscients que de vegades el nostre coneixement i allò que hem contribuït a crear pot ser utilitzat d'una manera amb què nosaltres no estem d'acord? I no dona una resposta a aquesta pregunta, simplement la planteja. I crec que aquesta pregunta oberta continua vigent. I que aquest és un dels atractius que pot tenir avui la lectura del llibre, no? De quina forma els científics, les científiques, no? S'han de posicionar. I la sensació que fa és que Einstein considera que tenen una obligació particular i jo penso que no, en el sentit que no deixen de ser una persona més, amb un coneixement particular, com el tenen altres persones, i que de vegades esperar massa dels científics fa que aquestes expectatives es frustrin, no? Jo crec que la discussió i el debat, com el que estem tenint, sobre les qüestions científiques, transcendeix la ciència i que la dificultat tècnica no ens ha d'impedir tenir aquests debats, perquè justament perquè transcendeixen l'àmbit científic, perquè tenen una dimensió política, perquè tenen una dimensió social, són debats que han d'estar a l'abast de tothom.
0: Einstein va visitar Sant Cugat fa poc més de 100 anys. El vam tenir visitant, perquè si poguéssim anar una màquina del temps, visitant el monestir de Sant Cugat. Després se'n va anar a Terrassa. En un moment, no, en el govern de la Mancomunitat de Puig i Cadafalch, en què es volia impulsar aquests sectors per construir una comunitat científica moderna. Quin impacte devia tenir allò
1: sí,
0: a l'època?
1: Sí, va tenir un impacte enorme, perquè Einstein era ja molt conegut, venia del Japó, havia passat per Palestina, va arribar a Barcelona, s'hi va estar uns dies, i sí, el van dur a... De fet, va anar a Terrassa i va passar per Sant Cugat. Es va aturar al Tibidabo, tenim una foto d'Einstein al Tibidabo, jo no he vist cap foto d'Einstein a Sant Cugat,
0: però yes.
1: Va passar per aquí, i van a veure el conjunt de la Seu d'Ègara, i després també el van dur a Poblet i a l'Espluga de Francolí. Va ser un viatge, una visita a Barcelona i Catalunya molt important, propiciada per l'enginyer Esteve Terrades i també avalada per la Mancomunitat, com has dit, i va reflectir aquesta situació que es donava a altres llocs de, alhora, una gran fascinació pel personatge i una certa por de dir, bueno, què faré, què dirà, no? Podré entendre'l, però curiosament, és aquesta dificultat o aquesta sensació que la teoria és incomprensible que estimula moltíssim l'interès per la teoria i el seu creador. És a dir, la por en entendre el fa que Einstein sigui molt conegut.
0: Per acomiadar-nos, jo et deia, em feia ser respecte fer una entrevista per parlar d'Einstein, no? Per què el lector no ha de tenir por? I, de fet, el convidaries a llegir la meva visió del món d'Einstein.
1: La raó principal és que Einstein arriba a les seves idees sovint a partir de raonaments que són completament assequibles i que es poden compartir. Són raonaments que no tenen una forma matemàtica. Tenen a veure amb la nostra percepció sensorial. Einstein es fa preguntes molt simples sobre, per exemple, què significa moure's. Quina sensació tenim quan ens movem, quina sensació tenim quan caiem, i és d'aquí que vas tirant aquest fil, i això el porta a transformar els nostres conceptes d'espai, el temps, de l'univers, però el punt de partida és una percepció, és una sensació. I ell, clar, té moltes ganes d'explicar-ho, això, perquè és conscient que la teoria en la seva forma final imposa, però aquest camí que ell ha seguit és possible recórrer-lo amb paciència i atenció. I això és el que porta a escriure aquests textos de divulgació meravellosos.
0: Doncs tot un convidat a llegir La meva visió del món amb aquest pròleg de Xavier Roqué, editat per Veles i Vents Edicions, una editorial petitona i de casa nostra que tracta amb molta cura tots els llibres que publica per descobrir totes aquestes capes que potser desconeixíem d'Albert Einstein. Xavier Roqué, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies per la invitació, un plaer ser al Faves Contades i parlar amb tu, i també vull agrair molt als editors de Veles i Vents, que és una editorial molt jove, l'Anna Mai i l'Oriol Ràfols, aquesta invitació per escriure el pròleg d'aquest text. Moltes gràcies.
0: Agraïment fet, moltíssimes gràcies.
2: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
3: Continguts en xarxa.

0: que nosaltres ja ens agrada pensar que estem a dintre una cuina màgica, meravellosa, perquè en ella, doncs, la nostra cuinera, la Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: I fa la seva màgia, la seva imaginació, doncs, uns plats que inclús el teu marit diu que ningú t'igualaria.
1: No, no, moltes vegades no.
0: Ah, perquè, escolta, ell, els homes és allò, eh? O que diuen la veritat, o... Sí. I, bueno, ho diuen normalment.
1: Ho diuen,
0: vinga,
1: sí.
0: Joana, avui què ens aporta?
1: Bueno, doncs, seguint el que vam dir la setmana passada, que faríem una mica les jornades de l'arròs, us porto un arròs negre. No sé si t'agrada, tu.
0: Perquè jo n'he menjat una vegada, però no és el que m'ha...
1: Hi ha moltes persones que no els agrada l'arròs negre. A mi m'agrada molt, molt. Però tinc que dir la veritat. M'agrada menjar a la casa, perquè resulta que ara, no és per despreciar els restaurants, però l'arròs negre es fa amb la tinta de la sèpia. Doncs ara els restaurants, clar, per fer-ho més pràctic, tenen uns polvos, diguéssim, com una farina negra, allò... La posen amb el caldo i, és clar, entre l'arròs que és pastós, perquè l'arròs ja té, diguéssim, el seu midó, i això que hi posen, que, doncs, fatal, eh? Jo vaig anar a un restaurant una mica de categoria i els volia dir, escolta, aquest arròs ja us el podeu endur i fem-ne un de nou, eh? Perquè no es podia menjar.
0: Ah.
1: No. I des de llavors,
0: és molt diferent.
1: Des de llavors, els restaurants d'arròs negre no en demano, perquè ho he fet amb altres llocs, i he arribat a la conclusió que això va així. Jo he arribat a la conclusió jo, eh? No m'ho diuen ells. Bueno, doncs aquest arròs negre necessitarem.
0: Fet tal com toca.
1: Tal com jo el faig, sí. Per 4 persones, 400 grams d'arròs, o el bomba, o el carneroli. El carneroli és un arròs que també queda molt bo i no es passa. A mi l'arròs passant no m'agrada. Jo, si me'n sobra, me'l menjo. Eh? Perquè no, jo, ja us ho dic, jo de llençar no llenço mai res. A mi m'agrada la cuina d'aprofitament i si em sobra alguna cosa, sempre. Però l'arròs, diguéssim, quan el menjo el seu dia, que el acabes de fer, no m'agrada pastat. M'agrada el dente.
0: El punt. Sí, sí,
1: eh? I el punt. Doncs aquests dos arrossos, perquè dintre les marques de l'arròs, això és una varietat, no és una marca. És el carneroli o el bomba, que és el que sempre fem. Una sèpia gran. A la sèpia hem de dir que ens guardin la melsa i la tinta. Perquè, si no, normalment a la pescateria la tinta sempre la llencen. Perquè hi ha molta gent que no la volen. Eh? Llavors, 300 grams... Aquest arròs hi ha molt pocs ingredients, però boníssim, eh? 300 grams de gambes, però fresques, si podem. D'aquesta mitjaneta, eh? No cal aquella gamba tan grossa, eh? Llavors, una ceba, per fer aquest sofregit. 4 cullerades de tomàquet natural, que sempre us dic jo que compreu aquesta del pot de vidre que surt, que sembla una crema, perquè val la pena gastar-te una mica més, perquè val la pena. Llavors, ara, quan vingui el temps de les tomaques d'aquí, ja hi posarem tomàquet natural, però és que ara la tomàquet no val res. Les ratlles i queda allò...
0: I ni gust,
1: no,
0: eh?
1: I, a més, queda verd, i el sofregit no t'agafa, perquè la tomàquet, les ratlles, hi queda tomàquet com si fos tomàquet de maní. No queda allò...
0: O aigua, eh?
1: O aigua, molta aigua.
0: A veure...
1: Un pèl de pebre vermell dolç, alls, julivert, oli, sal i pebre, i llavors 2 litres de fumet de peix o blanc, si el tenim, o vermell, el que tinguem, si el tenim al congelador, qualsevol d'aquests. I la tinta de la sèpia, que és el que has explicat.
0: La tinta, que hem de fer l'endobrir...
1: La tinta, ara sí, ara ho direm. Bueno, doncs agafarem primer de tot la sèpia, i jo la tallo a quadrets, no la tallo molt grossa. I si voleu, la pescateria també us la tallen, eh? Llavors, la tinta aquesta va dins una bossa. Agafem un bol una mica ample, aquí puguem posar després una mica de fumet d'aquest que hem dit, i amb les estidores l'obrim. Només obrim-la. No cal que la toquem, perquè si no, bueno, ens queda allò. L'obrim una mica, i amb una forquilla separem una mica i ho reservem. Agafem la sèpia, agafem oli, i sofregim aquesta sèpia, sempre l'oli en fred, perquè què diem? Jo no sé si és ben veritat o no, però sempre diem que la sèpia ha de ser l'oli en fred, perquè si no queda dura.
0: Ah, va, jo no havia sentit, doncs, sí. Bueno, una cosa ni l'altra.
1: Doncs sí, sempre la sèpia queda dura. Doncs, però primer de tot, agafarem aquest oli, i aquestes gambes que hem dit, els hi passarem, els reservarem. I llavors, en aquest mateix oli el deixarem reposar un moment, perquè no sigui tan calent, que és el que us dic per tirar-hi aquesta sèpia perquè no quedi escaldada, té un sentit, perquè l'oli molt calent queda escaldat.
2: Clar, clar.
1: I encara si tu el deixes reposar una miqueta, encara que sigui tevi, doncs com hi tires la sèpia ja no queda espantada, diguéssim. I tires la sèpia i tires un parell de grans d'all i allò ho vas sofregint. Quan tinguis aquest sofregit ja fet, hi tirarem un bon raig de brandi, perquè el brandi ens farà que aquesta ceba quedi molt més rossa. Separarem aquests alls, els traurem, perquè ja hauran quedat durats, els reservarem. I després aquí posarem aquesta mica de pebre vermell i la tomaca. Ho anirem passant, que ens quedi com una marmelada.
0: A poc a poc.
1: A poc a poc. I anirem tirant una mica de fumet d'aquest perquè no se'ns enganxi. I mentrestant, el més laboriós d'això és pelar aquestes gambes que hem comprat. Separem la cua del cap. Jo per això els fregeixo una mica, perquè és més fàcil.
0: Sí, però puguem treure.
1: Si els teniu congelades, no descongeleu mai les gambes un dia per l'altre, ni els escamarlans, ni dues hores abans, ni tres. Jo ho he provat tot. I al moment que vosaltres prepareu tots aquests ingredients, agafeu aquestes gambes i els poseu en un plat. I llavors els afregiu que encara estiguin dures. Queden boníssims. Sembla que els acabis de pescar.
0: Què dius,
1: en canvi, si tu els escamarlans i les gambes els deixes, queden toves. Quan els afregeixes, queden toves. Doncs jo igualment, ara quan faig escamarlans que els tinc congelats, no els atrec pas, els poso ja directament a la paella. Llavors què vol? Que per comptes de 5 minuts n'hi estan 7. Perquè està una mica més. I la sal...
0: Però no deixa anar molta aigua després.
1: No, gens. I la sal després. Quan quasi ja estan. Com ja estan, i tires la mica de sal a sobre. Mai la sal abans, perquè, és clar, si estan congelades no agafaran el gust.
0: Clar.
1: En canvi, llavors, com quasi ja estan, tant la gamba com l'escamarlà, i tires una mica de sal, o una mica de sal maldon, la que tu tinguis costum, i si poses una mica d'all i julivert a sobre, ja ho tens.
0: Escolta,
1: no,
0: nena,
1: descongeleu mai les gambes amb temps.
0: Això és el que fem tothom.
1: Bueno, doncs no, tu dius, ara avui vaig a fer això. Mentre prepares tots els ingredients, els poses en un plat, perquè si els tens en un tàper queden una sobre l'altra. I en el plat se separen més. Llavors, aquestes gambes, que separarem la cua i agafarem unes estidores i a la cua li farem una mica de tall i traurem la cua de la gamba neta. Si tenim el brou ja fet, hi tirarem tot això allà dintre, en aquest brou que hem fet. Les peles de la gamba, del cap i tot. Ho xafarem ben xafat i ho colarem, ja ho tindrem a punt, encara que hagin fet un fumet, per tirar-ho dins aquest arròs.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè s'aprofita tot. Si ja teniu el fumet fet, això jo vaig agafar, perquè ja tenia fumet, i ho vaig congelar per un altre dia.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Les cues i tot, perquè un altre dia que hagi d'anar a comprar gambes no cal, ja tinc aquestes pells de la gamba, i tinc tots aquests caps, que això, amb una mica de qualsevol peix de roca, ja faré un fumet.
0: Que va, fantàstic, eh?
1: Clar.
0: Cosa d'aprofitar i de saber exactament el que ha de fer la cuina,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, l'aprofitament és molt important. Bueno, doncs llavors, no sé si m'he explicat bé, aquestes gambes els separarem, perquè aquestes gambes, com que ja els hem passat una mica, els posarem just com l'arròs estigui. Llavors, què farem? Sofregirem, com sempre, aquest arròs, perquè a mi m'agrada necral, com diuen, i a sofregil, o necral, o com vulguem dir. Ja tindrem aquesta aigua a punt, i aquests 2 litres no els hi tirarem tots, i tirarem això. I aquella tinta que hem reservat, hi haurem tirat una mica d'aquest fumet, però que no sigui tan calent. Si pot ser fred, una mica tevi, millor. El agafem amb un got i que se refredi.
0: Sí. Eh?
1: Perquè ens quedaria la tinta cuita.
0: Clar, però no és com tot això que has de dir, eh?
1: Això. Molt bé, llavors, bé. Aquesta tinta que tenim allà, i tirem aquesta mica de fumet, ho remenem bé i ho colem. Ho colem amb un colador, perquè no volem que la tripa aquella que està dins de la tinta ens vagi a l'arròs. Ho colem. Ho remenem bé i ens quedarà un arròs... Queda negre? Negre, eh? Negre. Llavors, el rectifiquem de sal i el deixem els 18 minuts o 20, depèn del fabricant, i el deixem reposar un parell de minuts. Agafem aquestes gambes, els hi posem totes a sobre, sobre la paella, quan la tanquis,
0: quan hagis tancat
1: el foc, perquè ja són. I llavors agafarem aquests alls que hem dit, una mica de julivert, una mica d'oli, i ho triturarem amb el tomis.
0: Ah, bueno.
1: I tirarem, com ja està el foc tancat, una mica d'aquest all julivert que hem triturat.
0: I ho remenem, per això?
1: No,
0: ho remenem.
1: Ho deixem així, bueno, tal qual. Ho servim i al servir-ho ja ell sol ja ho vas remenant.
0: Caramba, no!
1: Però queda boníssim, eh, aquest arròs. I de feina, vull dir, quan el menges no has d'escurar res. Uh-huh. Perquè
0: ja tens tot preparat.
1: És arròs.
0: I de carn veig que res
1: no,
0: de res.
1: No,
0: res
1: tot res. Només amb aquesta sèpia i aquestes gambes.
0: I el fumet aquest.
1: I aquest fumet que fem Déu. Sempre, vale, exacte.
0: Molt bé. Tornem a repetir per l'audiència aquests ingredients,
1: sí.
0: Joana.
1: Aquests 400 grams d'arròs, el bomba, el carneroli, el que tinguem nosaltres, una sèpia gran d'uns 400 grams, la tallarem també a quadrets, els 300 grams de gamba, una ceba, 4 cullerades de tomàquet, pebre vermell i dolç, all, julivert...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat les nostres xarxes socials.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: En un context educatiu cada cop més orientat a la sostenibilitat, les activitats escolars vinculades a l'agroecologia guanyen protagonisme. El projecte de l'Ortiga aposta per un aprenentatge vivencial basat en la terra, els aliments i l'entorn natural. I avui parlem precisament d'aquestes activitats amb la Maria Petit, que és membre de l'equip de l'Ortiga, i el Sergi Turc. Maria, Sergi, benvinguts.
12: Hola, bon dia.
13: Bon
11: Què
13: dia.
11: Tal? D'entrada, quan parlem d'activitats que es fan amb les escoles, en quin tipus d'activitat estem parlant?
12: Sí, sobretot estem pensant en activitats agroecològiques en una finca agrària, i són activitats que acostumem a fer amb infants des d'infantil, primària i secundària, i són activitats sobretot molt vivencial, amb contacte directe amb la terra, i entendre també doncs, els cultius que tenim de temporada, entendre doncs, l'espai on estem, no? Que és a Collserola, dintre d'un parc natural també, i entendre el dia a dia també de la vida de pagès.
11: I quin és l'objectiu d'aquestes activitats que oferiu a l'Ortiga?
12: Principalment la idea és que els infants puguin conèixer de primera mà un producte, no? De proximitat, que puguin conèixer un projecte agroecològic aquí a Collserola, i al final la idea és que ells tinguin la vivencialitat de viure doncs, com es planten certs aliments, veure també doncs, com és la collita de les olives i què se'n pot fer també al respecte, entendre el cultiu de la vinya, no? Ho focalitzem bastant en cultius tradicionals del Mediterrani i d'aquí de Collserola, principalment.
11: I des de quan s'està fent aquesta activitat amb les escoles, Sergi?
13: El projecte educatiu comença 2011. O sigui, ja també porten molts anyets. El que passa és que és això, que amb tots aquests anys l'evolució i el creixement és, bueno, brutal. Vull dir que anar creixent com a projecte any a any.
11: Mm. Quan parlem d'anar a fer activitat allà a Can Montmany, a l'Ortiga, l'experiència és una experiència, diríem, pràctica, no només teòrica?
12: Exacte, principalment és pràctica. Sempre el que intentem és que ja que venen a un espai agroecològic se'n puguin emportar aquesta part molt vivencial de l'espai. I al final sempre introduïm, hi ha una part teòrica, no? Perquè cada activitat té una temàtica associada i adaptada a l'edat dels infants, però sempre que aquesta teòrica sigui a través de preguntes i a través d'una part molt vivencial i de tocar-ho, de veure-ho, no? Al final és quan els infants se'n van d'allà amb molta informació, però que han vist amb els ulls, que han pogut tocar, que han pogut experimentar. I crec que els conceptes aleshores s'arrelen molt més en ells mateixos.
11: I com és l'experiència o la resposta a aquesta experiència dels que hi participen?
12: Generalment, molt bona. I també parla molt amb el professorat, se n'adona, no?, de com els infants responen diferent a l'aula que allà en un espai molt, molt ampli, molt, molt viu. I sí que també passa molt amb infants, sobretot, que potser en un context d'aula és un ambient més tancat, estan doncs, potser més oprimits o que necessiten doncs, una mica més d'espai per moure's, per comunicar-se, i que en un espai com aquest doncs, ells gaudeixen i els infants també estan més tranquils que en un ambient escolar.
11: Descobreixen coses que ni s'imaginaven, és a dir, que jo que sé, que la patata està sota terra i que no cau d'un arbre o coses,
12: total,
11: coses
12: sí, d'aquestes. Sí, al final hi ha dies fins i tot de, doncs, em pregunten d'on surten els espaguetis, no? D'acord, mira, els espaguetis, com es fan els espaguetis, al final tot això prové d'un cereal, com és aquest cereal, no? I sobretot passa molt amb frites i verdures, això, pues saber si surten dels arbres, surten de sota terra, al final, quina tranquil·litat i quina temporalitat també tenen les coses, que hi ha fruites a vegades doncs, que tu has d'esperar que al final la planta faci tot el procés, no? Hi ha una part de paciència, de treball darrere, per aconseguir, per poder collir després aquests aliments.
13: I tot això normalment, o sigui, aquestes activitats acaben succeint també quan l'equip de producció hi és. O sigui, els treballadors estem, mentrestant estem allà treballant, tractorejant, no? Ens veuen treballar, no? Ens veuen movent-nos, treballant. Les realitats també dels dies que fa molt de fred, que fa més calor, no? I això, i moltes... O sigui, jo veig els nens... O sigui, nosaltres com a pagesos ens encanta tenir canalla per la finca, que ens dona molta vida, i els veus per allà corrent, rient, preguntant-te, fent el gamberro... És fantàstic, són activitats precioses.
11: Us heu trobat amb algú que després de l'experiència hagi dit vull ser pagès?
12: Ui, sí, això sí.
13: Anna, a mi no m'ho diuen, a mi no m'ho diuen, però...
12: Romanticem una mica. Després jo crec que ja la vida els porta cap aquí, cap allà. També és veritat que som conscients, i també transmetem molt les problemàtiques, que també que la vida pagès és molt dura, també.
11: Sí, també se'ls explica la cara bé.
12: Se'ls explica una mica, suaument, però, clar, surten d'allà amb una motivació, perquè l'experiència que han viscut els crida molt l'atenció i diuen, ostres, doncs jo sí, m'agradaria molt ser pagès de gran. I el que és molt interessant, a part de com fem activitats i ens trobem la pagesia, al final aprofitar doncs, per preguntar, doncs mira, què esteu fent? Mira, estem fent això, etc. És molt la relació i les connexions que fan, moltes vegades més amb els seus avis, majoritàriament o àvies, amb aquest contacte amb l'hort, aquest contacte amb la terra, i viatja molt cap aquí. I també són unes connexions molt boniques de dir, ostres, doncs sí, realment els teus avis potser ho fan més per plaer, potser era més una professió, no? I poder fer aquestes connexions trobo que són molt, molt enriquidores, també, per revaloritzar la feina de pagès.
11: I quin impacte penseu que tenen aquestes activitats en la consciència ambiental, en la sostenibilitat, en tots aquests conceptes que ara estan tan de moda, però que són tan necessaris que puguem dur a la pràctica? Estem parlant de gent jove, doncs que, bueno, d'aquí uns anys s'hi trobaran en un món que no sabem ni com estarà.
12: Sí, això és el que també moltes vegades intentem això remarcar, la importància d'aquest consum de proximitat, de conèixer d'on surten els aliments, de la temporalitat també. Sí que ens adonem que hi ha centres educatius que venen i que tenen un hort escolar, per exemple, al centre, i això ja els arrela molt amb un consum proper, fresc, i després hi ha centres educatius que no tenen aquesta sort, no? Aleshores, aquí també ens trobem realitats diverses i segons també els seus coneixements previs també pots estirar una miqueta més del fil o menys. No sé, creiem que és realment molt, molt, molt important i més amb la situació actual també que tenim a la pagesia en aquest país, de donar valor a la feina del dia a dia, de donar valor al consum de proximitat, fresc, ecològic, de temporada, no? I tot això... Creiem que amb aquesta experiència en una finca agroecològica, ostres, doncs jo crec que se'n van d'allà com a mínim amb més opcions, no? I que a l'hora d'anar a la compra amb la família o a l'hora del menjador de l'escola, doncs, bueno, tenir més informació, preguntar més i interessar-se més en aquest àmbit.
13: Jo crec que també és molt, molt important no normalitzar que les verdures que es poden produir aquí puguin viatjar, no? Puguin venir de milers de quilòmetres. O sigui que és molt important que des de petits ens n'adonem que és possible, que és molt important que ens produïm els productes, no? Les verdures i almenys el que podem fer, que es pugui fer aquí, i que no normalitzem que pues, això, que un ancià pugui venir del Marroc, quan no és gens necessari, no? Perquè si no normalitzem, pues, ja està, ja és la dinàmica que tindrem establerta, i quan aquests petits siguin més grans assentaran més tot aquest model que és insostenible.
11: El Sergi deia abans, és un projecte que ha anat creixent, que no només feu amb escoles de Sant Cugat, sinó que també heu arribat a altres centres, a altres municipis. Sí, Maria?
12: Sí, aquí vam començar sobretot amb el pla de dinamització educatiu, aquí a Sant Cugat, fent activitats a la finca, sobretot per alumnat de primària, focalitzant amb la collita d'oliva, amb el món del cereal i de la vinya. I és veritat que amb el temps hem anat detectant necessitats també, el món ha anat evolucionant, i moltes vegades a través de subvencions hem pogut crear noves activitats també, com per exemple una activitat relacionada amb els incendis a Collserola, ara estem creant una activitat també sobre malbaratament alimentari, aleshores anem introduint temàtiques que van comentant-se a nivell social i com aquestes els hi podem donar una resposta, un espai a la finca on poder també treballar-ho d'una forma molt, molt vivencial. I aleshores, a part de les escoles de Sant Cugat, és veritat que participem d'alguns projectes amb l'Ajuntament de Barcelona, i aleshores també hi ha moltes escoles de Barcelona que poden venir a la finca a fer activitats vàries, i també estem treballant ara amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts també amb fer connexió de l'escola amb la pagesia, etc. Llavors, com a poc hem anat ampliant diferents projectes i cada any són més alumnes que venen a la finca a gaudir de l'experiència. Ara, normalment, estem rondant unes 3 activitats a la setmana, com a mínim, 3-4 activitats, i el 2025 van arribar a venir uns 2.200 nens i nenes van passar per la finca de Can Montmany.
14: Déu-n'hi-do. I això des de 2011, no?
13: Sí.
14: Que ha anat creixent.
13: Sí, sí, sí. Bueno, i això, jo dic que generalment venen a escoles així com Sant Cugat, Barcelona, no? Molt àrea metropolitana, però vull que venen nens del Penedès, a vegades, o venen nens de, no? Del
12: sí.
13: Bages, o de...
12: Exacte.
13: Vull que, mica, en aquests anys també, al final, l'Ortiga s'ha anat assentant, i cada cop, encara que siguin més coses més puntuals, però altres... petit, no? Anar a escoles d'altres, de centres més llunyans, doncs cada cop s'apropen més també aquí a Collserola a conèixer aquestes activitats.
12: Sí.
14: I quan s'acaba el curs, s'acaba aquesta activitat a l'Ortiga?
12: Nosaltres el que fem també a l'estiu és rebre casals d'estiu, sí, que tinguin ganes de poder conèixer i de tenir una experiència fora del que és el casal al centre educatiu. I aleshores també rebem el mes de juliol fins a... sí, fins la tercera setmana de juliol o així, podem estar rebent 2-3 grups a la setmana, com a molt. I després, al finals de juliol i agost sí que parem. És veritat que fa molta calor, que estem en un espai on hi ha pocs espais d'ombra i, per tant, també tenim unes limitacions que ens condicionen.
14: Mm. Si encara hi ha alguna escola al municipi que no s'hagi assabentat d'aquesta activitat i li vulguis aconsellar per què és una bona proposta, què li diries, Maria?
12: Doncs mira, us diria que és una finca agroecològica que està aquí a Collserola, que està aquí al territori, que és un espai amb moltes possibilitats, que nosaltres sempre estem molt obertes a fer activitats, adaptar-les a les temàtiques que també s'estiguin treballant al centre, que nosaltres tenim un catàleg extens, però a partir d'aquí parlem-ne i creem noves coses, serà un espai molt gratificant per vosaltres i una experiència vivencial molt, molt potent.
14: Avui hem parlat, molt així, hem passat una mica de puntetes, però hem volgut conèixer aquesta altra activitat que es fa des de l'Ortiga. Aquí rebem un cop al mes amb en Sergi Turc, que ens ve a parlar doncs, de totes aquestes qüestions. Avui acompanyat de la Maria Petit. Moltíssimes gràcies als dos.
13: A tu.
12: A tu.
14: Que moltes vagi molt gràcies. Bé. Adéu-siau.
13: Gràcies, adéu.
15: Ràdio amb samarreta.

0: Fer accessibles els equipaments públics és l'objectiu del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Aquest marc normatiu també inclou els museus perquè puguin arribar els seus continguts a una ciutadania més àmplia i diversa. Avui en parlem al Faves Comptades per saber en quina situació es troben els museus de Sant Cugat. I ho fem amb l'Anna Isabel Hernández, que és tècnica del museu. Molt
1: Hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: I el Miquel Zuzama, que és arquitecte de GR221. Molt bon
2: Hola.
0: Dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, doncs, per posar-nos en context i saber quin és el punt de partida, què és exactament aquest Codi d'Accessibilitat de Catalunya que també obliga als museus com a equipament públic és?
1: Doncs és una nova normativa que ha sortit i que ens obliga als museus a disposar d'un pla d'accessibilitat, que el que vol ser aquest pla és una diagnosi actualment de com està el museu i la perspectiva de futur que podem millorar perquè sigui el més accessible possible. Doncs aquesta obligació legal fa que en un termini que acaba el març de 2026 doncs teníem que tenir elaborat aquest pla doncs sota els museus públics.
0: De totes maneres, aquest codi ha entrat en vigor o encara no?
1: Sí. Està des de 2023. Si ho dic bé, és 2023 que va entrar, és un decret que és un codi que el que fa és especificar una normativa legal anterior i és molt específic i ens determina totes les noves millores que han d'incorporar.
0: Val. Existeixen terminis, com ara explicaves, Anna Isabel, i són diferents terminis que obliguen a oferir o que aquest equipament aconsegueixi la màxima accessibilitat per als usuaris. Quins són els terminis que teníeu marcats?
1: És a dir, per disposar d'aquest codi, d'aquest pla, havia de ser fins al març de 2026. Per tant, nosaltres ja hem entrat correctament perquè el tenim des de desembre de 2025 i el tenim finalitzat i, per tant, doncs, complim aquesta normativa.
0: Molt bé. Doncs parlem d'aquest pla.
1: Sí.
0: Ho fem amb el Miquel o comences tu? És a dir, anem a veure quina és la situació actual.
1: Sí, ens ho explicarà millor el Miquel.
2: Sí, fem-ho junts. Sí,
1: exacte.
0: Comencem per explicar quina és la situació actual, o sigui, quin és el punt de partida, no?
2: Sí, exacte. Voldria fer inclús també un matís en el que comentava l'Anna Isabel d'aquest nou codi d'accessibilitat, que és una nova normativa a nivell de Catalunya, que hem d'entendre que l'anterior era del 95, l'antic codi d'accessibilitat. Llavors,
0: calia actualitzar-lo.
2: I llavors, a més de museus, diu moltes coses de molts àmbits. Parla de l'habitatge, dels carrers, de tots els equipaments, no només els museus, i dona moltes pistes de com ser més inclusius, d'arribar a tothom. Clar, amb aquests anys han canviat molt els perfils de la societat. Ja no només parlem de cadires de rodes, hi ha moltes discapacitats, i la idea és tenia tothom al servei de tothom, vull dir que no ens deixem a ningú a darrere. I llavors els museus històricament han fet molt bona feina amb accessibilitat. Jo crec que és perquè voleu, Anna Isabel, que vingui la gent
1: a
2: veure-ho.
1: Sí, que tothom
0: voleu posar fàcil.
1: Exacte.
2: Molt fàcil. I el que sí que demana, justament com han fet tan bona feina, aquesta nova normativa els obliga a fer més coses que els altres. Diguem-ne que el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya els hi posa, bueno, els acolla fort perquè siguin encara més accessibles, i realment són la punta de llança, perquè aquests plans d'accessibilitat n'haurem de fer molts. Tots els equipaments públics en tindran un, perquè ens hem d'imaginar que aquest pla d'accessibilitat és un instruccions. Què he de fer? Què no, el que deia l'Anna Isabel. Què no està bé i què he de fer per ser millor? Llavors, això ho tindrà pràcticament tothom. I en el cas del museu, doncs vam fer justament això. Són dels primers que estan obligats a tenir aquest document i l'hem fet i ens hem ficat a fons en el museu. Realment, jo com a veí de Sant Cugat m'ho he passat molt bé de descobrir a fons tot el que amaguen al museu i hem estat jugant a que més gent encara pugui venir i veure-ho a fons i aprendre a fons tot el que tenen.
0: Quan parlem de fer-ho accessible, abans comentava el Miquel, no només accessible per a persones que van en cadira de rodes.
1: No.
0: Quan plantegem un equipament com un museu, quines altres facilitats heu de contemplar perquè sigui per a tothom?
1: Sí, també sensorial, és a dir, tot el que és la vista, l'oïda, vull dir, avui a dia l'accessibilitat va molt més enllà, com comentava el Miquel, d'anys anteriors, i no només és cadira de rodes, sinó també recursos de lectura fàcil per persones que tenen problemes cognitius, Alzheimer, és a dir, va a totes les percepcions que pugui tenir una persona, no només el físic, que era, històricament és com, doncs, com potser ho tenia més reconegut, no? Avui en dia anem molt més enllà. I, per tant, una persona que visita el museu ha de ser possible que ho entengui, que ho pugui comprendre de totes les maneres possibles i tenint en compte aquesta diversitat funcional, que actualment doncs, sí que està molt més reconeguda i hi ha molt més estudis i coneixem molt més.
0: Uh-huh. I, Miquel, quin diagnosi s'ha fet de l'estat actual?
2: Nosaltres, com deia, vam analitzar molt. Realment és molt complex analitzar edificis històrics com el monestir, perquè podrem fer moltes millores d'accessibilitat, però no podrem moure els murs d'on els tenim i no podem tampoc col·locar segons quins elements que puguin distorsionar, no?, tot aquest valor patrimonial. Bé, el que ens agrada del monestir és anar i dir, ostres, que bonic. Llavors hem d'aconseguir que posar-li suports, potser hem de col·locar alguna barana, potser hem de col·locar cartells perquè la gent sàpiga ben bé on estan les coses, però alhora hem de preservar això, que el monestir segueixi sent tot lo bonic que és. Llavors, nosaltres amb aquesta anàlisi hem analitzat, per una banda, com et passeges per dins el museu, no?, com arribes a totes les sales, com arribes a la porta, i després ens hem fixat en com expliquen al museu tot el contingut que tenen, com expliquen els capitells, com expliquen la història d'anys enrere, i com deia la Isabel, la idea és que tothom pugui emportar-se un trosset d'aquesta història. I segurament no tothom s'ho emportarà de la mateixa manera. Potser com ho explicaríem, per posar un exemple molt fàcil, a un infant és molt diferent de com ho explicaríem a algú que pot ser més expert de la matèria. Llavors, la idea és aprofitar el que tenim. Si tenim coses que tenen una rugositat, que tenen un tacte i les podem tocar, escolta, meravellós, una persona cega o amb baixa visió gaudirà molt d'explorar una maqueta o d'intentar com a... Hem d'intentar anar a favor de el que és millor, el que dona més suc de cada perfil de la societat. I així com als nens els interessen unes coses, potser una persona amb TEA o amb autisme també li pots explicar d'una manera que l'engresqui més o que li arribi més la informació.
0: Mm. Quines millores contempla com a necessàries? Una cosa és en quina situació us heu trobat l'equipament i després heu hagut de valorar quines són les millores, no?, que caldria fer.
2: Sí, exacte. Aquí és quan hem començat a veure concretament, en aquest cas, què es podria fer. En el monestir, segur que tots els que hi heu anat sabeu que trobar la porta ja és una de les principals coses que hem dit que hauríem de col·locar algun rètol més evident des de la pròpia plaça perquè la gent ho tingui més fàcil. I un cop has entrat, trobar el taulell d'atenció, que és com molt bàsic, però de vegades s'ha de col·locar algun rètol de més per poder fer-ho una miqueta més fàcil. I després, un cop som a dins, el museu té molta informació i té molts recursos tàctils, justament. Si us heu fixat, podeu tocar una barbaritat de coses al museu. Però hem proposat que hi pugui haver altres suports, que hi pugui haver una mica més d'acompanyament a com tocar aquestes peces tàctils, perquè si tu te la trobes tu sol, si algú et pot dir, comença per la cantonada, ara notaràs això, com una audioguia adaptada en aquestes persones amb discapacitat visual. I després, el que comentava la Isabel, la lectura fàcil, d'intentar explicar les coses amb un llenguatge que pugui arribar encara a més gent i acabar de senyalitzar tots els elements, que quasi això ja és normativa, i ho hem fet amb molta cura per això, per no pertorbar la imatge del monestir, però que trobem on són els lavabos, on hi ha les sales, on hi ha l'audiovisual i aquest tipus de coses.
0: Uh-huh. Ana Isabel, parlem del monestir, però és que aquesta adequació, accessibilitat que es busca en els equipaments del museu, no només no. S'estan fent al monestir, hi ha també altres equipaments, no?
1: Sí, el celler modernista i també la capella de Sant Domènec. Els tres, com que són espais patrimonials que formen part del museu, doncs tots els tres formen part d'aquest pla, que és un pla que ara tenim redactat, elaborat, però que ara és quan comença realment
0: la
1: feina de portar-lo a terme. De totes les millores que el Miquel ens ha proposat a partir de fitxes de millora, doncs en els propers anys anar-les complint i anar-les elaborant.
0: En els propers anys, eh?
1: Clar, sí.
0: El termini per acabar, doncs, aquesta adequació?
1: Sí, són 4-6 anys de millora.
0: De 4-6 anys. Quins treballs... S'han començat a fer alguns d'aquests treballs, ja?
2: El bonic de treballar amb accessibilitat i amb els museus, primer que, com deia, són com els empollons de la classe i sempre estan fent millores i no han parat. Des que vam començar a parlar amb la Isabel i el seu equip, les cosetes que han anat fent de noves, no? Han hagut d'embarcar-se, començar a fer una exposició nova, ja, és que és impossible no fer-ho sense tenir en compte una mica l'accessibilitat, que pugui ser cada vegada més present. Llavors, hi haurà millores que hauran de fer concretament, de canviem aquest banc, canviem això, però sí que és veritat que els museus estan vius. I llavors la idea és que acabi aquest ADN de l'accessibilitat, entri una mica més, que tingui més informació, més eines, i tot el que facin a partir d'ara, si s'ha de renovar l'exposició, si hem de comprar unes cadires noves, doncs ja comprar-les pensant en que puguin ser encara millors per més gent. O sigui, intentar arribar a un públic més ampli. I llavors això anirà passant a molts anys vista, perquè les exposicions del museu no canvien tan sovint, no, Anna Isabel?
1: No, no.
2: Però les cosetes més importants per assegurar-nos que tothom pugui anar al museu, que tothom pugui gaudir encara que sigui un trosset del museu, ho podran fer. I en els propers anys, cada vegada més i més i més i més, fins que, bueno, sigui un 100% accessible.
0: Mm-hmm. Doncs teniu feina per endavant,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: Teniu feina. Quan s'ha de fer una actualització, una millora d'aquest tipus, aquí no intervé únicament l'equipament i l'arquitecte o els especialistes que ho hauran de dur a terme, sinó que cal contrastar quines són les veritables necessitats, m'imagino que a través d'usuaris, que són els que posen en pràctica doncs, totes aquestes coses, no?
1: Sí.
0: Com ho heu fet, això, Anna Isabel?
1: Sí, doncs una de les millores que va proposar el Miquel, no?, d'activitats dintre d'aquest pla, és que no només es quedés en una part teòrica, no?, que en podien ser ells com a especialistes en accessibilitat i l'altra banda nosaltres com a tècnics del museu, sinó que a part d'això, d'aquest coneixement teòric i del museu, doncs incorporava també una sessió participativa en què la comunitat, les persones de Sant Cugat, doncs usuàries o també diferents institucions de drets culturals i socials, doncs vam poder fer el passat 11 de desembre aquesta sessió amb aquests usuaris i institucions per poder plasmar com ho vivien ells, quines millores proposaven, perquè si no, perquè fos realment un pla amb vida, no? Que no estàvem fent una cosa teòrica i lluny del nostre objectiu final, que és arribar al públic que més ho necessita. Per tant, doncs, aquesta sessió ja des d'un principi doncs, ens va semblar fonamental i després de veure com va anar la sessió i de totes les millores que a partir que van sortir en aquesta sessió, que s'han incorporat ja en el pla, doncs em sembla doncs que va ser fantàstic poder fer aquesta sessió.
0: Com és important, no?, tenir totes aquestes referències, Miquel, a l'hora de treballar, perquè, clar, un arquitecte com tu, com el vostre equip, doncs podeu tenir les vostres idees, el vostre raonament, però qui realment us baixa a terra...
1: Sí, sí, totalment.
0: Són els usuaris. Us heu trobat amb alguna proposta que diguéssiu, ostres, amb això no hi havíem pensat?
2: Va ser una sessió superinteressant,
1: sí.
2: Va ser quasi un examen, estava nerviós.
1: Sí, estàvem tots molt nerviosos perquè era sí, explicar-los el pla, no?, i que a partir de l'explicació veure que ens havíem equivocat o que no havíem tingut en compte, no?, amb persones usuàries, no?, d'accessibilitat i també amb institucions expertes, no?, també.
2: I us va estar molt bé perquè van passar dues coses que a mi m'han cridat molt l'atenció. La primera era que com hi havia molts membres del museu, també de l'equip,
1: sí,
2: les entitats van aprofitar per demanar coses com directament a... Ei, tu, a tu conec, fes això, sisplau, no? Com a... Van poder, a banda de confrontar-nos amb els arquitectes, crec que amb el vostre equip, crec que us van humanitzar. El museu, a banda de ser parets i pedra, hi ha gent que hi treballa.
1: Sí, ens demanaven moltes coses i, clar, vam apuntar tot per, òbviament, intentar també aconseguir.
2: I una altra cosa molt important és que, quan parlem amb diversitat, pot arribar a passar que el que va millor per una persona no vagi bé per una altra.
1: Mm.
2: Llavors,
1: clar,
2: en aquests
1: exacte,
2: casos,
1: sí,
2: clar, de vegades és on, mira, pues, a mi em va molt bé que hi hagi un banc d'aquesta manera. I l'altre et diu, ui, no, és que jo el banc necessito una altra cosa. Llavors, està molt bé poder trobar-nos perquè va sortir molta empatia, jo crec, molta d'entensa. Prenem coses noves de tothom perquè, evidentment, no es pot classificar una... Les persones amb discapacitat visual són totes iguals. Pues no, evidentment, com a tot, hi ha gent de tot... I hi ha moltes formes. Llavors, va ser molt interessant veure com opinions reals del carrer, d'aquí,
1: sí,
2: hi van donar. Llavors, el que vam trobar és que moltes coses ja les havíem previst, però d'altres érem dir, escolta, doncs podem fer això que ens demanen perfectament, podem col·locar aquesta... Crec que una de les peticions concretes va ser col·locar un dispositiu de veu a la porta del museu, que segur que us heu fixat, que és quan per localitzar un semàfor, les persones cegues tenen un comandament i el semàfor emet un so. I això ho utilitzen per poder saber si el semàfor està verd o vermell per poder creuar amb seguretat. Pues aquest mateix mecanisme, aquesta tecnologia, l'apliquen als equipaments. Llavors, si ells apreten aquest mateix comandament, els hi dirà, Museu de Sant Cugat, l'horari d'obertura és aquest. Llavors, aquest, que hi hagi, diguem-ne, un altaveu a la porta, et permet seguir la veu i trobar també la porta més fàcilment. Pues aquest tipus de tecnologia... Pues hem dit, pues mira, Isabel, això es pot fer? Sí, es pot fer. Ho apuntem, mm-hmm. I si teniu diners, pues ja ho valorarem.
1: Sí,
2: ho
1: anirem fent.
0: No sé si ens hem deixat alguna cosa important. Hem parlat del pla que estava obligats a fer, hem parlat dels terminis, hem parlat de on afecta aquesta millora. Ana Isabel?
1: No, crec que ho hem parlat
0: sí?
1: tot.
2: Jo crec que podem aprofitar l'altaveu que ens permeten, perquè aquesta sessió participativa va ser una, diguem. Però el museu està obert a rebre més consult, peticions o suggeriments. Hi ha una bústia habilitada, que crec que és la bústia general del museu, que és molt fàcil de trobar.
1: Sí, per rebre doncs, millores, possibles millores que...
0: Propostes,
1: informació sobre accessibilitat, si fem visites guiades per persones amb dificultat visual, és a dir, tenim aquesta bústia del museu que estem oberts a...
2: Sí, que encara que no hagueu pogut venir a la sessió participativa, doncs es pot seguir apropant-vos al museu i dir la vostra, també.
0: Doncs deixem aquesta invitació sobre la taula, que la gent sàpiga, com vosaltres heu dit en diverses ocasions, que el museu és viu i que si s'han de fer millores no hi ha terminis. Vull dir que les poden fer arribar aquestes propostes a través d'aquesta bústia. Agraïm al Miquel Zuzama, arquitecte de GR221, i a l'Anna Isabel Hernández, tècnica del museu, que avui hagin vingut a explicar-nos doncs, aquesta millora dels equipaments, que els obliga per normativa, però que és una cosa natural, i és que la cultura ha d'arribar a tothom.
2: Exacte.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Molt bé.
1: Gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
2: Avui parlarem dels límits dels arbres dels veïns.
1: Dels límits dels arbres dels veïns. Em sembla un tema molt, molt divertit, però alhora que també pot portar problemes, no?, entre veïns. Podem tenir conflictes.
2: No li diguis al teu veí que té un arbre que el molesta, que et sembla un tema divertit. Com a recomanació no jurídica. No, però tu imagina't que convius, i ara ho parlàvem a l'inici, no?, que convius tu tranquil·lament amb un veí, però que es ven la casa, porta un altre, i decideix amb el temps que els arbres del seu jardí, doncs, que li feien de tanca, de mitgera, van creixent, i no se n'ocupa. I clar, van creixent també cap al teu terreny.
1: Clar, perquè creixen, els arbres creixen cap a tots els costats, no? Diuen, mira, cap aquí puc créixer, cap aquí ja no.
2: No, no han arribat a tal nivell d'intel·ligència. Aleshores, clar, les branques passen per dalt, per baix, pels costats, les arrels. Les arrels a vegades aixequen el terra.
1: Exacte,
2: també
1: sí,
2: de les cases.
1: Et poden malmetre el paviment.
2: O l'ombra que genera, no ho sé. Hi ha tantes qüestions, imagina't, no?, que fa molta vent i també poden caure branques. O... Hi ha tants supòsits en els que podem tenir conflictes en les línies. Això és el problema, no?, de compartir, perquè al final hi ha dues parcel·les.
1: Bueno, el problema de compartir, al final hem de poder ser bons veïns, no?, i saber compartir l'espai, perquè al final la paret mitgera és una mica de tots dos.
2: Sí. Jo celebro la gent que té per concepte general que la bondat és inherent a les persones. Jo no ho acabo de compartir, perquè no sé si és que la societat ens trastoca o és que hi ha gent que inherentment no la té, la bondat. Però en tot cas, com
1: ja
2: que aquí sorgeix
1: un altre
2: dubte,
1: dia.
2: En parlarem un altre dia, no sé si és més d'ètica i de moral això que de dret, però aquí hi ha un dubte de dret, hi ha un dubte clàssic, podríem dir, no? Jo he de suportar que les branques de l'arbre del veí m'hagin d'entrar a casa, o que les arrels m'hagin d'aixecar el paviment que jo havia fet al costat de la piscina. Veiem-ho.
1: Doncs som-hi, veiem-ho. Què diu exactament la llei?
2: La llei què ens diu? La llei, primer, quina llei? En aquest cas, també, de nou, el Codi Civil de Catalunya, dic de nou perquè anem parlant, no?, de dret penal, de dret laboral, de civil, doncs ara torna a tocar civil.
1: El Codi Civil ha sortit forces vegades, ja, els drets de butxaca.
2: Sí, i per temes ben diversos, perquè al final el dret civil té una amplitud tan gran. Doncs el llibre cinquè, en aquest cas, ens regula, i això a mi m'ha sorprès, reconec gratament, perquè no es pensin els nostres oients que jo sóc expert de tot el que parlo, però com que conec el funcionament del dret,

0: Interessant.
1: A mi també, jo sabia que érem gent amb una capacitat de... anava a dir que som uns catxondos, però no era la paraula més adequada. Però, en tot cas, que arriba fins a tal punt. Com va això? Doncs això va de la següent manera. La llei ens diu, escolta'm, les mitgeres entre un cantó i l'altre, no? Les valles, que li diem. La llei ens diu, les finques han d'estar delimitades.
0: Mm-hmm.
1: Això dels camps oberts, escolta'm, per les vinyes està molt bé, però les parcel·les de privats haurien d'estar delimitades. Llavors, la llei ens permet construir aquestes tanques mitgeres, que el que fan és crear doncs, aquesta delimitació de l'espai. També podem fer tanques que no siguin mitgeres com a tal, els arbres, que dèiem, arbustos, però sempre dins del teu terreny. No li puc menjar terreny al company, al veí, per fer-ho, i respectant distàncies. Ara parlarem de les distàncies. I en cap cas una construcció o la vegetació no pot envair la finca contrària, ni substituir la funció de tanca per una altra funció. No? Llavors, què passa amb les distàncies, els arbres massa propers i els fruits d'aquests arbres, si és que són arbres fruiters?
0: Ah, carai, o sigui, també està regulat què passa amb els fruits.
1: Està regulat què passa amb els fruits.
0: És molt extens, regular. Aquest article.
1: Sí, no, els civilistes d'aquest país nostre estaven inspirats, quan van dedicar-se a compilar el dret civil català. No es pot mantenir un arbre tan a prop de la tanca com ens sembli que dificulti aquesta funció de la tanca. Per tant, si ens impedeix l'accés o l'ús normal de la finca veïna, això no seria correcte. I la llei fixa unes distàncies mínimes en les quals jo puc plantar aquesta vegetació, aquests arbres. Si són arbustos, un metre. Si són arbres, dos.
0: Un metre d'on comença la propietat de l'altre.
1: Exacte. Per tant, això ho tenim regulat. Introdueix una norma molt clara, que era el que dèiem abans sobre els fruits. Els fruits que cauen de manera natural, esporàdica, a la finca, són del propietari dins de la finca en la qual han caigut. Ara bé, si jo tinc un arbre, una figuera, posem un exemple, no? Jo en tinc una figuera. Estan molt bones les figues, però vigileu que no tinguin cucs, eh? Resulta que si estan en el propi arbre, és a dir, no ha caigut la figa, no puc anar a mangar-los. No puc anar a prendre'l. En canvi, si aquesta figa cau...
0: I cau que ens indicarà, dins de casa meva...
1: Que ens indicarà, per cert, que està madura, puc agafar-la. Ara.
0: Ara
1: en
0: què?
1: Altres... No, a veure. Jo recomano no fer-ho.
0: Tu recomanes no agafar les fruites que han caigut...
1: No, les del terra fes el que vulguis, dic de l'arbre.
0: Home, no, però això ja no es pot fer, no?
1: No, no es pot. Depèn de la relació que tinguis amb el veí, però no
0: clar, bueno, si el veí et diu, mira, si les branques que entren a casa teva hi ha figues...
1: I fas una mena d'acord extraoficial, escolta'm.
0: Clar, això, cadascú que faci el que vulgui, no?
1: Exacte.
0: Però si no hi ha acord, la llei ens diu que no les podem agafar, les que estan a les fulles. Només les que ens han caigut a dins de casa nostra.
1: Exactament així. I després hi ha un article que em sembla extraordinari, el títol del propi article, perquè parla branques i arrels provinents de finques veïnes. Eh? És a dir, escolta'm, si tenies algun dubte, te'ls he solventat tots.
0: De fet, aquí posem-hi serietat perquè és aquell que potser et fa malbé el paviment, no?
1: Aquest és el que potser et fa malbé el paviment. A veure, aquest article... Dins de la broma, és un dels més pràctics, perquè al final ens empara en el moment en què el propietari de la finca li permet tallar aquelles branques o aquelles arrels d'un arbre que s'estiguin introduint en la teva propietat. Tu pots fer això. El que et diu la norma és que això ve condicionat de la manera que ho has de fer. I et diu que ho has de fer seguint els bons usos de la jardineria o de les explotacions forestals, no? Per tant, ostres, si tens aquesta problemàtica, ho podem fer. Ho podem fer, i ara tu parlaves abans que a casa teva tota la vida ho heu fet.
0: A casa meva tota la vida ho hem fet, sí, sí. Tenim uns veïns que tenen una tanca de xiprers i tu, les fulletes de xiprers que entren a dins de casa, doncs la meva mare agafava les tisores de podar i fora fulletes. No li va preguntar mai al veí si els podia tallar. Ella considerava que si entraven a dins de casa seva, doncs es podien tallar.
1: Bueno, doncs la teva mare, encertadament, va fer-ho correctament. Per què? Perquè això ho podem fer, però tampoc és il·limitat, ni ho podem fer de qualsevol manera. No? No podem entrar a la finca veïna, és a dir, ho hem de fer des de la nostra pròpia finca, i ara, com ho dèiem, el que no podem fer és tampoc posant en risc la vida d'aquest vegetal. No? Mm-hmm. Dit així sona una mica extravagant.
0: Sí, que l'arbre no es mori, que si podem ho fem a l'hora de podar, el temps de poda.
1: Exacte.

0: Exacte. I com dèiem, seguint aquests bons usos de la jardineria.
1: I podem demanar al veí que sigui ell el que vingui a tallar les fulletes?
0: Per demanar, pots demanar-li al veí un terròs de sucre. I si ho pots fer, fantàstic, serà que hi ha aquesta bona voluntat. Si no ho fa, home, jo et recomanaria que ho facis tu, i si això t'ha de generar un cost desorbitat, doncs potser podries arribar a plantejar alguna acció, perquè al final ell està incomplint. Està incomplint, no?, aquestes delimitacions de les quals parlava. Hi ha supòsits en les que fins i tot aquests arbres, aquests arbustos, aquests elements poden estar generant cert perill. Imagina't, no?, un arbre que està mort i que, per tant, potser amb una ràfega de vent, aquí a l'Empordà, escolta'm, que teniu la tramuntana que dona gust, pot generar que pugui caure aquest arbre. Clar, quan això pot causar danys a la teva pròpia finca o a les persones, aquí sí que podem exigir mesures concretes, incloent-hi la tala, incloent-hi la tala, per eliminar aquest perill. Això també ho tenim regulat en aquests articles que van a partir del 546 del Codi Civil Català. I finalment, la llei ens recorda, no hem de tolerar tampoc, traient aquí arbres, etc, el que diem immissions il·legítimes. És a dir, jo no he de suportar que, per exemple, m'entri brutícia constant, sorolls, riscos, coses directes del veí per aquesta situació. Jo això no tinc per què tolerar-ho. Tinc per què tolerar-ho. I si aquestes molèsties són greus, tenim vies. Ara bé, això tampoc ho hem de confondre amb el que són molèsties lleus o inevitables d'un ús ordinari. És a dir, si el veí té una piscina i els diumenges ve la família,
1: I fan soroll,
0: bueno, forma
1: mala
0: part de
1: sort.
0: les normes, no,
1: Exacte.
0: d'urbanitat i convivència que també tenim entre tots nosaltres.
1: Però, com dèiem, que si són molèsties que sí que ens causen danys, com per exemple això que deies, brutícia constant o ombres excessives o alguna cosa que ens pugui generar un risc que se'ns aixeca el paviment de casa, com dèiem al principi, això sí que ho
0: Aquí podríem actuar
1: podem
0: perquè la llei
1: demanar.
0: ens està emparant. Al final hem de trobar l'equilibri entre el dret a la propietat i el dret del veí, no? I a trobar aquest acord. Per tant, què podem fer?
1: Exacte, ara t'anava a preguntar com podem exercir aquest dret?
0: Parlem amb el veí primer. Potser no n'és conscient que els xipresos t'estan causant una molèstia perquè pensava que no n'hi havia, per tant, o creia que la delimitació era 3 centímetres més enllà. Això com dir-t'ho. Per tant, intentem fer-ho, doncs, de manera civilitzada primer. Jo li recordaria, escolta'm, ostres, a mi m'està ocupant això, he estat mirant i em consta que jo ho puc talar, puc ajustar-ho, vigilant, etc. I si no, escolta'm, doncs si vols venir, és a dir, recordar-li que la normativa què estableix? A nivell de distància, a nivell de què es pot fer i què no. Bueno, jo crec que això sempre és interessant.
1: Parlant la gent s'entén, no?, que diuen, intentem-ho.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí. Com dèiem, no, la inherència de la bondat o la desbondat no hi és, per tant, es pot treballar això. Està bé que es treballi.
1: Però i si no actua? Si no tenim una resposta d'aquest veí?
0: Bueno, si no tens una resposta, fes el que ha fet la teva mare. Perquè, a més, ho feia correctament sense saber-ho.
1: Tallar les fulles directament, no?
0: Talla les
1: Tallar les
0: fulles, no entris
1: branques.
0: a la seva finca, no li matis la planta, però, escolta'm, el que correspon i el que és de la teva competència, doncs fer-ho. I si hi ha un risc, aleshores, clar, dèiem, exigir immediat. Pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament. Pots entrar a una instància a l'Ajuntament dient, escolta'm, aquí s'està produint aquesta invasió del meu terreny, que pot produir, a més, i que hi ha un risc real, o per la població, si dona al carrer, o per casa meva, o per la propietat, pel bé. I, per tant, l'Ajuntament és possible, doncs, que també estableixi, faci algun tipus de requeriment en el veí i, per tant, doncs, es pugui actuar.
1: Aquí l'administració competent, per tant, és l'Ajuntament.
0: Depèn, no? Perquè, clar, no ho sé, imagina't que tens una finca que al costat hi ha una autovia, però l'autovia segurament no serà de competència de l'Ajuntament, però com a ordre general segurament serà l'Ajuntament, que les ordenances municipals també regulen de quina manera han de ser i de quina manera han d'estar els terrenys, quin estat han de tenir, si hem d'evitar, doncs, males herbes. Generalment els ajuntaments tenen la competència de vetllar perquè els terrenys estiguin delimitats, estiguin vallats, perquè no hi hagi situacions d'insalubritat. Per tant, generalment, són els ajuntaments.
1: Clar, i ara estava pensant, si, per exemple, un arbre fruiter, d'aquests que a vegades quan cauen les fruites fan molt de merder al terra, però les fruites no cauen dins de la teva propietat, sinó que és una propietat que cauen al carrer. Tu pots anar allà i no ho sé, reclamar alguna cosa en aquella persona que, clar, no és la teva veïna. M'entens? No sé si m'estic explicant.
0: Si ho tornes a explicar, segur que t'entendré.
1: O sigui, estic parlant d'arbres que estan dins d'una propietat privada, però que generen un dany a la via pública. Al carrer, per exemple. Que els fruits aquells caiguin al carrer.
0: Bueno, aquí això aplica igual, però llavors qui farà l'actuació i qui tindrà l'acció serà l'Ajuntament. I qui li dirà amb el veí, escolti'm, vostè això no ho pot fer. I llavors serà l'Ajuntament com a administració doncs que actuarà i que fins i tot podria arribar a plantejar una demanda. Clar, el pes i l'autoritat de l'Ajuntament com a administració pública, ens agradi o no, és superior al del particular. Per tant, si el dany l'estàs causant a l'administració, calça't.
1: Però tu com a ciutadà sí que pots anar a l'Ajuntament a informar de dir, mira, en el carrer tal hi ha un arbre que està obstruint el pas.
0: Absolutament. De fet, jo crec que com a deure ciutadà ho has de fer. Això és com els delictes, que no és un deure ciutadà, és una obligació. Si tu estàs presenciant un delicte, has de posar una denúncia. Això és així. Que també un dia parlarem de la diferència de les denúncies i les querelles. Perquè denúncies estem obligats a posar-ne si veiem que hi ha un delicte. Una querella no. La querella ja és una cosa que tu la fas de manera voluntària.
1: Doncs un dia indagarem en aquesta diferència entre denúncies i querelles, però anem acabant el programa d'avui. Quins consells finals ens dones avui?
0: Escolteu, jo el que us dic és, si bé la propietat és un dret reconegut constitucionalment, té límits, com tot generalment. I les tanques hi són per marcar aquests límits, en aquest cas concret. No, no tenim per què suportar les fulles dels xipresos que ens entren a casa, no tenim per què suportar-ho, menys encara si en generen un perill, i tenim la potestat d'actuar dins dels marges que hem parlat per tal de poder revertir aquesta situació i evitar la problemàtica. El que pots fer és tallar, el que pots fer és recollir els fruits si en té i cauen, i el que és desitjable és que quan anem a fer tanques mitgeres, doncs ens informem i així evitem futures conflictes, perquè mai sabem qui vindrà en el terreny del costat.
1: Doncs ens quedem amb això, Jan, amb aquesta idea d'informar-nos bé de què podem posar les tanques mitgeres, amb quines distàncies ho hem de fer, no? Que avui també n'hem parlat d'aquestes distàncies, i de que si ens molesten els arbres dels veïns, doncs que parlem primer, no? Intentem arribar a una solució parlant, i si no, doncs tallem nosaltres les branques d'aquella part que ens toca a la nostra propietat. Moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos tot això sobre els límits dels arbres dels veïns avui a Trets de Butxaca.
0: Sí, sí, un dia més parlant de drets apassionants.
1: Ens retrobem un altre dia per parlar de més drets. Gràcies, Jan.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: La primera sèrie de televisió de la història és The Queen's Messenger, emesa l'11 de setembre del 1928 als Estats Units per l'estació WGI a Nova York. Aquest drama experimental, produït per General Electric, va ser un esdeveniment pioner a la televisió, quan aquesta encara era una tecnologia incipient amb receptors limitats. La sèrie, basada en una obra de teatre de J. Harley Manners, es va transmetre utilitzant un sistema mecànic de televisió desenvolupat per Ernest Alexanderson. Només uns pocs espectadors, amb receptors experimentals, van poder veure-la. The Queen's Messenger no era una sèrie en sentit modern, amb episodis recurrents, sinó un esdeveniment televisiu únic que va marcar l'inici de la narrativa serialitzada. Va requerir una producció complexa, amb dues càmeres enfocant els actors i una tercera capturant objectes com mans o cartes en primer pla. L'emissió es va complementar amb àudio simultani per ràdio, ja que la televisió no podia transmetre so en aquella època. Aquest experiment va demostrar el potencial de la televisió per a l'entreteniment narratiu, obrint el camí per a futurs programes. Tot i la seva senzillesa tècnica, va establir les bases del mitjà televisiu.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va emmalaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne un escuradents d'una sola urpada, li penjaven flàccides a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afkadi O'Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits, a vos que us encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet. I tot i així, sempre volíeu que us el llegís. Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles. I els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la a tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Grita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: A aquesta hora, al Faves Comptades, posem el focus en el piano i en tot el que representa dins de l'Escola Conservatori de Sant Cugat. Ho fem també amb una mirada especial avui cap al concert d'homenatge al pianista i professor Oriol Espuny, que tindrà lloc el pròxim 28 d'abril al Teatre Auditori. I per parlar-ne ens acompanya, com sempre, la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos. Benvinguda, Clara, com estàs?
1: Molt bé i molt bon dia a tots i totes.
0: L'Anna Maria Cabrera, que és professora i cap del Departament de Piano del Conservatori. Benvinguda.
2: Gràcies.
0: Anna Maria.
2: Bon dia.
0: I la Dolors Monfort i el Ferran Espuny, que són pares de l'Oriol Espuny. Què tal? Com esteu? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
4: Bon dia, gràcies.
0: Clara, hem començat amb música, com sempre?
1: Sí.
0: Què hem escoltat?
1: Una música que es diu T'estimo tant. L'autora, la Conxita Badia. I l'he escollit perquè, bé, s'està celebrant els 50 anys de la seva mort. Per tant, és important donar aquest valor a aquesta persona, tant intèrpret com compositora. I gran persona que també es va donar a conèixer amb grans músics de l'època. I s'estan fent tot d'actes molt importants. Animo a tothom a anar a la pàgina web, que està penjat tots els concerts que es faran. I en aquesta ocasió, el que sentíem al violí estava tocat per el besnet, que és en Francesc Guzmán, i el seu, bé, també, Pau Casán, al piano. Tots dos són besnets de la Conxita Badia, i el... Concretament, en Francesc Guzmán és professor de l'escola de violí. Per tant, per mi, ideal començar amb aquest, no?, amb aquest homenatge, amb aquest reconeixement. Però, sobretot, aquest any i aquesta artista Conxita Badia.
0: Mm-hmm. Doncs hem començat amb aquesta pinzellada d'una gran intèrpret del piano, cantant, compositora, com deies, la Conxita Badia, per donar a conèixer l'agenda d'activitats del mes d'abril de l'Escola Conservatori, però sobretot, ho hem dit al començament, no?
1: Sí.
0: Aquesta data important, ens aturarem i farem atenció especial el dia 28 d'abril, que serà quan es farà el concert d'homenatge al Teatre Auditori a l'Oriol Espuny Monfort.
1: Molt bé, jo voldria començar amb que justament a l'últim programa parlàvem de la Coral Jove del Conservatori. Mm-hmm. Doncs una gran notícia, ha aconseguit el primer premi, la Coral Jove, d'un gran, gran esdeveniment musical i de corals, que és Aegea de los Caballeros, primer premi com a coral i, a més, primer premi i premi a la direcció en Raimon Romaní. Per tant, enfilem de l'últim programa en aquest, que ens van venir tres integrants. És molt bonic, dius, aquesta notícia. Després dius que seguim amb moltes activitats al Conservatori, tant fora del centre que en diem, que és aquesta trobada d'orquestres a Mollà, infantil i juvenil, us podeu imaginar tota la moguda que representa això. La fagotada, sí, que es fa al Conservatori de Manresa.
0: Fagotada, eh?
1: Fagotada, perquè és això, un conjunt de fagots. Sí, fagotada. Amb un concert que també fan, es fa a Manresa. Hi ha també un taller de violoncels que es fa a Manlleu, per tant, vinga cap a Manlleu. Intercanvi de guitarres d'Andorra, Granollers, Sabadell, Sant Cugat, i tot això es fa a Andorra. Vaig fent ràpid, però és que això és bé. I una cosa també es celebra aquí, com ja portem molts anys, i en aquest cas serà la 21a cantata de segon, és el Follet Valent, que és totes les escoles de secundària, de primària, que es troben per fer el Follet Valent, en la qual jo faig la direcció artística i narració, direcció Raimon Romaní, pianista, en Joan Ramon Company. Per tant, aquí ens trobarem allà a l'auditori, quasi bé, doncs, uns 900 infants, perquè es fan tres passis, de 300 cada un. Bé, però tota la feinada des del començament de curs. Això és, a veure, fora del centre. Bé, però deixo tot els aspectes de piano, tot el piano, a l'Anna Maria Cabrera per després. Però en el centre tenim la bufata. Bufata, vinga, ja s'entén, bufata. Som-hi amb la bufata. I després els concerts d'alumnes de guitarra de l'ESMUC, que venen a l'Aula Magna, i també Cambra a la Magna, us recordo que es torna a fer un concert ara, molt important, el dia 30 d'abril, que aquest és en homenatge també al naixement de Pau Casals, el 150è, es diu així, del naixement de Pau Casals. I es fa amb el trio Freixes. Fent el trio Freixes es fa un homenatge a una vocació i una manera de treballar també del Pau Casals, que feia un trio. I aquí està, el trio Freixes, aquest homenatge a Pau Casals, i amb unes partitures excel·lents de tot el que toca. Bé, aquí us animem que en el blog del Conservatori i també a Instagram nosaltres anem penjant totes aquestes activitats.
0: Tens més coses?
1: No, les coses...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Perquè ja m'estava quedant sense full, eh?
1: Sí, jo també, eh? I jo potser el que diria... Mira, perquè passarem després a un altre... al capítol del piano, i potser aniríem al track, a la música 2, què et sembla?
0: Vinga, sentim piano.
1: Sí, piano, exacte.
0: Què escoltem?
1: Aquesta és un... Rachmaninov va fer una partitura per 6 mans a piano. I això també, mireu, existeix.
0: Anem a comprovar-ho.

0: Doncs anem a conèixer millor l'activitat pianística del Conservatori. Com dèiem al principi, ens acompanya l'Anna Maria Cabrera, que és professora i cap del Departament de Piano. Anna Maria, com tenim el piano al departament a l'Escola Conservatori? Després m'explicaràs com es fa una partitura a sis mans, eh? Perquè...
1: Molt bé. Doncs bon dia. Molt contenta d'estar avui aquí i acompanyada amb els pares de l'Oriol. El departament de piano sempre ha sigut un departament molt potent, amb moltes activitats, bueno, tot el centre, com hem vist, que ens ha comentat la Clara. És un centre que no parem, omplim l'agenda escolar amb moltes activitats i, com no podria ser d'una altra manera, el departament de piano també. Tenim moltes activitats perquè també és un departament amb molts alumnes. Comptem més de 140 alumnes i, clar, això ens fa de que organitzem moltes coses, des de conferències, a intercanvis, a concerts. Tenim molts tipus d'alumnat, des de petitets. També he d'anunciar que el departament de piano, el curs que ve, inicia el projecte d'iniciació al piano des dels 6 anys. Sí que sempre hem tingut a l'escola la sensibilització i la iniciació, però era més una visió general de roda d'instruments, però l'any que ve apostem per fer ja la iniciació al piano als 6 anys. Llavors, clar, amb aquest ventall d'alumnes tan diversos, doncs tenim moltes coses. Precisament avui, a la tarda, doncs ens anem a Granollers, que tenim un intercanvi amb el Conservatori de Granollers, i ens juntarem amb els d'allà i els d'aquí uns 40 pianistes. Bé, tot això és molt maco, estem molt contents. Sempre el departament ha sigut un departament amb molts professors, i aquí m'agradaria, doncs, això, ja que tenim els pares de l'Oriol, doncs anunciar que tenim aquest homenatge en memòria d'ell. Va ser un excel·lent company, tant com a músic com a professor, i estem evocats a que surti un homenatge fantàstic el dimarts 28. No sé si ara és el moment de parlar o...
0: Sí, jo crec que...
2: Sí. Molt bé. Sí.
0: Abans que no se'ns faci tard, eh?
2: Sí, exacte, eh? Perquè això,
0: que per això
2: és clau.
0: Que per això hem vingut, per parlar d'aquest homenatge, de recordar la figura de l'Oriol. Ens acompanyen els seus pares i, per tant, jo, saps què podríem preguntar? Que els pares que ens parlin de l'Oriol, com era l'Oriol?
3: L'Oriol era l'Oriol.
0: Sí. Però els que no l'hem conegut...
3: Ja, sí. Doncs des de molt petit ja es va iniciar a la música. Nosaltres vam viure a Blanes i allà ja es va iniciar en la banda. Tenia 6 anys tocant el saxo i anava pels carrers dels pobles de per allà tocant. Després el meu marit es va traslladar aquí per feina i ja va començar amb la música. Ja de seguida va començar amb el piano. Va començar Fusió amb la Gemma Navarra, la Pilar Roig com a directora i amiga, i després va tenir professores com la senyora Carmen Villegas, la Lluïsa, la Josefina Montmany, fins que va fer el grau superior, que va anar al Conservatori de Barcelona, Superior de Barcelona. Això allà va continuar fins que va acabar, va tenir com a professora la Maria Jesús Crespo, i fins als últims dies de la seva vida, perquè la necessitava sempre personal i professionalment. L'Oriol era una persona entregada a la música i entregada també a les classes del Conservatori. El Conservatori era la segona casa, com sempre diu el Ferran. Era la segona casa i estava entregadíssim. Estimava els alumnes, estimava els companys. Era una persona generosa, era una gran persona.
0: Deixeu-me que li pregunti al
3: sí,
0: pare, al Ferran.
3: Ferran. Perquè si no, no li deixaré res.
0: aquest enamorament, aquesta passió per la música que tenia l'Oriol, d'on li venia? Li venia de família? A casa havíeu sigut allò... gent de música?
4: Sí, sí. Nosaltres sempre... a la nostra família sempre ens agrada molt la música. Tota classe de música, però especialment la música clàssica. L'Oriol, des de molt petit, quan en aquella època era costum que els nens petits estessin al parc, el que en dèiem al parc, no? Perquè, no els podies tenir tot el temps en braços, no? Llavors havies de fer les teves coses i ella estava, amb joguines i el posàvem al parc.
3: A la gàbia aquella que teníem a casa, aquelles gàbies que teníem abans.
4: Posat al parc i començar a plorar, tot era el mateix, perquè volia estar en braços, com és natural. Però llavors li posàvem música i quedava bocabadat. Posàvem Mozart, algun concert de Mozart, i automàticament deixava de plorar.
0: Sí. Quin remei més bo, eh?
4: Sí. Bé, i
3: així va ser sempre.
4: Era... no m'estranya d'haver escoltat el programa musical del conservatori, tan ampli i tan divers, no m'estranya que l'Oriol n'estigués tan integrat, no? Perquè sí, efectivament... Era com la seva casa, i a vegades inclús la primera, en alguns moments.
2: Jo crec que va ideal, perdoneu, una frase de Plató, que tingué, diu, la música dona ànima a l'univers, ales a la imaginació, consol a la tristesa i vida i alegria a totes les coses. I penso que ens aniria molt bé ara un moment d'aquesta música que va crear en Fauré en homenatge a una nena que es deia Dolly i crea aquesta partitura perquè se l'estimava, aquesta criatura. I ja que hem parlat d'aquest Oriol també petit.
0: D'aquest Oriol petit, perfecte.

0: La Dolors i el Ferran sí que m'agradaria preguntar-los per com se senten d'orgullosos de l'Oriol, de la seva trajectòria dins del món de la música, per tot el que va fer.
1: Et cedeixo la paraula si pots parlar.
2: Sí, sí.
1: Si l'emoció no et deixa, si l'emoció sí. Et deixa.
2: Sí.
3: Bé, només diré que l'Oriol era un músic de cap a peus. I tenia una gran sensibilitat com a artista, com tots els artistes, però aquí que ell doncs, transmetia amb les seves interpretacions. I com una persona, pues, com a persona, era un home bo.
0: Que és l'essència,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: I com a home bo, com a home de música, l'Anna Maria ens explicarà doncs, aquest dia 28,
2: sí.
0: No? Quin és el programa, què és el que teniu previst en aquest homenatge que se li farà a l'Oriol?
4: Sí.
0: Sí?
4: Doncs, com molt bé han dit els seus pares, sempre des del principi hem pensat que el millor homenatge que li podem fer és com a protagonista precisament el piano, sí. Perquè era el seu instrument, vivia amb el seu instrument, comunicava tots els seus sentiments a través de l'instrument i hem elaborat aquest programa amb molt d'amor, amb molt de carinyo i escoltarem doncs, la intervenció de 10 pianistes, o sigui, participaran 10 pianistes, diré els noms, perquè hi ha, que són companys del nostre centre, com l'Emili Brugaia, el Joan Ramon, company, el Joan Josep, que havia sigut company i director. Després tenim les dues joves, que són ara del departament, l'Esther Letxa i la Lilian Vázquez. Després també tenim, com jo mateixa, tenim l'amic i company de tota la vida, el Lluís Rodríguez, val? I la figura essencial i que està super contenta de participar, la seva professora, la Maria Jesús Crespo. Crec que no em deixo...
2: I la Lourdes.
4: I la Lourdes, perdoneu.
2: I el seu germà.
4: I la Lourdes i el seu germà, en Lluís Pérez Molina. Val? I bé, escoltarem obres molt diverses. La majoria són del segle XIX i del segle XX. Música francesa, música espanyola, música catalana, compositora, també la Melanie Boni. Una obra feta pel propi Joan Josep Gutiérrez, dedicada al nostre company, l'Oriol, en homenatge a ell. I com a final intervindrà doncs, precisament la seva neboda, que ella és ballarina, i farà una coreografia neoclàssica d'un tema.
2: Molt bé.
4: I per concloure el concert sentirem un àudio enregistrat per al propi Oriol, escollit molt en detall pel seu pare. I bé, no vull dir més coses perquè vull que tothom estigui allà present.
0: Que hi hagi una mica també de sorpresa, no?
4: Sí.
0: Si ho expliquem tot.
4: Esclar.
2: I que la web de l'auditori
0: sí.
2: Es poden fer la reserva d'entrades, que actualment ja està tot...
0: A quina hora serà el dia 28?
4: A les 8 del vespre.
0: A les 8 del vespre.
2: A les 8 del vespre.
0: Uh-huh. I les entrades al teatre auditori. A través de,
2: sí.
0: de la
2: web. Ja es poden
0: ja
2: fer
0: es poden?
2: Sí,
0: ja
2: sí,
0: poden,
2: sí, i a més ja està molt activa, està molt una resposta gran, perquè l'Oriol també tenia, doncs, vinculat amb tot Sant Cugat.
0: Tenia molta xarxa, no?
2: Sí.
0: Tenia xarxa. Molt d'entorn.
2: Sí.
3: A les entitats, sí.
2: A les entitats.
3: Sí, sí. A les de l'Ateneu.
2: Sí, sí. Sí, sí.
3: A l'Ateneu havia tocat diverses vegades, sí, a l'Ateneu, sí.
2: Un concert també per Càritas,
3: sí.
2: També.
3: Sí, sí.
2: Vull dir que sí. També... Sí, sí, té. Sí. I a l'escola Fusió,
3: sí.
2: Una gran vinculació.
1: Oh, i tant.
2: Que sí?
1: I tant, i tant.
0: Doncs esperem i segurament que ho serà. Un
2: sí.
0: Homenatge preciós
2: sí.
0: Per com era l'Oriol, no? Que també era una persona preciosa.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: Hem d'acabar, i acabarem amb una música que triaràs tu, Clara.
2: Sí, he triat una música per acabar, podrien ser moltes, però de Piazzolla, i a més interpretada per germans. Vull dir que aquest fet també coneix la música, també uneix les famílies, es pot donar aquest fet, no?, de viure en comunitat, i són uns germans ucraïnesos i fan aquesta excepció de tocar Piazzolla, perquè normalment fan un altre repertori, però en aquest cas Piazzolla.
0: Doncs amb aquesta peça tancarem l'espai d'avui. Li donem les gràcies a la Dolors Montfort, al Ferran Espuny, que ens han acompanyat, també l'Anna Maria Cabrera i, evidentment, la Clara, que no falla a cadascuna de les sessions que fem en aquesta col·laboració amb el Conservatori de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
4: Gràcies. Gràcies.

0: Sant Cugat es prepara un any més per viure als Sants Olímpics, una cita esportiva que posa al centre la inclusió, la superació i el treball en equip. Durant diverses setmanes, diferents equipaments de la ciutat acullen competicions d'atletisme, de futbol, petanca o bàsquet, amb la participació de persones amb discapacitat de diferents entitats del municipi. Per parlar-ne, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Ferran Felius, comissionat per les persones amb discapacitat. Molt bon dia, benvingut, Ferran.
1: Bon dia.
0: El Carles Muñoz, que ell participarà en les disciplines d'atletisme i de petanca. Què tal,
2: sí,
0: Carles?
2: Sí, molt bé.
0: I també tenim l'Eva Bertran, que participa també en atletisme com el Carles i, a més, en bàsquet. Bon dia, Eva.
3: Bon dia.
0: Ferran, escolta'm, per començar, explica'ns, per la gent que sigui nouvinguda o que no estigui massa al cas, què són exactament els Sants Olímpics i quin és el paper que tenen dins de la ciutat?
1: Bé, els Sants Olímpics és una mostra d'inclusió aquí a la nostra ciutat. Això va néixer el 2012, quan la regidora Susana Pellicer, que ja no està entre nosaltres, doncs, va iniciar aquesta tasca tan important. I ara ja portem 14 anys. I és el que us deia abans. Vull dir, la participació és gairebé 200 esportistes que faran esport durant aquestes 4 setmanes. I farem un acte final el dia 5 de juny a la nau de Valdoreig. I és una mostra més de que Sant Cugat aposta per la inclusió, aposta per l'esport adaptat i aposta per les persones i posar-les al centre.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu principal d'aquestes jornades i què creus que les fa diferents també d'altres cites esportives que podem tenir?
1: Bé, jo crec que el més important és que s'ho passen molt bé, o sigui, són feliços fent esport. El guanyar i el perdre no és tan important, però després ho diran ells, però que hi ha un esperit molt solidari entre ells. Són persones que s'ajuden entre elles a l'hora de participar, a l'hora de córrer, a l'hora de fer llançaments, a l'hora de llançar una pilota. Vull dir, i per això és molt important, no?, aquesta tasca. Durant tots aquests anys, evidentment, i les entitats que participen, doncs, que treballen amb ells durant l'any, ara que han entrenat durant unes quantes setmanes als seus centres, no?
0: Com neix aquest projecte el 2012 i com creus que ha evolucionat al llarg d'aquests 14 anys, no?, d'existència?
1: Doncs l'evolució ha sigut primer molt positiva i després tots els consistoris des del 2012 han apostat per això, per aquesta continuïtat. I a més la mostra és de que un any després d'iniciar-se aquesta xarxa, els Premis Sant Cugats van rebre el Premi d'Esport Solidari el 2013. Després el reconeixement va ser que l'any 2018 van ser pregoners de la Festa Major de Sant Cugat. I també aquest any, si no l'any següent o l'altre, si no recordem, abans de pandèmia, també al barri de Sant Francesc van ser pregoners, no? Per tant, l'evolució, o sigui, no només és l'esport, sinó és l'aspecte social, és l'aspecte de que pel carrer ja coneixen aquestes activitats i evidentment s'ha consolidat com un aconteixement a Sant Cugat superimportant al mes de maig i principis de juny, no?
0: Mm-hmm. Quin paper tenen les entitats, els equips tècnics? Suposo que també necessiteu de voluntariat, sí. L'Ajuntament. Clar, és una moguda.
1: És una moguda. Els clubs participen i col·laboren, el Club Muntanyenc amb atletisme, la UESC amb bàsquet, el Club Atlètic aquí a la Petanca, el Futbol Mirasol, el Baco i la Penya Blaugrana, doncs també, que demà ens veurem allà al Camp del Mirasol, es volquen amb ells. Però no només són aquestes 4 setmanes i el Sants Olímpics, sinó durant tot l'any a nivell d'equips inclusius i equips adaptats on fan esport periòdicament i molts d'ells, com per exemple l'Eva us podrà explicar que competeix en bàsquet amb la Federació Acell Especial Olímpics i és una mostra més de que aquí, vull dir, que l'esport amb persones amb discapacitat ha evolucionat de manera molt positiva, de manera molt majoritària, cada vegada són més. O sigui, això, l'aposta és ben gran.
0: Mm-hmm. Quanta gent hi participa? Ens deies que són unes 200 esportistes.
1: Sí.
0: No sé quines entitats hi ha implicades. Aquí tenim persones que estan vinculades al Jeroni de Moragues, al Catalonia...
1: Sí, i a més d'aquestes dues, la Fundació Guru i el Club Muntanyenc, que participa com a aquí a l'atletisme, per exemple, no? Són les tres entitats majoritàries a la ciutat que tenen molt clar de que això ha de perdurar i, evidentment, posen tot el seu empeny en voluntariats, amb els entrenaments que els clubs desplacen als centres perquè facin aquests entrenos, perquè a partir de demà ja comenci la competició i surtin els fruits. I, per tant, sí, el paper del voluntariat en aquest sentit és molt important, no? Demà i sobretot el dia 15 a la Guinardera, que gairebé 150-170 persones fent atletisme, veurem moltíssima gent col·laborant, famílies, i les grades s'ompliran.
0: Ara ho dèiem, una iniciativa que neix el 2012 amb la Susana Pellicer, quan era regidora de Serveis Socials.
1: Sí.
0: És una iniciativa ben consolidada. De fet, quan em preparava l'entrevista, no?, anava veient vídeos i fotografies molt antics de totes les edicions.
1: Sí.
0: Per què és tan important que Sant Cugat impulsi aquest tipus d'esdeveniments? No? Quin valor tenen uns jocs en aquests termes d'inclusió social, de sensibilització també?
1: I sobretot de visibilitat. O sigui, i compteu que aquestes tres coses que heu dit, no?, la inclusió, la visibilitat, tot això... El punt final és la qualitat de vida. Vull dir, intentem que la qualitat de vida de les persones amb discapacitat sigui la més gran, no? La més òptima, doncs, perquè aquestes activitats els hi fan evolucionar emocionalment, socialment, i evidentment com fan amistats amb grups, que després no només a l'esport, sinó continuen sortint a passejar, a prendre alguna cosa, en el cinema, etcètera, etcètera. No? El que deies abans de la Susana, no? Que vaig tenir el plaer de conèixer-la durant molts anys, ja fa 2 anys que els Sant Olímpics es diuen Sant Olímpics Memorial Susana Pellicer, no? I aprofitant també que aquest any són 14 i l'any que ve són 15, i aquests 5-5-5, que sempre, pues, igual l'any que ve, com que són 15 anys, fem algun tema especial, doncs, per commemorar aquests 15 anys de Sant Olímpics.
0: Estarem atents, doncs, a les
1: novetats
0: d'aquest 15è aniversari. Parlem una mica del calendari, com s'estructurarà. Demà serà la primera cita, seran els divendres. Quins dies i quines disciplines trobarem?
1: Mira, ara farem memòria, perquè com que canvien tant les dates i tal, però si no estic mal informat, demà farem el futbol, a les 11 del matí farem el partit de futbol fins a les 12 aproximadament, amb una entrega de medalles i copes, i després un pica-pica que prepara el futbol Mirasol Baco. La següent setmana, el dia 15, tenim l'atletisme a la Guinardera, que ja sí que comença a les 9-10 del matí.
0: De 9 a 2. Vén a mirar la xuleta,
1: sí, la xuleta la ja, i si no m'apuntes, perquè igual se m'oblida alguna cosa. I també, doncs, serà així. L'altra setmana tenim, si no és malament, és el bàsquet.
0: La petanca.
1: La petanca.
0: El 22.
1: El 22, la petanca, exacte. I també hi ha el Club Atlètic, i també estarà, pues, a partir de les 10 del matí fins a la 1, aproximadament. Mm-hmm. I per finalitzar, no serà divendres, serà dijous, perquè divendres tenim ple i, per tant, s'emplaça un dia abans. El dijous farem la final de bàsquet al pavelló de Valdoreix.
0: Tot plegat, per això, acabarà un altre divendres, el dia 5 de juny, amb l'entrega de medalles i de copes, i amb un acte, entenc, festiu i comunitari. Per què és tan important, també, més enllà d'aquestes 4 jornades esportives, poder fer aquesta cloenda, no?, amb aquesta entrega de reconeixements i una mica de festa?
1: Mira, aquesta cloenda és molt important, primer, perquè estem tots junts. Ens acompanyen regidors, ens acompanyen presidents de clubs, ens acompanyen famílies, tots els esportistes que han participat, i aquell dia, doncs, es fa el reconeixement, es dona els diplomes, perquè les copes es donen a les competicions, perquè no estaríem, però aquell dia es donen els diplomes, s'entreguen, i a més, durant aquestes 4 setmanes es fan, vosaltres, que sou els mitjans de comunicació, veniu, i després tenim un vídeo commemoratiu on es veuen quan han participat, les activitats que s'han fet, i, acostumen a ser vídeos bastant emotius i bastant xulos, no? I després, evidentment, crec que el més important, i ells ho poden dir, que és el pica-pica que fem al final, no? Que això no perdonen, no? Vull dir que aquest any ho farem allà al Casalet, estarem amb aire condicionat, perquè aquestes dates ja fa bastanta calor, i, hi podrem gaudir d'una estona i un peu dret per compartir amb tots.
0: Doncs parlem amb els protagonistes d'aquests Sant Olímpics. Eva, Carles, quan vau començar vosaltres a participar als Sant Olímpics? No sé si és la primera vegada o ja teniu una trajectòria.
2: Sí, jo vaig començar als 15 anys. Quan era això, vaig començar l'estat de Sarraïma allà a Montjuïc.
0: Déu-n'hi-do.
2: vaig fer CRUB, que és com una via que té una cosa en ferro que tu tires i després la van treure i van passar el PER, no, perquè no estava homologat el grup.
0: Val, i vau canviar. Sí. I aquí amb els Sanc Olímpics, a Sant Cugat, quan fa que hi participes? Te'n recordes?
2: Sí, fa 2 mesos.
0: Molt bé, que ja estàs entrenant.
2: Sí, quan vaig començar a Catalunya, que fa 2 mesos ja.
0: Molt bé. I tu, Eva, has participat abans als Sanc Olímpics o és el primer any?
3: És el primer any.
0: És el primer any? Ai, que et miren dient que no.
3: No. Fa molt.
0: Fa molt, fa molt. I què és el que us va fer decidir per participar-hi? Per què vau voler participar als Sanc Olímpics?
2: Perquè és bo per la salut i, a més, fa esport, te mous una mica i fas amics.
0: Molt bé. I tu, Eva?
3: Jo...

0: Clar, l'atletisme són moltes coses, no? Hi ha la distància, hi ha el saltament de tanques, però també
1: Sí.
0: hi ha altres disciplines. Què feu en atletisme?
2: Allò els 100 metres i el fosc que és com un...
0: Què és això? Explica'ns-ho, perquè
2: Sí.
0: els que no fem atletisme no en tenim ni idea.
2: Sí, que és com un coet que té un cacabé, que hi ha una cosa goma que tu tires
0: Sí.
2: i això és el fosc,
1: Vortex.
2: com se diu això? Com se diu?
1: Vortex.
2: Això.
3: Vortex, el vortex.
0: És com llançament, no?
2: Sí. És com un coet que té una cosa goma que té un cacabé i quan tu tires sona.
0: Val. I ha d'anar com més lluny millor, això,
2: Sí,
0: suposo.
2: això, sí.
1: Sí.
0: I tu, Eva, què fas d'atletisme? En quines disciplines competeixes? Corres?
1: Sí.
0: Que el Ferran ens deia que eres molt ràpida.
1: Sí, sóc molt ràpida.
0: Sí? Quina distància fas?
3: Quan són 100 metres? Més o menys, no? Una
1: Sí.
3: recta.
0: Un tros.
3: Un trosset.
1: Sí, un
0: I també
1: trosset.
0: fas vòrtex, com el Carles?
1: Sí.
0: I què t'agrada més d'aquestes dues?
1: No ho sé.
0: Totes dues,
1: Sí.
0: no? No s'ha de triar.
1: No.
0: I com us fa sentir els dies que sou allà competint als Sants Olímpics? Perquè hi anireu 2 dies, vosaltres, perquè competiu en 2 disciplines. Quan arriba el dia de la competició, d'anar a córrer, de tirar el vòrtex...
1: Amb nervis.
0: Nervis?
1: Sí.
0: Sí. I tu estàs nerviós, Carles, o...?
2: No, bueno, te té tranquil,
0: Estàs tranquil.
2: perquè tot m'anirà bé i també faig 100 metres.
0: Ah.
2: Bueno, al principi, bueno, una mica nerviós, perquè com veuen tots...
0: Clar, hi ha molta gent, eh?
2: Sí, hi ha molta
0: Hi ha una mica de
2: gent.
0: por escènica, com tenen els
2: Sí.
0: actors a vegades quan surten a
2: Sí.
0: l'escenari. I com us prepareu per participar als Sants Olímpics? No sé si entreneu abans...
2: Bueno, entrenem abans, fem calentament amb el Joaquín i la Tània, fem una mica casualment, fem exercicis,
0: Escalfeu,
2: fem...
0: teniu entrenadors...
2: Sí.
0: I quant de temps ho feu, això, Carles? En el
2: Quan
0: teu cas.
2: el Joaquín avisa,
0: Quan us
2: perquè
0: avisen.
2: ell fa la sortida.
0: Vale.
2: Sí, ell fa l'àbrit i fa la sortida.
0: Fa el xiulet, no? Aquell de la sortida. I
2: Sí.
0: ho practiqueu molt de temps abans o no?
2: No,
0: Entrenes?
2: entreno i après ja me preparo, sempre preparem i diu ja, i quan faig el pip, sortim.
0: Disparats,
2: Sí.
0: el més ràpid possible.
2: Sí.
0: I tu, Eva, que entrenes, que t'ho prepares pel Sant Olímpic?
1: Sí, en tot l'any.
0: Durant tot l'any? I cada setmana, per exemple, o com ho fas?
1: No, no
0: De tant en
1: depèn.
0: tant.
1: Sí.
0: I tu que tens un entrenador també com el Carles? Teniu un entrenador que us ajuda, que
1: El
0: feu
1: Juan
0: escal...
1: Carlos.
0: El Juan
2: Sí,
0: Carlos.
2: jo també entreno amb el Juan
0: Ah, és el
2: Carlos.
0: mateix entrenador, compartiu entrenador.
1: Sí.
0: I què us fa fer per preparar-vos? Com us prepareu per abans d'una cursa o abans de tirar
2: Bueno,
0: vòrtex?
2: primer fa un parell de voltes al
1: Escalfar.
2: pati,
0: Escalfeu.
2: que fem, sí, després a l'escala fem pujades, baixades, fem una mica, fem un lateral, bueno, fa córrer rectes, amb
0: Sí.
2: unes tanques petites, fa passar sobre la tanca,
0: Oh, això és difícil, eh?
2: no, no
0: No?
2: sé
0: A mi em
2: fer.
0: faria por entrebancar-me.
2: No.
0: Quan veig aquelles tanques penso, ai, que seria per terra. Però clar, si ja ho entreneu, ja aneu practicant.
2: Sí.
0: Eh?
2: Sí.
0: Eva, tu més participes també en bàsquet, a part de l'atletisme. Què t'agrada del bàsquet? Què t'agrada més, l'atletisme o el bàsquet?
1: Bàsquet.
0: T'agrada més el
3: Sí.
0: bàsquet, ja ho veig. Si t'il·luminen els ulls quan parles del bàsquet. I com t'ho prepares, això del bàsquet? Practiques abans?
1: Sí, hi ha vegades que anem a l'institut del costat.
0: I allà teniu una pista de bàsquet
1: Sí.
0: i podeu entrenar.
1: Sí.
0: I què t'agrada
1: Els
0: més?
1: dijous entrenem.
0: Cada dijous? Bueno, ja estàs feta gairebé una professional.
3: I també
0: Sí.
3: competeix, eh? Que
0: I
3: jo ho
0: també
3: sé
0: competeix, l'Eva.
1: competeixo.
3: amb la UESC, no? Que també
1: Sí.
3: vas
1: Però
3: a
1: ara som
3: jugar.
1: poquets, ara.
3: Ara són poquets.
0: Doncs fem una crida, que més gent s'apunti a jugar a bàsquet, no?
3: Ara que fa bon
0: I així
3: temps.
0: podeu competir més i
1: Sí.
0: fer més partits. Què és el que més t'agrada del bàsquet?
1: De tot.
0: De tot. T'agrada robar la pilota, t'agrada fer la cistella...
1: Sí.
0: Quin és el moment més xulo?
1: De robar la pilota.
0: De robar la pilota? T'agrada fer la punyeta una mica als altres jugadors?
2: Ah, bueno, i una cosa que no he dit, que
3: Digues.
2: també

0: taller faig molt petanca.
1: Petanca.
0: Sí.
1: L'Eva fa atletisme i bàsquet, i tu fas atletisme i petanca.
0: Sí.
1: I això de la petanca, Carles, ho has d'entrenar, no ho has d'entrenar,
0: no,
1: i jugues
0: no,
1: sovint?
0: És la primera vegada.
1: És la primera vegada.
0: Si tiro al boliche...
1: Sí?
0: I després...
1: El boliche és aquella petita, oi?
0: Petita, aquella negra, tu tires, i després ja en tot, fem tots aquí previvert, jo ho faig a veure o al verd, tu tires, i ha d'aconseguir el boliche, i ha de picar perquè... I després em fa 2 punts, 3 punts...
1: S'ha de tenir molt bona punteria per jugar a la petanca.
0: Sí.
1: I també s'ha de fer una mica això que a l'Eva li agrada de fer la guitza, per si un altre ha tirat la bola més a prop que tu, no?
0: Sí.
1: Per aconseguir que s'allunyi una mica.
0: Sí.
1: Ets bo, tirant?
0: Sí, sóc bo.
1: Ets bo?
0: Sí.
1: Què t'agrada més, acostar-la o fer fora la bola del contrincant?
0: No, bueno, quan jo, bueno, me poso bé perquè la pilota és en la recta. I tiro, i a vegades la pilota servida.
1: Sí.
0: I tento posar que em surti recta, faig així la petanca per sur bé, però a vegades la pilota em surt desviada.
1: Marxa de costat, eh? Clar.
0: Sí.
1: És que no és tan fàcil. No és tan fàcil. Arribem ja al punt final de l'entrevista. Ferran, no m'agradaria acomiadar-nos sense fer-te una pregunta arran d'unes declaracions que va fer l'alcalde. No sé si pel comissionat seria una fita que Sant Cugat fos seu dels Special Olympics en algun moment. L'alcalde va dir que podia ser una realitat el 2030. No sé si es va aventurar o no.
2: Bé,
1: què
2: la,
1: tenim
2: per
1: ara?
2: La il·lusió de que així en sigui. El 2030 està sobre la taula, així ens ho va dir l'alcalde, i aquest any es van fer moltes propostes, però ens va agafar una mica d'improviso, i per tant lluitarem i treballarem perquè el 2030 tinguem els jocs aquí a Sant Cugat com cal, i que puguem acollir atletes de tot el món, i que puguem durant uns dies pues, que la ciutat de Sant Cugat sigui la ciutat olímpica.
1: Perfecte. Doncs esperem que així sigui. Carles, Eva, que vagin molt bé aquests Sant Olímpics. Molta sort en la competició i gaudiu-la molt. Ferran, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita. Què tenim per descobrir el nostre entorn amb el biòleg Sergi Corral? Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona.
1: Què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, mira, potser... ja saps que quan preparem els Guaita que tenim, a vegades són temes més generals, a vegades, per exemple, ens inspirem en coses de l'actualitat, no? Doncs ha estat el cas perquè saps que les últimes setmanes i mesos no fa altra cosa que ploure.
1: Exacte. Plou, inundacions, se'ns atura el país.
2: Evidentment, i si plou, evidentment, creixen els rius, les rieres, els còrrecs, els embassaments, augmenten d'aigua. Doncs justament per això ens ha inspirat a dedicar el Guaita d'avui als rius, i concretament a les avingudes, a les crescudes. Unes avingudes que normalment aquests cursos d'aigua acostumen a anar d'una forma dòcil o en el Mediterrani secs moltes vegades, però a vegades se surten de mare.
1: Per tant, avui parlarem de sortir de mare, no? De quan els rius es desborden.
2: Exacte, parlarem de quan es desborden els rius. Però primer de tot, també ens agrada posar en situació el personal, i anem a posar en situació de les parts d'un espai fluvial.
1: Som-hi.
2: Primer de tot, un espai fluvial, direm que és l'àmbit interior del riu i aquelles franges de terreny vinculades a la preservació dels ecosistemes aquàtics i riberencs, del règim de corrents i de les planes d'inundació per a episodis extraordinaris. O sigui, és a dir, tot el terreny aquell ampli que està relacionat o que transita a la vora del riu.
1: Per tant, és més enllà de per on passa l'aigua.
2: Exacte, més enllà d'on passa l'aigua, és fins on arriben aquells episodis d'inundació extraordinàries. El llit és el jaç o tros on es corren les aigües durant les revingudes corrents, és a dir, el curs del riu corrent, i és considerat com un bé de domini públic, evidentment. La riba és la zona límit entre la terra i la massa d'aigua. Just al límit, ja on arriba el riu.
1: Exacte.
2: I la llera és l'espai ocupat per la màxima crescuda ordinària de la ribera, del riu. I finalment, la zona inundable és la zona de l'espai fluvial determinada per l'avinguda. Aquí entrem en un concepte també important que ara el direm, d'un període de retorn de 500 anys, i pel qual es limiten els usos per preservar les planes d'inundacions d'episodis extraordinaris. Aquí això integra també la gestió.
1: Quina gestió es fa d'aquests terrenys?
2: Aquí ja t'estan dient que les zones on tenen un període de retorn de 500 anys, en principi no s'hi podria fer res.
1: Ara són molt famoses, les zones inundables.
2: Sí, i s'està revisant, i s'està canviant o no s'està canviant, o estan a l'espera de nous plans, ja ho veurem. Aquests termes tècnics, o més tècnics de gestió, en tenim diversos. Ara hem parlat, per exemple, quan parlàvem del llit, que dèiem que eren de domini públic. El domini públic hidràulic és el conjunt de les aigües continentals, superficials i subterrànies renovables, els llits fluvials o les lleres de corrents naturals, contínues o discontínues, llits de llacs i llacunes, o embassaments superficials de la llera pública i aqüífers subterranis. És a dir, resumint, totes les reserves d'aigua que hi hagin. Això és el domini públic hidràulic. I abans dèiem, hi havia un altre, per exemple, que és el que s'anomena la zona de servitud, que és la franja de protecció de 5 metres d'amplada als dos marges de la llera del riu, 5 i 5, els dos marges de la llera, que és aquell espai ocupat per la màxima crescuda ordinària. Això bàsicament té la finalitat de protecció del sistema fluvial i del domini públic. Normalment són aquells metres que a vegades hi veiem un camí,
1: les motes, no?
2: Les motes, que hi han fet un carril bici o un camí ciclable, etc. On s'hi desenvolupen, per exemple, els serveis de vigilància, conservació i salvament, amarratges d'embarcacions de manera ocasional o també en cas de necessitat. I hi ha una zona, que és la zona de policia de les lleres, que és una franja de protecció de 7 metres d'amplada als dos marges de la llera, mesurats horitzontalment, on totes les activitats que s'hi desenvolupen han d'estar intervingudes o supervisades per l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: Uh-huh.
2: És ella qui diu quina cosa es pot fer i quina cosa no es pot fer, quina cosa es pot ocupar, quina cosa no es pot ocupar. Tu vols posar un càmping allà al costat o vols anar prèviament de càmping, i ha de ser l'Agència Catalana de l'Aigua qui et digui aquí es pot o aquí no es pot.
1: Uh-huh. Al final és per seguretat.
2: Exacte, al final és per seguretat. Hi ha dos conceptes, o sigui, les coses que són per seguretat i les coses són per preservar l'ecosistema fluvial, que com hem dit altres vegades, tot el que és el bosc de ribera i l'ecosistema fluvial és un espai protegit per la Directiva Marc de l'Aigua de la Unió Europea i són espais d'alt valor en biodiversitat.
1: Uh-huh.
2: Per tant, protegits, en principi.
1: Per tant, no s'hi pot construir, ni s'hi pot fer segons quin tipus d'activitats, perquè podríem malmetre, no?, tota aquesta fauna i flora que viu allà.
2: Ni segon tipus d'alteració, per exemple, fer tallar arbres o tallar... Moltes vegades escoltem allò de netejar rius i de... etcètera.
1: O
2: les lleres, sí. O les lleres, ojo, perquè potser el tema no està aquí.
1: Uh-huh.
2: I un últim concepte és el que us he dit abans, que és el període de retorn. El període de retorn és un concepte estadístic, és un concepte climàtic estadístic, però que es fa servir molt en obra pública, per exemple. És l'interval de temps mitjà que es calcula que pot haver-hi entre un fenomen natural determinat i un altre de les mateixes característiques de magnitud semblant o superior. Per exemple, que caiguin 100 litres per metre quadrat en un dia a hores aquí a l'escala. Pot tenir un període de retorn, posem, de 80 anys o de 90 anys.
1: Uh-huh.
2: Hem dit abans que en això dels rius s'utilitza, per zona inundable, un període de retorn de 500 anys.
1: És molt, 500 anys. I ara s'està veient
2: és
1: que
2: molt.
1: Potser, no?
2: Que potser
1: és menys.
2: Que potser és menys. Perquè, clar, l'estadística és la ciència aquella que et pots fer a mesura per camuflar o per amagar coses, no? Que tingui un període de retorn de 500 anys... pot ser que tinguis un episodi cada dos anys i no en tornis a tenir un cada mil. És interpretable, això. És, no... I això dels períodes de retorn s'està discutint molt, i sobretot s'està discutint molt en un canvi climàtic, on ja sabem que la tendència o es tendeix a que els fenòmens extrems siguin cada cop més freqüents. Per tant, s'ha de fer un... o recalcular-ho, o tenir en compte a part, altres coses a part del període de retorn per... És que això és des de construir fins a fer ponts, o viaductes, o això
1: es fa servir tot. O sigui, l'alteració que hem fet de les zones i del planeta està produint que aquests retorns s'escurcin.
2: S'escurcin,
1: no?
2: Exacte. Mm-hmm. Vist això, anem a parlar pròpiament de les inundacions.
1: Som-hi.
2: Vale? Les inundacions són ocupacions per part de l'aigua de zones o regions que habitualment es troben seques com a conseqüència de l'aportació inusual i més o menys sobtada d'una quantitat d'aigua superior a la que pot drenar el llit del riu.
1: Mm-hmm.
2: Obvi, eh?
1: Exacte, sí. O sigui, el llit del riu ja no pot absorbir més aigua i l'aigua vessa. Si tu en un got ja hi afegeixes més aigua i ja està ple, vessarà.
2: Vessarà. Les inundacions es desenvolupen en terrenys on aquest fenomen és recurrent. Ojo amb aquesta paraula de recurrent. No val a dir que les inundacions baixen per ciència infusa o apareixen per art de màgia. No, són terrenys on recurrentment hi havien hagut aquests processos de sortida de mare del riu i d'inundació. Tot i aquesta recurrència, és evident que causen pèrdues, que es poden prevenir amb la previsió meteorològica i una bona planificació urbanística.
1: Uh-huh.
2: Això ja comença a ser una carta als Reis.
1: Exacte.
2: Una inundació es produeix per causes, es pot produir per causes naturals meteorològiques, geològiques o biològiques. Però també intervenen causes antròpiques com canalitzacions, urbanitzacions, ponts i deixalles.
1: Uh-huh.
2: Això també és important. Aquestes inundacions es poden produir in situ, allà mateix, per pluges allà mateix, al mateix lloc on plou molt, poble on plou molt, o bé per avingudes o ruptures. Mm-hmm. És a dir, per exemple, posem un cas, al Maresme, que passen les rieres, hi ha una tempesta que plou molt a Arenys amunt i a baix, a Arenys a la costa, no ha plogut res. Però la riera baixa de cop perquè a dalt ha plogut moltíssim. O en ruptures, en casos que desgraciadament hi ha hagut, ruptures d'embassaments.
1: Mm-hmm. Que s'ha trencat. Es trenca una presa... I llavors l'aigua baixa.
2: L'aigua baixa a baix, com en el cas de la presa de Tous.
1: Uh-huh.
2: Aquestes inundacions poden ser sobtades, el que coneixem o es coneixen tècnicament com a flash floods, O sigui, inundacions, el de la Riera, el que t'he parlat abans de la Riera, és una flash flood. O sigui, inundacions que cau molta quantitat de precipitació en poc espai de temps i fa baixar aquests cursos d'aigua de cops. Normalment són cursos d'aigua petits i estrets, com rieres, còrrecs, un riu gran o molt gran, és molt més difícil que tingui un procés d'aquests de vinguda ràpida, perquè normalment el flux d'aigua és molt més laminar i la vinguda és molt més progressiva, la crescuda és molt més progressiva. Aquestes inundacions sobtades, el que hem dit, després tenim inundacions per pluges moderades durant hores, és a dir, pluges que va plovent.
1: Allò, aquella pluja fina però que no para, no?
2: Exacte, no para, no para, no para, no para, com per exemple l'episodi que hem tingut aquest mes de gener, que ha anat plovent, plovent, plovent, plovent, veníem de mesos previs on també havia plogut molt, molt i molt i molt, el terreny està saturat d'aigua, ja no pot drenar més aigua, ja no pot absorbir més aigua i tota aquesta aigua corre. Però en aquest cas normalment acostumen a ser vingudes més progressives, més lentes, lo qual no vol dir que inundi igualment, perquè igualment arribarà a la inundació.
1: Inundarà, però potser la força de l'aigua no és tan forta, no? I els estralls no són tan grans.
2: Tan estralls, o es pot arribar a fer una millor previsió, i precisament com s'ha fet ara una millor previsió, o joc amb l'aigua, per exemple, que s'havien desembassat els embassaments una mica prèviament perquè la crescuda no els fes sobreeixir. I per tant, amb una certa previsió es pot fer una millor gestió i regulació.
1: Que, per exemple, això és el que no es va fer amb el Glòria, no?
2: Exacte.
1: No es va preveure i els pantans van vessar.
2: Ni amb el Glòria, ni amb el temporal d'abril que va haver-hi posterior a Sant Jordi, que molta gent el té en l'oblit, però gairebé va estar pitjor gestionat el de Sant Jordi que el Glòria. Perquè va ploure més, inclús, que el Glòria en alguns llocs, i també veníem d'embassaments ja a dalt de tot, perquè el Glòria els havia deixat a dalt de tot. I finalment un altre tipus d'episodis, també de pluges febles o moderades, durant molts dies. Que s'està 5, 6, 7 dies plovent allò, recurrent, i també tens un resultat més o menys com el que hem explicat ara. I si ens hi fixem, per exemple, en això que dèiem del període de retorn, que hem parlat abans, es podrien classificar entre avingudes...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres 8 de juliol a 9:45 de la nit amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molt de Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui no faré homilia, Déu sigui lloat. No faré homilia perquè llegiré un fragment, al principi de tot, del narrador de la Pregària de Guerra. I què és Pregària de Guerra? Pregària de Guerra és una obra de Mark Twain, escrita i publicada molt més tard de quan es va escriure, i que es va escriure precisament perquè ell, després de tota la propaganda massiva que s'havia fet als Estats Units per fer la guerra contra Espanya, la primera guerra dels Estats Units contra un país estranger va ser amb Espanya per conquistar Cuba, quedar-se Cuba, Puerto Rico i Filipines, va escriure aquesta pregària de guerra demostrant que no era tot tan bonic com es presentava. Això es farà a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural dins dels actes de la 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Us convidem a assistir-hi perquè veureu com aquest text de Mark Twain, que està interpretat per amics de pedra i sang, està fet a més fa més de 100 anys, però en canvi la vigència és colpidora. Aquesta és una proposta teatral que convida a qüestionar els relats que envolten els conflictes armats i a reivindicar la pau en un context internacional marcat per les noves guerres, que sempre són velles, i les tensions corresponents.

Hi hagué un temps d'una gran i exaltada excitació. El país s'havia alçat en armes. La guerra s'acabava d'entaular i en tots els pits cremava el foc sagrat del patriotisme. Batien els tambors, les xarangues sonaven i els infants brandien pistoles de joguina. Els coets i les rodes dels focs artificials xiulaven i espetarregaven. A cada mà, i a les teulades i als balcons, munió de banderes onejaven sota el sol del migdia. A des i ara desfilaven els joves voluntaris per les més amples avingudes. Vestien rumbosos i elegants llurs uniformes nous de trinca. I els pares i les mares i les germanes i els germans petits i les promeses, orgullosos, els aclamaven trèmols d'emoció, amb víctors entusiàstics. I cada nit, multituds aplegades en mítings àvidament rebien parlaments patriòtics que agitaven les fibres més profundes del cor de cadascú. La gent sovia interrompia, amb picaments de mans estrepitosos, mentre les llàgrimes lliscaven galt davall. A l'església, els prèveres enardien el bon poble, tot invocant el déu de les batalles i recaptant-ne fe i ajut per la nostra santa causa amb abundant i càlida eloqüència.

0: Jo he posat una música per donar una mica d'interès al que acabo de dir, que direm a continuació, i que és Mart, el portador de la guerra dels planetes de Gufeholz. Sí, senyor, el que acaba de dir i confirmar-m'ho, Joan Berlanga. Joan, benvingut al programa.
1: Bon dia.
0: T'acosta
1: bon dia, bon dia.
0: Sí, bueno, a partir d'aquí ja pots quedar-te així, d'acord, que vagis amunt i avall.
1: Val.
0: I també tenim aquí l'Àlvar Roda. Àlvar, bon dia.
2: Bon dia a totes i tots.
0: Perquè...
2: Content d'estar aquí amb tu.
0: Vosaltres dos sou dos dels que demà a la Sala Clavé de la Unió interpretareu aquesta obra.
2: Doncs sí, sembla que d'alguna manera doncs, això sembla que nosaltres tinguem el patrimoni d'aquesta pagària de guerra, però evidentment es pot interpretar de moltes maneres, vull dir, cada un podria interpretar de la seva manera. Però sí, fa molts anys que ho vam iniciar.
1: Fa molts anys que la fem, sí.
2: I partint, doncs, la Dolors
1: Andruà
2: demanant.
1: Amb el Josep Maria Balcells i la Martina.
2: I la Martina, també.
0: Bueno, el Josep Maria Balcells jo l'havia també convocat, però no pot, per coses que no porta...
2: I la Marta Oxant, també. La Marta Oxant, també.
1: També ho havia fet, no?
0: Bé, el Josep Maria Balcells no pot venir avui, però, en canvi, la Martina, si no m'equivoco, la tenim aquí. Martina, bon dia.
3: Hola, Eduard.
2: Hola, què tal, Martina?
3: Hola. Què tal?
0: Bueno, esteu aquí tres, bueno, tu estàs allà, però estàs com si estiguessis aquí.
3: Sí.
0: I hem començat explicant, doncs, més o menys de què es tracta i potser que ara ho anéssim ampliant. Perquè, Martina, tu és la tercera o quarta vegada que ho fas, també.
3: Sí, Pregària de Guerra és un espectacle que ja han fet diferents bolos, sí, sí.
0: I el Joan?
1: Sí, jo hi soc des del principi.
0: I a l'Àlvar també.
2: Sí, també, el que passa és que alguns bolos no he vingut jo. O sigui, per tant, anem a dir, doncs, m'han substituït. O sigui, es va fer, anem a dir, en el seu dia també aquí a la plaça Octavià, amb el motiu de no la guerra i, en fi, doncs, de moltes coses. I van participar altra gent. I, per tant, em sembla molt bé que, vull dir, que hi hagi altres actors que també, doncs, ho facin seu, això.
0: I, a més, heu fet papers diferents. Perquè, per exemple, tenim el narrador... Que seria el que comença, que en aquest cas demà ho farà Josep Maria Balcells. Després tenim els fidels, que van participant de tant en tant, van dient alguna cosa, però sobretot el predicador. I aquest el predicador, em sembla que seràs tu.
2: Em toca a mi fer-ho, sí.
0: Em toca a tu. Sí. No, ja, no, quedes
2: em veuen, bé. A la gent em veuen de capellà, a mi.
0: Sí. No, anava a dir que quedes bé de predicador.
2: Queda bé de predicador.
0: I després tenim, doncs, el missatger.
1: El missatger.
0: I el missatger qui és?
1: Aquest sóc jo.
0: Aquest sóc tu.
1: Aquest sóc jo.
0: És un missatger que, el missatge que dona, és una mica... Com
1: bueno,
0: ho diria?
1: Ell ve a aclarir el que la gent demana. Està molt bé, aquest text, és boníssim.
2: O reflexionar, en certa manera. No?
1: Jo penso que s'hauria de passar als instituts, això.
2: Sí.
1: Això la canalla hauria de poder-ho escoltar. Perquè aquest missatge l'únic que fa és dir-los, bé, a dir-los a la gent si són conscients del que han demanat. I els hi fa una exposició del que passarà, el que li passarà a l'enemic. I clar, és de pell de gallina.
0: I sobretot el que li passarà als soldats, en aquest cas, el soldat, que en aquest cas és la Martina. Martina, sí. Fas de soldat, no?
2: És allò
3: I tant,
2: que diuen...
3: sí, sí.
2: Perdona,
0: Martina. I quin és la teva actitud davant d'això que t'està passant?
3: Com deia el Joan, que crec que estava dient una cosa molt interessant sobre el text, que jo també penso que és una vigència terrible, perquè... posa sobre la taula tots els temes de la guerra d'una manera molt visible, no? I ho fa a través de la seva veu, d'aquest personatge que deia el Joan, que interpreta el Joan, i genera unes imatges molt bèsties, que són realment el que van darrere la guerra, no? El que realment passa quan es produeixen les guerres, que és que hi ha morts, víctimes, tortures, bueno, imatges molt reals, i jo una miqueta a través del personatge del soldat jo un moc més a través del moviment intento encarnar aquestes imatges que el Joan narra, no? I aquesta idea de narració del que passarà, i jo a través de... I originalment, quan vam estrenar l'obra, érem tres soldats, després vam fer la versió en un, i me'n recordo que quan érem tres generaven imatges molt potents, també a nivell plàstic. Ara hem fet una dramatúrgia de moviment on hi ha algunes imatges mentre ell les explica, no? I amb la música, la veu i la imatge, crec que genera un món interessant.
2: És que, de fet, el tema, per exemple, en el text diu una cosa de la victòria, o sigui, com que la gent busca la victòria, però la victòria origina tota una sèrie de contradiccions moltes vegades. Aquesta victòria està feta sobre molts morts, molt de sofriment. I, per tant, doncs, això és el que diu el predicador, en certa manera, no?
1: Clar, això és el que
2: diu. Clar, teòricament, els que abranden, anem a dir, anar a la guerra i, evidentment, anar a la victòria, vol dir que la victòria també origina unes certes problemàtiques que, evidentment, doncs, això, doncs, la consciència de cada un... Doncs,
0: també, també cal dir que tenim un text, en aquest cas, a partir de Mark Twain, però de Joan Oliver, que té una força en tots els sentits, vull dir, una força tan literària,
1: poètica,
0: poètica, sí, sí. Però a vegada també, doncs, amb unes paraules que són contundents.
1: Sí, sí, és d'un encarnatge terrible.
2: Bueno, ha fet una dramatúrgia, en certa manera. El Joan Oliver va fer una dramatúrgia. La traducció és de la Mercè Cucurni. La Mercè Cucurni, que havia estat secretària de la Universitat de la Pau fa molts anys, i després li vam demanar que, d'alguna manera, el Frederic li va demanar a mi que fes la dramaturgia i el poema, posar-ho en solfa de poema, i la veritat ho va posar en poema, el Joan Oliver.
0: Tu, Martina, deies abans que a l'estrena havíeu estat tres soldats.
3: Sí. Havíem estat el Toni Gómez, la Marta Uixan i jo mateixa.
0: Sí.
3: I després ho vam reduir a la versió d'un soldat que encarna les imatges. Tot a nivell funciona igual, però sí que quan ho vam estrenar, que va ser crec que ho va ser el Fòrum de les Cultures, no, Joan?
1: Ai,
3: sí.
1: No me'n recordo, carinyo.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb això soc terrible.
2: El Fòrum de les Cultures.
3: Sí, sí que me'n recordo.
2: Sí, sí.
3: I bueno, que el que dèiem, no?, que el text és d'una potència molt forta a nivell d'imatges, també d'una consciència molt... Bueno, això que deia l'Àlvar, no? Que darrere la victòria hi ha tota la realitat.
1: Hi ha
3: ens venen la victòria, no?
1: Sí, hi ha un exemple molt, molt, molt senzill, que el missatger aquest els diu: si tu demanes pluja pels teus camps, pensa que potser sí. Estàs perjudicant els del camp del costat, que en tenen prou, ja. Aquesta idea, sí. Aquesta idea tan senzilla ja et dona una mesura del que representa pregar a Déu o demanar a Déu algo que sigui un bé per tu, i ja saps que evidentment és un mal per l'altre, no?
2: Que podria esdevenir un mal per l'altre, d'alguna manera, no?
0: De tota manera, el resultat de la guerra, sempre hi ha aquest tipus de necessitat per part dels que la inicien, de donar raons suficients com perquè la gent hi vagi entusiasmada.
1: Clar.
0: Que la gent hi vagi pensant-se que va fer un bé,
1: clar.
0: No que va fer un mal.
1: Clar, clar, clar.
3: Clar, i aquesta doble cara, no?, que és molt interessant, com es ven la guerra, com la imatge de la guerra, i després, el que deia el Joan ara, tota acció té unes conseqüències i tota acció que tu fas a favor teu és en contra de l'altre. Llavors, hi ha com aquesta manipulació d'imatge sobre la guerra i després com la crua realitat que la porta el missatger.
2: És curiós,
3: bueno, que la veritat és la consciència, no?
2: Sí, perquè és curiós perquè el tema de la paraula, la victòria, per exemple, la traslladem al futbol, en aquests moments, la victòria és un èxit, anem a dir, per les persones, però llavors hi ha gent que perd i que llavors té un drama i un sofriment
1: sí.
2: Diferent. Vull dir, per sí. Tant, la victòria aquesta comporta bé. El que passa és que amb les violències i amb la guerra, evidentment, el tema és molt més cru, no?
1: I és curiós perquè, a més, el llenguatge en el futbol
2: sí.
1: També és bèl·lic. L'atacante...
3: Sí.
1: Vull dir, el llenguatge també és de confrontació, no?
0: Hi ha un altre tema a afegir, això que estàveu dient, mentre estàveu parlant a Martina i a vosaltres dos, i és que darrere de tot sempre, sempre, sempre hi ha el negoci.
1: Evidentment. Evidentment.
0: Sí, sí. Mira, els diners. I amb el futbol, exactament igual.
3: Sí. Sí.
1: L'altre dia vaig estar sopant amb l'Albert Elfa, suposo que sabeu, no? I ell em deia, diu, el Trump què fa? Anuncia una guerra. Les bosses baixen. Les bosses baixen. Què fa? Compra. I al cap de dues setmanes diu, sabeu què? No faré la guerra.
0: O dos dies.
1: No faré la guerra. Què fan les bosses?
0: Puja.
1: I ell ven.
2: Ha comprat a baix preu.
1: Sí, jo li vaig preguntar, dic, però, ostres, dic, no hi ha ningú que li pugui parar els peus, ni tan sols de l'exèrcit, els capos de l'exèrcit, generals i tal i qual, no li poden dir, escolti, això que està fent no va bé. Diu, no, perquè ells també inverteixen.
2: Tot està involucrat.
0: Tu t'imagines, o sigui, cada vegada que...
2: És pervers el tema.
0: Cada vegada que el Trump diu segons què... les juntes de tot qualsevol fàbrica d'armament, sí. Les juntes d'administració de defensa, salten d'alegria.
1: Sí, sí.
0: És que el problema és que... Clar, és brutal, és mantenir la sí. indústria a un nivell, inclús aquells productes que no s'utilitzaran mai sí. i que es podriran en un magatzem.
1: Sí, les guerres abans tenien... No, una guerra mai té una finalitat, ni té una raó de ser, ni té una explicació. És injusta sempre, no? Però abans es feien per territoris, per altres
2: per
1: raons.
2: Poder,
1: per altres
2: també.
1: Raons. Mm. Avui en dia és un negoci absolut. No hi ha una altra explicació. És un negoci.
2: Bueno, que el sistema és molt pervers, perquè evidentment estem dintre d'un sistema capitalista que no el canviarem mai. Perquè evidentment doncs, la condició humana és molt difícil de canviar.
3: Bueno, esperem que sí.
2: No, el problema és aquest, és que esperem que sí, però com que no canviem mai, hem de fer les lleis corresponents
3: per
2: intentar buscar, per això fem teatre, per això existeix, Albert Olbrecht i existeix molta gent, anem a dir, que d'alguna manera doncs, pretén, anem a dir...
0: Albert Olbrecht, amb els 50 anys del llibre, és la primera obra que
2: s'ha
0: fet.
2: Sí, l'òpera de Tres Rals. Sí.
0: O sigui, que imagina, Albert Olbrecht, l'any que ho va escriure.
2: Imagina't.
0: I que en aquest moment sigui d'actualitat absoluta.
2: Sí. No, que verdament, per això et dic que hem de ser conscients d'això, que verdament no canviarem el sistema. Llavors hem de buscar solucions per intentar doncs, ajustar-lo a les formes més ètiques i més humanes, no? I llavors per això estan els polítics, per això estan les lleis i hem d'intentar anar a dir, doncs, votar la gent que d'alguna manera està en aquesta segona.
1: De tota manera,
2: però tot i així...
1: Jo m'apunto a l'utopia de canviar
2: sí,
1: el sistema.
2: Sí, sí, és l'utopia,
1: eh?
2: Sí, no. Sí, sí, d'acord, però m'entens el que vull dir.
1: Sí, i tant que t'entenc.
2: Les frustracions són molt constants.
0: I la Martina
2: constant,
0: suposo
2: no?
0: que també s'apunta, sobretot perquè és molt jove.
1: I això és bo, que la gent jove s'apunti a això.
2: No, jo també m'apunto, i tots els que ens hem apuntat durant molts anys... La nostra quota de generositat sobre aquest tema la tenim ja ben resolta, em sembla.
0: Bueno, han passat uns minuts i tenim la Martina al telèfon. Jo sé que està aparat un assaig i per quan dic que moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, però si us sembla passem a un altre tema que sense deixar del tot el tema perquè entrarem en un tema de teatre.
1: Clar.
0: I per tant ens mantindrem dintre de la Carbet. I així la Martina podrà participar i podrà tornar altra vegada a la seva feina que estava fent. I per dir-ho i per parlar-ne tenim aquí a dos convidats més, que és la Marta Gené. Bon dia, Marta.
4: Bon dia a tothom.
0: I en Xavier Tol, bon dia, Xavier.
5: Bon dia a tothom.
0: Per què
2: la vaig viure, la vaig viure.
5: Exacte.
2: Tenim els saltells i la vaig viure aquí.
0: En fi, ells i vosaltres, jo volia també comentar que representeu una cosa importantíssima per la ciutat. I és que Joan, Àlvaro, Xavi, vau... participar en la primera lectura a la fresca.
5: És cert.
1: Sí.
0: Que era només que... Ara ho miraré aquí amb un paper apuntadet. 30 de juny de l'any 2006.
1: Toma, ja.
5: Fa 4 dies d'això.
0: I vau fer una primera lectura, que era una lectura estricta, amb la seva tauleta, la seva cadira, la seva llumeta, el seu faristol, els seus papers... normal, eren tres contes d'en Víctor Alexandre. No recordeu?
1: No.
2: No.
5: Francament,
3: no. Era, no.
0: Tres contes amb final inesperat.
1: Sí, ara que ho dius, sí.
0: Aquest era el títol.
1: Ara que ho dius, sí. Però sí, si m'ho haguessis preguntat, hagués perdut un millor.
5: Exacte.
0: Però la Martina, per una banda, i la Marta estan aquí també... perquè elles van participar en l'última lectura a la fresca que es va fer l'any passat.
2: I amb moltes lectures, també.
0: Sí, pel mig, això també en parlarem. Que va ser el dijous 17 de juliol del 2025, que era el Florido Pensil Nenes.
1: Ah, sí.
0: Que feia la Carme González, la Martina Vilassau, el Marc de Gené, el Mari Carmen Muñoz i la Gisela Figueres.
1: Sí.
0: Martina, perquè puguis plegar i ensenyar la feina, tu què diries, que representen les lectures de la fresca amb aquestes 21 anys que s'han fet i que aquest any malauradament no es faran?
3: Bueno, primer de tot dic que estic molt contenta de connectar per telèfon i que no passa res, que estic a la pausa. Però, mira, per mi, els 21 anys de lectures, per mi són un patrimoni de la meva ciutat i també personal. Patrimoni vull dir que han format part durant 21 anys de la cultura Sant Cugat a l'estiu, que han obert una manera de fer teatre obert a tothom, amb un repertori d'autors molt variat, molt divers, i a les nits d'estiu, no sé, penso que és una proposta molt genuïna. Com deia, ara no sé qui ho va dir una vegada, però em va sonar bastant quan ho va dir, doncs hi ha ciutats que tenen la Patum, hi ha ciutats que tenen, bueno, la seva arrel, i jo crec que Sant Cugat, les lectures de la fresca són patrimoni de Sant Cugat, i ha sigut gràcies a que durant 21 anys aquesta sèrie, aquest equip de gent que ho va començar, que éreu poquets, ho va començar a fer i va creure en la idea. La Dolors en el seu moment ho va tirar endavant, però amb un equip de gent que sense ells no ho hagués pogut tirar endavant, que no sé si dir que estaven una mica embogits per tirar-ho endavant, o si eren una mica bojos, o que eren també una gent molt, com dir-ho...
0: Jo puc dir-te que han sigut 96 persones embogides.
3: Clar, però
1: és que ens dediquem una mica... Sí.
0: 96, 90, jo hi he comptat, els he comptat tots, els tinc apuntats tots, i, a veure, 96 sobre ara quasi 100.000 habitants, tampoc diries, home, però el fet de que amb el pas dels anys, des d'aquesta primera que deia fins a l'última, s'hagin omplert espais amb 500 persones...
3: Increïble.
1: Sí.
0: Doncs vol dir alguna cosa.
1: Sí.
0: Ja sé que hi ha algú, que a mi m'ho han dit, algun comentari, m'han dit, bueno, esclar, és que això és gratuït. I aleshores jo sempre penso el mateix. I he estat a molts tractes, a molts concerts, que són gratuïts, i són 20. No són 500. I aquesta diferència penso que deu tenir algun significat.
5: Evidentment.
1: Sí.
4: Home, jo afegiré... Perdó. Hola, Martina.
3: Hola, Marta.
4: Jo afegiré una cosa, si em deixeu.
1: I tant.
4: Després del genuí que ha dit la Martina i el gratuït que ha dit l'Eduard, jo diria generós, perquè per mi és un acte de generositat, no? El fet de que s'apropi, diguéssim, doncs aquestes obres que s'han portat a terme, s'apropi a la ciutadania, que tothom en pugui gaudir, per mi és un acte de generositat. I que la gent que ho fem, doncs, aportem, diguéssim, el nostre granet de sorra, no?
5: Evidentment, evidentment.
1: Sí, perquè, a més, moltes vegades amb actes d'aquest tipus així, hi ve gent que normalment no va a teatre.
5: No va al teatre.
1: No van al teatre, no van a Barcelona a veure una obra de teatre o al Teatre Auditori i tal. I de cop i volta venen a veure això i mira, si més no, gaudeixen d'una forma de fer teatre. Clar, sabem que són lectures, però bueno, cada vegada aquestes lectures, el que deies tu, Eduard, la primera era amb taulet i faristol, i l'última, evidentment...
5: Sí, aquest és el gran canvi.
1: Ja no hi ha ni faristol.
0: Sí, jo l'anècdota que explico sempre, que com que tinc
2: una lectura dramatitzada,
0: que em puc repetir moltes vegades, és aquell que a la plaça Magí Bertralot, recordo una obra, que era 7 dones i un home sol, que més el Víctor Alexandre, doncs, quan va acabar, que tothom estava aplaudint, que aquell dia es van posar cadires de més perquè hi havia molta gent i tal, i em va dir, escolta'm, perquè no era d'aquí. Diu, per què porten un paper a les mans? Perquè que havia arribat, havia tombat ja la situació, sí, fins a arribar a que efectivament es portava el paper, no? Però hi havia frases dites sense mires.
1: No, si és que a vegades ens obliguem a llegir. Perquè ja ens ho sabem de memòria,
5: ja ens ho sabem de memòria.
1: Fent lectura, ho llegim.
0: Exacte.
3: Saps que ha sigut molt bonic veure això, no? Com la lectura va començar d'una manera i va anar evolucionant, i ja quasi que els que hem participat algun any ja sabem el que estem fent en paper, però que quasi no és en paper, i tenim com la fórmula de les lectures, no? És
5: a dir, exacte, i el to que li dones a les frases és diferent. Sí. Ja no llegeixes, quasi ho interpretes, ja estàs en el personatge constantment.
2: Sí. El que passa és que el títol, sí, són lectures de la fresca.
5: Sí,
2: dona nom, evidentment, que ha d'anar amb un paper, encara que no te'l llegeixis algunes vegades, però sí que és unes lectures de... Perquè, evidentment, també ho fan gent que tampoc poden ser professionals. Hi ha gent que és professional, hi ha gent més amateur, hi ha gent que ho fa per amistat o el que sigui, i, per tant, clar, no pots fer aprendre a tothom els papers, no? Perquè, evidentment, doncs això és més...
5: Sí, però hi ha fragments que te'ls aprens de memòria.
2: Jo diria que és molt més complicat.
5: Exacte.
2: Perquè llavors, sobretot els moviments, els gestos, llavors...
5: El paper et molesta.
2: Molesta, i el ritme de l'obra algunes vegades es perd, perquè en funció, diríem, de la lectura aquesta. Però, bueno, però jo penso que ha sigut un... Aviam, jo parlaria del... És un èxit.
5: Totalment.
2: Però l'èxit...
3: Totalment.
2: Però l'èxit també té les seves contrapartides. O sigui, l'èxit, va dir, com a tal, està molt bé, però l'èxit també té les contrapartides. Podem morir d'èxit, diríem, no? Allò que dius. Podem morir d'èxit, perquè, evidentment, no és... Les coses que t'obliga a fer una sèrie de coses que, evidentment, moltes vegades, doncs, els que ho hem muntat, els que d'alguna manera han muntat el tema, què passa? Que s'ha de buscar relleu generacional a totes aquestes coses. Clar, tenim tant èxit que, és clar, que vull dir que la Dolors ha sigut una persona molt significativa amb això.
5: Totalment.
2: I, per tant, ha sigut la persona que... I, per tant, substituir la Dolors és complicadíssim. És complicadíssim. No hi haurà una persona que substitueixi la Dolors, perquè la Dolors s'encarregava de tot. Jo algunes vegades li deia, escolta'm, Dolors, per què no fas pagar una quota inversa? I diu, no, perquè per mi la filosofia és que sigui gratuït. Doncs què passa? Quan és gratuït, es patrimonialitza la cultura en mans de la política. Perquè depens exclusivament, econòmicament, de la política.
5: És claríssim.
2: I llavors jo penso que d'alguna manera haurem de donar-li la volta tard o d'hora, que d'alguna manera la gent, els 500 persones, que potser poden posar 5 euros, però no, escolta'm, això d'alguna manera té una repercussió econòmica que no tot ho ha de pagar l'Ajuntament, sí, sinó que d'alguna manera doncs pot...
4: No depèn únicament,
2: que...
4: no?
2: Però jo també entenc la Dolors, que evidentment que la filosofia d'ella era que no es pagués entrada. Però aquesta concepció, diríem, tan buenisme i, per tant, a mi, doncs, tan generosa, doncs repercuteix, anem a dir, amb l'èxit que tu tens i d'alguna manera doncs, que la política tingui per la mà doncs, la cultura en aquests moments. La cultura l'ha de fer la societat civil. I la política l'ha d'ajudar. Algunes vegades gestionar-la, algunes vegades gestionar inclús malament. Per tant, hem de dir, la cultura i la identitat de Sant Cugat i dels pobles l'han d'estar en mans de la societat civil, de Pedra i Sang, de les entitats del poble, de la gent que té iniciatives. Hosti, tot això és molt important. O sigui, aquí hi ha un problema d'estructura, d'esquema, que evidentment la Dolors té l'edat que té, la meva, que és jove, i per tant, em va dir, doncs, bueno, és una persona per mi entranyable, és una persona que d'alguna manera té tant èxit ell personalment que, evidentment, anar a substituir la Dolors serà complicat. Hem de buscar alguna fórmula, perquè no existirem. Jo, per exemple, en aquests moments estic fent un pas enrere i cap al costat de la Universitat de la Pau. Ja no estic en l'equip directiu, ja no estic en el tema. Hi ha tota una sèrie de gent jove que està agafant la renda. Per tant, hem de ser conscients que tots aquests relleus s'hauran de produir si volem mantenir l'èxit que la Dolors en el seu dia ha aconseguit. Per tant, ens hem de plantejar tots plegats, no?
0: Podríem dir, sobretot les persones que van començar al principi, que quan va començar 2006, 2007, 2008, es podia mirar en perspectiva i pensar-se que es va s'ha arribat a on s'ha arribat?
5: Quan ho fèiem no t'ho imaginaves que podia arribar on hem arribat. Per això ha sigut un èxit brutal. Per això sap greu de que de cop i volta es perdi. I això no es pot perdre mai.
2: Jo penso que no es perdrà.
5: Jo també penso que
2: ha sigut un impàs en el qual la Dolors en aquests moments no estava en condicions.
5: La Dolors també agafava molts, no solament la direcció, sinó que tenia altres
2: sí,
5: coses.
2: Sí, clar.
5: I llavors, sense voler, doncs, delega.
2: Va, però és complicat.
5: És molt complicat.
1: A més, Eduard, normalment la gent que ens dediquem a la faràndula i aquestes coses així, no fem tampoc les coses pensant en un futur
5: i en
1: figurar en el Guinness ni aquestes coses. Anem fent.
2: Perquè t'agrada.
1: Perquè és la teva manera de viure i la teva manera de fer. I el que passa després ja està. El d'Amics de Pedrissant, per exemple, Pedrissant va començar quan ens van fer l'encàrrec de fer l'obra. Però nosaltres portàvem 12 edicions fent poesia. I cada any diferent. I de cop i volta ens encarreguen aquella obra. Qui ens hagués dit que aquella obra duraria el que ha durat i el que segueix durant, no? No ens ho podíem imaginar. No treballem per això. No treballem amb aquesta mentalitat ni aquesta finalitat. Però, bueno, està molt bé, no?
5: Però benvingut aquest èxit.
1: I tant.
3: No, però si la proposta connecta amb el públic, que jo crec que és algo que tant en Pedrissant com amb les lectures de la Fesc ha passat, que no podem oblidar que la gent que ens ve a veure s'estima les lectures de la Fesca i se sent part, quan una proposta cultural arriba a aquest nivell d'arrelament també amb el públic i que les persones que ens venen a veure formen part d'aquest projecte, jo crec que hi ha algú humà que ha transcendit, no és només cultura, sinó que s'ha fet des d'un lloc que ha connectat amb la gent.
2: Cohesió de ciutat, que es diu.
3: Exacte. I això és l'èxit també. Perquè quan tu aconsegueixes oferir alguna cosa cultural que et fa pensar que, com deia la Marta, és generós perquè obre amb molt públic que no està acostumat al teatre i que de cop s'enganxa amb allò, estàs obrint humanament moltes connexions. I això també és salut. I jo crec que Lectures de la Fesca ho ha fet, ha ofert això durant 21 anys, i no només ho ha fet amb les persones que ens han vingut a veure, sinó que ens ho ha fet també en els propis actors que ens han enganxat. I també ha sigut una escola d'aprenentatge, una escola d'aprendre, no? I de fer equip. I jo penso que l'èxit, sobretot, ve de com ha connectat amb la gent.
0: Jo penso ara, dient això que estaves dient, Martina, i estic mirant-ho, aquests 21 anys de Lectures a la Fresca. El primer, aquest que deia abans, de tres contes amb mi final inesperat de Víctor Alexandre, però la següent va ser només El somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare.
1: Només.
3: Sí.
0: El primer, o sigui, el primer any.
2: El primer, la segona
0: lectura. I la tercera lectura va ser L'Antaviana de Pere Calders. O sigui, i si anem mirant, si anem continuant, doncs tindrem que hi ha Molière, tindrem que hi ha Santiago Rusiñol, tindrem que ja tenim el Mercè Rodoreda, tindrem també, doncs, una versió catalana del Peter Schiffer, també tindrem el Baltasar Porcel, després, per dir alguna cosa, un fantàstic any amb Josep Maria de Sagarra, que tota la vida no me l'acordaré, o tindrem, doncs, els noms més coneguts i bons i interessants de tot el món teatral, altra vegada Shakespeare, altra vegada, un any que va ser monogràfic Shakespeare, monogràfic Guimarà.
1: Sí.
0: O sigui, si fem aquest tipus de lectura, doncs veurem que, a part del que heu dit, doncs hi ha també aquest transportat, ho deies, Marta, no? O sigui, ja no sé, estem portant a la plaça les coses que es feien a la plaça.
4: A l'Àgora.
5: Exacte.
2: A l'Àgora.
0: A l'Àgora.
5: A l'Àgora.
0: Per tant, vol dir que ja estem... No, com sempre, i parlant de la guerra, ho dèiem abans, de nou, hi ha poques coses. Que passa que es poden fer millor o pitjor.
2: Però la Dolors feia una cosa que era molt interessant, que era que en un moment determinat doncs, feia cicles d'algun tema, diríem, no?
1: Sí.
2: Per exemple, aquest any, La Dolors em va dir, jo el que voldria és que la pregària de guerra també estigués vinculat amb altres textos de Gil, i la tercera lectura que sigués la pregària de guerra, perquè dura 20 minuts, i que hi haguessin altres textos, doncs, des de Bertolt Brecht o Pirandello o gent d'aquests que parlessin d'això, de la guerra i de la... Per tant, això està bé, vull dir, que tot el bloc, diríem, inclús les altres lectures... Que hi hagi un fil conductor amb el tema de les lectures, diríem, no? Que això crea, anem a dir, consciència i crea, anem a dir, doncs civisme...
1: Això la Dolors ho ha fet de meravella, perquè ha portat quantitat d'autors i ha fet uns cicles que és difícil. Bueno, jo penso que ha fet una molt bona feina.
2: Bueno, hi farà, jo penso que continuarà fent, sí.
1: Ha fet, perquè aquest any no.
2: Hem de creure que tard o d'hora aquest èxit l'haurem de tirar endavant i que segueixi endavant i per seguir, anem a dir, 10 anys més, evidentment.
5: Evidentment.
0: Bueno, Martina, que ja veig que és una miqueta, no sé...
3: Sí, jo en 3 minutets he d'entrar.
0: 3 minutets has d'entrar. Doncs escolta'm, digues ara el que vulguis dir i ens despedim de tu...
3: Com
0: vulguis.
3: Bueno, m'agrada molt la taula que hi ha avui aquí. La Marta, el Xavi, l'Alba, el Joan i tu, Eduard, no? Sou aquests?
1: Sí.
3: Bueno, ho dic perquè han sigut... Bueno, sou companys meus de moltes lectures i també ara de pregària de guerra. Us estimo molt. I res, m'ha agradat parlar de les lectures perquè per mi també personalment

0: alfabètic del cognom. Ana Cristina Aguilera, Encarna Adelantado, Míriam Alemany, Berta Dell, Núria Ayala, Josep Barceló, Araceli Brinca, Joan Berlanga, Ignasi Basó, Núria Baldi, Josep Maria Balcells, Josep Bisbal, Teresa Belsa, Tània Banús, Jordi Van Campen, Pere Codó, Lara Carbonell, Marc Carbonell, Cesc Lamunt, Ricard Carbonell, Eulàlia Cortijos, Roger Casadellà, Roger Casamitjana, Artur Costa, Marc Domingo, Montserrat Delgado, Gisela Figueres, Joan Fàbregas, Luis Fernández Llestes, Salvador Fenollar, Carme González, Eulàlia García, Sonia Guimarà, Toni Gómez, Josep Pantón García, Marta Gené, aquí present, Carme Valdorre, Joan Carles López, Ricard Mariner, Carles Martínez, Júlia Mariner, Guillem Mariner, Virginia Martínez, Eleazar Masdeu, Carla Mercader, Gemma Molera, Cristina Martínez, Montse Noales, Martí Olaia, Pere Pastor, Carme Pidevall, Adolf Priante, Jaume Pla, Jordi Picorelli, Josep Maria Parceval, Marcel Palazón, Mònica Portillo, Pere Païssa, Josep Pla, Quim Pla, Xavier Quintero, Francesc Roura, Ignasi Roda, Marco Rodríguez, Alba Roda, Toni Ramon, Glòria Ronyoni, Domènec Romera, Sílvia Rull, Albert Ruiz, Max Radford, Nil Roda, Josep Sala, Maria Salaric, Claire Santiago, Montse Soto, Clara Soleil, Llorença Raïma, Xavier Serrat, Rosa Sicar, Cristina Sirvent, Ramon Sauló, Montse Serra, Xavier Tor, Andreu Terrés, Núria Tubau, Mona Teruel, Maria Ten, Marta Uxant, Martina Vigrasau, Albert Valero, Marta Vicente, Silvia Vilarrassa, Joan Vallvé i Germà Zapata.
1: T'has deixat un. Albert Gené.
0: Ah? No, jo no he actuat mai.
1: No? No has actuat, però tu has fet de presentador, sí, has, tant, això, tant, has fet moltes coses, tu. Home,
2: no fotis. Per cert, ara que ho diem, no estaria de més fer-te posar-te a la banda de la crítica.
3: Jo ja li havia dit diverses vegades, per què no participes sí. tu en les lectures? Sí.
1: No, perquè... Bueno, hi participa d'una manera diferent, però hi participa
3: com actor, jo deia.
0: No, però, actor, però aleshores, com vols que jo faci una crítica de mi mateix?
2: Bueno, i tant.
0: No, home, no.
2: Hi ha directors de cinema que es dirigeixen
1: i de teatre també.
2: Actuen i es dirigeixen.
4: I tant.
0: Sí. I Déu-n'hi-do a vegades el resultat. Déu-n'hi-do el resultat. Això s'ha de dir tot, perquè es veuen coses que millor que no. Millor no haver-les vist. Bé,
1: no, però està doncs, molt bé tot. Jo penso... la gent, eh? Hi ha gent que evidentment doncs, m'ha fet recordar que ja no hi són.
4: Exacte.
1: Sí. I francament, la Gemma Morera, per exemple.
4: El Fàbregas.
1: El Pere Païssa. Però, bueno, són gent que...
4: El Priante.
1: Sí, el Priante.
0: Que, clar, estem parlant d'això de 21 anys.
1: De 21 anys. Passen moltes Llames? Coses, evidentment.
2: El Joan Llames,
0: no.
1: No hi havia participat.
0: No havia arribat.
2: O sigui, ens va deixar abans, no?
1: Sí, em sembla que ens va deixar abans.
0: Que segur que, evidentment...
2: Home, per favor.
0: Segur que hagués participat.
4: I tant.
0: Què passa que... Però tu veus... Jo penso això, quan jo mirava el llistat i pensava no només en la participació en les lectures, en aquest cas concret, sinó en moltíssimes coses de la ciutat. En moltíssims clubs, en moltíssimes entitats, en moltíssimes... que hi ha una quantitat de
1: gent... Un bagatge.
0: Sí,
1: un bagatge...
0: Tu, abans, Albert, quan tu comentaves aquest fet de dir, doncs, això és gratuït i tal, tal. A veure, quan a l'Ajuntament fa una aportació, són els diners de la gent, eh?
4: Evidentment.
1: Sí, sí,
4: evidentment.
0: No ho perdem de vista.
1: No, això d'acord.
0: No, vull dir que... Que diu, l'Ajuntament participa si fa una subvenció X, el que sigui. O, en aquest cas, com tu apuntaves molt bé, la política, tal, tal, tal, molt bé. Però, en definitiva, el que estan fent és repartir, d'alguna manera, els diners que la pròpia...
3: Ciutadania.
2: Gent la ciutat genera, clar.
4: Exacte.
0: Clar. Aleshores, que sigui un o sigui un altre, que sigui d'una forma, que sigui més, que sigui menys, doncs també té a veure doncs, amb els pressupostos del moment i té a veure amb les possibilitats que a vegades sorgeixen un tipus de problemes que exigeixen una

0: adaptació cap allà, i llavors li costa, sí, aquest però... equilibri, aquest equilibri és difícil,
1: sí,
0: eh?
1: Però jo diria que o sigui, la mentalitat de la gent, la mentalitat de la subvenció, de que tot ens ho han de pagar, això és el que dic jo. Que d'alguna manera jo crec que la gent que veu teatre també ha d'entendre que d'alguna manera això hi ha una gent professional,
2: hi ha un cost.
1: I per tant, jo no dic fer pagar una entrada. És a dir, escolta, fes una taquilla inversa i que la gent posi el que vulgui, és evident, no? Però no, que moltes vegades aquesta cultura de la subvenció ens l'hem de treure una mica de sobre. No tot ens ho pot subvencionar l'Ajuntament, perquè no pot arribar a tot, perquè té altres prioritats, evidentment. El que sí que tenim que fer és que la prioritat de la cultura, en lloc de ser un 3%, que sigui un 5%.
2: Exacte.
1: Evidentment, això hem de lluitar perquè això sigui així. Però no podem deixar-ho en mans només de la política, el que pugui fer coses, vull dir, la responsabilitat de la ciutadania i de cada un de nosaltres és fer coses, intentar doncs, fer entitats, estar en una entitat, és a treballar conjuntament amb altra gent, i que en un moment determinat doncs, evidentment, doncs, també puguem aportar alguna cosa com a espectadors amb aquella voluntat de tota aquella gent que és un tema molt més exclusiu, que la gent doncs ho fa, perquè la gent diu no, és que això ho feu perquè us ve de gust fer-ho, no? Dona la sensació de que...
0: Ah, bueno, aquest és un altre.
1: Arriba un moment que dius, no, això té un cost i, evidentment, doncs, l'Ajuntament hi participa important, amb diners importants, però no la totalitat del que val, fer-ho bé. Perquè la Dolors el que volia és fer-ho bé. I fer-ho bé té un preu, moltes vegades. Fer-ho de qualsevol manera, tothom més s'atreveix a fer, però fer-ho bé i d'alguna manera doncs, dirigir-ho, fer els assajos, no sé què, tot aquest rigor és un treball important.
2: I tant.
1: I per tant hem de dir, doncs, això té un cost. Bueno, moltes vegades nosaltres ho hem fet gratuïtament, moltes vegades, però hi havia un moment que determinat que llavors la Dolors intentava doncs, pagar alguna cosa, encara que sigui un mínim, de desplaçaments o el que sigui de la gent, perquè, clar, també li perds el temps i et costa
3: sí,
1: uns diners
3: sí, de la
1: butxaca.
3: Sí, són hores de la teva vida, sí. Tot, per tant, i, que, tot doncs, i que ho facis perquè vols.
1: Aquesta concepció de que el públic tingui aquesta percepció, jo penso que és bo. Que és bo. El que no pugui pagar, no pagui. El que pagui, pugui pagar.
2: Ja està,
1: no hi ha cap problema. El que passa és, clar, això és un problema ja més filosòfic, no?, i llavors doncs, la Dolors era molt, molt conscient d'aquest tema i deia, no, jo vull que sigui gratuït, em va dir aquestes paraules, i em sembla molt bé i li respecto, però evidentment té les seves conseqüències. Però bueno,
0: esperem, suposem que estem en un
2: impàs,
0: i diem, a veure, però si hi ha una meditació i un pensament sobre això, i sobretot hi ha un tipus de un grup de persones que s'hi posen, que continuen posant-se.
2: Continuen
0: posant-se. I penso tant. Que això el que no pot ser és que desaparegui.
2: Evidentment que no.
4: No, clar, confio en que no desapareixi.
1: Però falta gent que ho tiri endavant, clar, gent que es posi al davant d'això. I gent que, hi ha poca gent que estigui al davant ara. I els que tenim una edat, evidentment, ja han fet prou. Jo penso que ha de ser...
2: Som joves,
1: gent
2: encara.
1: Gent que d'alguna manera... Doncs,
2: 86.
1: No, la Martina. La Martina, per exemple, és una de les persones que podria fer-ho, perquè, evidentment, doncs, té categoria per fer-ho.
2: I tant.
1: Sap moltes coses. I llavors, esclar, se l'ha d'ajudar també, evidentment, no deixar-la sola, evidentment. Però, bueno...
0: Dintre d'aquesta llista que jo he dit, doncs hi ha moltíssima gent, penso, moltíssima gent capaç,
1: capaç
0: de poder funcionar en aquest sentit.
4: Clar.
0: També és veritat, hem de dir, aprofitant la benentesa, Albert Roda, que hi havia l'Ignasi Roda, bueno, que durant molts anys, els últims anys sobretot,
1: doncs
0: ha estat fent una de les lectures, era càrrec seva.
4: Sí,
2: i tant.
0: I l'Ignasi també va aportar a les lectures un tipus determinat d'obra on sempre hi havia música.
2: Clar. Musical.
1: Són musicals. Home, el Nevares, per exemple.
2: El Nevares
1: va ser una cosa impressionant. Vull dir, jo el que encara no sé, perquè el Nevares no es pot fer en l'auditori i fer algú que ho promogui i pagar-ho. Escolta'm, ho va fer el grec.
4: Es va fer el grec.
1: Una lectura del grec,
4: I lectura no, va ser interpretació i cantada.
1: Sí, lectura,
4: amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
3: Sí, però fa dos anys sí que es va fer la lectura, en la que jo, per exemple, tu també vam participar.
4: Ah, sí?
1: En el grec,
3: Joan.
1: Sí, no, la veritat és que hi havia música, hi havia actuació i els contes són genial. El conte del Pere Caldés, aquí descansa Nevares, és preciós. Vull dir, està al cementiri, que llavors se'n van a viure al cementiri.
4: Sí.
1: No, la veritat és que és una obra
4: que... Hi ha un lloc a la Índia, em sembla, o no sé on, que la gent viu al cementiri. La gent viu, s'han instal·lat al cementiri.
0: Sí. És que hi ha una cosa, Joan, que no falla, i és que quan et diuen allò, tens molta imaginació, jo sempre penso, no. Només he copiat el que passa
4: a
0: la vida i al món de forma normal.
4: Sí.
0: Només li he canviat els noms, li he canviat el lloc. Però...
4: Sí. Diuen que tot està inventat. Sí.
0: No, i tot, i tant. No pots superar, la realitat no la pots superar mai.
4: No.
0: Mai. Per molt que ho intentis.
1: Sí.
0: Bé... Albert, Joan, Xavi, Marta, hem acabat.
4: Molt bé.
1: Ah, sí?
0: Hem acabat.
2: Ja passat,
0: perquè haig de dir l'agenda, l'agenda curta d'aquest cap de setmana, perquè és curta. Sembla que a partir de certa data...
1: La festa major.
0: S'ha de tancar tot, i no s'ha de tancar res. Però...
1: La ciutat viva.
0: Exactament. Sort que sempre queda algú que, doncs mira, fa alguna coseta. Sí, perquè que si no, escolta'm, sempre...
1: Seria molt avorrit.
2: Que no s'aturi, endavant sempre.
0: Que és així. Gràcies per haver vingut.
1: Després de l'Àngelus, aquest Àngelus, ha estat molt bé. Doncs hem començat amb l'Àngelus.
0: Sí.
2: Exacte.
0: I jo sempre acabo a homilia, i en aquest cas encara més... demanant a Déu que faci més que nosaltres.
2: Exacte.
4: Sí, sobretot, que faci alguna
2: cosa. Sí, exacte.
0: Gràcies, fins la propera.
3: Gràcies.
2: Adéu.

Això que estàvem escoltant és la Sara Aldana, que precisament l'he posat perquè demà divendres, a les 20 hores al Pati de l'Ateneu, farà un concert, aquesta cantautora colombiana, Sara Aldana, en fusió de ritmes afrollatins i jazz, acompanyada de Néstor Castellanos teclat, Jorge Alexandre Guerrero trompeta, Paola Rojas trombó, Jonathan Reyes congas i David Felipe bateria. I el dissabte hi ha el primer concert de les nits de música al claustre amb el quartet Gerard, un dels quartets catalans més reconeguts i en projecció molt bona del seu alt nivell de qualitatiu a tota Europa. I està format aquest quartet per Lluís Castan, violí, Judit Bardolet, violí, Miquel Jordà, viola i Jesús Miralles, violongel. Interpretaran un programa fantàstic, us recomano molt. És el quartet número 15 en la menor opus 132 de Ludwig van Beethoven i el quartet en fa major opus 35 de Maurice Ravel. Sobretot aquest és fenomenal. I com que és fenomenal, us el deixo una miqueta. Très long. Maurice Ravel. Adeu, fins la setmana que ve, que serà l'últim programa de Molta Comèdia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres 8 de juliol a 9:45 de la nit amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per seguir-nos un dia més aquí a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM en aquest programa on és un absolut luxe recuperar aquestes antigues gravacions de ràdio i comentar-les, com sempre, amb el company d'aventures radiofòniques i del que faci falta, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
4: Hola, Esteve. Què tal? Encantat. Sí, sí, d'aventures radiofòniques i el que faci falta. Com bé dius, un luxe poder gaudir de tots aquests talls d'emissores, de programes que ja no estan en antena, però que aquí ens encanta posar-los i gaudir d'ells. I una autèntica aventura, i tant, i tant.
3: Que, de fet, encara tenim molt per davant, perquè, com sempre diem, no veiem la fi, perquè encara anem recopilant més coses que ens han passat alguns oients, més gravacions que teníem nosaltres encara en algun racó, i, per tant, crec que estarem encara força mesos amb vosaltres, afortunadament, i si és gràcies a vosaltres, doncs això encara es podrà allargar molt més. Per tant, nosaltres encantats que sigui així.
4: Doncs que així sigui, i tant. Segur que tenim hemeroteca per temps, perquè això és una font inesgotable, perquè el temps va passant i tot es va generant. Per tant, jo crec que podem estar aquí uns quants anys. Tant de bo.
3: Fantàstic, fantàstic. Molt bé, doncs avui hem tingut temps de fer una cosa que crec que és interessant, que és que sapigueu, abans de començar el programa, què és el que teniu per davant, almenys una petita idea dels talls que us posarem en el programa d'avui. Escoltem, doncs, el menú de la Maroteca de la Ràdio d'avui.
2: La Maroteca de la Ràdio.
5: Estic repassant quilòmetres i quilòmetres de cintes magnetofòniques.
6: Una Coca-Cola i una Coca-Cola.
7: Aerosol.
6: aquest dissabte al Tarda Tardà.
7: Salutacions de qui t'acompanyarà fins al punt horari de les 10 del vespre, Joan Vilalta, la locució, i els controls de so i també la locució, la veu que sentireu a continuació, Esteve Llop.
8: Jo creo que alguna cosa ha cambiado en la música también, ¿no? O erais o sois una gente adelantada a vuestra época.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Doncs aquests són alguns dels sons que podrem escoltar en el programa d'avui. Començarem, però, parlant de formats de gravació, que de fet ja en alguns programes enrere en van començar a parlar, i introduirem aquesta qüestió amb una de les reflexions que ens feia Albert Malla en el seu Una vida de ràdio.
5: Estic repassant quilòmetres i quilòmetres de cintes magnetofòniques, professionals i algunes domèstiques. Després s'editen, s'equalitzen perquè us arribin el millor possible, amb la màxima qualitat. Són talls d'àudio que he aconseguit després de 2008, que va ser l'últim any en el que vam posar a punt aquesta història, que va començar a gravar-se la Setmana Santa del 83. Algunes de les cintes es van perdre en el seu moment per un esborrat accidental, no meu, eh? I el d'accidental ho dic entre cometes. També hi ha cintes que hem recuperat pocs instants abans de que hi anessin al container de les escombraries perquè molestaven. També d'una emissora on jo era cap d'arxiu sonor, em va dir el director que allò no servia per res i que el metre quadrat a la Diagonal de Barcelona anava molt car per disposar de tant espai per guardar cintes i discos de vinil. I va venir un camión i li vam demanar, per favor, a aquell senyor que ho llencés tot.
3: O sigui que t'ho imagina't, una emissora professional, no cal dir el nom, jo sé quina és, eh? Perquè he escoltat tots els capítols d'Una vida de ràdio i ho explica. Però de cop i volta et diuen, no, no, això ocupa molt espai i s'ha d'enviar a la bassa. Déu-n'hi-do, eh? Documents històrics a la bassa en qüestió de minuts.
4: Sí, això és una tragèdia. Això és realment és una tragèdia, perquè és un material impagable. Clar, hi ha gent que diu, escolta, no cal acumular-ho tot sempre, no? Perquè si no, és que al final, si ho vas acumulant tot, no hi cabria, bueno, tot. Clar, es tracta de, bueno, d'un material que forma part de la història de la ràdio i que, afortunadament, clar, avui en dia tenim mitjans perquè tot això ocupi menys espai, clar, però entenc que en aquella època doncs, clar, els hi feia nosa, però vaja, és que si no fos per això, per exemple, un programa com el nostre, com la Maroteca de la Ràdio, no tindria sentit, però és que ni el nostre programa ni molts programes que com el de la Vermella, per exemple, no, que s'ha dedicat a recordar coses a la ràdio. I igual que doncs, tots ens agrada guardar fotografies, doncs la ràdio ha de guardar el que es fa. Sí, sí, jo totalment en contra de la destrucció de material radiofònic.
3: Bé, això és una cosa que avui dia ja seria molt més complicada perquè el núvol permet que es quedin documents guardats, afortunadament, i no cal que els tinguis físicament i no ocupen cap mena d'espai, almenys on estàs tu. Recordem que sí, els servidors també són un problema o seran un problema, jo crec, a futur, perquè ocupen un espai físic també important al lloc on estan, perquè es concentra una sèrie de discos durs grans, diguem-ne, on s'emmagatzema la informació i, a més, requereixen de molta energia i de refrigeració perquè estiguin sempre en marxa, 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Per tant, també és una qüestió que algun dia en podríem parlar.
4: Correcte, sí, sí. A més, un risc, que si qualsevol cosa que passi allà, aleshores es perd tot, i tot i molt, o sigui, perquè allà hi ha molta cosa.
3: Sí, sí, quantes vegades ens ha passat a la feina, per exemple, que el servidor de correu ha caigut, ha patat i has perdut coses. Això crec que ens ha passat a tots, no? Bé, parlant de formats, vam començar a parlar del minidisc, del CD, evidentment del vinil, de molts formats, però em vaig apuntar alguns noms d'alguns formats que es van quedar en el tinter. Per exemple, pel que fa a vídeo, recordem que nosaltres, diguem els de l'època analògica, recordem com a format estandarditzat el VHS, però n'hi ha d'altres. Va aparèixer també el Betamax, que aquest és un format analògic també que va aparèixer, jo crec que un pèl abans del VHS, un format de Sony.
4: L'any 75 va ser introduït per Sony.
3: Uh-huh. Un format que jo no el vaig tenir a casa, però sí que el vaig poder veure en cases d'amics meus, i estava molt bé, no sé si tu el tens més o menys present, perquè era un caset de vídeo sí, una mica més petit.
4: Més petit, sí, sí, sí, correcte.
3: I la veritat és que la qualitat d'imatge era molt interessant, però, en canvi, el so, si no recordo malament, era mono.
4: Jo diria que era mono, i de qualitat d'imatge estem parlant de 250 línies de resolució horitzontal.
3: Imagina't, això que, compares clar, amb el que hi ha ara.
4: Amb el que hi ha ara dius, carai, això es veia fatal, però és que en aquella època es veia bé, pel que estàvem acostumats, està clar.
3: I per què parlem de cintes de vídeo en un programa de ràdio que, per tant, és d'àudio? Doncs perquè les cintes de vídeo, com ja hem comentat aquí en el programa, s'utilitzaven molt sovint en emissores com les que nosaltres vam estar col·laborant per enregistrar so, perquè el so estèreo, en aquest cas, del VHS era molt bo. Jo encara tinc cintes en programes enregistrats que els sents, i evidentment no és so digital, però l'ample de banda que té i la qualitat que té, si la cinta no està rebregada, que és una cosa que de tant em passava també, és excel·lent. I això s'utilitzava, per exemple, com a format habitual a la música de continuïtat nocturna. Com que eren cintes que es podien posar en LP, que duraven fins a 8 hores, doncs clar, et cobria tota la nit i tu podies tenir enregistrada una sessió de música de continuïtat. Me'n recordo, per exemple, Mata de Pere Ràdio, que jo molts cops tancava l'emissora, que posava aquesta cinta i n'hi havia, doncs no ho sé, 7 o 8, i s'anaven reciclant de tant en tant, no? I s'anava canviant la música. O sigui que era el que hi havia en aquells moments just abans que entrés a l'ordinador. I després també hi ha la cinta Betacam, que aquesta és una cinta com la Betamax, però que en aquest cas ja portava codi de temps i que, per tant, doncs, permetia poder editar aquestes cintes amb un magnetoscopi professional. Jo sí que he tocat aquestes cintes quan jo vaig estar estudiant mitjans audiovisuals i era una meravella.
4: Sí, el Betacam es va introduir al 82, també per Sony, i de fet jo és el primer record que ja tinc de càmeres professionals, de TV3, per exemple, d'aquella època, que ja les veies que gravàvem càmeres de Betacam. La seva resolució podia tenir una resolució de 720x576, o sigui, ja era una resolució molt superior a el que estàvem acostumats.
3: Sí, sí, en càmeres que també eren voluminoses, però ja no tant com les de VHS en el cas domèstic, i en el cas professional també, era una mica més compacte ja. Correcte. I si seguim en formats de vídeo, doncs també recordem amb carinyo el Laserdisc, que el Laserdisc venia a ser com un vinil, però que enregistrava imatges i també so. I recordo, per exemple, que es va començar a popularitzar aquest format amb Von Karajan, amb el director de la Filarmònica de Berlín, que es va obsessionar, junt amb la seva discogràfica, amb aquest format, i va començar a enregistrar totes les sinfonies de Beethoven, per exemple, en vídeo, en aquest format. Ara el veus i sobta molt perquè, clar, era com un vinil, és a dir, molt gran, i a més tenia dues cares també, perquè no tenien la manera, diguem, de comprimir la senyal amb un suport més petit, no? Es va quedar aquí, això va ser una anècdota, perquè tampoc va anar més enllà aquest format, no va durar gaires anys, perquè ja poc després va aparèixer el CD-ROM, per exemple, amb els vídeos AVI, i després ja va venir el DVD i el Blu-ray, que això ja són formats comprimits, tipus CD, fan exactament el mateix tamany que un CD, i a dins doncs, tenim ja imatges doncs, fins a alta definició, com un Blu-ray, per exemple, que vaja, es veu fantàstic.
4: Sí, sí, i de fet ja un pas més després del Blu-ray. Eh? Ara està existint ja un Blu-ray d'alta definició que encara dona més resolució.
3: Eh? Quantes línies?
4: Doncs mira, la resolució del Blu-ray Ultra HD, que és l'última resolució que diem que s'està oferint, són 3.840x2.160 píxels, el que es coneix com 4K.
3: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Això sí que són imatges amb qualitat i no aquelles 200 línies i poc que estaves comentant de les cintes de vídeo. I, per cert, també recordem el Super Audio CD, un format que jo he pogut escoltar perquè, com ja he comentat aquí en el programa, vaig estar en una botiga Sony que era impulsor d'aquest format i el vaig poder escoltar, i has de ser bastant malhomen per detectar-ho. Vindria a ser com un DVD que, amb la capacitat que té d'enregistrar informació, que és molta més que un CD, el que feia era no comprimir tant la senyal d'àudio i, per tant, podia reproduir la música amb una qualitat excepcional. Però, clar, és el tema de sempre. També necessites un equip de so que sigui capaç de reproduir altes i baixes freqüències. Per tant, no és tan senzill això, no? Però, vaja, va ser una cosa curiosa mentre va durar, que, de fet, jo crec que encara se'n segueixen produint.
4: Encara dura, eh? Et puc dir que a casa del meu pare hi ha algun Super Audio CD, eh? Uh-huh. O sigui, pots trobar material gravat en aquest format, eh? Normalment crec que el seu el va portar als Estats Units, directament. Però sí, sí, existeix, eh?
3: Molt bé, seguim amb un format una mica exòtic. Si te'n recordes, en l'anterior programa que parlàvem de formats, parlàvem de CD-ROMs que tenien enregistrat a dins MP3, val?
4: Correcte.
3: Doncs jo vaig fer un experiment, devia ser a principis dels 90, amb un amic, que tu també coneixes, que ens intercanviàvem disquets de 3,5 amb MP3 enregistrats a dins. Disquets de floppy disk de 3,5 polzades, que hi cabia 1,44 megas, és a dir, res.
4: Res, ni una fotografia de les...
3: Avui dia res, avui dia res. Doncs clar, per posar un so que tingués una durada mínima l'havies de comprimir a tope, allò amb un so super robotitzat, però ja et permetia enviar amb un sobre per correu, fèiem això, o sigui, una mescla totalment digital i analògica, aquest disquet enregistrat doncs, amb un missatge que crec recordar que durava uns 4 minuts. I estic pensant que jo aquests disquets els tinc guardats, per tant, algun dia encara potser podríem localitzar alguna d'aquestes gravacions. Bé, això va ser una cosa que se'm va acudir un dia amb el Sergi, o va ser ell, no sé qui m'ho va dir, no ho sé, però ho vam començar a fer i em va fer molta gràcia, ara fa uns dies al Facebook, que l'Albert Malla em comentava que emissores de ràdio també feien això, és a dir, utilitzar el format disquet per enregistrar-hi falques. I això ens ho va confirmar en Quico Sala, persona que va estar treballant ja fa molts anys a Ràdio Terrassa, que feien això en aquesta emissora. Ràdio Terrassa va començar a llançar falques des d'un ordinador amb un disquet. És a dir, que una cosa que jo no sabia que s'hagués arribat
4: increïble
3: a fer.
4: Increïble. Sí, sí, no, però a més tenia que estar molt preparat, no? Perquè el temps de càrrega del fitxer, suposo... perquè, clar, en el moment que tu clicaves el fitxer no és ara com un play immediat que surt, no? Devia tenir un petit retard, delay de lectura, no? De carregar en la RAM de l'ordinador aquest fitxer i preparat per donar-li el play.
3: Bé, jo suposo que hi havia alguns trucs, perquè, si recordes, quan li donaves el play, començava a carregar, efectivament, s'encenia el light aquell verd, no? Típic. Clar, començava llegia a llegir, però en aquell moment estava en marxa. Per tant, si uns segons abans de llançar la falca en preescolta ho preparaves, després ja ho devies tenir punt. Jo crec que devia anar
4: correcte,
3: una mica per aquí.
4: Correcte, era sincronitzat.
3: Exacte.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Ja que parlàvem de l'Albert Malla, us llegeixo un missatge que ens va penjar al Facebook, en aquest cas el Facebook que es diu rockandclassics.estevellop, el perfil que ja fa anys que anem utilitzant per al meu programa Rock and Classics, on ens deia, respecte a la preparació d'aquest programa de la Maroteca de la Ràdio: esteu com una cabra, sou uns autèntics malalts de ràdio com jo. Això és una feinada enorme i sé del que parlo. Ara teniu ordinadors. Jo ho vaig fer de caseta a caseta en les primeres 50 hores de temps final. Us desitjo sort, audiència i reconeixement. Tot sigui per reivindicar l'ofici. Ah, i dels formats utilitzats, veig que no heu utilitzat cintes d'edat. Donaven molta qualitat, però van durar pocs anys com els disquets. Visca la ràdio. Això ho comentava arrel de quan vam presentar aquest programa abans d'emetre el primer, on vam fer un spoiler i vam posar alguns talls i vam dir quantes hores havíem destinat o havíem escoltat de gravacions i havíem editat no sé quants talls, no? Doncs venia arrel d'aquesta història. I també en aquest fil a Facebook li comentava jo mateix a l'Albert que no vam parlar del DAT perquè és un format que jo no he tocat, però que també el podem comentar, evidentment. Era una cinta digital, una cinta que tenia una qualitat molt bona, tan bona que inclús superava el CD, perquè el CD s'enregistra a 44.000 senyers i el DAT arriba a 48.000. Per tant, és un suport que es va utilitzar molt, sobretot per gravacions d'estudi, diguem, entre cometa, amateurs i no tan amateurs, perquè ara estic pensant, per exemple, que Pink Floyd va enregistrar alguns dels seus discos de ja més cap aquí en aquest format, a l'estudi de David Gilmour. Per tant, un format molt, molt interessant, però que aquest sí va passar a la història.
4: Sí, el DAT va passar ràpid. De fet, era una mica com el precursor, jo crec, just abans del minidisc, no? Però tal com bé dius, tenia una qualitat igual que el CD o fins i tot superior. I les platines de DAT, també de Sony, perquè clar, aquí Sony està a tot arreu, crec, en els formats aquests de so, doncs era una autèntica meravella. Et permetia buscar un punt concret de la cinta, molt precís, amb una rodeta d'escroll, vull dir, era fantàstic. I són formats d'aquests que, vaja, que han anat passant, igual que va passar el minidisc, de fet, potser un dels nostres, diguem, formats preferits, no? Perquè crec que és el que més hem gaudit, no? I avui en dia, doncs res, doncs ara ja tot ordinador.
3: Molt bé, doncs ja que parlem d'ordinador, anem ara sí a punxar talls des del nostre ordinador i anem a fer una mica de pausa per la publicitat. Què et sembla?
4: Perfecte.
3: Doncs som-hi.

0: Una falca de Coca-Cola de l'any 1981. Una falca, més a més, cantada, que de vegades diem que ens costen de trobar ara, però si ho pensem, la Coca-Cola gairebé sempre ha utilitzat alguna cançó en els seus anuncis, pràcticament sempre.
1: Sí, sí, sí, jo crec que tenen un plus afegit, no?, aquestes falques cantades, i crec que era la tònica general d'aquella època, no? Ho recordo amb Coca-Cola i amb altres tipus de begudes, fins i tot d'alcohòliques, que les seves falques publicitàries eren cantades, no? Per exemple, com la mítica de Martini.
0: I tant, una gran cançó també. Molt bé, doncs seguim amb més falques. Ara ens anem a l'Associació Espanyola del Càncer, 1982.
2: Coneixes els 7 senyals de prevenció del càncer?
3: Senyal número 2. Si una nafra no se't tanca, has d'anar al metge.
2: El càncer es pot guarir, i per això l'hem de vèncer.
3: Informar-te és el teu dret i el teu deure.
2: Campanya d'educació per a la salut. Segona fase. Associació Espanyola contra el Càncer. Junta Provincial de Barcelona.
0: Això és el que podríem dir una falca a pèl o a capella, directament aquí, només el missatge ben concret, posat en veu i sense cap mena d'efecte ni cap mena de música.
1: Correcte, sí, sí, tal qual.
0: I seguim amb un altre estil de falca una mica més modern, això, una falca que vas recuperar tu de les teves cintes. Vaig mirar per l'edició del disc que es promociona, que és de l'any 1988.
4: Max Mixeando de nuevo, el Max Mix 6, el más sofisticé de todos. Max Mix 6, montado por Tony Peretti y Josep María Castell, incluyendo éxitos de Tom Hooker, Kylie Minogue, Mel & Kim y David Lyne.

0: compraría marinero. Max Mix 6.
1: Jo descobreixo l'estèreo amb un Max Mix.
2: Sí, sí, això ho has comentat aquí al programa, sí, sí. Em fa gràcia perquè és veritat que eren unes cintes bastant revolucionàries en aquest sentit, no?
1: Totalment, amb un Walkman i els auriculars, i tinc el record, perfecte, em va semblar una autèntica meravella.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Bé, doncs seguim escoltant documents interessants. Ara viatgem als anys 90. No tinc exactament la data, però jo calculo pel que se sent en aquesta gravació, que és més o menys del 1998. És una gravació amb cinta que ens va proporcionar l'Ivan Medina i apareix el mític Badó Lladó. Anem a escoltar, doncs, aquest Flash Matí des de Flash FM.

Seguim fent repàs de les cançons que podràs trobar en el disco Alegria en el seu segon volum. Soul Providers amb Rise, amb la col·laboració de Vini i Martini. 2:15 de 10 del matí. Et seguim recordant que si envies el teu fax al 9-3-4-8-8-0-7-7-5 podràs aconseguir aquest majestuós regal que donem durant tota aquesta setmana. Cada dia dues persones els hi donarem el seu passi perquè puguin pujar amb un veler. Els portarà tot un cap de setmana a vorejar la costa del Mediterrani. Amb totes les despeses pagades i amb sopar i dinar a port. Això és el que regala el Flash Matí gràcies al Disco Alegria. Envia el teu fax ara mateix. I si no, participa a través de la pàgina web de Flash FM. www.flashfm.net. Qui pogués pujar amb un veler ara i perdre's per les aigües cristal·lines del Mediterrani? Tu pots, eh? Enviant un fax al 9-3-4-8-8-0-7-7-5. Torno a dir-ho, que em sembla que m'he quedat aquí mig pillat. 9-3-4-8-8-0-7-7-5. O participant a través de la pàgina web de Flash FM o a través, directament, de l'adreça electrònica del programa. Envia un e-mail a flashmatí@grupflash.net. 2:15 de 10 del matí. Molt bé, us hem de recordar abans de posar el tret de sortida en el sorteig que seguim parlant de les 6 empreses que s'han unit a ANAEFA, l'Associació de Festes d'Empreses i Events. Un telèfon al 934-23-69-69. Si estàs pensant en fer una festa, truca a EFA. Ells t'ho muntaran tot. Un comiat de solter, soltera, un congrés, una festa d'empresa, un aniversari, un enllaç, el que vulguis. A EFA.

100%. Recorda, 934-23-69-69. I només per ser oient del Flash Matí de Flash FM, un 10% de descompte. I regals per tots. AEFA, l'Associació de Festes d'Empreses i Events. 934-23-69-69. Ens agrada anar a AEFA, eh? Entrem a alguna festa, eh? A AEFA, eh? Sí o no?

0: Qui és? La mare de Morena, eh? Saludem la teva mare des d'aquí, eh? Escolta, la mare.
1: Sí.
0: A mi hi ha una salutació, la mare.
2: Ai, sí, hola, mama.
0: Veus que maco? 4 minuts seran 3 quarts de 10 del matí. Vols ser disjockey? Vols aprendre a produir música electrònica? Vols ser tècnic de so? Microfusa, l'escola de so. Et formarà per treballar en tot això que t'agrada. Fes-te DJ professional. Vés a Microfusa.

0: i música amb ordinador, gravar amb els millors músics, sonoritzar concerts, sonoritzar pel·lícules, tot a Microfusa. Truca ara mateix al 934-35-36-88. Microfusa t'obrirà les portes del teu futur. Tot això a ritme de... Disco Alegria! Amb una altra de les cançons més causeres d'aquesta quadruple recopilació. Wicked Funker, Jungle... Buggy, buggy, buggy, buggy, buggy, buggy.
1: Concurs

0: en línia? Sí? Som-hi. Està aquí, ja? No. Jaume.
1: Què tal?
0: Però quina poca feina que tens tu avui, eh?
1: Sí, que en tinc.
0: Però quina poca feina que tens tu avui aquí enviant faxos a la ràdio, tio. Jaume.
1: Què dius?
0: No tindràs pas un telèfon que soni millor que aquest.
1: És que aquest és un mòbil.
0: És una llàstima, Jaume. Saps per què és una llàstima?
1: Què?
0: Perquè no ens podrem entendre i no et podré regalar un cap de setmana amb un veler, amb totes les despeses pagades, amb parada als millors ports de Catalunya, amb uns menjars, tio, amb unes coses, amb una festa que hi haurà aquell vaixell. Ja que m'entens, Jaume. Llàstima. Ai, senyor, com et dius, Jaume, què més?
1: Jaume Duran.
0: I què més?
1: De l'Imall.
0: I veig aquí que ets de Alió.
1: Sí.
0: Molt bé. De Tarragona.
1: Sí.
0: Molt bé, escolta'm, què hi fas tu a Tarragona?
1: Sóc d'aquí, de Valls.
0: Però treballes aquí?
1: Sí.
0: Sí? I diu, m'altera, en el fax. Diu, molt bon dia des de les terres del camp de Tarragona. Tot recuperant les forces després del cap de setmana. A long, long, long time ago. M'altera, apa, seguiu així. Molt bé, Jaume, saps què et toca, no?
1: Sí, joder, ja.
0: I què, bé o no?
1: Molt, tio.
0: Ets amant de la Marto?
1: A la mar i de la terra, tot.
0: Portes un xanquete dins teu?
1: El que faci falta.
0: Ets un llop de mar?
1: Uà, estic molt nerviós.
0: Estàs molt nerviós. Jaume, relaxa't, tio. No sé, dóna't un cop a la paret, home. Amb el cap. Escolta'm,
1: sí.
0: Has anat mai a Montbalé o no?
1: No, la veritat és que no.
0: Anar a Montbalé, o sigui, t'ha d'agradar molt la mar, eh? Sí, t'ha d'agradar molt. Però no t'ha d'agradar tant si et porten, m'entens?
1: Ja.
0: És a dir, que si tu formes part de tot el ritual d'Iseu Veles i tot aquest rotllo, t'ha d'agradar, o sigui, no és una cosa... Ara, que tu te sentis a dintre el baler, amb 10 persones més, que intentarem que tot siguin noies, eh? Perquè estiguis content. I vaja, que t'ho passin tot, nen, això és fantàstic.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Tu hi has anat mai a Montbalé, Jordi?
5: Doncs no, no he anat mai. I no sé, suposo que m'agradaria, sí, però no sé si m'acabaria marejant, eh?
4: Bé, depèn de com estigui la mar. Jo sí que hi he anat algunes vegades i vaig enganxar dies que estava relativament bé. Era molt, molt bonic i veus, diguem, la platja des d'una altra perspectiva, no?
5: Clar, clar. Jo ets a confessar que m'he marejat amb un patí, eh? D'aquests que vas pedalant, però per tant...
4: Ui.
5: No sé què tal aniria.
4: Bé, doncs estàvem escoltant aquest flash matí amb Badó Lladó. Comentar al respecte aquestes trucades en directe de bon matí... de gent que està escoltant la ràdio i que sí. Té l'humor, diguem-ne, aquelles hores d'agafar el telèfon i trucar, no? Jo no sé avui dia, perquè tampoc estic escoltant ara aquests programes de bon matí, si hi ha aquesta mena d'interacció amb l'audiència, però jo crec, com hem comentat altres vegades aquí, que anteriorment sí que era potser una cosa més fàcil d'agafar el telèfon o més habitual, no? I trucar amb una ràdio i començar a xerrar, no?
5: Ho recordo jo també d'èpoques passades, eh? De fins i tot d'estar en el cotxe anant a la feina a primeres hores del matí i ja sentir programes que porten una marxa amb trucades de gent increïble. Sí, sí, correcte. Jo no sé avui en dia si això encara dura, perquè, com bé dius, ja no tinc oportunitat d'escoltar-ho, però sí que ho tinc present d'èpoques anteriors.
4: Per cert, hi ha una altra cosa a comentar, crec que interessant d'aquesta gravació, i és que hem escoltat que el Badó deia que es podien enviar fax a la seva emissora, a Flash FM. Què és el fax pels més joves que potser no heu escoltat mai aquesta paraula? Doncs era un aparell que permetia enviar documents a distància mitjançant la xarxa telefònica. No per internet, no, sinó directament pel fil telefònic. Era com una espècie de fotocopiadora, per dir-ho d'alguna manera, que et permetia doncs, fer un escaneig d'un document en paper i el receptor tenia un altre aparell semblant, un altre fax, i podia imprimir aquest paper. Aleshores era molt interessant perquè la majoria d'empreses tenien aquest aparell i, clar, doncs permetia enviar documents d'una forma molt ràpida. És cert que ja existien els ordinadors i el correu electrònic, però no tothom disposava d'un escàner que, a més, anés ràpid, i el fax era força ràpid, de manera que era una cosa molt pràctica per enviar un, dos, tres, cinc papers en un moment. Fins i tot si no tenies un ordinador o màquina d'escriure per poder fer aquell document, sempre el podies escriure a mà, a bolígraf. Però, evidentment, aquest aparell doncs, va passar a la història en el moment que es va popularitzar l'ordinador personal i tothom va començar a tenir connexió a internet a casa seva. No? Però vaja, interessant aquest punt, no? Que precisament aquesta trucada de l'oient que hem escoltat venia arrel d'un fax que ell mateix havia enviat a l'emissora per participar en el concurs. Així doncs, molt, molt interessant redescobrir aquesta peça que ara ja és de museu i que no s'utilitza en absolut.
2: La Maroteca de la Ràdio.
4: Molt bé, seguim endavant. Ara anem a escoltar una mica de música. Comencem amb una promoció del Tard de Tardà de 1997.
6: Aerosuits. Aquest dissabte, al Tard de Tardà. Directe i des d'Hamburg, Alemanya, tot i més sobre el primer concert de l'actual gira d'Aerosmith, la que els durà al Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 de maig. Aerosmith, tot i més sobre el primer concert de la seva actual gira en directe aquest dissabte i des del Tard de Tardà. Tot i més com cada dissabte a partir de les 4 al programa de Jordi Tardà. Tard de Tardà, aquest dissabte amb Aerosmith des d'Hamburg, Alemanya. Paraula d'Stone.
4: Doncs el que dèiem, per aconseguir un minut d'entrevista, qualsevol mitjà necessari s'utilitza, com agafar un avió, anar a Hamburg i parlar amb els Aerosmith. Això és el que feia el malauradament desaparegut Jordi Tardà.
5: Sí, jo crec que només estava a l'abast d'ell i de pocs més, de fer coses així. Jo crec. I aquesta era la màgia del programa del Tardà. El que tu dius, avui en dia, home, no sé, els pressupostos de les emissores, però dius, mira, agafa't l'avió més allà, entrevista, avui et deia, no, connecta't per Skype i fes l'entrevista. Això és diferent.
4: Sí, jo crec que avui dia això ha canviat bastant. Bé, seguim parlant de música, i ara anem a música de l'àmbit madrileny i espanyol amb Fangoria, una formació liderada per Alaska, que avui dia encara està, i que ho sigui per molts anys, ben activa, que era convidada a Justo Molinero a Radio Teletaxi per a parlar de la seva producció discogràfica de llavors. Viatgem el 28 de febrer de l'any 2019 per escoltar aquesta entrevista a Radio Teletaxi.
7: Después de 30 años, yo creo que alguna cosa ha cambiado en la música también, ¿no? O erais o sois una gente adelantada a vuestra época.
8: Pero lo que ha cambiado no es tanto la música que se hace, porque se hace de todo hoy en día. Incluso esos sonidos que la gente hoy en día cree que son nuevos, el trap, el reggaetón, la música latina, el electrolatino, ya estaban presentes a finales del siglo pasado. No es nada nuevo. A lo mejor es nueva la expansión que han tenido, pero ya existían. Pero lo que sí ha cambiado, y es raro que yo lo diga aquí porque aquí estamos en una radio como son las radios de toda la vida, pero ha cambiado mucho la forma en que la gente escucha la música, en cómo a lo mejor ahora los programas no los oyen en directo sino a través de los podcasts, los programas de radio, cómo el papel, los periódicos de papel, las revistas musicales de papel van desapareciendo. En la televisión ya no hay música, ya no hay galas musicales, ya no hay programas musicales en las que me da igual que sea un artista de copla, que un artista de rock, que uno de música bailable, no tenemos donde presentar los discos. Todo eso ha cambiado mucho.
7: Pero bueno, este caso lo tenéis siempre abierto.
8: Muchas gracias.
7: ¿Y entonces qué me da? ¿Estrella o limones?
8: Estrella siempre, que
7: mejor estrella,
8: más
7: mejor estrella. ¿Tú quién te has creído que soy?
8: Este va a ser el segundo...
7: Un tema inédito.
8: El segundo single de este disco, que sacaremos como single un poquito más avanzada la temporada. Son las dos canciones originales, nuevas, que no son versiones, y que están ahí precisamente para eso, para que puedan ser singles, para que hagamos el vídeo, para que las pongáis en la radio y no tengamos que discriminar entre las otras que son versiones. Pues es una canción como la anterior, que me preguntabas, ¿a quién va dirigida? ¿Cómo es? Pues lo mismo va dirigido al que te juzga desde fuera, que no te conoce de nada, como a tu pareja. Pues se puede aplicar a cualquier cosa.
7: Festival de Mileni, Fangoria, 27 de abril, Palau Sant Jordi, en Barcelona. Las entradas las tienen ya a la venta, así que hay que ir a por ellas. ¿Haces en Madrid primero, luego Barcelona?
8: Hago el 13 en Madrid, 27 en Barcelona, y ya la semana siguiente ya estamos en Granada, en Málaga, en Sevilla, haciendo festivales.
7: ¿Y os sentís cómodos vosotros aquí, Nacho y tú, aquí en Barcelona?
8: Mucho. Siempre ha sido un lugar, incluso en esos momentos que yo cuento de Fangoria, cuando no teníamos discográfica y que no teníamos dónde ir, nadie nos contrataba, nadie nos llevaba. Nosotros veníamos aquí, alquilábamos nuestra sala Apolo, pegábamos nuestros carteles y la gente venía a vernos. Entonces, siempre es un sitio al que estaremos agradecidos porque no desapareció de nuestro mapa en ningún momento.
7: Y además, soy una gente que se os quiere. Aquí se os quiere mucho.
8: Pues es lo que sentimos, así que también estamos muy agradecidos por eso.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
4: Fangoria a Radio Teletaxi, una de les mítiques bandes madrilenyes de la Movida, que va néixer en aquell moment, vaja, perquè és de més cap aquí. Recordem que abans era Adasca i Los Pegamoides i es va transformar al final en aquesta música que ja no un pop així desenfadat, sinó música de ball i música electrònica, no? I estàvem parlant ara fora de micròfon, Jordi, que és inevitable que ens vinguin els Oscars al cap amb la imitació de Justo Molinero,
5: sí,
4: quan l'escoltem
5: sí,
4: amb ell.
5: Sí, sí, és que quan el sents amb ell i aquestes, a vegades, entrebancades amb algunes paraules, és que els Oscars d'això se n'aprofiten. I quan l'imiten és fantàstic. Sí, sí, jo és que quan escolto Molinero em ve el cap a l'Òscar Andreu fent de Just.
4: Inevitable, inevitable. Bé, seguim amb més música. Anem ara amb una promoció de ja fa molts anys de RAC 105.
9: Segueix el fil, segueix el fil.

0: dissabte, després de rebre les notícies de les 11 de la nit amb Paco Vila.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Una bona creativitat. Sempre he pensat que en aquella època Rec 105 va fer molt bona feina en aquest sentit, agafant algunes cançons clàssiques, per exemple, del Sul, en aquest cas, i integrar-les en una promoció llarga de més d'un minut de duració per fer una mica de separació de blocs de música, per exemple, dins de l'emissió en directe, no?
3: Sí, totalment. I com sempre diem, aquesta elegància, no? I etiqueta innata en l'emissora, en Rec 105. Fins i tot et diré una cosa que pot semblar una mica tonteria, però estèticament en els dials digitals que ja hi havia en aquella època, Rec 105 era un títol elegant. Uh-huh. A mi m'ho semblava.
2: Sí, sí.
3: Amb aquests sintonitzadors que eren estretets i allargats, no? I tenies la paraula Rec 105 posada, fins i tot en alguna publicitat es veien aquests aparells fent mostrant, diguem, el nom de l'emissora. Tot lligava.
2: Per cert, saps com es diu el sistema que permet que es vegi el nom, l'etiqueta de l'emissora en un receptor?
3: Doncs no, perquè ara anava a dir una cosa que no és, o sigui, no estem parlant del decodificador digital de ràdio.
2: No, això és una altra història. Jo parlo del RDS, Radio Data System. Aquest és el sistema que permet que a través de les zones hertzianes viatgi un codi que després es pot llegir i que permet, doncs, posar una sèrie de caràcters, com és el nom de l'emissora, com és l'estil d'emissora, per exemple, si és una emissora d'informació, si és musical, etc, etc. I després l'altra història que digues tu, que també un dia en podem parlar, és el DAB, que és el Digital Audio Broadcasting, que per cert, ara que ho dius, mira, ja va bé que ho diguis, l'altre dia al cotxe, un dels cotxes que em van deixar a l'empresa, vaig veure que tenia DAB. I ho vaig posar i vaig veure que vindria a ser una mica com la FM a Espanya als anys 70. És a dir, és el començament. Curiosament, ja fa molts anys que tenim la tele digital. Va començar a haver-hi primer el TDT i després ja van sortir les televisions amb el codificador digital integrat. Però la ràdio, tot i que el DAB ja fa molts anys que està inventat, pràcticament no hi ha ni emissores ni aparells de ràdio que tinguin aquest sistema. Senzillament és una ràdio digital, igual que la tele digital ja no és analògica, doncs ara vindria a ser el mateix. I potser, almenys aquí a l'àmbit de Barcelona, hi han 12 o 13 emissores, no n'hi ha gaires més. I la majoria són emissores de fora d'aquí i són emissores grans. I bé, el so sí que és veritat que és molt bo, però també m'he adonat que entrant en alguns túnels, de cop i volta es talla. Perquè això és el que té l'àudio digital, igual que la senyal de televisió digital. O la veus o no la veus. Aleshores, suposo que encara hem de posar, diguem, un sistema d'emissió o d'antenes, de cobertura d'antenes, més efectiu, que permeti que hi hagi una cobertura millor, no? Però vaja, el so sí que és veritat que quan t'arriba, arriba perfecte, se sent bastant millor que la freqüència modulada.
3: Sí, sí, és així, és així. Sí, home, el RDS, que comentaves abans, de fet, l'equip de música que tinc aquí a l'esquerra ho posa. No, uh-huh. No he pogut girar el cap, però ho tenia aquí apuntat. Sí, sí, sí, l'RDS, evidentment, sí, sí, ja em sona. I el que deies tu del DAB, jo un dia buscava informació per internet, a veure quines emissores hi havia disponibles, i la veritat és que molt poques. I de reproductors de DAB, com sempre Sony està allà fent-los, i existeixen i les fan, i fins i tot Sony fa ràdios portàtils de sobretaula amb sistema DAB. No són econòmiques, però existeixen. El que passa que no hi ha molta oferta, no hi ha molta emissora que estigui treballant amb aquest sistema. Recordo fins i tot de Catalunya Ràdio alguna publicitat de que ja emetien amb DAB, però jo crec que ho han abandonat.
2: No hi són, eh? Ja t'ho dic jo. O sigui, emissora catalana. Catalana vull dir que parlin en català. El DAB no n'hi ha, no n'hi ha ni una.
3: No n'hi ha. Pot ser que hi haguessin, ho haguessin provat en el passat, puntualment, perquè tinc un lleuger record d'això, però està clar que en l'actualitat no.
2: Molt bé, viatgem ara als anys 90. Tornem al so analògic de les cintes de caset, en aquest cas amb una cinta teva també, i amb una participació teva al magazín Joc de Dames, presentat per Belén Tierno a Ràdio Rubí. Anem a escoltar una de les teves unitats mòbils. Som-hi.
4: 10 minuts, els que passen de les 5 de la tarda. Anem a veure què és el que es cou a Rubí, a la ciutat de Rubí, als carrers de Rubí. Bona tarda, Jordi Casellas.
5: Hola, bona tarda.
4: A on esteu situats?
5: Doncs ens trobem a l'Avinguda Barcelona, concretament davant del número 27, uh-huh. On el carrer

0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: Fixa que ja era Radio Cadena, era Ràdio Joventut, però ja absorbida per Radio Cadena Espanyola, i hem escoltat, entre d'altres, la veu de Josep Maria Bax amb aquestes falques fetes des de Ràdio Joventut. Així doncs, un document també interessantíssim.
2: Sí, tan històric, i costava saber que era ell en castellà, però sí, sí, eren Bax.
1: Sí, sí, bé, l'addicció, el que diem sempre, l'addicció, al final poden canviar els timbres de veu, pot canviar si el to és més agut o més greu, òbviament amb els anys es va tornant més greu, però al final l'addicció d'un és aquella i és difícil de canviar-la, eh?
2: Sí, sí, és així, canvien tons, però la manera de parlar jo crec que té aquesta continuïtat.
1: Per cert, hi ha un exercici molt curiós que he fet amb els meus fills, que és agafar-los amb ells, posar-los davant del micròfon, gravar-los i després canviar la velocitat de reproducció de la gravació, i la poses amb un to més greu i dius, doncs mira, sí que em recorda una mica a mi, o em recorda el meu tiet o el meu pare. És curiós això, eh? És a dir, que et pots imaginar una mica amb aquestes eines com serà la veu del teu fill d'aquí uns anys. Molt curiós.
2: Mira, és un exercici interessant, ja ho provaré.
1: Molt bé. Bé, doncs estem ja acabant el programa d'avui. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM, i recordem, Jordi, la nostra adreça d'email.
2: Sí, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us la repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Com ja sabeu, encantats que ens pugueu enviar tot aquell material que tingueu. Nosaltres ens ocupem de gravar-ho, d'editar-ho i de posar-ho en antena.
1: I marxem amb un document, en aquest cas meu, del programa Magazine de Nit, que ja hem escoltat diverses vegades aquí al programa, un programa que s'emetia els dimarts a la nit a Matadepera Ràdio, i anem a una de les seves primeres emissions, el desembre de 1995, junt amb el company Joan Vilalta. Anem al 107.1 de la freqüència modulada Matadepera Ràdio i ens escoltem al proper programa. Que vagi molt bé, Jordi.
2: Que vagi bé, Esteve. Fins la propera.
3: I com no, salutacions de qui t'acompanyarà fins al punt horari de les 10 del vespre, Joan Vilalta, la locució, i els controls de so i també la locució, la veu que sentireu a continuació, Esteve Llop.
4: Caram, la veu.
3: Ai, la veu.
4: Bona nit.
3: Bona nit.
4: No, estem una mica millor, que la setmana passada.
3: Sí, perquè la setmana passada estaves totalment lesionat, Bueno, del tot no, però... lesionadet estava.
4: Déu-n'hi-do.
3: Com els jugadors del Barça, però cap problema.
4: Amb el coll, però bé, que la ràdio seria, si fa no mal, fa el mateix.
3: Exacte.
4: Sí. Sí, molt bé.
3: Com estem?
4: Doncs bé, anar fent.
3: A punt de fer un altre programa, un altre repte nou aquí a Matadepera Ràdio.
4: Cada dia, cada dia.
3: Cada dimarts, en definitiva.
4: De 9 a 10.
3: Del vespre.
4: Bé, Joan...
3: Un fantàstic tema, bueno, a mi particularment sí. M'agrada molt. I bé, Fries Aver dels Beatles, estava escoltant aquí al Magazine de Nit de Matadepera Ràdio. Recordem que és la teva agenda radiofònica, aquest programa, i que continuarem amb la novetat de la setmana... amb el memorial musical, amb música i el comentari. Tot això aquí des del 107.1 de la freqüència modulada. Esperem que l'Esteve ens posi una cançó ben aviat, perquè així ens farà molt feliços. Què tal?
4: A quin sentit?
3: Com estàs? Són dos quarts, és com un moment doncs, de tornar a parlar, de tornar a engegar i de dir-vos doncs, que avui no tenim notícies. Ai, no tenim notícies no. Perquè volem fer un comentari al final i anem curtets de temps. Per tant, memorial musical, la novetat de la setmana... i tot perfecte, i al final un gran comentari sobre el Nadal i les festes nadalenques, vaja. Sí, les hem de viure i les hem de sentir dintre nostre, el Nadal, sobretot el dia 25, que és, doncs, diguéssim, el dia més emblemàtic. Després ve Cap d'Any, que també és molt emblemàtic, si més no pel jovent, per la festa que fa i tal. I llavors també el dia que no ho heu de recordar és el dia de Sant Esteve.
4: Què vol dir aquest somriure tan allò irònic?
3: No, perquè mira, el dia de Sant Esteve l'heu de recordar, l'heu de tenir present a la memòria, perquè el dia de Sant Esteve, bueno...
4: No, però digues, digues.
3: Perquè és el teu sant.
4: No, sí,
3: però... I estava fent una mica la conya. No, més que res ho dic jo perquè espero en recordar-me'n, perquè jo sóc poc despistat, oi, Esteve? No, jo sóc una persona molt despistada i espero en recordar-me'n, vaja. No, no, sí que me'n recordaré.
4: Home, esperes recordar-te a fer el programa, això que aquell dia. No, jo almenys això, vindré.
3: Almenys el programa me'n recordo. De fer els programes me'n recordo.
4: Ah.
3: Ara, de coses així, no sé, que no acostumen a passar sempre, clar, programes en faig un cada dia, vull dir que sempre me'n recordo perquè és el pa de cada dia, no? Però clar, el teu sant no el celebres un cop l'any i és més difícil, però segur que me'n recordo perquè ho tinc cada nit abans d'anar a dormir, doncs dic, ah, has de pensar en Sant Esteve. Bé, però ens hem marxat directament del tema. Sobretot al Nadal, viveu les festes, sisplau, sigueu molt feliços, que passeu un bon Nadal, un bon Sant Esteve i, vaja, que ho disfruteu i que en gaudiu, sobretot que en gaudiu d'aquestes festes nadalenques.
4: Molt bé, doncs resta 50 segons i entrem amb la nostra magnífica falca feta pel senyor Pere Mas, el nostre company, i doncs segur que us agradarà. Ja l'heu escoltat abans, però hi tornarem.
3: L'hem posat al principi i hem pensat que seria bo també tancar el programa amb ella. Directament la posem i ens despedim ja de vosaltres des del magazín de nit de Matadepera Ràdio.
4: Fins la setmana que ve, dia de Sant Esteve, a partir de les 9 del vespre.
3: D'acord.
4: Doncs vinga, fins la setmana que ve, adéu-siau, que vagi bé.

0: Molt bé, doncs amb l'alegria que ens caracteritza ens despedim de tots vosaltres i us recordem que dimarts que ve tornarem a estar aquí al peu del canal del Magazín de Nit a partir de les 9 del vespre. No hi falteu, sisplau, i no us perdeu el programa. Que passeu un bon Nadal i que penseu en nosaltres, perquè nosaltres també pensarem en vosaltres.
1: Molt bé.
0: Tant nosaltres i vosaltres. Vaja, en fi, bon Nadal i que sigueu molt feliços. Nosaltres ho intentarem ser.
1: I mengeu moltes neules i turrons, però no us passeu.
0: No us passeu, perquè si tindreu una indigestió i no voldríem pas. No voldríem pas. Vinga.
1: Fins la setmana que ve.
0: Bon Nadal.
2: Bon dia, són les 7 del matí.
3: Bon dia, són les 8.
4: Bon dia i bona hora. Benvinguts a Minoria Absoluta.
5: No toquis el dial, que tu que us dic.
6: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
7: Swing Flash.
8: La Maroteca de la ràdio.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de l'AUMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirassol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic, segons explica la companyia, que lamenta les molèsties. S'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general, que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai Fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
11: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de l'AUMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic. Segons explica la companyia, que lamenta les molèsties, s'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, arran dels terratrèmols que han afectat el país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de l'AUMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic, segons explica la companyia, que lamenta les molèsties. S'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà arran dels terratrèmols que han afectat al país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general, que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cue.cat, també les nostres xarxes socials, a Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics d'en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu, de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Mata Física es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més a tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost. per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: A El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades.

0: normal, no? Una situació ja ordinària, no?
1: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
2: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
3: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
2: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
3: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutat la ciutadania se sent seu.
4: Que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda a que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
3: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
2: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
3: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
2: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
3: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
3: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
2: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
3: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
2: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
6: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
5: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
2: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai

0: exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
1: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
2: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
3: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
1: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
6: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
5: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
0: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
7: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
8: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
7: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
0: Important presentació la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
9: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
10: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
9: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
0: I és moment per a la cultura.
11: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
0: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, que estem escoltant, o Ralphy Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
11: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
0: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 10:45 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau. Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell, com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
12: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
0: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club. I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
14: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
13: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
15: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
13: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour.
16: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol al migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha notat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
17: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
16: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Salal, Camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
18: A títol personal, jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
16: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
0: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
19: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
20: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
21: Braseria La Bolera.
22: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
21: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
22: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
21: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
22: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
21: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
23: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
24: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
23: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
24: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
23: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
24: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
25: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
26: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès. Comencem l'Infomatí.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La residència Mavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants han pogut participar en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gincames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. La terapeuta ocupacional de Mavir, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. La Palmira Collado, resident del centre, posa l'accent en el canvi que suposa la presència dels infants dins una residència on el dia a dia acostuma a estar marcat per rutines molt estables. Segons relata, la visita dels nens aporta moviment, conversa i situacions imprevistes que trenquen amb la quotidianitat del centre. La resident també apunta que no sempre és fàcil mantenir un contacte freqüent amb els més petits de la família i per això considera especialment positiva una iniciativa que permet acostar infants i persones grans durant uns dies. Més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat defensa la nova licitació de la UMET després de la denúncia del PP sobre presumptes incompliments en la gestió del servei i anuncia que encarregarà una auditoria externa per avaluar els dos primers anys d'execució del contracte. El govern municipal sosté un comunicat que el nou concurs respon exclusivament a criteris tècnics i de millora del servei i assegura que incorpora els aprenentatges obtinguts des del canvi del model de gestió, que va passar de concessió administrativa a contracte de serveis. El comunicat arriba després que el PP denunciés públicament diversos presumptes incompliments del contracte vigent i anunciés que estudiava portar el cas a l'oficina antifrau. Entre altres qüestions, els populars asseguraven que no s'havia dut a terme l'auditoria anual de qualitat prevista als plecs i reclamaven que s'investigués si l'empresa adjudicatària l'havia complert totes les obligacions assumides en el concurs. De fet, l'Ajuntament, en aquest comunicat, ha reconegut que la tramitació d'aquesta auditoria externa no es va completar en el calendari inicialment previst. Tot i això, sí que defensa que des de l'inici del contracte s'ha reforçat el seguiment del servei, primer amb reunions mensuals entre l'empresa, la direcció de la UMET i els serveis tècnics municipals, i posteriorment amb reunions setmanals davant el volum i la complexitat de les tasques detectades. Així, el consistori explica que encarregarà en breu una auditoria externa que analitzarà els dos anys de prestació efectiva del contracte vigent. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions en caràcter breu. Mirasol celebrarà la festa grossa del barri aquest cap de setmana, concretament els dies 3, 4 i 5 de juliol. El pregó de la companyia de Xoc Teatre donarà el tret de sortida a un programa amb més d'una trentena d'activitats per a tots els públics. Tota la programació la poden consultar a www.cugat.cat. Els clients de l'Esclat de Sant Cugat, que durant els darrers dies hagin trobat a faltar alguns productes als prestatges, ja en coneixen el motiu. El grup Bonpreu ha informat aquest dimarts que les afectacions en el subministrament de determinats articles s'ha degut a una incidència tècnica relacionada amb l'actualització del sistema operatiu del seu magatzem logístic, segons explica la companyia, que lamenta les molèsties. S'està treballant per recuperar el més aviat possible els nivells habituals del servei. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet que aquest dimarts al migdia un minut de silenci a les portes del consistori com a mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà arran dels terratrèmols que han afectat al país i que han deixat milers de persones mortes i també milers de ferides. Representants de tots els grups municipals, a més de treballadors i persones a títol individual, han volgut mostrar el seu suport amb les víctimes de la tragèdia. El tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, ha volgut reconèixer més la tasca dels equips de suport i la societat veneçolana en general, que treballen per revertir la situació el més aviat possible. Segons l'Assemblea Nacional de Veneçuela, el doble terratrèmol del 24 de juny ha deixat ja 1.719 persones mortes, mentre que els ferits s'eleven a 5.034, amb més de 22.600 persones afectades en total. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, el Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llops d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La intel·ligència artificial ha passat en pocs anys de ser una tecnologia gairebé invisible a convertir-se en un dels grans temes del nostre temps. Cada dia apareixen noves eines, aplicacions i debats que plantegen preguntes de fons. Què és realment la IA? Fins on pot arribar? Quins beneficis pot aportar i quins riscos comporta? I encara més, podríem arribar algun dia a parlar de consciència artificial? Per reflexionar-hi, l'Associació d'Amics de la UNESCO Sant Cugat Valldoreix organitza dues conferències titulades Què és i cap on va la IA a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Les impartirà el científic valldoreixenc Joan Gaia Beltran, químic, bioquímic clínic, informàtic i autor del llibre De la intel·ligència a la consciència artificials, que avui ens acompanya el Faves Contades. Joan, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Digueu.
0: Dues conferències, la primera serà demà a les 6 de la tarda a l'Arxiu Nacional i una segona part que serà ja després de Setmana Santa, el 15 d'abril, també a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, i també a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Si et sembla, comencem per allò que és més bàsic, i de fet, que és una part del títol de les teves conferències, sí. No? Què hem d'entendre per intel·ligència artificial?
1: A veure, has començat per la pregunta més difícil de totes, evidentment. El problema està, i això és el que em va motivar a mi a fer les conferències, en què molta gent parla de la intel·ligència artificial sense saber exactament què és i com funciona. I aleshores es fa moltes vegades una, entre cometes, filosofia que no acaba de ser ajustada al que és la realitat d'això, no? Jo crec que és molt interessant la motivació que em va portar a mi. Va ser aquesta, veure que molta gent em parlava, dic, no és, això no és, no? I, esclar, jo vaig començar-hi a treballar als anys 90 i aleshores, la veritat és que ho vaig deixar a cap d'un temps per falta de medis, vull dir que tampoc, però sempre que des d'aleshores ho he anat seguint, no? I aleshores em va sorprendre això. I jo crec que hi ha una tendència a mitificar la intel·ligència artificial i aleshores, per desmitificar-la, jo moltes vegades el que faig en aquestes conferències és desmitificar la intel·ligència natural. I fer veure, primer, que no som tan intel·ligents com ens pensem nosaltres i que hi ha moltes, però moltes més semblances entre una i l'altra del que realment, aparentment, pensem, no? Vull dir...
0: Creus que el terme intel·ligència artificial és adequat?
1: Sí. Mira, contundentment sí. Es posa en qüestió, però es posa en qüestió amb això que dèiem a partir d'unes posicions. A veure, si parlem, per exemple, d'intel·ligència dels animals, que ho són, tenen una altra, nosaltres som tan poc intel·ligents que som incapaços d'entendre que alguns animals també tenen un altre tipus d'intel·ligència, dic, no sé per què no se li pot aplicar el terme intel·ligència. Quan el mecanisme del funcionament de la intel·ligència artificial i el mecanisme d'aprenentatge són molt més anàlogs, no dic iguals, però dic anàlogs, que els de la intel·ligència natural.
0: La intel·ligència artificial és una revolució que podríem dir que és comparable a altres grans canvis tecnològics de la història o ens trobem davant d'una situació que és totalment nova?
1: Mira, hi ha grans canvis de la història que són situacions noves. A veure, el més gran va ser el que va iniciar la revolució industrial, que és el de la màquina de vapor, i després el tren. I si un analitza, és molt fàcil trobar a internet, diguem, la informació sobre la revolució industrial i sobre l'invent del tren, que és una de les aplicacions de la màquina de vapor, no? I és brutal el que va passar en aquella època, però extraordinari. O sigui, hi havia gent que es dedicava a destruir màquines perquè allò els hi, no? Els ludites que en deien, que eren perquè allò els hi destrossava absolutament el món, no? Quan es va inventar l'automòbil, la gent havia arribat a dir bestieses, com que quan arribàvem a 40 km per hora el cos humà es descomposava. I en aquella època ja no sabien, és que no ho sabien, que a dalt de cavall de carreres es va a 60 km per hora. És a dir, hi havia unes contradiccions, el que avui en dia direm fake news, no? Vull dir, que s'han inventat... Sí que és una revolució i és una cosa totalment nova, com altres aquestes, vull dir que han canviat absolutament l'aparició del llibre de l'impremta. diguem-ne, va provocar que l'ensenyament fos una cosa molt més extensa i molt més allò, i va millorar molt la vida social, no? I va revolucionar absolutament, era una cosa absolutament nova que tothom pogués tenir llibres a casa seva, que abans només els tenien els rics, els molt rics, a més, no? Bueno, és una gran revolució, sí, sí, a la qual hem d'estar preparats perquè molta gent patirà, sí.
0: Tu ens deies, la incomprensió de moltes persones de què és la intel·ligència artificial és el que t'ha motivat a fer aquestes xerrades. De fet, no són les primeres que fas sobre aquesta qüestió, i ho hem explicat, també tens un llibre on en reflexiones, no? Què hi trobarà la gent a les xerrades que fas demà i el 15 d'abril? Ho dic perquè no cal ser expert, possiblement, oi?
1: No. De sentir. No, són conferències de divulgació, això està clar. És a dir, per tothom. Ja n'he donat no sé quantes, perquè cada conferència que n'adono me n'en surten una o dues més, m'entens? La gent diu, oi, és molt interessant, dona'm una altra. I bueno, fins i tot porto el calendari aquí de les conferències que he donat i de les que he de donar. Vull dir, Déu-n'hi-do, no?
0: Tens una llista llarga.
1: Sí, una llista llarga que ensenyo, no? I ahir mateix me'n va sortir una altra, que no està apuntada. A veure, són conferències de divulgació, per tant, qualsevol les pot entendre. Qualsevol que tingui, evidentment, una mica de sentit crític davant de les realitats que se li presenten. Jo no presento massa les meves opinions en allà, sinó que dono dades perquè la gent construeixi la seva opinió, no? En algun moment, evidentment, se m'escapa, no? Però

0: no són res més que algoritmes, diuen, i l'altre és probabilitats. La intel·ligència parla per probabilitats, per quina probabilitat de les paraules i tal. I jo dic, sí, les dues coses són veritat, però hi ha un pro tan gros, diguem-ne, que és el pro, dic, del que ha après, igual que nosaltres aprenem. I jo demostro en algun moment que nosaltres també contestem per... també tenim algoritmes i també contestem per probabilitats, no? Tingues en compte que el famós algoritme de la intel·ligència artificial, que és el de la neurona artificial, està definit als anys 40 per un neuròleg, que damunt de neuròleg era matemàtic, i va fer un model d'ordinador, diguem-ne, en uns moments en què l'ordinador encara era la cosa més primitiva del món, anaven amb làmperes d'aquestes... bueno, els més grans coneixen les ràdios aquelles amb làmperes, no? I va inventar un algoritme que encara és el que avui dia es fa servir, m'entens? És a dir, estem copiant realment el cervell humà. Vull dir que desmitifiquem, no?
1: Com ho diries breument? Si jo et pregunto com funciona la intel·ligència artificial, perquè qualsevol persona ho pugui entendre, com ens ho resumiries?
0: Uf, és això, molt difícil, eh? Sí que això ja em poses en una situació. Jo diria que és un conjunt enorme de... petits algoritmes iguals, tots iguals, que són les neurones artificials, que funcionen com les neurones naturals, d'alguna manera, no exigirem tampoc, però que són, estem parlant de milions de neurones que estan connectades en el sentit de que unes es passen els números amb les altres. Exactament igual que les connexions de les neurones cerebrals.
1: Que fan passen, aquestes sinapsis.
0: Que fan, exacte, i fan les sinapsis, mira, molt bé. La sinapsis és un sistema de regulació de la comunicació entre una neurona i una altra. I aquests sistemes de comunicació entre les neurones i les connexions entre les neurones estan a la intel·ligència artificial absolutament copiada. És a dir, és exactament el mateix. Què és l'aprenentatge? L'aprenentatge en els humans... consisteix en dues coses. Una, en modular aquestes sinapsis, aquestes connexions, i l'altra, en crear connexions noves. En el cas de la intel·ligència artificial, no es creen connexions noves, perquè ja està tot creat des de l'inici, però sí que es modulen. I el procés d'aprenentatge és aquesta modulació. Modulació d'atenció. A prop del bilió de connexions es tenen els sistemes com el ChatGPT o aquests, tenen un bilió, o sigui, un milió de milions de connexions a modular. I és molt semblant a com funciona el cervell, molt, molt, molt.
1: Tu em deies abans, quan et preguntava, no?, si era un canvi tecnològic que tenia o no tenia precedents, i em deies que sí, m'han exposat uns quants exemples. La intel·ligència artificial, per una part de la societat, genera molt entusiasme per totes les oportunitats que ens dona, però també genera certes inquietuds, possiblement per al mateix col·lectiu, que també està entusiasmat, o potser per d'altres. Quins són els principals riscos que tu veus en l'ús de la intel·ligència artificial? Al final, la tecnologia no és ni bona ni dolenta, no?, sinó l'ús que se'n faci.
0: No, perdó que et corregeixi això al final, la tecnologia no és neutra, vull dir que la tecnologia la fan una determinada gent i la fan d'una determinades raons i la fan per unes determinades coses.
1: Els biaixos.
0: I per tant, bueno, i això genera que hi hagi biaixos, efectivament, biaixos que jo sempre, com que vaig comparant amb els humans, aquests biaixos també els tenim nosaltres.
1: Sí, tant.
0: Més ben dit, els té la intel·ligència artificial, per què els tenim nosaltres? Com és una conseqüència que els tinguem nosaltres? Perquè com que aprèn de nosaltres, doncs aprèn el que hi ha. I així de clar, m'entens? A veure, és una revolució i hi ha un gran perill. Un, que és el prendre-se'l com una persona. I això, hi ha aquestes coses que diuen del suïcidi i tal, però també amb la gent gran, dels adolescents i tot això, que hi ha cites, d'uns pocs casos, i altres que estan sorgint ara, que és la gent gran que s'aficiona i que viu sola i que, doncs, perd la sociabilitat, diguem-ne, per culpa d'això, no? És molt més interessant parlar amb persones que parlar amb una intel·ligència artificial, i això ho hem de tenir present, m'entens? La gran avantatge, doncs, que moltes feines es podran fer millor, es podran fer més ràpides, més eficients, i després que nosaltres tindrem a la mà més coneixement.

0: És a dir, ens pot perjudicar a l'hora d'aprendre, perquè com que ja tenim una màquina al costat que ho sap tot, doncs per què hem d'aprendre nosaltres? Però resulta que sap tot si nosaltres sabem alguna cosa prèviament. Per tant, ja veurem què passa. Però l'altre gran perill és el tema dels llocs de treball. Si no ens atrevim, i encara hi ha gent com la COE, per exemple, que suposa la reducció d'hores de treball, vol dir que aquesta gent està disposada a despatxar molta gent, m'entens? I, bueno, hi ha solucions socials per això, no? I també, sobretot, el gran perill, la gràcia no és definir el gran perill de la pèrdua de llocs de treball, sinó el que aquest perill, com es pot conjurar? I es pot conjurar formant-se. És a dir, aquell que... l'escrivà que tota la vida havia escrit a mà les actes i les d'allò i tot això, i un dia li surt la màquina d'escriure i no aprèn a escriure a màquina, es va enfonsar.
1: Aquest, van quedar obsolets.
0: Va quedar obsolet i el van fer fora de l'Ajuntament, de lo que fos, de la notaria, del despatx de lo que sigui, perquè no sabia escriure a màquina, m'entens? Dius, bueno, doncs ens hem de formar, ens hem de formar, i anant una mica a l'utopia de Tomàs Moro, treballar menys hores, tens? Vull dir, perquè és que no se n'han de treballar 8. Quan vam l'any 15 o 12, no sé, me'n recordo que va ser la revolució de la canadenca, que es va reduir a 8 hores a l'hora de treball.
1: Doncs mira si ara, fa anys, això, eh?
0: Mira si fa anys. Ara ha d'haver una altra revolució per la qual doncs treballem no sé quantes, però moltes menys hores que hi ha, sobretot els treballs aquests que, no, que són més carregosos enfront dels que són més de fruir-los, no? De gaudir-los.
1: Hi ha una altra gran qüestió, i que de fet tu abordes en el teu llibre, que és la governança de la intel·ligència artificial. Qui ha de crear aquestes normes per les quals es regeix a com sí. es crea aquesta IA i quines normes s'han de complir?
0: Mira, cabdal.
1: Perquè a més d'Europa a Estats Units veurem un abisme.
0: Totalment. Hi ha tres models mundials sobre la governança de la intel·ligència artificial. És el model d'Estats Units, liberalisme absolut, que cadascú faci el que vulgui, es basa en el principi de que les limitacions i les regulacions limiten el progrés, i per tant el progrés no s'ha de limitar. Fixa't, parteixen d'una cosa que és vàlida, però vull dir, com acaben. Després hi ha el model xinès, que és el model contrari, és a dir, del control absolut. Dic el model xinès, però que hi ha una sèrie de nacions, no? Podríem posar Rússia, etc, que estan en el mateix àmbit, no? I alguns països àrabs, que estan en el mateix àmbit del control absolut. O sigui, no solament es controla la intel·ligència artificial, sinó que la intel·ligència artificial serveix per controlar. I després hi ha l'europeu, que l'europeu diu, no, endavant, vull dir, i a damunt investiguem tot el que sigui. Ara, siguem prudents, és a dir, quan fem coses noves que encara no estan encaixades amb la regulació, fem-les amb un espai de prova que no comprometi la realitat. I l'altra cosa és, regulem, i els temes de privacitat, els temes de control, els temes d'autonomia de les persones, etc, que en tot això no ho pot tocar-ho. Jo crec que a Europa anem en bon camí, tot i que, esclar, hi ha molta gent que critica la normativa europea, que curiosament cal dir que Espanya es va avançar en un any amb trampa, perquè es va avançar quan Europa encara estava treballant amb l'esborrany, i l'esborrany era públic, m'entens? I llavors Europa va dir, fem la llei, i Espanya es va avançar un any, no? Però bueno, hi ha molta gent que critica realment les insuficiències de la legislació europea, que en té, segur, com totes les lleis, però jo crec que és la via, no és el final, però és la via d'una regulació amb una base, diguem, ètica, bàsicament.
1: Com amb també estem arribant al final de l'entrevista, sí. I ens queden moltes qüestions que m'hagués agradat abordar, des de la consciència, des de la sostenibilitat, de l'ús d'aquests sistemes que necessiten de molta energia i de molta aigua per refredar-los, de com són una eina a la guerra, no?
0: Sí, sí. Ho hem vist. Deixa'm corregir-te una cosa. Digues. El gran problema de la sostenibilitat és, evidentment, el consum elèctric. Enorme. Bueno, fins i tot el Trump ha dit que aquestes empreses es muntin la seva electricitat perquè no vol que comprometre l'electricitat dels ciutadans, però el de l'aigua hi ha molta exageració, moltíssima. els sistemes nous treballen amb circuits tancats i d'aigua poc en gasten. Vull dir que atenció.
1: I s'està investigant, des del sincrotró Alba vam tenir un investigador que estava treballant en sistemes d'emmagatzematge que fossin molt més eficients.
0: Sí, efectivament.
1: Per tant, tothom convidat a la conferència que faràs demà i el 15 d'abril, que podràs explicar tot això molt més temps, de manera molt més extensa. Ens queda un minutet i mig, Joan, per acabar. Tu creus que estem prou preparats com a societat a dia d'avui, com a mínim, per conviure amb la intel·ligència artificial, o encara hi ha molta confusió i ens falta el que tu apuntaves fa una estona, formació?
0: No estem preparats, segur. I els que menys preparats estan, jo crec, amb tots els perdons, però incitant-los, diguem-ne, són els mestres.
1: Els docents.
0: Tots els docents, diguem-ne, que tenen un paper fonamental en tot això. I, efectivament, no estem preparats i falta formació. Ei, per això faig la conferència.
1: Doncs tothom convidat a aquesta conferència del Joan Gaya, què és i cap on va la IA, amb totes aquestes qüestions que hem parlat i moltíssimes més. Tothom convidat demà a les 6 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya i una segona part el 15 d'abril. Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Endavant.

0: Bon dia. Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya Marco Simarro, el portaveu de la CUP. Marco, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, quin és el balanç que fa la CUP d'aquests dos primers anys i ja uns quants mesos de mandat?
1: Bé, una mica ras i curt, ho hem dit en altres ocasions. Per nosaltres ha sigut el retorn de la política convergent, diguem-ne, de tota la vida, en el govern de la ciutat. Al final tenim un govern que té majoria absoluta, però falcada per una minoria d'esquerra, no? En aquest sentit, el lideratge polític i ideològic és de Junts, amb l'alcaldia al capdavant, i per tant hi ha una dretanització evident en les polítiques del govern, i en aquest sentit el que veiem és que Esquerra té un paper, doncs, clarament de falcar una necessitat que és més de Junts que no d'Esquerra. Llavors aquí nosaltres veiem profundes divergències internes que creiem que són problemàtiques de cara a qüestions com polítiques d'habitatge, polítiques socials i tota una sèrie de coses que per nosaltres creiem que haurien d'estar molt més a l'ordre del dia de l'agenda política del govern actual per les problemàtiques que té la ciutat en desigualtat i en habitatge, i no ho estan, perquè l'agenda política al final que impera és la de Junts, i és una mica aquest retorn al Sant Cugat més elitista i més excloent que a nosaltres evidentment ens preocupa molt.
0: Ara parlarem d'aquestes polítiques d'habitatge o més socials que comentaves. Abans, però, i parlant una mica del govern, quina és la relació actual de la CUP amb el govern i, en concret, d'Esquerra, amb qui havíeu sigut socis de govern en l'anterior mandat, i més d'una vegada heu donat a entendre aquesta, si se'm permet dir, decepció que sentiu?
1: A veure, la decepció és un concepte que hem fet servir per descriure la nostra relació segurament més amb Esquerra que amb el conjunt del govern. Evidentment, nosaltres a nivell polític som bastant antitètics amb Junts, com a formacions polítiques. El que passa és que amb Esquerra veníem de governar per, diguem-ne, trencar aquella herència convergent de 32 anys configurant una ciutat cara elitista i excloent, i ells, sense pensar-s'ho massa, per no dir res, doncs d'un dia per l'altre fan govern en aquest nou mandat amb Junts, o falquen aquesta alcaldia, falquen el retorn del Junts més a la dreta del govern de la ciutat, i per nosaltres això evidentment no deixa de ser una decepció. Al final la relació política és, diguem-ne, poc fluida amb el govern en general. I bueno, de fet, ja cada cop jo crec que ho és menys, no? S'està polaritzant la situació tant al govern de la ciutat com al plenari. Al darrer ple vam veure com hi havia un parell de mocions molt significatives en termes d'eix esquerra i dreta, on Junts, malauradament, doncs va guanyar la batalla en termes d'habitatge, ajuntant-se amb el PP i Vox per demanar derogar la llei de regulació de lloguers, per demanar eliminar la zona de mercat tensionat a Sant Cugat, amb les conseqüències d'això que podria tenir pels llogaters al nostre municipi. També vam plantejar una moció sobre temes de multireincidència i ocupació, generant aquest excés d'alarmisme amb qüestions que tenen a veure amb vulnerabilitat social i que no es miren el tema de les desigualtats que generen situacions de vulnerabilitat, i són tota una sèrie de coses que estan al final guanyant pes al si del govern de la ciutat, i en les que veiem que Esquerra, doncs, no hi pot fer absolutament res. Per tant, clar, la nostra relació amb el govern, doncs, és de confrontació política, de discussió, debat i alhora de proposta de cara a la ciutat. De fet, exemple de les relacions que podem tenir amb el govern, que cada cop estan, diguem-ne, més desdibuixades, és un espai de treball que es va obrir, diguem-ne, a finals del curs passat en relació a un pacte de creixement de ciutat, no? Això no sabem tampoc on ens durà. El govern té cert interès en fer un pacte per moderar el creixement de la ciutat, i ens va plegar tots els partits. Nosaltres, evidentment, com un mes, doncs, hi vam anar per aportar el nostre criteri. Evidentment, nosaltres sempre parlem de la qüestió de l'habitatge públic, de com controlem també el mercat immobiliari de temes privats. No només hem de parlar de limitar o no el creixement, sinó de com fem perquè la ciutat deixi d'expulsar i generi molt més amb habitatge públic. Llavors, clar, són espais on hi ha molt poc marge de maniobra. De fet, ja veiem que és difícil l'acord inclús entre Junts i Esquerra. Per tant, que nosaltres puguem aportar coses és difícil. És un espai on també està en Vox, i nosaltres, evidentment, no entenem com d'entrada ja no fan fora un partit que és un partit excloent, que no per res de la mirada social de l'habitatge i de les coses que considerem fonamentals. I en aquest sentit nosaltres doncs, fa escasses dues setmanes ens vam aixecar de la taula i hem deixat de participar d'aquest espai. Llavors, una mica això també és significatiu i il·lustratiu de les relacions que puguem tenir en el govern. Nosaltres no sabem on arribarà aquesta proposta de pacte i que s'estan treballant. De totes maneres, nosaltres volem treballar per allò que creiem que és important i necessari i invertir el nostre temps en aquestes coses que creiem que és important i necessari. Per això és un exemple també una mica de com estan també les relacions en el govern en general.
0: Parlaves ara d'aquest bloc de dretes que s'havia pogut veure en el ple d'aquest mes de novembre. Com enteneu des de la CUP aquest bloc, justament en un tema tan concret com l'habitatge, amb tantes dificultats, en el que Esquerra, que forma govern amb Junts, també situa com un dels punts més difícils i que més necessitat té d'actuar aquí a Sant Cugat?
1: Bueno, és que és problemàtic. Al final, Sant Cugat, si fem una radiografia molt ràpida, és de les ciutats que és més cares per viure. En termes de lloguer estem als 1.400 euros de mitjana mensuals. Estem, si t'has de plantejar comprar més de mig milió d'euros, la hipoteca, diguem-ne, comença per aquí. Som la segona ciutat catalana amb menys població d'entre 25 i 34 anys, el que vol dir que estem patint un èxode juvenil de persones en edat d'emancipar-se. Tenim una ciutat que, per la seva orientació a la demanda internacional, però en aquest cas l'altament qualificada, el que coneixem com expats o nòmades digitals, diguem-ne, estan tensionant encara més el que és l'oferta de lloguer, i tot això genera una problemàtica al voltant de l'habitatge que és urgent atendre i resoldre. I en aquest sentit el que veiem és que Junts va per una banda, Esquerra per l'altra, tots dos més o menys diuen prioritzar l'habitatge, però el que veiem és que res no canvia i que la ciutat en aquest sentit està anant cap a pitjor et diria que per la meitat de la població. És a dir, l'habitatge és la principal problemàtica detectada, percebuda i per part de la ciutadania a nivell de Sant Cugat. Amb segons dades de l'Observatori Sociològic i també del Baròmetre Inclusiu, sabem que gairebé la meitat de persones doncs, diuen tenir certes dificultats per arribar a final de mes pel tema dels costos de l'habitatge, i també sabem que un quart de la població està en risc d'exclusió social. És que hem de fer alguna cosa amb tot això. I nosaltres creiem que amb Junts al capdavant d'aquest govern no es pot fer res que vagi en la línia de millorar aquesta situació o de reduir aquestes desigualtats. I en aquest sentit, doncs, el paper que fa Esquerra és un paper minso, un paper fins i tot un masell en relació a les voluntats que té el propi govern de Junts. I això, clar, és problemàtic. La ciutadania ho ha de saber i la ciutadania també jo crec que ha de saber a quins representants polítics, diguem-ne, escull per posar al capdavant de les polítiques municipals.
0: Parlant d'aquesta crisi habitacional, quines mesures creu la CUP que fan falta dur a terme aquí a Sant Cugat? Doncs això, ja sigui per habitatge assequible, per posar el topall o per baixar els preus del lloguer.
1: Mira, nosaltres hem fet bastantes propostes a nivell d'aquest mandat en relació a l'habitatge. Hi ha coses que podem fer de forma més immediata i altres que es poden fer de forma més planificada, no? Temes més immediats, hauríem d'estar parlant de fer una moratòria de llicència d'activitats o el mecanisme administratiu local que sigui necessari per impedir que proliferi el lloguer de temporada. Nosaltres el lloguer turístic el tenim bastant taponat, està bastant controlat, però el lloguer de temporada, que és el nínxol on l'oferta, diguem-ne, dels propietaris d'habitatge ha anat a parar. S'està reduint l'oferta residencial perquè al final els propietaris el que fan és trobar un nínxol de millor mercat, que és el lloguer residencial. Hem de parar això, perquè això és una sagnia i per tant, això es pot fer amb alguna eina a nivell d'ajuntament. Això ho podríem frenar. Altres coses que podríem fer a través de l'oficina local d'habitatge. Actualment té una borsa de lloguer assequible d'uns 70 pisos, que això són propietaris particulars que van a l'oficina local d'habitatge, decideixen posar en lloguer a través de l'oficina local d'habitatge el seu immoble i el posen a un 20-25% per sota el preu del mercat. Doncs això també està bé, però per què només hi ha 70? Per què no fem una campanya gran i en tenim 100, 200 o 300 pisos en aquestes condicions, incidint en les lògiques del mercat i llavors a la baixa, baixant preus, no? I a partir d'aquí, doncs també hem presentat mocions com, per exemple, al mobilitzar el parc buit d'habitatges. Segons dades de l'INE, tenim més de 2.000 habitatges sense ús residencial o buits, i per tant aquí hauríem d'anar a estar amb l'Ajuntament, de la mà d'inspectors o de la mà inclús de l'Agència Catalana d'Habitatge, en aquests llocs, veure qui són els propietaris i obligar-los a que es posin a un preu assequible al mercat de lloguer, no? El que no podem permetre és que hi hagi una especulació permanent amb l'habitatge a la nostra ciutat. Jo crec que qualsevol persona passeja pel municipi, veu grues, no?, de noves construccions i el cartell doncs segurament no baixa de 600.000 euros la proposta de compra. Qui es pot pagar això? Doncs clar, cada cop menys gent, i cada cop més gent altament qualificada, per exemple, que ve de fora de la ciutat.
0: Què em dius de Can Ametller o l'ecobarri de Can Sant Joan?
1: Mira, Can Ametller, tant llavors com a dia d'avui, tenia més certeses que l'ecobarri o ecodistrict, ara no recordo com es diu, a Can Sant Joan, perquè la Can Sant Joan, diguem-ne, que té moltes mancances en termes de dir no hi ha substància darrere de la proposta. Nosaltres ens vam trobar amb un titular de 3.000 habitatges públics nous en sòl de l'Incasòl i, per tant, serà molt fàcil de fer i totes aquestes coses que a aquest govern li agrada molt, no? Ostanta cartelleria. Al final veiem molts nous cartells a molts indrets de la ciutat amb la mal anomenada segona residència pública, amb la nova centralitat de jutjats, amb la Mirada, per exemple, i en aquest cas doncs amb els 3.000 habitatges allà al Golf de Can Sant Joan, però el que no tenim són certeses darrere. I, per tant, sense certeses, nosaltres no podem valorar una proposta que, evidentment, cal augmentar el parc públic d'habitatge, però el que

0: per fer electoralisme, i penso que això és un error de cara a les necessitats dels santcugatencs.
1: Tot i això, el projecte que anem veient, l'anterior ple, no el de novembre, sinó el d'octubre, es va fer una modificació, no?, per poder tirar endavant.
0: És un procés que veiem que va molt lent. També no estan sent gens transparents amb totes aquestes qüestions. L'àrea d'urbanisme és bastant opaca a ulls, diguem-ne, tant de l'oposició com de la ciutadania, i constantment estan a venir doncs, algunes modificacions de planejament en diferents indrets de la ciutat, però sobretot aquí on comentes, i nosaltres no se'ns explica massa per on van els trets de la proposta de Can Ametller, perquè diuen, no, si això ho hem anat treballant, ho hem deixat, diguem-ne, estem fent un punt i seguit respecte al que vam treballar al mandat anterior, però tampoc no sabem quines són les noves línies de treball. Clar, hem de saber una mica què s'espera del desenvolupament d'aquella zona, hem de saber de quina, bueno, de densificació no estem parlant, hem de saber de quins enllaços intermodals esperem en termes de les avingudes que tenim allà, del transport públic, de la connexió amb Rubí, és a dir, hi ha tota una sèrie de coses que han d'estar sobre la taula i de moment nosaltres no en sabem res. Per tant, front a aquesta opacitat també és difícil fer política o opinar d'algunes propostes que tingui el govern.
1: Ho comentaves ara en aquesta resposta i també en l'anterior, i precisament és algo que coincidiu tots els partits o gairebé tots els partits de l'oposició, i és aquesta manca de transparència que reitereu constantment i que moltes vegades us entereu, no, us assabenteu dels grans projectes a través dels mitjans de comunicació, o com posaves l'exemple, perquè veieu un cartell que indica que hi haurà un nou projecte. A què es deu aquesta manca d'informació, de traspàs d'informació?
0: Clar, nosaltres no podem respondre, diguem-ne, a ciència certa a què es deu. El que sí que creiem és que, bueno, és un govern que ells van tirant milles, tenen el suport necessari per fer, tenen una majoria absoluta, al final. No depenen de l'oposició per acordar qüestions importants, i qüestions importants generalment són temes d'urbanisme, grans contractes o temes pressupostaris, i com que no ens necessiten en aquest sentit, ells van fent com creuen. Clar, jo crec que això és problemàtic de cara a l'oposició. L'oposició, al final, representem milers i milers i milers de ciutadans de Sant Cugat, ens han votat, a nosaltres també, i per tant, per ells també hem de donar la cara, no? Llavors, aquesta manca de diàleg, que a vegades n'hi ha més, a vegades n'hi ha menys, però crec que és també un problema en termes de fer desenvolupar una feina política com caldria.
1: En el ple de novembre, l'oposició, tots els partits de l'oposició, excepte Vox, en el debat dels pressupostos, vau abandonar el debat. Per manca, bueno, us havien passat la documentació, sembla ser, el dijous, això suposa molts pocs dies abans del ple que tenia lloc dilluns per informar-vos. No sé si us ha donat temps de fullejar aquests pressupostos, ni que sigui per sobre, i si la CUP ja té algun posicionament o alguna idea al respecte.
0: Mira, la veritat és que estàvem dijous al matí i jo me'n recordo preguntar-li a Ramon Gutiérrez d'en Comú Podem, dir-li, escolta, hem rebut alguna cosa? Que no se m'hagi escapat, perquè falten escassos dies. Vam tenir junta de portaveus uns dies abans, on vam dir-li al tinent d'alcaldia Carles Progres, el que pots fer és convocar-nos a diferents hores del dia d'aquesta setmana i intentem veure si ens podem trobar, perquè així ens expliqueu una mica el plantejament de pressupost. Això no va passar. Rebem la documentació, com dius, al final del dia del matí de dijous, i una documentació una mica també en brut, no? Clar, això ens és impossible, treballar degudament per el que, diguem-ne, la gent ens ha posat en el ple i a l'Ajuntament, el pressupost municipal de 170 milions d'euros d'una ciutat com Sant Cugat, 100.000 habitants, pràcticament, la 12a ciutat de Catalunya, o sigui, és important. I jo crec que aquest, quan parlàvem d'aquesta manera de fer, que ells van tirant milles perquè tenen la majoria absoluta, perquè realment no es necessiten, i al final el que fan en relació a nosaltres quasi ho fan més per deferència a vegades que no perquè creïn que és el seu deure tenir degudament informada l'oposició. Clar, nosaltres, bueno, de fet, en una conversa al nostre despatx ens vam com emprenyar una mica en relació a la qüestió del pressupost i vam suggerir, ostres, és que i per què no participen en aquest debat? Perquè si no, què hem de dir en un debat on no t'has pogut preparar degudament? Bueno, doncs anem a fer una mostra de desconformitat en com el govern es relaciona amb nosaltres, sobretot en la qüestió del pressupost. És una idea que vam compartir amb la resta de grups i fins i tot doncs, vam arribar, diguem-ne, a posar-nos d'acord amb el PP en aquest sentit i vam fer aquest gest de protesta per exigir un major respecte institucional als grups de l'oposició en relació a qüestions com el pressupost, no? Evidentment, aquests dies doncs, farem una valoració de la proposta del govern i tenim el ple de desembre per discutir-ho.
1: El govern de les poques coses

0: que s'han pogut veure d'aquest pressupost per ara, el govern anuncia un augment important en despesa social, ¿vale? No sé si pots valorar ja algú del que suposa aquest augment, si us satisfà tenint en compte la importància que té per vosaltres aquesta cartera, precisament.
1: Bueno, haurem de valorar en què es tradueix la despesa social, perquè no és el mateix les partides pressupostàries, això a vegades és més difícil d'entendre, però dels serveis socials en si, que les polítiques socials en termes més amplis. No hem de veure en què es tradueix, el que sí que sabem és que les partides, per exemple, de subvencions, doncs també han baixat, és a dir, el suport social, podríem dir-li, a l'associacionisme cultural i d'entitats del nostre municipi, s'ha vist reduït. Per tant, nosaltres també entenem que això és un enrere en relació a la despesa de polítiques socials. Llavors, hem d'afinar bé o mirar amb lupa quin és aquest augment que diuen de la despesa social. De totes maneres, nosaltres una crítica que hem fet als anteriors pressupostos és que la seva proposta en relació a l'àrea de drets socials va ser continuista respecte a on la vam deixar nosaltres. I clar, si tu tens en compte que el cost de la vida ha anat en augment els darrers anys, mantenir una despesa al mateix lloc on estava és reduir el suport econòmic i social que pots fer des d'un ajuntament a ajuts per l'habitatge, ajuts a l'alimentació, en temes d'educació, és a dir, tota una sèrie de coses que creiem que han d'anar en augment en proporció a la situació de Sant Cugat. Recordem que un quart de la població està en situació de risc d'exclusió social a la ciutat. És que és important i no deixem de veure com als darrers informes l'exclusió social va en augment. O sigui, diguem-ne, s'ha generat una situació d'exclusió social estructural i, a més, mica en mica, cada any està augmentant a la ciutat. Doncs això, diguem-ne, ha de ser atès per l'Ajuntament.
0: Això és el que anava a preguntar, no?, basant-nos en les últimes dades del baròmetre i, precisament, que Drets Socials era una cartera que depenia de tu, que coneixies perfectament, saps en quin punt es va quedar en l'anterior mandat. I tenint en compte, no?, com les dades d'exclusió social no fan més que créixer i en la situació en la que estem, fa suficient Sant Cugat? Què més falta per fer en cas de que no faci suficient?
1: Jo crec que falta una voluntat clara d'entendre com la teva ciutat genera desigualtat. O sigui, primer has de tenir una diagnosi conscient del que la teva ciutat és. I jo crec que aquesta diagnosi Junts i Esquerra no la tenen, i si la treballessin, segurament tampoc no la compartirien ni entre ells ni segurament amb nosaltres. No? Nosaltres som els que diem que aquesta ciutat, tal com ha estat dissenyada, és constitutiva de moltes situacions de desigualtat. No? Llavors, a partir d'aquí, el que cal és prendre's en sèrio la despesa pressupostada en l'àmbit social de l'Ajuntament i anar molt més enllà de l'estrictament necessari. Això pot voler dir contractes de serveis d'atenció a dependència doncs més grans, pot voler dir noves línies d'ajuts, com en el seu moment doncs vam implementar línies d'ajuts que no existien, per exemple, l'ajut a l'escolaritat, perquè entens que hi ha una mancança clara en el suport del material escolar de moltes i moltes famílies de la ciutat. Llavors, has d'anar molt més enllà del que, diguem-ne, del mínim que podries fer, no? I jo crec que al final és posar-te un percentatge, un índex percentual de cap a on vols portar tu la despesa d'habitatge. Si tens un pressupost de 170 milions, doncs hauries de tenir molt més que els 9 milions i escaig que deu haver-hi ara, no?, en despesa social. Llavors, per nosaltres això va per davant que qualsevol altra proposta de doncs, grans biblioteques faraòniques amb una despesa que encara no sabem d'on traurem, o altres projectes que creiem que no són necessaris per les necessitats que té bona part, sinó la majoria de la societat santcugatenca.
0: Llavors, més enllà d'aquesta aposta clara, aquesta inversió en millorar els serveis socials de la ciutat, quines són les inversions que creieu vosaltres que haurien de ser prioritàries, ja sigui el 2026, el 2027, no tenen per què ser executables ara mateix?
1: Hi ha una qüestió en relació als equipaments que nosaltres creiem que és molt bàsica. És a dir, la gent crec que també està una mica cansada de que els governs facin grans anuncis de nous equipaments, que seran fantàstics, seran, diguem-ne, l'última moda en biblioteques, per exemple, i ho tenim a l'exemple de la biblioteca, però mentrestant els equipaments que tenim, que són molts a Sant Cugat, equipaments esportius, equipaments culturals, centres cívics, equipaments educatius, les bressols, les escoles també de primària i secundària, independentment de qui en tingui la competència, que cada vegada que plou, per exemple, tenen goteres. o que els vestuaris de molts equipaments esportius doncs, estan, que semblen del segle passat. Doncs nosaltres sí creiem que cal una inversió clara i planificada, però immediata, és a dir, que es pugui dur a terme en un any, de posar a punt tots els equipaments de la ciutat. Abans de parlar de nous equipaments, el que hem de fer és posar a punt els que ja tenim, que tenen un ús intensiu molt gran per part de la ciutat. Hi ha moltes entitats esportives, moltes associacions culturals, moltes entitats que fan ús d'aquest espai, molta ciutadania, i es mereixen uns equipaments en condicions els existents. Després podem parlar de fer-ne de nous, i si hem de parlar de fer-ne de nous amb una mirada una mica més llarga, en l'àmbit cultural, no? Per exemple, nosaltres diem... Sí, necessitem una nova biblioteca central, però el que necessitem també és una biblioteca a la Floresta, per exemple, que doni sortida a les necessitats de la Floresta de les Planes, que si som en poblacions, etcètera, uns 5.000 habitants. Clar, això és rellevant dir-ho, perquè si no el que farem és centrar tots els esforços econòmics en una grandíssima biblioteca, segurament serà xulíssima, si això no ho neguem. El que passa és que deixem de tenir inversió en llocs on també ho necessiten. I més enllà d'equipaments, també podríem parlar de l'espai públic. I em podria tornar a la Floresta de les Planes, però també alguns indrets de Mirasol, per exemple. Cal reurbanitzar zones perquè la mobilitat també sigui acord a les necessitats del veïnat a molts d'aquests barris que sí que estan una mica més abandonats. O podríem anar-nos també al barri del monestir Sant Francesc, que després de la, diguem-ne, de la vianantització de l'Avinguda Cerdanyola encara té moltes millores per rebre aquest barri, no? Tenim la Villa de Montserrat, que no en sabem què en farem, però tenim possibles millores que podríem fer a la plaça del Coll. És a dir, tota una sèrie de coses que creiem que s'han de posar sobre la taula i en aquest cas l'Ajuntament prefereix penjar cartells en indrets reservats per alguns equipaments que és que, insisteixo, no sabem quan serà la realitat.
0: Quin paper vol tenir la CUP, el que queda de mandat?
1: Pues el paper una mica que hem estat tenint fins ara, que jo crec que és un paper de... A cada dit que movia el govern una direcció o una altra, nosaltres estàvem allà per dir el que pensàvem, en bo o negatiu o una crítica constructiva, diguem-ne, que hem d'estar fent un seguiment molt clar de la política actual del govern. Creiem que hem de seguir assenyalant les clares divergències que hi ha ideològiques en relació sobretot a les polítiques socials i d'habitatge entre Junts i Esquerra. Creiem que això és important assenyalar-ho perquè la gent ha de saber qui està governant i de qui espera què. I també creiem que hem de seguir tenint un paper mobilitzador de la ciutadania, de la societat. Al final nosaltres no deixem de fer feina molt més enllà de l'Ajuntament. L'Ajuntament és el nostre dia a dia. Som ara mateix doncs, tres persones treballant allà, però, òbviament, al voltant de la CUP hi ha desenes de persones que participen cada setmana en assemblea. Llavors tenim una feina molt més enllà de la institució per mobilitzar també la gent doncs, en favor del dret a l'habitatge, en favor d'un ús de l'espai públic lliure, flexible, en condicions, no? No com ara, que ha estat tot molt més restringit, i per tant aquesta doble dinàmica, no? D'una mica societat i institució de la mà per treballar per un Sant Cugat doncs, més inclusiu, que garanteixi drets i que no sigui ara, doncs, com és ara, excloent i exclusiu.
0: Mm-hmm. Suposo que estàs al cas de les últimes dades del CEO que situen o dibuixen una aliança enfortida amb un Junts, empatant amb un Junts que perdria 15 escons. Evidentment parlem del Parlament de Catalunya, però això és fàcil aterrar-ho a Sant Cugat. Davant d'aquestes dades, com previsualitzeu el futur aquí i com podeu entendre o no les actituds de certs partits?
1: A veure, és lògic que ens preocupa un auge d'aquests partits que al final viuen de la fractura social. Jo crec que això s'ha de dir. No viuen del que la gent vol sentir, que moltes vegades fa aquesta barreja, sinó que atien uns sentiments que són molt humans, però que al final són rendibles també políticament i poden ser potencialment conflictius, no? Com la por, el neguit, l'ombra del dubte sobre la persona que et camina al teu costat. Llavors nosaltres creiem que això contribueix a fracturar la societat. I nosaltres som dels que pensem que hem de construir una societat inclusiva i igualitària i a més també aspirem doncs, a la independència del nostre país. I totes aquestes coses creiem que es fan aplegant persones, agregant-les. Per tant, a la línia contrària una mica d'aquest auge d'aquest tipus de partits. I això és problemàtic, sobretot en tant en quant, doncs, per exemple, a Junts, diguem-ne, ja no els funciona que els diguem esteu seguint l'agenda de l'extrema dreta. Ells ja ho saben que ho estan seguint. Ho estan intentant fer per aturar aquesta sagnia de vots que tenen amb Aliança Catalana. La correlació és evident i és directa. I nosaltres, clar, moltes vegades hem dit el que esteu fent és un flac favor ja no a vosaltres, sinó un projecte que va més enllà de vosaltres, que podríem anar-nos al 2017, quan érem molta més gent plegada per un projecte comú, per una il·lusió comuna, per una aspiració comuna i col·lectiva i entusiasta, no? Ara mateix estem parlant de sentiments molt més en clau negativa i això creiem que pot tenir un impacte sanguat, no, evidentment no defugim d'estudi i també una mica això haurem de veure com venen les eleccions, però ja et dic, nosaltres a la línia de treballar per erradicar l'exclusió social a la nostra ciutat, per erradicar polítiques xenòfobes o directament racistes en relació a, per exemple, al padró. És a dir, nosaltres la nostra mirada inclusiva, agregadora i entusiasta la volem seguir mantenint i creiem que és l'única via per canviar coses d'aquest model de ciutat i del funcionament de la societat que vagin cap a millor per a la majoria de la gent.
0: Si no m'equivoco, Marco, aquest és... ja sumes els dos mandats, no?, dels 8 anys. Per tant, a la CUP normalment, quan sumeu els 8 anys, marxeu. No sé si ens pots dir alguna cosa, si estàs pensant ja amb el relleu, si... No sé què teniu sobre la taula ara mateix.
1: El que volem és arribar a les eleccions del 2023 en les millors condicions possibles i el que sí que et puc dir és que estem treballant amb molta antelació respecte als mandats anteriors en relació a possibles relleus i per tant, doncs, en breus doncs, segurament tindrem notícies perquè volem fer la feina ben feta amb temps i planificació i insisteixo, per arribar també nosaltres en les millors condicions possibles al 2027.
0: Perfecte, Marco, doncs estarem atents a aquestes notícies. Moltes gràcies per estar avui aquí a l'espai polític de Cugat Mèdia.
1: A vosaltres.
0: La informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del Faves Comptades, amb Carme Reverte.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
1: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
2: Avui parlarem dels drets que tenim al carrer i al jutjat.
1: Ui, al carrer i al jutjat, què vol dir això?
2: Doncs això vol dir que una situació en la que, doncs, segurament algú pot haver-se trobat en alguna ocasió, doncs caminant pel carrer o fins i tot conduint, segurament més conduint que caminant pel carrer, doncs una patrulla de la policia, doncs el Mossos d'Esquadra o policia local o qui sigui, us atures i dius, escolti'm, bona tarda. Que es pot identificar vostè, si us plau? Aquell moment en el que se t'accelera una mica el cor, i no sabem massa ben bé què fer, i comencen els dubtes, ostres, portar el DNI sobre, no sé si el porto, m'he d'identificar encara que no estic fent res dolent, i si em volen escorcollar. Doncs davant de tots aquests dubtes, doncs és important saber com podem actuar en aquestes situacions per evitar-nos problemes en el moment i futurs, i poder exercir, doncs, la nostra ciutadania amb seguretat.
1: Doncs som-hi, on està regulat tot això?
2: Doncs avui, justament, parlarem d'una normativa, que és la llei de protecció.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat, a més, del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
5: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
4: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
6: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar Com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
4: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions d'anar a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed. Gaudí és una mostra que es pot veure amb 3D intel·ligència artificial.
7: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 2 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats preguntarem com afecta la calor a la gent gran. En parlarem amb Miquel Aguilar i Roser Pla, membres del Consell per a la gent gran de Sabadell. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar l'avís del Suprem sobre la regularització de migrants que fa el govern espanyol i la nova taxa de la Unió Europea de 3 euros als paquets barats que s'importen de la Xina. A partir de les 5 coneixerem la il·lustradora... A partir de les 5 coneixerem a un dels protagonistes de Badalona. Ho farem de la mà de Martí Villegas. Continuarem amb animals per recordar com evitar els cops de calor dels gossos de Maria José Guerrero, de Can Xiu-Xiu del Prat de Llobregat. I acabarem amb cultura per parlar amb l'escriptora badalonina d'Anna Darius de la seva darrera obra, Este casino es mío. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Observatori de l'Aigua de Terrassa va celebrar el taller pràctic Tens problemes per pagar la factura de l'aigua? Una iniciativa adreçada a la ciutadania per ajudar a entendre la factura de l'aigua, resoldre dubtes sobre els conceptes que hi apareixen, detectar possibles incidències i conèixer el sistema de tarifació. L'activitat va tenir lloc al Centre Cívic Montserrat Roig de Terrassa i estava especialment pensada per a les persones que tenen dificultats per interpretar el rebut o que volen saber si poden reduir-ne l'import. Durant la sessió, les persones assistents van poder portar la seva pròpia factura per analitzar-la amb el suport de les persones dinamitzadores. El taller va incloure continguts sobre la lectura i interpretació dels diferents conceptes de la factura, el consum d'aigua a la llar i el cost final del servei, també les tarifes vigents i els mecanismes de bonificació o ajuts disponibles, així com un espai per resoldre preguntes i casos particulars. Aquesta iniciativa forma part de les accions impulsades per l'Observatori de l'Aigua de Terrassa per promoure una major transparència en la gestió de l'aigua i garantir a la ciutadania la informació necessària per exercir els seus drets com a usuària del servei. Amb el lema Porta la teva factura, l'organització fa una aposta per una sessió que combina informació pràctica, assessorament i participació ciutadana.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. El Vallès estrena Valltec, una nova plataforma impulsada pel Centre Metal·lúrgic i la xarxa Onion, que vol reforçar la competitivitat del territori a través de la tecnologia i la innovació. La iniciativa neix amb una vintena d'empreses adherides i també vol sumar-hi universitats, centres de recerca i altres agents de l'ecosistema. Els impulsors asseguren que el territori concentra una de les majors concentracions d'activitat industrial i tecnològica del país, un potencial que fins ara no comptava amb un projecte comú que el representés. La directora general del Centre Metal·lúrgic, Montse Vilanova, explica per què el Vallès és el territori escollit per impulsar aquest projecte.
3: El Vallès és un espai ideal perquè es doni lloc, perquè tenim universitats, tenim centres tecnològics i a més, el que també ens en donem compte i és que d'empreses censades, amb un CNAE molt pur tecnològic, tenim almenys més de 2.000 empreses només al Vallès. El Vallès també és el que porta quasi el 17% del PIB a Catalunya. Per tant, teníem, no?, tots els elements al nostre favor per començar a treballar aquest projecte.
2: La plataforma també pretén crear una xarxa estable entre empreses que fins ara treballaven de manera aïllada i donar més força al sector davant les administracions i altres institucions. Amb aquest nou projecte, els promotors aspiren a consolidar el Vallès com un dels principals motors tecnològics industrials de Catalunya i a generar noves oportunitats de creixement per al teixit empresarial.
0: Gràcies, Anna. I ara des del litoral comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona, deixem de ser invisibles, considera insuficient el servei de bany adaptat a la ciutat. Al litoral badaloní trobem dos punts que el faciliten i des de l'entitat asseguren que són petits. Creuen que hauria d'haver-hi més, tenint en compte els 5 quilòmetres de platja que hi ha. Aquesta temporada de bany el servei s'ofereix a la platja dels Pescadors, a l'altura del carrer de Mar i a la d'en Botifarreta. Per Badalona, deixem de ser invisibles, dos punts són insuficients. A més, consideren que els accessos de fusta són estrets per a les cadires de rodes i defensen que l'espai adaptat hauria de ser més gran per tenir més ombra. Escoltem dos membres de l'entitat, Lola Moreno i Rupert Martínez.
5: En la zona de sombra, tres sillas ya, ya no se cabe. Y luego pasa también que tú te vas a bañar y cuando sales deseas secarte al sol, pues lo tienes que hacer en la rampa donde pasa todo el mundo porque no tienes un lugar para estar tranquila.
6: Yo trobo que lo han de fer més ample, no tan petit, però tampoc tan gran. Una cosa a la nostra mida.
4: A la manca d'espai se suma el desnivell de la sorra. Això fa que les passarel·les de fusta que aporten a l'aigua tinguin molt pendent, cosa que dificulta el bany. Des de l'entitat afegeixen que un dels punts de servei, el de la platja d'en Botifarreta, té molta afluència, ja que hi ha diverses residències de gent gran a l'entorn que el fan servir. Això fa que l'espai d'ombra sigui encara més insuficient.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
7: Bona tarda. El Tomb pel Barri ha tancat una nova edició després de 6 sessions dedicades a descobrir el patrimoni natural del Prat. L'activitat, que va començar a finals d'abril, ha ofert passejades guiades cada dimarts al matí per donar a conèixer la biodiversitat i els espais naturals del Prat. Una proposta que ha apropat la ciutadania a l'entorn i als valors ambientals del territori. Organitzada pel Mira Domènech, amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat, el projecte ha permès a les participants conèixer alguns dels espais naturals més emblemàtics del municipi i aprofundir en la biodiversitat local. Durant les diferents sessions s'han visitat espais com la finca de la Marina, la platja del Prat i la pineda de Can Camins. També s'han fet activitats de ciència ciutadana com un cens d'orenetes i un itinerari botànic pel Parc Nou.
0: Gràcies, Víctor, de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La companyia Castellà, tocat pel teatre, puja a l'escenari amb una proposta que promet fer riure al públic sense perdre de vista les contradiccions de les relacions humanes. L'obra que presenten és Un funeral de mort, una comèdia negra dirigida per Víctor Blázquez i produïda per Atmosfera Produccions, que es podrà veure a la sala de petit format dissabte 4 i diumenge 5 de juliol. El muntatge transporta els espectadors fins a un funeral familiar, que lluny de convertir-se en un acte solemne i tranquil, deriva en una successió de situacions tan inesperades com surrealistes. Errors de tota mena, visites inoportunes, secrets que surten a la llum i personatges que compliquen encara més la situació fan que el comiat es transformi en una autèntica cadena d'embolics. La companyia Castellà, tocat pel teatre, és una entitat que va néixer gairebé de manera espontània a partir d'una activitat extraescolar d'adults. El que inicialment era un espai per compartir l'afició pel teatre es va acabar convertint en una associació amb identitat pròpia i amb la voluntat de crear experiències escèniques que vagin més enllà de la representació. En els darrers mesos, l'entitat també ha tingut una presència destacada en diferents iniciatives culturals.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
9: La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble, situat al carrer de Sant Ramon, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara, l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no ha estat exempt de debat intern. Boldú, soci de l'entitat sardanista i gran defensor de la cultura catalana, havia decidit anys enrere deixar la casa i tot el seu contingut a l'entitat. Després de la mort de Boldú, al febrer de 2025, la seva vídua va continuar residint a l'habitatge fins fa uns mesos, quan es va traslladar a viure a Terrassa, fet que ha permès a l'entitat començar a assumir la gestió efectiva de l'immoble. Tot i que l'herència era coneguda des de feia anys, assumir-la no va ser una decisió senzilla. Per aquest motiu, l'entitat va sotmetre la qüestió a una assemblea de socis que finalment va avalar acceptar el llegat. Sentim la presidenta de l'entitat sardanista, Elvira Anglès.
10: Estem molt contents perquè nosaltres tenim les ganes de preservar tot aquest llegat i donar-lo a conèixer a Sant Cugat. El senyor Boldú el que volia és que es conservés tal com ell ho deixava. I en principi ho deixarem així, però clar, no sabem exacte el que passarà d'aquí 10 anys o d'aquí 15.
9: Entrar a casa Boldú és fer un recorregut per dècades de col·leccionisme i cultura popular catalana. A les parets hi pengen obres d'artistes vinculats a Sant Cugat com Francesc Cabanes, Octavi Galceran o Paco Salas. També hi ha aquarel·les que retraten racons i masies del municipi, petites escultures, esmalts, peces d'aram i nombrosos objectes relacionats amb la cultura popular catalana.
0: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: En aquests dies de calor intensa hi ha un col·lectiu que requereix una atenció especial, i aquest és el de la gent gran. Per conèixer de primera mà com estan vivint aquestes altes temperatures i recollir alguns consells útils per afrontar-les, hem parlat amb dos dels membres del Consell de la Gent Gran de Sabadell. L'Anna Clarà ha conversat amb en Miquel Aguilar i la Roser Plas sobre una qüestió que aquests dies és més present que mai.
1: Catalunya viu aquests dies la primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que en alguns punts poden acostar-se als 40 graus. Una situació que, segons els experts, serà cada vegada més freqüent a causa del canvi climàtic. Però com afecta aquesta calor a la gent gran? Han canviat els hàbits respecte a fa unes dècades? I què podem fer per protegir-nos? Doncs per resoldre tots aquests dubtes en parlem amb Miquel Aguilar. Miquel, bon dia, com estàs?
2: Molt bé. Bon dia.
1: I amb la Roser Pla. Bon dia, Roser, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: Que són membres del Consell de la Gent Gran. Com esteu portant aquesta calor?
2: La portem, doncs, amb dificultat, no? Però anem per la sombra, vull dir, bevem molta aigua, i anem fent.
1: I tu, Roser?
3: A veure, jo...
1: Et veig aquí amb el ventall
3: sí,
1: a l'estudi.
3: Sí, no, vale, jo és que... o sigui, jo no puc suportar la calor, llavors el que intento és sortir menys de casa, val? O sigui, intento anar amb el cotxe amunt i avall, amb aigua sempre, i de cotxe a casa i de casa al cotxe, i intentar anar a grans,
1: no?
3: Sí, sí, o llocs on t'hagi condicionat. O sigui, ara he sortit un momentet de casa i a l'aire, vull dir, és que...
1: És càlid.
3: Però, vamos...
1: Bueno, de fet, fa poc he mirat el termòmetre i em posava 35 graus, eh? O sigui, que és per morir-se, o sigui, literalment.
3: Sí, sí.
1: Vosaltres recordeu haver viscut temperatures tan altes quan éreu joves?
2: Però jo, francament, no. Vull dir, abans la temperatura era més agradable, no? I, a més, era molt clar el que era l'hivern, el que era la primavera, el que era la tardor, el que és l'estiu. I ara, realment, vull dir, la cosa no. Vull dir, ja entre primavera i estiu pràcticament no hi ha hagut diferència.
1: Sí que és veritat que abans, doncs, jo recordo quan jo era més petita, no?, que els hiverns eren freds, i l'estiu sí que és que era calor, però era com només durant els mesos d'estiu. Ara, Roser, per exemple...
3: Ara, o sigui, jo recordo de joveneta d'estiu, ja, bueno, acabaves l'escola, te n'anaves per Sant Joan, no feia... Era la Costa Brava, la veritat que molta calor no feia, distingies la calor de la sorra amb la calor de l'aigua. Ara les temperatures de l'aigua
1: han pujat
3: moltíssim,
1: una barbaritat.
3: I diu que molt, o sigui, et tires a l'aigua i no et refresques. La veritat és que no et refresques. I jo recordo d'això, de no passar calor, de sortir l'hora que volguessis de casa, que tampoc no anaves a l'ombra.
1: Exacte, quan es feia fosc, no?
3: Sí,
1: deies,
3: sí,
1: que refrescant,
3: sí,
1: però és
3: sí,
1: que ara
3: sí.
1: Ja amb les nits tòrrides...
3: No.
1: És que es dorm malament ja fins i tot per la nit.
3: Sopaves a terrassetes, estaves bé, ara no et ve de gust.
1: Clar, i també sobretot és el que comentes tu, Miquel, que ara ja no hi ha com una transició de primavera a estiu. És com passes, literalment, jo aquest any he notat que hem passat del fred a la calor extrema.
2: I nosaltres, quan érem petits, ens feia il·lusió el dia que nevava, no?
1: Sí.
2: I això, ara ja, no la veiem, la neu, aquí a Sabadell.
1: No, pràcticament no. I teniu la sensació que cada any la calor arriba abans?
2: Bueno, aquest
1: any... Arriba
2: abans
1: o que dura més dies, també?
2: Sí, home, vull dir, això ja ho saps, vull dir, hi ha totes unes estadístiques que demostren que els dies de calor l'any passat ja van ser, em sembla que eren 16 dies que vam superar els 40 graus. Vol dir que aquest any anirem pel mateix camí, segur, no? Vol dir que hem d'estar preparats, no? Sort que ara ja tenim, doncs, aquests espais, aquests refugis que en diem, no? I jo estic veient que, per exemple, l'Ajuntament de Sabadell ha fet una gran tasca en aquest sentit, no? Hi ha una gran informació. Jo aconsello a la gent que es miri el Telegram 60 més, que allà trobarà tota la informació sobre refugis que hi ha, doncs, a la ciutat, no?
1: Per tant, creieu que el canvi climàtic és una cosa evident, no? O home, com ho veieu tot això?
3: Home, és evident. Llavors, si és veritat que hi ha aquests refugis climàtics, la gent posa els aires acondicionats a tot, bueno, a tope, a 25, que no... De 25 a 26 no passes, però sí que és veritat que és el peix que es mossega la cua, perquè, clar, amb els aires acondicionats posats a l'estiu, encara fas que la calor...
1: Quan la pagues, no?
3: O quan surts al carrer.
1: Ah, cert, que no tens més contrast.
3: Que tens, clar, tens totes les oficines, sobretot a Barcelona, tens totes les oficines amb aire condicionat. Per molt que estiguin al sostre, la gent surt al carrer i és que notes que a sobre de la calor que fa,
1: yeah,
3: encara hi ha més per culpa dels aires acondicionats.
1: Clar, perquè tot l'aire calent que extreuen...
3: Exacte, tot això va a l'ambient. Vull dir, és... a part del que... Avui estava mirant el Comarques i estaven dient que a Navarra hi ha hagut una plaga de polilles del boj o alguna cosa així.
1: Hosti.
3: Que era brutal, i això són canvis climàtics.
1: Clar.
3: Totes les... a les cucaratxos, o que no me'n recordo...
1: Paneroles.
3: Les paneroles. mosquetes petites que ja no saps d'on surten, perquè la fruita la tens a la nevera. Dius, d'on surten aquestes mosquetes?
1: I formigues.
3: Bueno, jo en un segon encara més complicat, no? Però sí que és veritat que... I llavors, vull dir, que ja no saps, vull dir, què comprar ni què... Jo fa l'any 2024 vaig tenir que... A casa van venir a matar les paneroles. Vull dir, perquè és que no hi havia manera.
1: Ja, de fet, Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Què feu vosaltres quan hi ha avisos com aquests?
2: Quan hi ha virus?
1: Avisos.
2: No.
1: Avisos, com Protecció Civil activa
2: això... I els hi faig cas.
1: Sí?
2: I els hi faig cas i penso que realment, actualment, ens estan avisant molt bé, molt, de forma molt acurada, no? Tu parlaves abans que si és evident el canvi climàtic. Això és una realitat que tots coneixem i sabem que cada vegada més va més, que la temperatura va augmentant. Podríem tindre una idea com negativa del futur que ens espera, no? Però realment l'altre dia vaig sentir un dels professionals que més es dediquen al canvi climàtic a Catalunya i deia que realment entre tots podem aportar el nostre petit gra de sorra, no?, per millorar això, no?
1: I com?
2: Ui, hi ha moltes coses, vull dir, dintre de casa mateix, no? Vull dir, el que dèiem, les temperatures que a vegades utilitzem, a vegades gastem massa energia, no? I d'alguna forma, gastem massa aigua, posem per cas, no? I d'alguna forma tindríem de ser prudents. Quan hi ha la sequia, tots pensem, doncs, que... I després ens en oblidem. Ara que ha plogut una mica, ens oblidem de les sequies. I jo penso que realment les polítiques s'han de seguir mantenint, no? I que la gent, doncs, té de canviar d'actituds, no? Entre tots podem aconseguir que això vagi millor.
1: I tu què opines, Rosa?
3: També, vull dir, és
1: Vosaltres a casa, per exemple,
3: jo,
1: què feu?
3: Jo tinc tot el pis, són d'aquests pisos moderns, que tenen aire condicionat a tot arreu. Vale? Llavors jo, quan al matí ja no puc, que no l'aire... Si és l'aire fresquet no hi ha problema,
1: clar,
3: el ventilo, perquè és tinc molta ventilació a casa. Si no, l'aire condicionat. També és veritat que jo el poso 25. 25-26. Menys
1: ja no.
3: Perquè els pis són petits i et gela. Hi ha gent que els està posant a 21.
1: Clar, però és que així també gastes més energia entres en un bucle...
3: I vas apagant i encenent perquè ara em gelo, ara no deixo...
1: Sí.
3: I a part que jo tinc una mascota que és bastant peludeta, que és una quina, una quita, perdó, i ho passa molt malament. Vull dir, també el traiem amb hores que no...
1: Perquè no pateixi, no?
3: Clar,
1: al final...
3: has de mirar al terra, a l'asfalt, que tu no et cremi. Poses la mà al terra i si no et crema vol dir que el gos pot sortir bé, però els gossos, si us fixeu, estan sortint 7-8 de la tarda.
1: Ja.
3: Perquè és que no poden. Vull dir, clar, ells no estan acostumats. Vull dir, menys si portes gossos de... Bueno, el meu és japonès, però...
1: Sí, les zones altes...
3: Els dels àrtics i tal, vull dir, no aguanten. Gats, gossos, tot això no aguanta. I jo, per exemple, també tinc una mare que té 94 anys, em farà ara, i la tinc que trucar. No ha sortit de casa, oi, mama? No, està el teu fill, no? Sí, si vull alguna cosa ja li demano. Ho té tot tancat, els toldos baixats... I a la tarda, al vespre, quan ja se'n va el sol, ja obre i es ventila.
1: Ja.
3: Però, vull dir,
1: però tot i així, és a dir, baixes persianes, intentes mantenir-ho tot tancat, però la calor entra igualment.
3: Jo em vaig marejar, dic, com una miqueta obert, potser, amb el d'això, perquè et mareges i tot. Vull dir, és que jo he sortit de casa i és que hem anat a fer un cafè i em marejava.
1: Sí. Has d'anar a llocs que tinguin aire.
3: Us
1: volia preguntar, també.
2: Jo ara, per dormir, posem per casa meva, tenim les finestres obertes al vespre, però després tenim aquests ventiladors al sostre.
1: Són magnífics.
2: Que és fantàstic. Aquest. I, de fet, estem descansant molt bé.
1: Sí.
2: Jo me'n vaig a dormir tranquil·lament.
1: Jo farà també 2 anys, aproximadament, que també ens els vam col·locar, i jo crec que és la millor compra que he fet. Sí, vamos, amb molt temps, perquè fan com una mena de brisa així durant...
2: Sí, sí.
1: A part, gasten molt poc a nivell energètic, i jo, de fet, és una cosa que recomano.
3: I no fan soroll ni res.
1: No.
2: No.
1: Gens.
3: Bueno, nosaltres posem l'aire, si fa molta calor, posem l'aire fins que anem a dormir i dormim tapats, però sense aire condicionat, eh? El que les manté.
4: Clar.
3: No ens va córrer posar ventiladors, la veritat,
4: doncs
3: perquè en aquella
4: cosa,
3: època...
4: Sí.
3: Pues, fa 16 anys tampoc ho pensaves, no?
2: Jo
3: no.
2: Recordava en viatges a Cuba, no? Que fa molta més calor, no? I totes les habitacions tenen el ventilador al sostre, sí.
3: I allà a Cuba serveix el ventilador?
2: Sí, sí, sí. Aquests ventiladors al sostre són una solució magnífica.
3: No, és que em dóna la sensació que remena l'aire calent, no?
4: Que al final remena l'aire que hi ha a l'habitació, no? Però dona, és això, fa com una brisa molt, com molt suau, a part de que no fa gens de soroll.
3: Ja, ja.
4: I jo la veritat que dormo molt bé des que el tinc. I mira que jo també per les nits era de la que em despertava cada 2x3 perquè és que tenia calor, no sé què, però amb això m'ajuda molt a conciliar el son.
3: Nosaltres quan ja mirem, dic, ui, ui, no, no, no, això no pot ser, posem l'aire i quan anem a dormir l'apaguem i dormim amb l'aire.
4: Creieu que els refugis climàtics són una bona iniciativa?
2: Boníssima, boníssima. Posem res, refugis climàtics són molts, eh? Vull dir, aprofitar les ombres, cada vegada a la ciutat tenim més arbres, això és important, eh? Encara que saps que hem de fer recanvis d'arbres, no? Perquè tenim molts plataners i el plataner ara, al començament de la primavera, doncs, ha provocat aquest any grans problemes d'al·lèrgies. No? Però, bueno, diríem aprofitar doncs, els espais que tenim de verds, no? Això és important. Després tenim més fonts a la ciutat. Els centres de dia, diríem, els casals de la gent gran també estan oberts al migdia, que això és molt important, i tanquen molt més al vespre.
4: Vale.
2: Jo penso que hi ha tota una sèrie de d'accions que són realment bones i que val la pena conèixer-les, no? I que cada barri té solucions. Tenim piscines, no? Tenim una bassa, no?
4: Sí.
2: Importantíssima, no? I val la pena doncs, aprofitar d'això, eh?
4: Uh-huh. I vosaltres heu canviat les vostres rutines per culpa de la calor?
2: Jo no. La veritat sigui dita que no. Intento seguir els consells bàsics, no? Beure molta aigua, vull dir, aprofitar, doncs, si passejar al començament del dia i al final, no? Quan la cosa no és tan de calor, no? Em poso un sombrero, ara avui no, però vull dir que per evitar que se t'escalfi massa el cap, no?
4: Clar, sí.
2: És una sèrie de mesures generals per la meva vida continua sent la mateixa.
4: La mateixa.
2: M'aixeco, treballo, torno, endavant.
4: I en el cas teu, Rosa?
3: Bueno, jo no treballo ara, i doncs, és veritat que m'aixeco d'hora a les 9, bueno, 8:45 a les 9,
4: sí.
3: Vaig a esmorzar i almenys ja he fet la passejadeta i torno cap a casa, vull dir, i llavors sí que és veritat, sí que no, si no tinc res més que fer, em quedo a casa. Vull dir, no, intento no sortir, inclús he trucat a la meva mare per si tenia que venir a casa, no, perquè clar, és una dona amb una edat, no?
4: Clar, és gran, sí. I tema alimentari, hi ha alguna beguda o aliment que recomaneu especialment?
3: Aigua.
2: Aigua i evitar tot el que són les begudes sucrades.
3: Sí.
2: Això és el que estem
4: dient. Clar, al final porten calories,
2: sí,
4: no?
2: Sí,
4: i,
2: sí.
3: I sucre, no? Que el sucre també fa...
4: Sí.
2: Jo abans d'arribar aquí, a part de beure aigua, he begut una horchata, però sense sucre. I també això, la fresca.
4: Però clar, els granitzats... Bueno, el granitzat també et dona més set, no? Després, però en el moment en què te'l prens, és com, uau, que refrescant.
3: També hi ha algú que em va recomanar que em vés a beure aigua freda...
4: Mig, no?
3: Més templada, o sigui, allò...
4: Perquè l'aigua freda crec que també és, com,
3: fa
4: és contraproduent.
3: Sí,
4: et fa veure més,
3: sí,
4: encara.
3: Et fa veure molt més. I em va dir això, que aigua de l'aixeta, que per ser l'aigua de Sabadell és bona. Bé, almenys el meu barri de Gràcia.
4: Jo com que he vist que Barcelona ja...
3: Ui, no, Barcelona no. La cosa ja ha canviat.
4: Aigua embotellada,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, eh?
4: Sí, no.
3: Barcelona l'aigua venia del Ter, almenys a Sagrada Família, i era molt bona, i era fresca. I ara aquí... També està al barri de Gràcia d'aquí, de Sabadell.
4: Sí.
3: Bevem aigua, ja no comprem aigua d'ampolla. Bevem aigua de l'aixeta.
2: Jo amb algun viatge a l'estranger, als Estats Units, una cosa que em va sorprendre és que la gent pren aigua molt fresca i, a més, amb cubitos.
3: Em posen gel d'aquells petitons.
4: Sí. Ah, sí?
2: I jo, sí. I jo vaig preguntar-li a una de les meves amigues i companyes d'allà què passava. Diu, és que això va molt bé perquè després no te'n constipes. I jo prenc aigua freda al dematí quan m'aixeco i la veritat és que no m'he constipat ja mai els últims 2 anys.
4: No. Doncs ho hauré de provar.
2: No sé si és el mateix, però aigua fresca et puc assegurar jo que no m'he constipat.
4: No és el que diuen, però jo he escoltat de fet el contrari, no? De que tant l'aire condicionat, que se't dona molt al coll, que pots agafar refredats,
3: sí,
4: o l'aigua freda. Doncs mira, ho hauré de provar, això, amb aigua amb gel, perquè no ho he provat mai. I me'n constipo bastant, a veure si serà per això.
3: Això diuen, però jo al despatx quan treballava tenia l'aire sobre meu, eh?
4: Ja.
3: I no t'ho juro que no em vaig encostipar, eh? A la vida.
4: Mm-hmm.
3: Però bueno, és això, és... biblioteques, centres cívics, sí, i beure aigua i a la tarda nit obrir i intentar respirar.
4: Exacte.
3: És el que diuen ABC.
4: Sí, totalment.
3: El que diuen.
4: Molt bé, doncs, Miquel Aguilar i Rosa Pla, membres del Consell de la Gent Gran, moltíssimes gràcies per passar-vos per aquí.
2: Gràcies a vosaltres, gràcies, que tinguis un bon dia.

0: Passen 2:02 de la tarda. Anem ràpidament a iniciar aquesta tertúlia ciutadana. Avui la fem en companyia del Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. A Badalona, Manel, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Passant la calor, oi?
1: Sí, com podem. Però, bueno, tenim la platja a prop.
0: Quina sort, que bé. Vinga, a Terrassa encara no ha arribat la platja, tot arribarà. Abans suposo que arribarà Sant Cugat, que Terrassa. Joan Tamayo, advocat i activista, com estàs?
2: Bé, bona tarda. Si arriba la platja a Terrassa, ja clar que cal que...
0: Sí, bueno, sí, que ens arremenguem. Bueno, si ens dona temps. I la Rosa Díaz és administrativa, jubilada, la tenim també aquí a l'estudi de Sant Cugat.
3: Molt bé. Bona tarda a tots.
0: Molt bé, doncs, fora bromes, parlem de temes seriosos, temes importants, i anem un altre cop a parlar de la migració. Ahir parlàvem de la llei de nets i d'aquest estira i arronsa entre el Partit Popular i el PSOE, a veure qui, com diuen els castellans, arrima l'asco a su sardina, i avui parlem... Avui parlem del Suprem, que està plantejant la possibilitat de dur aquest procés de regularització que es va tancar dimarts, dia 30, al TJUE, perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. I això es fa a propòsit de dos recursos interposats per les comunitats autònomes de València i l'Aragó. Com veieu això? Penseu, us ho pregunto així, de simple. Com veieu aquesta possibilitat que el Suprem acabi traslladant això al TJUE? Manel.
1: Mira, començaré jo, si us en sembla bé. Jo crec que al final estem en una hipocresia molt gran, perquè tota aquesta gent que regularitzem ens fa falta, perquè si no la regularitzem, al final estan fora de la llei, estan treballant, no paguen impostos, i això no favoreix a ningú. I, a més, no els podem expulsar de la nit al dia, con lo qual, la millor manera d'aconseguir ingressos, no?, és regularitzar aquesta gent que treballa, que s'adapta, que al final agafen i viuen exactament igual que nosaltres, i l'únic que volen és, igual que tothom, pues, tindre una vida millor, no?, i fugir dels països, pues, on no poden buscar-se la vida. Con lo qual, contra abans los regularitzem, molt millor. El que passa, el problema, és la hipocresia, sobretot de la dreta en aquest país, no?, que saben que són necessaris, però una manera de desgastar el govern és fer-ho d'aquesta manera. Per què? Perquè són dos autonomies, tant Aragó com València, que són les que han posat han interposat el d'allò, per la senzilla raó que són de dretes, no?, i tenen que conformar a la gent que realment li es vota, no? No, però saben perfectament que governessi qui governessi, mentre en aquest país l'índex de natalitat que tenim sigui tan baix com l'estem tenint, tindríem que tindre el doble de naixements de lo que tenim per compensar lo que va quedant jubilat o lo que va quedant enrere. Con lo qual, en són del tot necessaris aquestes persones benvingudes, i la veritat, el que vingui a treballar i vingui amb força, benvinguda sigui. Con lo qual, jo aprovo i aplaudeixo aquest sistema de regularització que ens és necessari. Mm-hmm.
0: Rosa.
3: Sí, però jo penso que a part de que es miri per la part de que ens interessa perquè fan falta, perquè així ingressen diners a la Seguretat Social, paguen els seus impostos, que està molt bé, però també hem de mirar la part, doncs, de que tota aquesta gent que no té on anar a viure perquè no pot buscar, encara que és complicat i difícil perquè tant pel preu com perquè no n'hi ha un lloc de lloguer o un lloc per anar a viure, no ho pot fer perquè no té uns papers per fer un contracte de lloguer, per exemple. Llavors, hi ha les dues vessants. La vessant de que són necessaris, perquè hi ha feines que no hi ha gent. I avui estaven dient que ja hi ha molta gent d'aquests que hi ha... Els que hi ha,
0: sí, estan aprovades, que les sol·licituds.
3: Sí, i que ja tenen feina. O sigui que...
0: És que és gent que segurament ja estava treballant.
3: Sí, clar, ho tenen legalitzat, i això està molt bé. Però també la part dels que puguin, dels que no tenien dret a res, i que potser ara sí que tindran dret a alguna cosa.
0: Mm-hmm. Vinga, Joan.
2: Sí, bueno, el el Manel ja ha dit la paraula màgica, que és la hipocresia, que ens envolta d'una manera molt bèstia. Aviam, hi ha dos vessants aquí, com deia, i una és l'econòmica laboral, que a més la va aprovar i consensuar la pròpia patronal del sindicat, sí. Però l'altra és la social, aquesta que deia la Rosa, o sigui, que estem a favor de la integració o de la discriminació, continuem discriminant, no? És seguir el discurs de la dreta aquesta que diu el Manel que és per gastar el govern, però jo crec que va més enllà, el discurs encara és més perillós, el que va guanyant terreny cada vegada en el món, no? La ideologia aquesta discriminatòria que exclou el que no és de casa o el que és de fora, que això va creixent d'una manera... i això s'ha d'aturar d'alguna manera. I ara el Tribunal Suprem s'ha pogut agafar això o els recursos aquests que han posat davant el Tribunal Suprem precisament perquè l'any passat es va aprovar aquest pacte a nivell de països europeus, sí. El pacte immigratori i d'asil, que bueno, ha donat un pas endarrere brutal, que jo penso que hi ha un abans i un després. Per tant, com que aquest pacte que van signar fa pocs mesos dona peu a, doncs, per això, doncs, i s'obren aquestes expectatives davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que jo penso i espero, confio, que no vagin més enllà, però bueno, existeix. Per tant, prou hipocresia, i què es pensaven? És que ara la gent, a més, hi ha com una sorpresa de dir quanta gent s'ha apuntat a la regularització. Perquè us pensàveu? Si tenim unes lleis com la llei d'estrangeria i el reglament d'estrangeria, que són excloents i en contra dels drets humans, que mantenen a gent de forma no regular en situacions infrahumanes. Vull dir, és que a més que llegiu les dades, l'Ajuntament de Barcelona ha expedit aquests mesos, a més l'Ajuntament de Barcelona, 34.000 certificats de vulnerabilitat. Què vol dir això? Vol dir gent que està molt malament. Per tant, aquest procés és per ajudar a fer una mica de justícia.
0: Llavors, ens hauríem de preguntar on s'ha de situar el límit entre la sobirania dels estats, no?, per decidir part de les seves polítiques internes i les normes comunes europees, si efectivament hi ha, doncs, aquesta nova llei des d'aquest any, no?, que comentaves, sí. Joan... jo m'imagino que el que fa el govern està precisament subjecte, és a dir, que està com recollit, no?, dins d'aquesta, sí, reglamentació. No farà una cosa que contradigui la...
2: No? No, el que ha trencat això, o sigui, de la Constitució Europea i les lleis que han anat avançant aquests últims anys a nivell europeu, permetien perfectament que un país estat tingués la sobirania per fer regularitzacions massives. No ho prohibia. Sí. Per tant, es podien fer. És ara, a partir d'aquest pacte tan perillós que es va signar fa uns mesos, en el qual s'han tancat portes i per això hi ha aquesta incertesa jurídica, que aviam què diuen els tribunals o que acaben dient els tribunals, que podria tancar aquest esperit europeu que ja existia, de que, bueno, existia la sobirania dels estats per fer aquestes regularitzacions. Vull dir, ara estem davant d'una nova porta que veiem allà on acaba.
1: El que jo trobo una mica sorprenent és el càlcul que va fer el govern de possibles persones que es volguessin regularitzar, no? O sigui, és que ha sigut superat per al doble. I això és sorprenent, perquè l'Estat tindria que tindre la manera de recomptar quanta gent està de manera o il·legal o fora de la regularització en el país. I es podien equivocar de 100.000 persones amunt, 100.000 persones avall. Però és que la veritat és que ha sigut sorprenent que la regularització es calculava en 600.000 persones, no? I ja estem per 1.300.000, o sigui que realment ha sigut molt sorprenent. I una altra cosa que sí que jo el que tu dius, Carme, de on està el límit d'allò, el que jo trobo, el que sí que crec que seria necessari és exigir-li a totes les persones que venen a aquest país uns acords de mínims d'integració, uns acords mínims de respectar les normes que ens hem donat entre tots i acatament de Constitució.

0: de gent aquí que porten tota la vida, 50, 60, 70 anys, i no parlen català, ni molts...
1: Però aquest és l'error, Rosa. Vale, però llavors, és que això, vull dir, això però, com ja sabem Manel, què ha passat, però ja, com ja sabem què ha passat, no tindria que tornar a passar.
0: Molts d'aquests que venen de fora aprenen molt més ràpid que molts de ciutats, pobles, digue-li com vulguis, d'aquí mateix. Llavors, bueno, si estiguessin una miqueta... tinguessin totes les seves papers, totes les seves coses per poder treballar, per poder-se... I potser s'adaptarien més que no estan pel carrer o estan en llocs... Perquè clar, és un peix que es mossega la cua. Jo m'he trobat, he tingut empresa, i que un treballador, el vols, o busques gent, i et ve un treballador i li dius, però tens papers? Diu, no, és que no, si no tinc una feina no puc tenir papers. Llavors, a veure, pues, una persona que vulgui treballar o que demostri que pot tenir un precontracte, no haver de fer un contracte definitiu, o sigui, ja d'entrada, pues, que com a mínim pugui regularitzar la seva situació d'aquesta manera. Vull dir, arribar, tens feina? Vale, pues, llavors et fem el contracte i regularitzem els papers. I potser no s'arribaria a la quantitat de gent d'ara que s'ha de regularitzar de cop perquè no han pogut fer això.
1: No, sí, estic d'acord, però el mínim de compromís es tindria que assumir. Si no s'assumeixen el mínim de compromís, ens passarà el mateix que ens va passar en la immigració dels anys 50 bueno, i 60 cap a però Catalunya, també, que al final ningú parlava...
0: També són les empreses que haurien d'exigir al seu personal que sàpiga, si ja que anem per aquest cantó de la llengua, que tingui un mínim de coneixement de la llengua, com a mínim que l'entengui, perquè si vas a una botiga, ja el més bàsic, una botiga, i a vegades el dependent o dependenta no, ni t'entén. Ja no et dic que parli en català, però a vegades ni t'entén.
2: Recordem que aquest procés de regularització és per aconseguir un permís de residència i treball a Espanya, durant un any.
0: Sí, ja. I després torna una altra vegada el mateix.
2: Un any.
0: Clar, perquè, a veure...
2: Després, en funció de les circumstàncies, doncs segurament doncs podran renovar.
1: Perfecte, seria exigible que el segon any de regularització, d'acceptació, la gent donguessi, no?, un aprovament de que realment s'estan integrant, aprenent l'idioma o passant, no sé, com a mínim conèixer una mica la Constitució espanyola o conèixer les lleis que ens han marcat i que ens hem donat entre tots. O sigui, una integració té que ser una integració, en la paraula mateix ho diu, no? D'integració total, no solament per vindre aquí a guanyar-se les garrofes, que ja està bé, que la gent té que fugir de la realitat i de la misèria dels seus països, però clar, en el moment que entren en un país on té les seves pròpies normes, no? Tindrien que demostrar almenys el primer any de regularització que realment estan per la tasca d'integrar-se perfectament.
3: Però això és, com deia la Rosa, això és una qüestió que és responsabilitat de totes les parts. O sigui, els immigrants, evidentment, que tenen la responsabilitat d'aprendre l'idioma, d'esforçar-se i tal, però clar, també han de tenir i trobar els recursos adients per poder-ho fer, la resiliència adequada. Fixeu-vos que el govern, ara que ha acompanyat aquest procés, ha una sèrie de partides que destinarà a ajudar aquesta integració, perquè sap perfectament el govern que manquen molts recursos, els que han destinat són insuficients, ja us ho dic ara, perquè ajudar a que aquesta integració sigui possible. Per tant, no és una cosa només de dir tu entres aquí i has de fer això, i firmes aquí i jures i tal.
1: Però... Però quan no és una obligació, Joan... Però quan no és una obligació, la gent es dedica a treballar, a guanyar-se les garrofes i no es preocupen de res més. Con lo qual, jo crec que seria exigible, no?, que la gent s'integri i s'integri almenys aprenent l'idioma. Us poso un exemple. Jo estic a l'escola d'adults de Badalona per una qüestió d'aprendre anglès i de més, no? I n'hi ha la classe de castellano per estrangers, no? I realment és una classe que podia absorbir a molt més gent, no?, de la que hi ha actualment, i és gratuïta, no? I no n'hi ha la suficient gent per tirar endavant la classe. N'hi ha molt poca gent.
2: I què ha passat amb les classes de català, Manel? El mateix, no?
1: No, el català se pot aprendre...
0: No hi ha prous.
1: El govern de la Generalitat

0: paga milions cada any, no?
1: No,
0: de cursos de català per gent. I exactament el mateix.
2: No, però hi ha
0: però que la gent, si no les obligues, si la gent no l'obligues, la gent al final treballa, guanya les garrofes i al final no s'integren. La prova mateixa, la meva mare
1: ara,
0: té 90 anys, no? I és una dona que porta tota la vida, des dels 19 anys, porta a Catalunya i no ha parlat una paraula en català mai a la vida.
2: Perquè no
0: em sembla que aquest error que van cometre ja una vegada no el tindrien que tornar a cometre. O sigui, ara tenim que regularitzar gent, doncs la regularitzem, no? Però la integrem en totes les vessants.
2: Mm. És molt complicat. És molt complicat.
0: No, complicat no és, eh? Molt complicat no és. No ho és, eh? És solament una qüestió de legislar.
2: No, tot això, no. Tot
3: penseu que si les xifres globals han superat les previsions a nivell de tot l'Estat, a Catalunya també, i és la comunitat que més sol·licituds
2: s'hi
3: han presentat.
0: Hasta 7 punts és normal que sigui així, eh?
3: Sí.
0: Hasta 7 punts és normal que sigui.
3: Per darrere trobem a Madrid, País Valencià i Andalusia. Què us diu això?
2: Doncs que...
0: Bueno, que la gent va on hi ha més treball, on poden trobar feina més ràpidament possible.
2: O on els han col·locat, perquè abans quan els enviaven des de Canàries o des d'algun lloc, el primer lloc que els enviaven era aquí, perquè sabeu que aquí som els reis del mambo, que diuen.
0: Molta gent que arriba en patera a les costes de Càdiz, que venien del Marroc o l'Àfrica subsahariana, aquesta gent atrepitjava territori espanyol, però en la mesura de lo que podien, emigraven cap a França,
2: podien,
0: o emigraven de França cap a Anglaterra.
2: Que podien, o que els hi pagaven el bitllet d'autocar o d'avió perquè vinguessin cap aquí. No, tampoc és, no és decisió tampoc d'ells tota, sinó de que ens els col·locaven.
1: No. Exacte. Mm. Hi ha molts factors que faci que aquí hi vingui més gent. Un és el tema de l'economia, de més possibilitats de feina, almenys teòricament, més gent que hi ha gent que coneix o pensa que té coneguts, és el país que està més proper a la frontera francesa, ens els enviaven, bueno, hi ha una sèrie de factors, tots sumen.
2: Sí, sí.
0: Una realitat que patim és el fet de que qualsevol emigrant que arriba a Catalunya consideren que aprendre el castellà, no?, és molt més integrador i molt necessari per ells que aprendre el català, no? I posats a aprendre dos idiomes a la vegada, doncs prefereixen aprendre només el castellà. I aquest és un problema que anirà minvant, no?, en la integració dintre de Catalunya de los que no són nascuts aquí.
1: Si han de posar recursos, aneu més recursos.
0: No, si recursos n'hi ha, eh?
3: Sí, però sense pressupostos a Catalunya, em sembla que sí, però a l'estat espanyol...
0: Benvinguts siguin, que hem aprovat avui els pressupostos, o sigui que benvinguts siguin. Esperem que ara notem millores en moltes coses, no?
3: Tirarà endavant o què penseu que passarà amb aquesta...
2: Els experts, per el que he sentit jo, diuen que no, que seria un...
3: El govern està tranquil, diu.
2: Sí,
3: diu.
2: Perquè és que diuen que han fet les coses ben fetes i que seria una complicació ara que això...
1: Bueno,
2: o que els que tenen papers i feina no els hi trauran. A veure com ho faran.
3: Joan.
1: És que des del punt de vista jurídic, ara una mica, hi ha una certa tranquil·litat, per això que us deia abans, que aviam, tots els antecedents estaven sempre jurídicament a favor de que hi haguessin regularitzacions a països. I l'únic que distorsiona és aquest pacte que van fer els estats fa l'any passat, i això és el que s'hi agafen els que estan en contra. Però, clar, si hi ha una interpretació jurídica flexible i ajustada a la realitat, no hauria de triomfar.
2: A més, una altra cosa, perquè no ho han fet abans, això, i han esperat que s'hi hagi fet la regularització.
3: Sí, quan s'ha acabat el termini.
2: Quan van dir que farien la regularització a partir de no sé quin mes, fins a tant mes, doncs perquè no ho van fer llavors, sinó esperar ara que ja està regularitzat.
1: Perquè darrere d'aquests que posen els recursos hi ha política, com deia el Manel.
2: Oi tant.
0: No, i n'hi ha països... hi ha una exigència que li estem demanant als emigrants, que és el certificat de penales, que es diu aquí, i bueno, que al final és que no tinguin cap delicte comès en el seu país d'origen, que en segons quins països està costant molt aconseguir-ho, no? I aquesta gent, doncs, aunque està treballant aquí, aunque voldria integrar-se, quan demanen aquest certificat al seu país, si això van molt enrederit, doncs aleshores tenen un problema molt greu per fer-ho, no? Però és normal que sigui. Al final estem parlant de burocràcia, però la intenció, la necessitat existeix. Con lo qual jo crec que per moltes traves que posi la dreta en aquest país, sigui el que sigui el que governi, al final tindrem que fer una regularització massiva de tot allò que necessitem, està claríssim.
2: És que si el
1: Tribunal de Justícia de la Unió Europea, fa una sentència favorable a tirar endarrere aquesta regularització, serà una cosa, bueno, històrica també, molt trista i molt greu, la veritat. Serà un retrocés amb drets impressionant. Jo no crec que passi, espero.
3: I una altra cosa és què podria passar a partir d'ara. És a dir, regularitzacions hi hauran en un futur? Sí? No? És a dir, clar, dèiem al principi, cada país sap de les necessitats que té.
2: Bueno, això que diuen...
0: Però n'ha hagut regularitzacions des de fa molts anys, eh?
2: Exacte, d'origen.
1: Bueno, és que l'estratègia està en espantar els estats que es vulguin plantejar en un moment determinat aquesta regularització. Yeah. És que té una càrrega de profunditat molt gran, aquests recursos que s'han presentat.
2: El problema és que com tal de tenir la cadira són capaços de tots, segons quin sector.
1: Bueno, sí,
2: els que ara estan batallant per això. Llavors, cada vegada
0: està més complicat. L'última regularització que recordo fa uns 15-18 anys que es va fer, i van ser 900.000 els que es van regularitzar.
3: Zapatero va ser, no?
2: Va fer ser el PP.
0: Sí, sí. Ho recordo perquè vaig tindre...
2: Sembla que sí.
0: Es demanava que signessin, i jo vaig tindre que avalar a una noia ucraniana, i ho recordo perfectament, i d'això van ser 900.000 els que es van regularitzar, i era, crec, un govern socialista també.
2: Sí, no sé si era socialista. Ministre
0: de Treball,
2: era...
0: sí, recordo que era... però és normal, fins a cert punt, mentre el país vagi necessitant gent, la gent vagi venint i estigui de manera il·legal treballant, al final els anglesos, per exemple, no fan aquest procés de regularització i tenen un problema gravíssim, gravíssim de gent que està treballant en economia submergida en Anglaterra, que estan pensant inclús de posar-los en barcos i enviar-los a Àfrica.
2: Bueno,
0: no?
2: Això ho faran.
0: És terrible el que estan pensant per treure la gent que està allà de manera irregular, no? Però, bueno, d'alguna manera, en algun moment, ho tindran que agafar el bou per les banyes i tindran que posar a fil a l'agulla.
3: No ens quedarà temps d'abordar el segon tema. No sé si vosaltres sou usuaris, clients d'aquestes plataformes de comerç electrònic.
2: No.
0: Jo sí, i considero que des del moment que van sortir, el que passa que les lleis van molt més tard que la realitat, que la tecnologia. Mm-hmm. Però aquests 3 euros que posen a qualsevol mercaderia que ve des d'Àsia...
3: Taxa els paquets barats que venen de la Xina.
0: No, que tindria que haver estat des del primer dia. Des del primer dia tindria que haver... Clar, és que li estem donant benefici a empreses que no estan afincades aquí, no? Sense
2: culpa,
0: treure cap benefici.
2: La culpa
0: benefici.
2: És dels que compren. Si no compres
3: consumidors,
2: no haurien de posar taxa.
3: Jo no sé,
2: els consumidors.
3: Penseu una cosa, no sé si res important que necessitem ve d'allà.
1: No.
2: Això que pitjor.
1: Doncs,
0: comprenc que la tonteria, la veritat és que és
3: el tema. Aquest és el tema. Ho deixem aquí, perquè no ens queda més temps. Vinga. Joan, Manel, Rosa, agraïts,
0: que
3: tingueu molt bon estiu.
2: Igualment,
3: adéu. Adéu-siau. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Media.
2: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Ens informa Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs situació molt complexa avui, com al matí, arran de l'accident a l'AP7 a la zona, de, en concret, de la Pobla de Montornès. Encara la via està tallada en un carril i s'ha aconseguit obrir dos, però la situació és molt complicada. També afecta la Nacional 340 i, per tant, a Tarragona hi ha molts problemes de mobilitat. Però és que en aquest moment l'AP7 també té un accident a Gelida, en té una avaria a l'Ametlla, un petit incendi al Parelló, i per tant aquesta via també s'està complicant la situació diària. Hem de comentar també un accident a la B23 al Papiol, els vehicles ja estan al voral, també provoca congestió, a l'entrada pels accessos nord complicada i les rondes amb molt moviment. Un dia molt complicat, no baixeu la guàrdia sobretot i mantingueu-vos informats. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Sílvia, molt bona tarda.
3: Gràcies.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: L'associació La Rotllana és una entitat d'allò més popular als barris de Badalona. Des de 1990, aquesta organització sense ànim de lucre es dedica a proposar activitats i pensar projectes que millorin la vida de la comunitat i fomentin la xarxa de barri. Avui la coneixerem a fons de la mà d'en Salva Periago, el seu secretari general. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Salva Periago, secretari general de La Rotllana. Què tal, Salva? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé. I vosaltres?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Passant calor, imagino, com tothom aquests dies.
2: Sí, sí, és el que toca ara, sí, sí.
1: La Rotllana és una associació sense ànim de lucre, amb seu aquí a Badalona, que va néixer ara fa 26 anys, el 1990. Com va néixer La Rotllana i quines necessitats socials volia cobrir?
2: Doncs, bueno, va néixer a partir de la motivació d'un grup de joves, des del voluntariat, i en el context del moviment del lliure educatiu, del món dels esplais. I va néixer, doncs, perquè veien que n'hi havia moltes mancances en el nostre entorn, en el nostre barri, o millor dit, en els nostres barris, i aquestes mancances provocaven moltes necessitats socials, no? Manca d'atenció al jovent, manca d'espais públics per fer comunitat, i, bueno, sobretot, aquesta manca d'atenció, no?, educativa una vegada finalitzada l'escola. I a partir d'aquí, doncs, ens vam aplegar un grup d'amics i d'amigues i vam decidir començar a fer activitats, tal com deia, des del voluntariat, i la cosa, doncs, ha anat creixent, ha anat modificant-se, ha anat evolucionant, i han passat 36 anys i aquí estem encara.
1: I seguiu. Senyal que les coses, de moment, han anat bé. Imagino que, com comentaves, el jovent és el principal, són els principals beneficiats dels projectes de La Rotllana, no?
2: Sí, sí, el que passa que sí que és cert que van néixer sobretot pensant en infants. Amb el temps vam anar, doncs, ampliant cap als adolescents, després amb els joves, i ara sobretot, doncs, encara que siguin el principal beneficiari participant de les activitats i de l'entitat, al final ho fem tot amb una perspectiva molt sociocomunitària, no? De comptar amb les famílies, de comptar amb els amics, amb l'entorn, però sí, diguem-ne que el perfil principal que tenim, doncs, són infants, adolescents i joves.
1: I quins són els principals àmbits d'actuació de l'associació?
2: A veure, tenim cinc principals àmbits. Tenim el que seria la secció infantil, que és des dels 3 fins als 11 anys, i, bueno, fem una mica, doncs, activitats de cap de setmana, esplai diari, etc. Després tenim la secció de dinamització juvenil, que aplega, doncs, tot el que seria i adolescència i joves, i aquí, doncs, el ventall és molt més ampli, perquè fem des d'activitats en centres educatius de secundària, tenim un casal amb activitats de reforç escolar, amb una ràdio online, bueno, infinitat d'activitats. En tercer lloc tenim una secció socioesportiva, on practiquem molt l'esport com un hàbit de vida, no com una finalitat en si, llavors té una perspectiva de creixement personal, però també social molt important. Tenim una secció internacional, fem projectes de cooperació internacional, de codesenvolupament, tant aquí com a fora de Catalunya. I, per últim, tenim una secció sociocomunitària on, precisament, el que fem, doncs, és accedir a la nostra comunitat en positiu i generar espais de trobada, convivència i fer molta participació democràtica.
1: Salva, per poder fer projectes de tots aquests àmbits, imagino que necessiteu molta gent, no? Imagino.
2: Bueno, la base principal de l'entitat continua sent el voluntariat, però sí que és cert que sense un equip professional en el moment actual seria impossible, no?, per tot tema de normatives, requisits que es demanen. Però, bueno, hem aconseguit durant tot aquest temps articular el que seria el voluntariat i l'equip professional. La fórmula funciona i que funcioni per a molt de temps.
1: Ara mateix quanta gent sou entre voluntaris i treballadors?
2: Doncs, mira, a l'any podem arribar, el que seria un any natural, perfectament a 100 persones.
1: Uau.
2: Perfectament.
1: Ostres. Sí, sí. I tothom acostuma a ser d'aquí, de Badalona?
2: A veure, per nosaltres és molt important que la gent sigui de Badalona i que sigui dels barris on estem fent els projectes. Això no exclou a persones d'altres llocs que es vulguin apropar perquè coneixen l'entitat, perquè comparteixen la filosofia, i fins i tot tenim molts voluntaris internacionals, no?, que venen a vegades per estades a curt termini, a l'estiu, o per una llarga estada, que sigui per tot l'any. Però, clar, per fer canviar el nostre entorn, els nostres barris, ho hem de fer a partir de les persones que viuen en aquests barris, no? Llavors, per això és superimportant, no?, que voluntariat, equip professional, tingui una gran part representativa de lo que és l'entorn, no? Representativa no només perquè resideixen, sinó perquè mostrem dintre del nostre equip de voluntaris i professionals la diversitat cultural existent en el territori, la diversitat de gènere i aquesta diversitat en general, no?, que en aquests barris.
1: Clar, i que també siguin conscients del context on feu el vostre àmbit d'actuació, no?
2: Sí, és un doble treball perquè, bueno, és una mica en la metodologia d'aprenentatge i servei, que tu prens consciència d'on vius, en quines condicions vius, les oportunitats que tens i què és el que pots arribar a fer, però alhora has de contribuir a transformar, no?, en positiu el teu entorn. Llavors aquí hi ha un procés d'empoderament de la gent que participa en l'entitat, ja sigui amb el temps com a professionals o ja sigui en la seva etapa com voluntàries.
1: Una de les coses que us caracteritza a la Rotllana és la quantitat de projectes i de diferents àmbits. Abans ho comentàvem, que dueu a terme. Ara mateix, quins teniu en marxa?
2: Bé, bueno, ara mateix estem en plena campanya d'estiu, llavors una mica la cirereta de l'estiu sempre són els casals, tant per infants, per adolescents. Tenim un projecte superinteressant, que és l'estiu cultural a la plaça, que el que fem és omplir el parc de l'escorxador, sí, de dilluns a dissabte, totes les tardes, amb activitats per tothom, des de teatre, cinema, tallers, activitats interculturals.
1: Wow.
2: Tenim també, doncs, acollida d'intercanvis internacionals. Ara estem a punt de rebre un grup de 15 joves de diferents països i tal, que venen a compartir l'estiu amb joves d'aquí de Badalona. I segurament que en deixo coses, però bàsicament són les activitats més destacades que tenim a l'estiu.
1: Entenc que pel que fa als casals i l'estiu cultural a la plaça, és juliol i agost, no és només juliol.
2: Sí, és juliol i agost. L'estiu cultural sí que funciona des de justament després de Sant Joan fins al final del mes de juliol, però sí que és cert que per rotació de l'equip, també per intensitat del treball, a l'agost ens hem de distribuir entre l'agost i el setembre i descansar una mica tant voluntaris com equip.
1: Sí, sí, sí. Com seguir detectant allò que els veïns dels barris de Badalona els fa falta i ho convertiu en projecte? És a dir, comentaves allò dels casals, imagino, doncs, que això potser és més fàcil de veure-ho perquè tothom al juliol, tots els joves i infants, doncs, necessiten algun lloc on poder seguir fent activitats. Però, per exemple, els intercanvis que feu amb altres països o aquestes tardes a la plaça, com detecteu vosaltres que els veïns dels barris, doncs, tenen aquestes necessitats?
2: Bueno, per una banda, perquè les propostes que amb el temps acaben funcionant, doncs, les mantenim, no? Això, doncs, és de pura lògica, no? De dir, doncs, si jo que sé, està funcionant oferir activitats socioesportives per les tardes i la demanda continua, doncs ja és una raó per continuar. I l'altra raó, que és tan important com aquesta, és que al final l'entitat és molt simbiòtica amb el territori. Llavors, l'entitat és el territori i el territori està demanant propostes o està fent propostes o està plantejant innovant, no? o plantejant necessitats. Llavors, no, sincerament, no té cap secret, no? Yeah. Vull dir, és el que ha funcionat, el que agrada, el que es necessita i també el que la gent que s'acosta, doncs, pot venir i dir, ostres, ens agradaria fer aquest projecte a l'entitat o per què no us plantegueu poder fer això. A vegades li puguem donar sortides, a vegades és impossible, no? Però clar, aquesta mimesis que n'hi ha amb el territori és superimportant.
1: És a dir, que esteu en permanent contacte amb la gent que es beneficia dels vostres projectes.
2: Sí, sí, sí, sí. Al final, el concepte de comunitat arrotjana, vull dir, nosaltres no som una empresa de serveis, som una associació, tenim una assemblea, tenim una junta directiva, tenim sòcies, tenim socis, tenim un equip professional, i llavors, clar, aquesta dinàmica de fer una democràcia molt participativa, però de carrer, ens ajuda a tenir aquest... No és el contacte directe, sinó és la manifestació directa, no? Del que es vol i del que es necessita.
1: De tots els projectes que oferiu, quin consideres que és el... o són els més transformadors actualment?
2: Bueno, transformadors, potser més que el projecte, són les metodologies que són transformadores, però... A veure, algunes són transformadores, però no vol dir que siguin innovadores, sinó que es porta tota la vida doncs, pensant, no?, que la metodologia hauria de ser aquesta. El que passa que amb tot aquest tema de les realitats virtuals i tal han quedat una mica eclipsades, no? Però tot el tema, per exemple, de l'aprenentatge i servei, de conèixer la teva comunitat, conèixer la necessitat de la teva comunitat, implica i al final presta un servei a la teva comunitat, és una metodologia doncs, que s'ha fet tota la vida amb aquest nom, però que la recuperem contínuament, no?, per crear aquesta consciència, com dèiem abans. I amb el tema de l'esport, el que sí que és cert és que en tot el bombori que ha tingut el futbol, el bàsquet, les darreres dècades, doncs ens va fer plantejar com oferim un esport al servei de les persones i no que al final la finalitat sigui guanyar o competir, no? I llavors aquí hem treballat molt la metodologia de l'esport 3, que consisteix bàsicament en jugar con i no jugar en contra, no? I jugar con implica que has d'arribar a acords per dir, bueno, com volem jugar, jugarem d'aquesta manera, de l'altra, partem unes normes de respecte, partem doncs, un reconeixement de l'altre com un amic o com un rival, però un rival sempre des d'una perspectiva amistosa, no? Després es desenvolupa, evidentment, la competició, el partit i tal, i al final n'hi ha una autoavaluació, no?, dels participants, de dir, bueno, hem tingut un respecte a l'àrbitre, ens hem respectat entre els companys, companyes de l'equip, hem escoltat a l'entrenador, hem sigut correctes amb els pares, el públic assistent. Llavors, potser aquestes serien l'aprenentatge i servei i l'esport 3, les dues metodologies que transversalment marquen més els projectes.
1: Clar, tot això que comentava, sobretot de l'esport, també pot ser una manera de, un cop tens apresos tots aquests valors que transmeteu, després poder competir, però ser un millor competidor, és a dir, competir amb respecte amb tot el que comentaves, sent conscient que davant no tens un rival, un adversari, sinó que tens un company, bàsicament. I, Salva, de cara al futur, hi ha alguna cosa que estigueu preparant i que us faci especial il·lusió? Com t'imagines la rotllana d'aquí uns anys?
2: Pues la veritat és que no sé, perquè com que tenim tantes coses a fer, a vegades la realitat ens supera les previsions, no?, que tenim, ja sigui en positiu i ja sigui en menys positiu, no? Llavors, sí que és cert que moltes vegades ens parem a dir quina rotllana volem i quan imaginem la rotllana que volem parlem molt de narratives, no? És a dir, volem una rotllana que sigui tolerant, una rotllana que sigui inclusiva, una rotllana doncs, que treballi per la no violència, que treballi per els valors i ens basem més en com volem ser, no? I en el com volem ser al final decidirem en quines activitats ho farem, no? Però el que és important en aquest moment és repensar-te a tu mateix, no? Com a entitat, a tu mateixa com a entitat i quins valors vols defensar. Potser com a objectiu de treball que tenim en els propers anys, fa uns anys que hem treballat molt per tot el tema de l'inclusió de la dona a través de l'esport i de la societat, i aquest setembre encetem una nova etapa per tot el tema de col·lectius LGTBIQ+, perquè pensem doncs, que tenen que tenir una representativitat més gran en la nostra comunitat i cal tot un treball d'equitat amb aquests col·lectius que en aquest moment no existeix.
1: Doncs seguirem pendents de l'evolució de la rotllana i dels projectes que aneu fent més endavant. Salva Periago, perfecte, secretari general de la rotllana, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, de Sant, des de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Marc i m'agradaria que poséssiu la cançó de Agáchate, de Dani Romero, perquè és la cançó amb la que començo el gimnàs últimament i, bueno, recorda també les primeres nits de festa amb els col·legues a l'estiu. Vinga, una abraçada forta.
1: Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueves la cabeza. Guapita, sacas a mí, poquito, poquito me besas.

0: Avui a la darrera secció del programa, és a dir, a la secció de cultura, rebem l'escriptora badalonina Dana Darius, que presenta la seva darrera obra. Este casino es mío, una novel·la romàntica ambientada a Las Vegas que explica els embolics de la Judith Allister, la protagonista, quan rep l'herència del seu avi. Bé, no us explico més sobre l'obra, deixem que la Dana ens en parli. La tenim a Badalona, amb el Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb la Dana Darius, escriptora badalonina, que ens ve a presentar Este casino es mío, la seva 17a obra en 7 anys. Què tal, Dana? Com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Este casino es mío és una novel·la romàntica sobre l'herència que rep del seu avi una noia, la Judith Allister, una herència una mica peculiar, ja que es tracta d'un casino. Què passa en aquesta història perquè es converteixi en un embolic romàntic?
2: És que ric, perquè jo ja me la sé, eh?
1: Només faltaria.
2: Bueno, la Judith rep una herència, com bé has dit, entre moltes coses que rep, una d'elles és un casino, i aquest casino pues, comporta unes condicions. La seva direcció, que és el que més està en joc, pues, està supeditada a un matrimoni, perquè el seu avi, que és qui li ha deixat aquesta herència, opina que bueno, vol que això sigui un legat, no?, familiar, i llavors opina que ella sola pues, el pot portar, però millor si està casada. No?
1: Una mentalitat una mica antiga, potser.
2: Bueno, sí, ja després, llegint el llibre, veus que potser li han ficat aquesta idea a l'avi, però, clar, ella s'ho pren molt malament, perquè és antirrelacions. Ella no creu en l'amor. Llavors, pues, això és una

0: principi, pues, la mà dreta de l'avi, no? I llavors, pues, ell se les prometia molt feliços perquè ell pensava que el casi no seria per ell.
1: Sí.
0: I, clar, aquesta condició de l'avi, pues, els agafa tots de sorpresa.
1: És una lluita, per tant, de...
0: És una lluita de rivalitat, sí.
1: De dues persones per agafar... per quedar-se amb el casino.
0: Sí, sí, sí.
1: I has comentat que la relació entre la Judit i el Jason bona no és.
0: No, és malíssima. És molt dolenta.
1: Quines coses hi ha entremig que ens puguin donar pistes de com és aquesta relació?
0: Bueno, ells es fan... Bueno, més ell que ella fan putades, diguem. Mm. Que la lletja de dir-ho, però bueno, que són així. Vale? Perquè ell, bueno, ell no la té com la seva jefa, no? Llavors, pues, bueno, ell vol instal·lar-se al despatx del gran jefe, que ho faci ella... Clar, la condició que li posa l'avi és que té un any, no?, per casar-se, però durant aquest any la directora és la Judit. Mm. I ell això, pues, no ho troba bé, perquè diu, bueno, que todavía no t'has casado.
1: Clar, clar,
0: clar. Ojo. No? I llavors, pues, bueno, ella anirà llançant del fil a veure què troba d'ell que li pugui perjudicar, ell d'ella el mateix, no? I llavors, pues, és un tira i afloja entre ells que fa que hi hagi molta... bueno... una lluita, no?, dins de lo que és aquesta lectura, que sempre vols saber què passarà, no?, perquè dius, bueno, ella tal, no sé què. Hi ha coses, pues, que s'han de llegir.
1: Este casino es mío és una novel·la romàntica. Aquest toc de romanticisme, d'amor, el trobarem entre la Judit i el Jason?
0: No.
1: O en cap cas?
0: No.
1: Hi haurà això que diuen del roce del cariño, no, eh?
0: No, bueno, està pensada perquè, clar, a veure, què passa? Té un cliché molt important, que és el enemies to lover, que és, bueno, pues està a l'ordre del dia i que és una novel·la romàntica, li agrada molt aquest tropo, però, clar, de primeres de llegida, com saps que hi ha un enemies to lover, saps que pots pensar que és amb el Jason, però després, quan vagis llegint, trobaràs que hi ha un altre personatge, que, a veure, la meva seguidora ja ho saben, perquè jo sempre, quan promociono un llibre, pues, parlo dels personatges i tal, i hi ha el Graham, que és... bueno, és un amic de la infància, que és, a més, el germà de la seva millor amiga, la Sam, i l'odia a muerte. Van tenir una petita cosa al passat que ja, pues, li va tocar molt al cor i no pot amb ell, no? Llavors, pues, hi ha rifirrafes entre el Graham i hi ha rifirrafes amb el Jason, però per diferents motius. Vale? Ja, pues, després, quan vagin passant les pàgines, trobaran, pues, moltes coses, tant per una banda com per l'altra.
1: Entenc que la Judit i el Jason són els dos protagonistes de la història.
0: Bueno.
1: Junt amb el Graham?
0: Sí, sí, amb el Graham també.
1: Com has construït cadascun d'aquests personatges?
0: La meva ment,
1: sí.
0: Vale, quan es posa a treballar, aquesta novel·la... Pues, volia fer una novel·la així fresca, divertida, però que jo vull fer una comèdia romàntica i sempre, sempre, sempre passa alguna cosa que diu... Pues voy a meter el suspense, voy a meter... I llavors, pues bueno, no arriba a ser comèdia tota, perquè evidentment hi ha més coses, però comença amb això, no?, amb el tira i afloja, que és l'odio i tal, però hi ha escenes molt còmiques, perquè la Sam és el punt còmic d'aquest llibre, no? I llavors, pues, a l'hora de fer la Judit, pues, jo em poso, no?, i dic, vinga, va, què aportarà la història, com serà, no?, quina edat tindrà, tal, em faig, bueno, mira, t'he portat aquí, era l'únic que tenia, perquè encara no tinc els llibres, pues, una fitxa de cada personatge, no?, i em poso, pues, una mica tot, no?, i en aquesta novel·la, com ja són 17, cada vegada creixo una mica més en aquest aspecte, perquè abans era, bueno, jo lo pienso i lo escupo i lo escribo.
1: Ara primer no. Fas un croquis de...
0: Ara començo una mica a fer el mapa. No, una mica, eh? Si continuo sent una mica brúixola, però ja també m'estructuro molt més el que vull al principi, perquè després a l'hora de fer la novel·la és molt més fàcil. I ja vaig veient, pues, on ficaré cadascú, el paper que tindrà cadascú, i aquí tenia molt clar que volia tres veus i que volia que fossin ells.
1: I com descriuries l'actitud o la manera de ser de la Judit? Ens has comentat que era una persona antirrelacions, que no creia en l'amor. Què més ens pots dir de la Judit?
0: Bueno, ella és una noia que és molt independent, ja t'he dit que no creu en l'amor perquè és molt així, ¿vale? És molt seva, també és molt competitiva, ¿vale? A l'hora de... viu pràcticament en un casino i llavors això ja fa que pugui ser, pues, tot ho vol per ella i és molt irònica, ¿vale? Llavors, pues, clar, això fa escenes divertides amb la Sam, perquè la Sam li diu una cosa, no? I ella és ironia pura.

0: I molt taxant, no?, amb el Jason, per exemple, quan li diu una cosa, dice, que aquí mando jo, no? El Jason, per exemple, és un tio que ja la imatge que jo dono, no?, a les lectores, sempre busco, bueno, en aquest cas...
1: La que ja... vols projectar sobre el Jason.
0: Exacte, sempre busco una imatge, no?, per dir, pues aquesta és la meva personatge, no?, tal. Ja el veus que és un tio recte, és molt ambiciós, és un tio que té molt d'èxit en el públic femení, menys con la Judit, que això el té una mica frustrat, també. Yeah. ¿Vale? I, però, bueno, és un tio que ell diu... Ell es descriu a si mateix com que ell sempre guanya. Llavors, pensa que ho té tot guanyat, també, ja, i a més no creu que passi per l'altar, perquè la coneix molt bé.
1: Yeah.
0: I el Graham és un alma libre. El Graham és, bueno, és un tio... com els nois d'avui dia, ¿vale? És un tio que li agrada moltíssim el surf, tot i que viu a Las Vegas i allà, pues, clar, no pot practicar el que li agrada, ¿vale? Perquè, a més, bueno, ell competia a Califòrnia, va tenir un accident, i, bueno, i ara pues, es conforma amb ser monitor de wake surf, que no arriba a ser de surf, sí, però, sí, bueno, sí, tampoc... I és, pues, molt... No sé què dir-te, li agraden molt les motos i la llibertat.
1: És una persona molt despreocupada, potser.
0: Sí, i no pensa en relacions, bueno... ni d'aquella lluna, no s'ho planteja.
1: Has comentat que és una obra ambientada a Las Vegas.
0: Sí.
1: Sí. I com has estructurat la novel·la? Què trobarem a cada part?
0: Bueno, a veure, ja el principi fonamentalment és el tema de l'herència, com bueno, la frustració que sé en ella, el pensar què farà, no? Si ha de buscar-se un marit, no? Doncs pues, bueno, aquí hi ha molts tropos en aquest llibre. I, bueno, la seva amiga Sam pues, li donarà una idea loca, que és un matrimoni de conveniència. I llavors, pues, bueno, hi ha la part que estan buscant pues, aquest marit, hi ha la part de lluita entre el Jason i ella per el casino, perquè, clar, veu que surt amb un tio, ui, la cosa peligra, no? I llavors, pues, bueno, ja... I després ja pues, la part en què el Graham desperta, no? I diu, ostres... que me la quitan. I llavors, pues, bueno, una mica és això.
1: Que bé, que bé, que bé. Jo, Dana, de tot el que estàs explicant, la pregunta que em ve al cap és com se't va acudir la idea de construir una novel·la romàntica entorn a l'herència d'un casino?
0: Bueno, és que, mira, jo, a veure, llegeixo molt, no? I sí que és veritat que havia llegit llibres de tropo herències, ¿vale? Però, bueno, mai havien sigut d'un casino. Clar, jo volia ser una mica original i no, dic, bueno, ja que descriure de coses que la gent els agrada i aquest, pues, el enemies to lovers, matrimoni a conveniència, tal, perquè al final la gent, pues, quan busca una novel·la romàntica sempre busca una sèrie de clichés, pues clar, deia, bueno, però jo quiero ser algo explosivo, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I sí, vaig dir, hòstia, doncs un casino estaria molt bé, perquè mira, dona joc. Perquè és un puesto on, bueno, i pots ficar historietes així que guanyi un premi, o jo que sé, que després comences a escriure i et dic que el que menys penses en el que aquest en personatge casino, sí, que guanya un premi, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, va estar bé, perquè a més, bueno, jo com veig molt el CSI Las Vegas, pues Las Vegas me tira.
1: Yeah.
0: I no havia fet res així de Las Vegas, i dic, pues no sé, dins de Las Vegas que hi ha casinos, pues venga, va.
1: I has estat mai a Las Vegas o no?
0: No, que va, jo no he sortit d'Espanya en la meva vida.
1: Però t'agradaria,
0: bueno,
1: no?
0: He anat a Andorra, això sí. Sí, okay. Clar que m'agradaria.
1: Consideres que l'obra té un final obert o ho deixes tot bastant tancat?
0: A veure, l'he deixat tancat. El que passa que sí que és veritat que quan escrius te fas els personatges molt teus, no? I la Sam me tira mucho. Perquè és... clar, té protagonisme, però no el 100%, no? Llavors... I hi ha un capítol de la història que té un títol que no el diré perquè possiblement sigui un títol molt divertit per fer la seva història.
1: Yeah.
0: Però sí que és veritat que serà. Si la faig, serà una història independent que tindrà a veure perquè és personatge d'aquí, però bueno, no serà una continuació ni res, simplement serà una altra història.
1: No seria una seqüela,
0: sinó no.
1: Seria una història diferent però d'un personatge que t'ha agradat molt.
0: Sí.
1: Construir-lo. Quants mesos has trigat en escriure Este casino es mío?
0: Bueno, doncs mira, aquesta novel·la la vaig començar a l'octubre, però vaig escriure com tres capítols i la vaig deixar d'apartadeta.
1: No t'acaba de convèncer o què?
0: No, no, és que no tenia temps. Llavors, pues, bueno, jo sempre començo una cosa amb molta il·lusió, però després els fills, el treball, el no sé què, saps? Yeah. T'absorbeixen tant que no tens temps. I ja va arribar un moment, al febrer vaig publicar una altra, i després de publicar aquella, sempre estic un mes, quan publico, estic un mes promo-promo, i ja a partir del mes ja començo a escriure. I dic, ostres, jo tinc una novel·la que no s'anomenava així, eh? Aquesta li vaig canviar
1: el
0: títol.
1: Com es deia?
0: Es deia Novio a la carta.
1: Novio a la carta.
0: Vale? Perquè, bueno, tenia una altra sinopsis, que evidentment sí que era la Judith Allister, sí que solia el Graham, el Jason el vaig inventar després, perquè el tema casino pues, necessitava aquest personatge, no? Però, bueno, es tractava d'una noia que buscava un marit, perquè havia de tenir marit, i, pues, bueno, tenia una sèrie de requisitos incomplibles.
1: D'acord.
0: Vale? Llavors, pues, lo que passa que, bueno, hi ha una companya de lletres que va treure l'any passat una altra història que es deia Novio a la fuga, i ja dic, és que s'assemblen tant, no?
1: No, anem a donar-li una volta.
0: Sí, no m'agradava, dic, va, vinga, va.
1: Molt bé.
0: I el vaig canviar. Bueno, tenia ja la portada i tenia tot, però la vaig canviar i vaig, bueno, vaig fer Este casino es mío.
1: I d'Este casino es mío, què creus que és el que més agradarà i què és el que més t'agrada a tu, un cop acabada l'obra?
0: A mi m'agrada molt la relació entre la Judit i el Graham, perquè, vale, tot i que tenen el seu tira i afloja, al final, pues bueno, és tot el que la lectora de romans busca en un romans. A més que el Graham és el típic personatge, no?, com per excel·lència, del que totes s'enamoraran, perquè és un tio duro, però...
1: Però més sensible, potser.
0: Exacte, no? El Jason l'odiaran totes, jo ja ho sé. Però és el que em defineix també com a escriptora. Jo sempre faig un personatge que és el villano, dolent, pot ser una noia o un noi, és igual, però sempre a les meves novel·les hi ha algú que dius l'odio con todas mis fuerzas, i després n'hi ha altres personatges que te'ls estimes moltíssim, i aquest, pues, aquí serà, pues, la Judit i el Graham tenen el premi perquè jo m'he enamorat d'ells escrivint. Llavors, els meus actors ho han de fer també.
1: Este casino es mío és una obra que s'estrenarà el 10 de juliol, si no m'equivoco, surt a la venda llavors?
0: Sí.
1: I hi haurà acte de presentació?
0: Esperem que sí.
1: Estàs encara acabant de tancar.
0: Estic acabant de tancar, sí.
1: Doncs, Dana, tant de bo vagi molt bé la venda, vagi molt bé la presentació, aquests dies, setmanes de promoció, i t'esperem aquí per la següent obra que publiquis, la 18a, seria
0: ja. La 18a, sí, sí, ja. Tinc que fer moltes, però no sé per quina me la cantaré.
1: Dana Darius, escriptora badalonina, moltíssimes gràcies per venir a Connectats.
0: A vosaltres.
2: Doncs marxem amb aquesta nova proposta de l'escriptora badalonina. Arribem al final del nostre temps, però us emplacem a demà. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, com sempre, gràcies a tots. Bona tarda.

0: 107.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Hola, llops d'un drac!
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els hits de tots els temps.
10: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la a tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sintonia de Cine des dels estudis de Roda de Barà Ràdio i, com sempre, amb l'Antonio Barrero. Com estàs?
3: Bé, molt bé, amb ganes de parlar de cinema, que és la meva especialitat.
2: I tant que sí. Antonio, avui de què ens parlaràs?
3: Doncs avui vull parlar de actualitat, bàsicament, actualitat de cinema. I vull comentar quatre estrenes que trobarem a les cartelleres que penso que val la pena que siguin comentades.
2: Perfecte, doncs.
3: Ens endinsarem, si us sembla, en la foscor de les sales de cinema, que és el meu hàbitat preferit, per gaudir d'aquestes quatre estrenes que us explico i que són totes ben diferents. En primer lloc, parlaré de l'esperada odissea d'extraterrestres de Steven Spielberg al dia de la revelació, que s'ha estrenat el 12 de juny. Després parlaré de la comèdia dramàtica Viva, d'Aina Clotet, premiada la Setmana de la Crítica del passat Festival de Cannes i que es va estrenar el 19 de juny. Després, el cinquè lliurament de l'animació de Disney i Pixar, Toy Story 5, també estrenada el 19 de juny. I finalment comentaré el drama social basat en fets reals, Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho, estrenada el divendres 26 de juny.
2: Doncs vinga, per tant, avui pel·lícules que podem veure al cinema.
3: Efectivament. En primer lloc, doncs, el dia de la revelació, pel·lícula d'aquest any, del 2026, de Steven Spielberg, pel·lícula americana 100% de 145 minuts. evidentment, parlar de Steven Spielberg, que és parlar d'un geni, forma part de la història del cinema, evidentment, i té una filmografia molt destacada. Totes, evidentment, pel·lícules d'acció, pel·lícules entretingudes i pel·lícules que formen part, com dic, de la història del cinema. Recordaré alguns títols perquè una mica us situeu de què estem parlant. Els Fabelman, Lincoln, Les aventures de Tintín, els quatre primers lliuraments d'Indiana Jones, La guerra dels mons, Atrapa'm si pots, Minority Report, AI, Intel·ligència Artificial, Salvar el soldat Ryan, les dues primeres entregues de Jurassic Park, La lista de Schindler, Hook, L'imperi del sol, El color porpra, ET, Trobades a la tercera fase, Tauró, etc, etc.
2: Quina és la teva preferida?
3: Uf, moltes, moltes.
2: Sí?
3: Moltes. Bueno, m'encanta molt la saga d'Indiana Jones. Indiana Jones, me les poso més una vegada quan tinc el cap una mica espès.
2: Sí.
3: Indiana Jones. Me les he vist moltes vegades i gairebé me les sé de memòria. Però en té moltes, eh? En té moltes. Spielberg és un geni.
2: I tant.
3: Doncs bé, aquesta, evidentment, com no pot ser d'una altra forma, és una pel·lícula del gènere de ciència-ficció, i aquí barreja intriga, thriller, drama, i, evidentment, de fons, i no tant de fons, els extraterrestres. El guió és d'ell i David Cooper, i la música, com no, del John Williams. En el repartiment, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hickson i Colman Domingo. De què va la pel·lícula? Així, a grans trets, per no desvetllar massa. Doncs que està a punt d'iniciar-se una tercera guerra mundial i hi ha un informàtic expert en ciberseguretat, el Daniel Kellner, que roba una quantitat immensa d'informació classificada a Guardex, la potent organització paraestatal en què treballa i que està dirigida pel misteriós Noah Scanlon. Els seus sicaris perseguiran per tots els Estats Units Daniel i la seva núvia Jane, una exnovícia catòlica encara en crisi, de fe. Mentrestant, i per una altra banda, Margaret Fitchell, meteoròloga d'una modesta cadena de televisió de Kansas City, comença a parlar en llengües estranyes i a dominar la ment d'altres persones donant-los encertats consells sobre les seves inquietuds més íntimes. Guiada per un impuls singular, el camí de Margaret es creuarà amb el de Daniel i Jane i també amb el dels matons de Guardex. Ja tenim, doncs, el còctel servit. No he parlat d'extraterrestres, però hi són. Escoltem el tràiler doblat al castellà.
4: Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, ¿te asustarías?
5: Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy... Hoy es...

0: No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar.
1: ¿Qué vas a hacer?
0: Revelarlo. Al mundo entero. A la vez.
2: La gente sigue buscando. Enfrentándose a lo desconocido.
3: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!
2: Ansía.
4: Dona una mica de mal rotllo, eh?
5: No.
4: Ai, no?
5: No.
4: No sé.
5: No.
4: Alguna imatge que he vist? No sé.
5: Doncs bé, explico una mica, fes el comentari. Vinga. Daniel té en el seu poder uns arxius que desvetllen que no estem sols a l'univers. Alhora que Margaret obté unes sorprenents habilitats per llegir ments i parlar idiomes que mai no ha estudiat. I junts, doncs, emprenen una fugida endavant per desvetllar al món aquesta informació que, en principi, canviaria la història tal com la coneixem. Steven Spielberg torna a la ciència-ficció i aborda la temàtica extraterrestre per tercera vegada amb aquest thriller road movie. Recordem que les altres dues serien Les trobades, La tercera fase i ET. I ara ja dona per fet que els extraterrestres estan aquí entre nosaltres. Els visitants d'un altre planeta han vingut en múltiples ocasions, però no volen que se sàpiga, tret que es faci alguna cosa i es desvetlli la veritat. Interessos governamentals, conspiracions, espionatge, carrera armamentística, fe, religió, capacitats sobrenaturals, tots aquests temes aborda un Spielberg que sap rodar com ningú, sense necessitat de tallar i marejar l'espectador amb un muntatge trepidant que el desbordi. I penso ara en les pel·lícules del Tom... aquestes que són acció pura, però que estan fetes a base de muntatge. Ell, en tot cas, l'acció tota està rodada i que el muntatge, de fet, i afegeix poca cosa més. Col·loca la càmera sempre de forma encertada i els moviments doten de ritme i densitat informativa cada seqüència. No hi ha un sol enquadrament que sigui gratuït. Quan la càmera es mou, es revela relacions de poder, pors ocultes o connexions emocionals que el diàleg amb prou feines insinua. I anem a parlar de la segona opció, de la segona proposta, que és Viva. De fet, ja n'havia parlat de Viva quan es va estrenar al Festival de Cannes, que és allà on la vaig veure, però penso que val la pena que la tornem a recordar perquè és una pel·lícula que mereix ser vista al cinema. Viva és l'òpera prima d'Aina Clotet, és una pel·lícula catalana i en català de 112 minuts. De fet, en la filmografia té un curtmetratge dirigit per ella, que és Tiger, i la sèrie Això no és Suècia, però Viva és la seva òpera prima en el cinema. És una producció d'Ikiru Films i tracta sobre la malaltia i és un drama barreja de comèdia. De fet, no és un gènere que és difícil de classificar perquè ho toca una mica tot. El guió és d'ella i de la Valentina Viso, la música de Clara Aguilar, la fotografia de Neil Moore i en el repartiment Aina Clotet, Marc Soler, Navi Dacli, Llull Bertran, Guillermo Toledo, Javi Daura i Laura Conejero. En un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona de les portes dels 40, es planteja el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama. Se sent impulsada per un ardent desig de sentir-se viva i veurà trontollar els seus plans amb l'irrupció de Max, un noi de 23 anys. Finalment, es veurà obligada a enfrontar-se a la veritat i que no és altra que una profunda por que alimenta el seu desig de viure. Escoltem un fragment del tràiler.
6: Who wouldn't like to live 120 years?
7: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
8: El meu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
9: Jo vaig notar com... electricitat.
10: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
11: No te preocupes, todo ha pasado ya.
10: Es que es como que me asfixio, ¿sabes?
12: Mira, una crisis es normal.
13: Yo no estoy en crisis, ¿vale? Deja'm tranquila de una vegada.
14: La vida es eso.
15: Es imposible no vibrar amb ningú més.
16: ¿Qué necesito si estás sola?

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: L'actriu i directora Aina Clotet ha fet Diana amb la seva primera pel·lícula i ho ha aconseguit amb un tipus de comèdia que no sol fer-se a Catalunya. De vegades elegant i sofisticada, de vegades molt bèstia, Vives una mirada humanista a la vida en general, però sobretot a la vida de les dones que dubten, que s'equivoquen i que ho fan malament. La llavor de la pel·lícula era parlar de la por a la mort i de la connexió que això té amb l'amor romàntic i les relacions. Són paraules d'Aina Clotet, que en una entrevista a Canes, precisament, manifestava: volíem arrencar la pel·lícula just en el moment en què la protagonista, d'alguna manera, ha superat la malaltia i parlar de la petjada que li ha deixat. Aquesta por que queda al cos i de com això la llança a viure descontroladament. La pel·lícula es manté en una línia molt fina entre l'humor i l'emoció amb un personatge que de vegades és insuportable, però del qual és difícil no sentir certa compassió. Una dona de 40 anys, com he dit, que acaba de superar un càncer de mama, amb la seva mastectomia i la por a les recaigudes, descobreix que no vol seguir amb la seva parella, que l'ha cuidat i amb qui s'acaba de construir una nova casa. Dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb Tom i l'aparició inesperada de Max, aquest jove de 23 anys, que desperta amb ella una nova pulsió de desig i llibertat, la pel·lícula aborda una cosa que no és fàcil veure al cinema, una relació entre una dona més gran que l'home. Hi ha, a més, diverses escenes que són tota una declaració d'intencions, com ara una masturbació femenina o un inici on veiem en primer pla com és una mamografia de veritat. Manifestava ella mateixa: em semblava que era molt important començar amb aquesta mamografia, que és una cosa que jo, com totes moltes dones, ens hem fet, i vaig pensar que mai ningú ens havia parlat de l'impacte emocional que té. Ho afegeix perquè, de fet, ella es mostra tal qual amb el seu cos, i a més amb una pròtesi, està molt ben construït, perquè el cos està d'alguna forma reconstruït, no està parlant d'una història personal. I això explica tot aquest procés del càncer després d'aquesta malaltia, d'haver-lo superat en principi. Llavors s'aboca a una vida molt poc responsable, però d'altra banda està justificada. És una pel·lícula interessant, molt interessant. Realment ha fet un salt al buit impressionant, l'Aina Clotet, però penso que ha fet una pel·lícula molt, molt, molt interessant, que recomano de totes, totes.
3: Doncs molt bé, Viva.
2: Viva. I anem a la següent, que és una altra cosa absolutament diferent. Toy Story 5, pel·lícula d'Andrew Stanton, americana, de 133 minuts. Andrew Stanton destaca per títols com Buscant a Dory, Buscant a Nemo, John Carter, Wall-E i Bichos. Estem parlant d'una pel·lícula d'animació de Pixar i Disney. És una comèdia, és una aventura infantil, pel·lícula familiar d'Andrew Stanton, el guió, i de Macken Harris. Les joguines han tornat. Després de 4 edicions, de 4 lliuraments, tornen amb una 5a edició. I aquesta vegada Buzz Lightyear, Woody, Jesse i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilipad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornaràs igual com abans l'hora de jugar? Escoltem el tràiler amb les veus doblades al castellà.
4: ¿Aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
5: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor! ¡Ah!
6: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
4: ¡Gracias, gracias!
7: ¡Hola! ¡Soy Lilipad! ¡Vamos a jugar!
8: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
9: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
10: Vale.
11: Quiero hablar contigo, aparato.
12: Por favor, llámame Lily.
11: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos.
12: Sí.
11: Y de repente llegas tú y
12: entiendo.
11: Ni siquiera me estás escuchando.
12: Te lo traduzco al inglés. Mira.
13: Now look here, me and the toys are working all summer.
12: Y ahora en español.
13: Los gemelos cortan al otro lado de la calle.
14: ¿Eh? Yo me pido detrás de la cómoda.
15: Woody.
16: Jessie, hola.
15: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
16: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
17: ¡Es el fin!
15: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
16: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
0: Bonnie me está dejando por un aparato.
10: Hay un amigo en mí.
17: He venido lo antes posible.
18: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
17: Esto es un poncho, Forky.
19: Alguien necesita un rotum marrón.
20: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
17: ¡Oye! ¡Tengo el son de paz!
20: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
21: ¿Que eres un anciano de juguete?
2: Toy Story, pel·lícula d'animació. Jo no sóc massa amant de les animacions, però de tant en tant alguna cau, una mica també m'ho autoimposo. Havia vist la primera i no em va semblar una mala història. Vaig dir, va, comprovem després de quatre lliuraments més com continua la història d'aquestes joguines de Toy Story. Doncs bé, he de dir que és un agradable retorn en aquests orígens de la saga, dels que us parlava, i una aventura de relleus en què els personatges veterans es queden en segon pla per deixar pas a una nova protagonista. L'última pel·lícula de la franquícia, a més, és un relat que fa de mirall del nostre món en aquests moments, cosa que la converteix en una història que mereix ser explicada i amb què Pixar i Disney han sabut adaptar-se al que toca ara, això de parlar de com el món està canviant amb la intel·ligència artificial, això de com el que és vell s'ha d'acomodar al que és nou. El que sí que ens ve de nou a tots, veterans i joves, és que el món ha canviat. La tecnologia ho ha envaït tot, la vida dels nens inclosa. Aquí sorgeix la pregunta: quina raó d'existir tenen Jesse i companyia en un univers on sembla que les pantalles han matat la imaginació? Doncs d'això va aquesta pel·lícula, i en la seva explicació, en la seva exploració, perdó, Toy Story 5 fila molt prim. Com que és divertida i emocionant, no es restringeix als extrems, sinó que mostra un ventall de punts de vista que, en un debat com aquest, es poden tornar invisibles. I és que Toy Story 5 posa davant dels nassos de forma magistral el que és la tecnologia, encara que tecnologia també es pot quedar obsoleta, evidentment, però també el que és vell pot conviure amb el que és nou o fins i tot fusionar-se. La proposta de Pixar és conciliadora, amable i amistosa. És un cant a formar equip i a compartir habilitats. Toy Story 5 és una joia de la saga. Penso que és interessant, evidentment cinema familiar 100% que recomano, i Pixar de nou és que, bueno, és una garantia, és una franquícia que tot el que toca ho fa d'or. I aquí penso que ho ha tornat a aconseguir. Potser al final la immortalitat no estarà tan malament.
3: Molt bé, recomanada per tots els públics aquesta.
2: Sí, de totes, totes. I a més penso que no defraudarà ningú.
3: Passarà una bona estona.
2: I l'última proposta que vull fer-vos, ara ja més seriós el tema, és Viatge al País dels Blancs, pel·lícula actual d'aquest any, òpera prima de Dani Sancho, pel·lícula catalana i en català de 110 minuts. És una coproducció Espanya-França. I en la producció i distribució hi ha diferents empreses, Mundo Cero, A3 Media Cine, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures i Noodles Production. És un drama basat en fets reals. Parla sobre la immigració, el racisme, l'adopció i el continent que tenim a tocar, Àfrica. El guió és del Guillem Clua i està basat en el llibre homònim d'Ousmán Umar. La música interessantíssima de la francesa Laetitia Pansanel Garrick. La fotografia no és habitual, hi ha dos directors de fotografia, Lluís Ferrer Calafell i Marcel Pasqual. I és perquè la fotografia aquí i la fotografia a Ghana, que és on està filmada part de la pel·lícula, és diferent i l'han tomat dues persones diferents. En el repartiment, el protagonista, Ousmán Umar, Emma Vilarasau, Benjamín Cacabra, Víctor Say, Jordi Bosch, etc. La història és un jove de Ghana, l'Ousmán Umar, que, fascinat pel misteriós País dels Blancs, abandona el seu llogarret natal i posa rumb a Europa. Quan arriba a Barcelona, després d'una travessia de 5 anys, que aviat està dit, està 5 anys travessant el nord d'Àfrica, el somni que l'havia impulsat es desfà entre el rebuig i la soledat. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. L'Ousmán no només aprofitarà aquesta oportunitat, sinó que la transformarà en una cosa molt més gran, decidit a demostrar-se que tot el seu viatge haurà tingut un sentit. Escoltem el tràiler.
22: Us ho pregunteu vosaltres quan veieu algú dormint al carrer?
1: Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país. Hola!
18: Hola.
1: I need your help.
22: I am alone here.
23: Tu tot sol? Però tu quants anys tens?
24: Has en una situació irregular. És una falta grave.
23: I digue'm una cosa, Ousmane. Tu què vols fer aquí?
1: Estudiar, treballar a la cal. Vull que el meu viatge tingui sentit.
23: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
25: Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol.
23: Jo t'estimo. Ets el meu fill, Ousmane. És una de les millors decisions que he pres a la vida.
26: Amb tots vosaltres, Ousmane Umar!
2: Doncs bé, viatge al País dels Blancs, que està rodat, com us he dit, entre Ghana, Espanya i Catalunya, adapta l'autobiografia del divulgador i activista santcugatenc Ousmane Umar. El llibre el va escriure l'any 2019 i relata el viatge tan terrible que va haver de viure per arribar a Europa. El film explica la seva travessia migratòria des d'una petita vila de Ghana fins a Barcelona, on troba una nova oportunitat vital gràcies a l'acollida d'una família catalana. Ousmane Umar s'interpreta a si mateix en la seva versió adulta, en el que suposa el seu debut cinematogràfic com a actor. En les etapes d'infància i adolescència, el personatge està encarnat pels joves actors debutants Benjamín Cacabra i Víctor Sai. El Benjamín està increïble en el paper. Per la seva banda, Emma Vilarasau dona vida a la mare adoptiva del protagonista, la Montse, la dona real que va trobar l'Ousmane dormint en un banc, en un parc, i va decidir acollir-lo primer i adoptar-lo més tard. El seu paper esdevé una figura fonamental en la transformació personal i vital d'Ousmane. Viatge al País dels Blancs no només relata un viatge físic ple d'adversitats des de l'Àfrica fins a Europa, sinó que posa el focus en la superació personal, la solidaritat i la lluita per un futur digne. Segons explica Ousmane, veure la meva història convertida en pel·lícula és un somni que traspassa la satisfacció personal. És la veu de milers de joves que, com jo, emprenem viatges impossibles a la recerca d'oportunitats. El director Dani Sancho ha encarat aquest projecte, la seva òpera prima, com una cosa que va més enllà d'haver de fer una pel·lícula. Diu, ha estat submergir-me en una història real que commou i emociona. He acompanyat l'Ousmane durant anys per entendre el seu recorregut, la seva esperança i la seva força. La pel·lícula t'enganxa des del principi i té un ritme increïble. Per això segueixes molt atent en tot moment. A més, l'actuació de l'Ousmane, el jove, com he dit, és increïble. Ajuda a comprendre i sentir de manera més profunda la dura situació que va haver d'afrontar, fent que l'experiència resulti encara més impactant. És una pel·lícula emocionant, he de dir que hi ha un parell de moments que plores sí o sí, és humana, inspiradora, no només entreté, sinó que també convida a reflexionar sobre aquesta història que tothom hauria de veure.
3: Molt bé, doncs, Antonio, anem acomiadant aquest de cine perquè fem una aturada per vacances, no?
2: Ah, sí?
3: Sí, no?
2: No
3: jo
2: sabia.
3: Crec que te les mereixes, eh?
2: Però penso que sí, que són merescudes.
3: Doncs, Antonio Barrero, moltíssimes gràcies. Que passis molt bon estiu i ens retrobem doncs, ja de cara a la propera temporada.
2: Perfecte, gràcies.
3: Adéu-siau.
2: A reveure.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. I a més, avui, l'últim programa de la temporada.
3: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
2: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
3: També, per fer necessitem... vacances. Descansar una mica.
2: Vacancetes.
3: Clar que sí, clar que sí.
2: Ha estat una temporada intensa. Hem parlat de moltes coses diferents... Però, mira, he trobat com fils conductors.
3: Molt bé, que uneixen
2: sempre,
3: tots els episodis.
2: Històries.
3: Molt bé.
2: Les persones i les seves històries.
3: Sí.
2: I reptes dels nostres temps. Que...
3: Podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada. Sí,
2: bueno,
3: sí,
2: ja veig que jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
3: Ja ho
2: fa
3: veig.
2: Temps que volia
3: exacte,
2: una cosa com
3: veritat,
2: més
3: veritat,
2: així,
3: veritat,
2: però bueno, aquí estem.
3: Molt bé.
2: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que vull dir, sí. En tornem a portar de ballroom. Que vam descobrir aquest estil... Bueno, per mi va ser
3: sí,
2: un descobriment.
3: Sí, sí, per mi també.
2: De VIH i de dones. Molt interessant. De dones heterosexuals, també. Pensament crític i educació. Literatura queer, com sempre. Cultura popular. Habitatge.
3: Important. I vam ser molt reivindicatius amb
2: molt,
3: aquest tema.
2: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
3: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
2: A veure, què vols dir?
3: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant i ja la tenim a sobre, però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
2: Haurem de fer el col·lectiu en passamuntanyes, vols dir?
3: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
2: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè
3: tant.
2: A més aquesta temporada també hi ha passat.
3: Exacte, també, sí. No es volia perdre aquest darrer dia.
2: Molt
3: bé. Doncs què,
2: comencem,
3: va. Vinga, va.
2: Avui, el Col·lectius en xarxa, Triangles.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge... I pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visitar de nou... Pablo Westling, què tal?
4: Molt bé i molt content, és veritat, ja cop de la família, eh?
2: Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut tres vegades.
4: Tres vegades, una per llibre.
2: Sí,
4: una per llibre,
2: per tant,
4: moltíssimes gràcies perquè, ja mira, ja quasi trauré llibre només per venir aquí.
3: Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta, abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim,
2: sí.
3: Perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
4: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen, d'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai i una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo, i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs espectacular. I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
3: Sí, sí, sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
5: era
3: amb tres cosetes,
5: mòbil.
3: Sí.
2: Bueno, hem tingut molta sort,
3: És veritat.
2: Aquesta temporada vas passar pel programa M'Amore.
4: Sí.
2: I avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
4: Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica que, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també has començat a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no? Potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
3: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions. Parlaves d'això, que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
4: Jo crec... perquè tenim poc temps. Primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps. I després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols. I em considero principal responsable. Que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser que amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, jo ho reconec, i em sap molt de greu, que potser hi ha gent que em diu quedem... i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. Yeah. I ja la setmana que ve potser ja no tant i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar. Perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. No. I jo crec que ens hauríem d'esforçar que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, podríem
2: tangible,
4: dir.
2: Sí,
4: tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al... el cara a cara.
3: Total, sí, sí.
2: Ens passa també... Ens passa, sí, a que ens passin coses amb la gent, no?
4: Exacte.
2: I no quedar només per posar-nos al dia del
4: Exacte.
2: Que hem fet quan no estàvem junts, no?
3: Uh-huh.
2: Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
4: sí,
2: això
4: i de
2: no
4: fet,
2: uneix.
4: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a volei platja perquè em venia de gust fer volei platja i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecti, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar. Evidentment, ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar. Després, quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment, era les relacions eren, es materialitzaven.
2: Mm.
4: No era una relació del que tu dius, d'updating, no?
2: Mm-hmm.
4: I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta, al final.
3: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs, quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
4: Mm. I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina...
3: Mm.
4: I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar.
3: Yeah.
4: I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys...
2: Ja... Yeah.
4: Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple.
3: Mm-hmm.
4: Em deixo... Jo crec que això ho hem de i, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics.
3: Mm-hmm.
4: Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de... I de viure cosetes.
3: Molt bé.
2: Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
4: Sí?
2: Bueno, a mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció.
4: Amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un Veus? Tema que no domino.
2: Mm-hmm.
4: Jo, així com potser escriure, sí que reviso, i sí que, evidentment, és el meu llibre, i sí que em diuen correccions, i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga. Després també confio molt en l'editorial. L'editorial sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
3: Clar.
4: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada.
2: Mm.
4: Però una persona que no té ni idea de la història potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
2: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
4: No.
2: No, eh?
4: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé
2: sí,
4: per què...
2: Eh?
4: No sé, jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diuen... Un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades.
5: Més destacades.
4: M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret, i llavors quan em va arribar aquesta portada en blanc i negre ja em va espantar.
5: Yeah.
4: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més

0: Escolta, me la vaig mirar, vaig pensar, està bé, m'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
1: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no? Sí. El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle,
0: sí, sí.
1: Les lletres estan separades també en tres.
0: Sí, sí.
1: Té com molts easter eggs.
0: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia, ai, m'agrada molt, la gent sincera, eh? Aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada, sí, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic, i aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres,
2: sí,
0: però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
2: Clar.
0: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin, i sempre ha sigut així.
2: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
0: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar, sempre en ficció, jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera, uh-huh, i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, però i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor, però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, i llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo, i trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant, no sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
1: A la presentació que vas fer la setmana passada, explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura, no? I que ha estat especialment intens en aquest sentit, i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquesta primera, aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
0: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu, i cadascú ho va explicar en el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol narra un, i no sé per què tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no, és una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències.

0: Gràcies. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que ha de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou pràcticament, i que doncs tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no. I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè, clar, era la idea meva, del narrador.
1: Yeah.
0: I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
1: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
0: Abandonar no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
1: Sí,
0: I aquest projecte, sí. I aquest projecte va néixer fa uns quants anys, sí que el vaig deixar reposar, jo sabia que tard o d'hora tornaria, va estar pobre un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del, del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha en coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet, perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver-ho de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
1: molt
0: sí que
1: bé,
0: no.
1: Molt bé.
2: En part, bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica, i necessitava com aquesta estructura.
0: Sí, no, i a més que hi ha un punt que s'ha... O sigui, has d'entendre que prenguin les decisions que prenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
2: Com que hi hagi un arc,
0: sí,
2: que hi hagi una
0: evolució. Sí, que tu com a lector entenguis de, vale, ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però o sigui, tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
1: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
0: Doncs era... Jo, sobretot, jo és que llegeixo... El que escric ho llegeixo molt. I a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa, l'esborro en seguida. I va ser, al final, el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar que molta història estava feta des del punt de vista d'un... I llavors vaig haver de reescriure capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil... fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu, tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
1: Clar. Una mica de misteri,
0: una
1: no?
0: Una mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
2: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a les nostres generacions i a les que venen, no? Que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
0: Exacte.
2: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
0: Volem alhora, tot.
2: Volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
0: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona, i, bueno, des de que tinc 22 anys, jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, i són aquestes coses doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
1: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
0: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
1: Molt bé.
0: O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
1: Molt bé. Doncs, Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
2: Exacte.
1: Tornarem, esperem. Gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
2: Més històries, sí.
1: Que vagi molt bé.
2: Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
1: Molt bé. Doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
2: Sí.
1: Si tot segueix.
2: Si tot segueix.
1: I si no segueix, seran per coses bones.
2: Sí.
1: Però ens tornarem a trobar.
2: Ens tornarem a trobar.
1: I ho deixem aquí.
2: I ho deixem aquí,
1: Ho deixem aquí. Oh, m'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu.
2: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
2: Es posa fi així al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
3: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
2: Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, el responsable del sector del sindicat UGT.
5: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
6: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional, hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del COS pel cas Leire.
2: El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i els cita a declarar el 16 de juliol.
0: En cultura arrenca aquest vespre el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu com a caps de cartell.
2: El tret de sortida el donarà el concert del Petit de Carl Eril. El director del Vida, Dani Pobeda, explica quin és l'esperit del festival.
7: Des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un nuat dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
0: I en esport, Joel Gomis, Barcelona ja respira tour per totes bandes.
8: Ara mateix s'està fent la presentació dels equips del gran depart del Tour de França des de davant de la Sagrada Família. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel, tres dels favorits, ja roden per la capital catalana, des d'on iniciaran la prova francesa aquest dissabte.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures una altra vegada han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I sobretot un ambient completament eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compte amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana. I a la resta del país, una nit també força xafogosa, per bé que l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs bones notícies. Ja s'ha obert totalment la P7 a la Pobla de Montornès. I hi ha hagut un accident molt greu aquest matí i ha provocat moltes retencions. I Gelida, que també tenia moltes retencions, també obert en sentit Girona, però encara hi ha 8 quilòmetres de lentitud en aquest sentit, cap al nord, i en sentit sud un parell de quilòmetres. En aquests moments també aturades a la P7, a la zona de Barberà, un lloc habitual, com el seu lateral, la B30. També encara aturades a la C33 i la C58 per accedir a Trinitat des del Vallès. I en el cas de les rondes, amb molt moviment, especialment en el cas de la ronda de dalt en sentit Trinitat. A alguns punts de lentitud a la part sud, ha estat un dia molt intens amb incendis, accidents, amb el començ, amb la presentació ara mateix, del tour a la zona de Sagrada Família. Per tant, us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia en cap moment i us mantingueu informats. Molt bon dia.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
4: Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total, pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un valor d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades com la d'educació i de retruc als casos de presumpta corrupció del PSOE.
0: El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mala oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i ella s'ha erigit com a alternativa de govern. Mont Carvajal.
5: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mala oposició per desplegar-los.
6: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
5: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lluat el consens aconseguit.
7: És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
5: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
8: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí. Avui es votarà i resistiran, però no governaran.
5: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: A partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
5: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Gràcies, Mon. Ho dèiem ara, són 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Minguell.
11: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenten 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
0: I a Andalusia, d'aquí uns minuts, s'espera finalment la investidura de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia.
4: PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
12: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: I encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino.
15: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions als treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
0: Més titulars de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los a la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: En la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
0: I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: 9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gasó.
17: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El palen cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
18: Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
17: La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i que ha celebrat que no s'hagin hagut de lamentar pèrdues de vides. Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han estudiar tota la informació recopilada.
0: Més en successos, a banda de l'accident de Montornès, amb diversos ferits, una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió ha sortit il·lès.
0: També un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
4: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 12:55 hores, alertant d'un banyista que l'han tret de l'aigua inconscient. Es tracta d'una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, però no compta amb el servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.
0: I en l'àmbit més social, la Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant a Catalunya. Tem que la nova llei aprovada fa 15 dies quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé.
19: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
20: Si no s'implica los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
19: La entidad también lamenta que la ley no obligue las inspecciones técnicas de edificios a certificar la presencia de amiant y adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: I titular també destacat de la tarda, el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31.
4: La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament i transport públic i accessos als serveis essencials.
0: Tarragona, Ràdio Tere Ortega.
1: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de la Ajuntament, Sònia Ors.
21: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:15, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
1: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Evitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: En cultura, aquest vespre engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
4: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processió metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 11:15 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
22: Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troba en el vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir el nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes.
0: I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
2: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
6: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
2: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
7: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
2: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Ja ha començat el gran acte previ al gran départ del Tour de França. Des de 6:45 de la tarda s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure des de les 6 de la tarda en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquesta és la primera gran oportunitat de poder veure els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. L'altre principal focus del dia és el Mundial de futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 700 de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip ara al Mundial.
3: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanquiblau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
4: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
2: I l'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir al nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracienca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació i, en cas contrari, plantejarà dues opcions. Continuar a Can Dragó amb 500.000 de pèrdues econòmiques per l'Europa o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. La consulta es farà durant la setmana vinent. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al nou Sardenya.
5: A títol personal jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
2: I un darrer punt en bàsquet, Lali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de Yusuf Afol i Nicola Provítola.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat al Parlament i ha donat llum verd aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
2: Es posa fi així al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
3: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principi el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
2: Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, responsable del sector del sindicat UGT.
5: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
6: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
2: El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i els cita a declarar el 16 de juliol.
0: En cultura, arrenca aquest vespre el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fitxú com a caps de cartell.
2: El tret de sortida el donarà el concert del petit Calaril. El director del Vida, Dani Pobeda, explica quin és l'esperit del festival.
7: Des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
0: I en esport, Joel Gomis, Barcelona ja respira tour per totes bandes.
8: Ara mateix està fent la presentació dels equips del Grand Départ del Tour de França just davant de la Sagrada Família. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel ja roden per la capital catalana, des d'on iniciaran la prova francesa el pròxim dissabte.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures, una altra vegada, han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I, sobretot, un ambient completament eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compta amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana, i a la resta del país una nit també força xafogosa, per bé que l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs ha millorat la situació viària, ja que en aquests moments està totalment normalitzada la P7 a la Pobla de Montornès i en el cas de Gelida ja s'ha obert i retirat els vehicles accidentats i només queden 4 quilòmetres en sentit Girona i un parell en sentit Tarragona. Pel que fa a aquesta mateixa P7, un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona i a Cerdanyola en sentit Girona per una avaria d'un vehicle, i en el cas de la B30 aturades a Cerdanyola. Pel que fa a la C33 i la C58, la situació millora, però encara hi ha un parell de quilòmetres, dos i mig, més o menys. I ara mateix ens comunica, per exemple, l'incendi de vegetació en la carretera local de Peralada, totalment tallada la via. Rondes amb molta mobilitat i, per tant, us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
2: Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un valor d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades, com la d'educació, i de retruc els casos de presumpta corrupció del PSOE.
0: El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mala oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i Illa s'ha erigit com l'alternativa de govern. Mont Carvajal.
12: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
3: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
12: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i allò el consens aconseguit.
13: És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
12: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí, avui es votarà i resistiran, però no governaran.
12: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
14: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
15: A partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
12: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Gràcies, Mon. Ho dèiem ara, són prop de 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Vinguell.
16: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenten 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
0: I a Andalusia, Juanma Moreno és ja el nou president de la Junta. Ha estat investit per 68 vots a favor i 41 en contra.
2: PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig i 102.000 més que al mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
17: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
5: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
17: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
6: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
17: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Titular també de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
2: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista, Leire Díez.
0: En la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
2: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en entorns digitals.
2: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: 9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
18: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
19: Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
18: La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i

0: inconscient. Es tracta d'una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, però no compta amb servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.
1: En clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
0: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des del divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
1: I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31.
0: La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials.
1: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
3: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de la Ajuntament, Sònia Ors.
4: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, una situació ja ordinària. No?
3: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
1: I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Evitables, titulat Volta Ciclista.
0: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més coses en format més breu. El cicle cultural Les Fresques de Torelló acull avui dijous la preestrena del nou espectacle de la companyia Trasladors, abans de la seva estrena oficial a Fira Tàrrega. Ràdio Ona, Maria Feitunó.
5: L'espectacle es podrà veure a les 8 del vespre als Jardins de Can Parrella en la segona edició del cicle cultural d'estiu impulsat per l'Ajuntament de Torelló. Securitas Service és el nom de l'espectacle que la companyia Trasladors preestrenarà abans d'anar a Fira Tàrrega. Ho explica Eli Corrius, tècnica de cultura.
6: Companyia Trasladors estrena a Tàrrega, Fira Tàrrega, com que tenen relació amb Torelló perquè han fet altres propostes i vam demanar-los a nosaltres quins espectacles nous tenien perquè els anàvem seguint i veiem que presentaven propostes i venen aquí a Torelló a fer les preestrenes.
5: La proposta combina circ contemporani, teatre físic, humor i sàtira política a través de la història de dos agents de seguretat que esperen l'arribada d'un misteriós personatge.
1: I el Festival Pau Paterres de Tàrrega reunirà els dies 9, 10 i 11 de juliol algunes de les formacions més consolidades del panorama actual de la música en català, combinades amb propostes emergents i activitats familiars. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
7: El cartell d'aquesta nova edició està format per una quinzena de bandes d'estils i gèneres de tota mena, reafirmant el Pau Paterres com un punt de trobada eclèctic i intergeneracional. Des de la direcció del Pau Paterres, Eva Balcells ha destacat que el Pau Paterres torna amb més força que mai

0: després de la forçada suspensió de l'edició anterior per la pluja.
1: Després del temporal de l'any passat vam quedar tots molt tocats, no només a nivell de pressupostari, sinó també a nivell d'ànims, però sí que vam rebre molt suport de part del públic i això ens ha anat ajudant a refer i recuperar els ànims. Han entrat persones noves, joves, amb ganes. Hem decidit reduir un dia per poder oferir al públic un cartell a l'alçada.
0: Des del grup Els Beta, per a públic familiar, fins a noms coneguts per grans i petits, com Sopa de Cabra, celebrant els seus 40 anys, o La Pegatina, que farà l'únic concert a les Terres de Lleida de la seva nova gira.
2: I també en cultura, avui engega Vilanova i la Geltrú, aquest vespre, la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
3: Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cadaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
2: I aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Pere Albo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
3: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
4: Nosaltres, des de la primera edició, hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer, sobretot, sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Cadaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
3: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
2: I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
5: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
6: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
5: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
7: La parte digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
5: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
9: Bona tarda, Lali. Recta final del gran acte previ al gran départ del Tour de França. Des de 6:45 s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquesta ha estat la primera gran oportunitat de poder veure i escoltar els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. L'altre principal focus del dia és el Mundial de Futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 16ens de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip en el Mundial.
10: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
9: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanquiblau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
11: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
9: I l'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir al nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracianca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació. I en cas contrari, plantejarà dues opcions. Seguir a Can Dragó, amb 500.000 de pèrdues econòmiques per l'Europa, o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al nou Sardenya.
12: A títol personal, jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
9: I en hoquei sobre patins, el Barça i Ferran Font han arribat a un acord per trencar el vincle que els unia fins l'any 2027. D'altra banda, el Noia Freixenet ha presentat Guillem Llorenç, jugador que prové de l'Igualada, amb qui ha guanyat l'hoquei Lliga. El jugador ja ha fet les seves primeres declaracions com a cabista.
13: Penso que l'equip que hi ha és molt bo i res, amb moltes ganes ja de començar a treballar.
9: I un darrer apunt en bàsquet, l'Ali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Casademont Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de dos jugadors més, de Yusuf Afol i Nicola Provitola.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
14: Notícies en Xarxa, edició vespre.
15: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
17: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
16: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
17: Perquè la teva salut és el nostre futur.
16: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
18: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
19: Bé, i què voleu fer aquests dies?
20: Anar a una piscina caribenya.
21: Dormir en un hotel del Far West.
22: Hola, llops d'un drac!
19: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
23: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la a tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh,

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molt de Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mira, avui no faré homilia, Déu sigui lloat. No faré homilia perquè llegiré un fragment, al principi de tot, del narrador, la pregària de guerra. I què és pregària de guerra? Pregària de guerra és una obra de Mark Twain, escrita i publicada molt més tard de quan es va escriure, i que es va escriure precisament perquè ell, després de tota la propaganda massiva que s'havia fet als Estats Units per fer la guerra contra Espanya, la primera guerra dels Estats Units contra un país estranger va ser amb Espanya per conquistar Cuba, quedar-se Cuba, Puerto Rico i Filipines, va escriure aquesta pregària de guerra demostrant que no era tot tan bonic com es presentava. Això es farà a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural dins dels actes de la 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Us convidem a assistir-hi perquè veureu com aquest text de Mark Twain, que està interpretat per amics de pedra i sang, està fet fa més de 100 anys, però en canvi la vigència és colpidora. Aquesta és una proposta teatral que convida a qüestionar els relats que envolten els conflictes armats i a reivindicar la pau en un context internacional marcat per les noves guerres, que sempre són velles, i les tensions corresponents.

Hi hagué un temps d'una gran i exaltada excitació. El país s'havia alçat en armes. La guerra s'acabava d'entaular i en tots els pits cremava el foc sagrat del patriotisme. Patien els tambors, les xarangues sonaven i els infants brandien pistoles de joguina. Els coets i les rodes dels focs artificials xiulaven i espetarregaven. A cada mà, i a les teulades i als balcons, munió de banderes onejaven sota el sol del migdia. A des i ara desfilaven els joves voluntaris per les més amples avingudes. Vestien rumbosos i elegants llurs uniformes nous de trinca. I els pares i les mares i les germanes i els germans petits i les promeses, orgullosos, els aclamaven trèmols d'emoció, amb víctors entusiàstics. I cada nit, multituds aplegades en mítings àvidament rebien parlaments patriòtics que agitaven les fibres més profundes del cor de cadascú. La gent sovia interrompia amb picaments de mans estrepitosos mentre les llàgrimes lliscaven galt davall. A l'església, els prèveres enardien el bon poble, tot invocant el déu de les batalles i recaptant-ne fe i ajut per la nostra santa causa amb abundant i càlida eloqüència.

0: suposat una música per donar una mica d'interès al que acabo de dir, el que direm a continuació, i que és Mart, el portador de la guerra dels planetes de Gufeholz. Sí, senyor, el que acaba de dir i confirmar-m'ho, Joan Berlanga. Joan, benvingut al programa.
1: Bon dia.
0: Acosta't.
1: Bon dia, bon dia.
0: Sí, bueno, a partir d'aquí ja pots quedar-te així, de cop que vagis amunt i avall.
1: Val.
0: I també tenim aquí l'Àlvar Roda. Àlvar, bon dia.
2: Bon dia a totes i tots.
0: Perquè
2: content d'estar aquí amb tu.
0: Vosaltres dos sou dos dels que demà a la Sala Clavé de la Unió interpretareu aquesta obra.
2: Doncs sí, sembla que d'alguna manera doncs, això sembla que nosaltres tinguem el patrimoni d'aquesta pagària de guerra, però evidentment es pot interpretar de moltes maneres, vull dir, cada un podria interpretar de la seva manera. Però sí, fa molts anys que ho vam
1: iniciar. Fa molts anys que la fem, sí.
2: I partint, doncs, la Dolors
1: Andruà demanant. Josep Maria Balcells i la Martina
2: també.
0: Bueno, el Josep Maria Balcells jo l'havia també convocat, però no pot, per coses que no porta...
2: I la Marta Oxant, també. La Marta Oxant, també.
1: També ho havia
2: també
1: fet,
2: ho havia
1: no?
2: Fet, sí.
0: Bueno, el Josep Maria Balcells no pot venir avui, però, en canvi, la Martina, si no m'equivoco, la tenim aquí. Martina, bon dia.
3: Hola, Eduard.
2: Hola, què tal, Martina?
3: Hola. Què tal?
0: Bueno, esteu aquí tres, bueno, tu estàs allà, però estàs com si estiguessis aquí.
3: Sí.
0: I hem començat explicant, doncs, més o menys de què es tracta i potser que ara ho anéssim ampliant. Perquè, Martina, tu és la tercera o quarta vegada que ho fas, també.
3: Sí, Pregària de Guerra és un espectacle que ja han fet diferents bolos, sí, sí.
0: I el Joan?
1: Sí, jo hi soc des del principi.
0: I a l'Àlvar també.
2: Sí, també, el que passa és que alguns bolos no he vingut jo. O sigui, per tant, a dir, doncs, m'han substituït. O sigui, es va fer, a dir, en el seu dia també aquí a la plaça Octavià, amb el motiu de no la guerra i, en fi, doncs, de moltes coses. I van participar altra gent. I, per tant, em sembla molt bé que, vull dir, que hi hagi altres actors que també, doncs, ho facin seu, això.
0: I, a més, heu fet papers diferents. Perquè, per exemple, tenim el narrador, sí, que seria el que comença, que en aquest cas demà ho farà Josep Maria Balcells. Després tenim els fidels, que van participant de tant en tant, van dient alguna cosa, però sobretot el predicador. I aquest, el predicador, em sembla que seràs tu.
2: Em toca a mi fer-ho, sí.
0: Em toca a tu.
1: Sí, sí.
0: No, ja podia, no, quedes
2: bé. A la gent em veuen de capellà, a mi.
0: Sí. No, anava a dir que quedes bé de predicador.
2: Queda bé de predicador.
0: I després tenim, doncs, el missatger.
1: El missatger.
0: I el missatger qui és?
1: Aquest sóc jo.
0: Aquest sóc tu.
1: Aquest sóc jo.
0: És un missatger que, el missatge que dona, és una mica, com
1: bueno,
0: ho diria?
1: Ell ve a aclarir el que la gent demana. Està molt bé, aquest text, és boníssim.
2: O reflexionar, en certa manera.
1: Jo penso que s'hauria de passar als instituts, això.
2: Sí.
1: Això,
2: sí.
1: La canalla hauria de poder-ho escoltar. Perquè aquest missatger l'únic que fa és dir-los, bé, a dir-los a la gent si són conscients del que han demanat. I els hi fa una exposició del que passarà, el que li passarà a l'enemic. I clar, és de pell de gallina.
0: I sobretot el que li passarà als soldats, en aquest cas, el soldat, que en aquest cas és la Martina. Martina, sí. Fas de soldat, no?
2: És allò que diuen...
3: Sí, sí.
2: Perdó,
0: I quin és, la teva actitud davant d'això que t'està passant?
3: Com deia el Joan, que crec que estava dient una cosa molt interessant sobre el text, que jo també penso que és una vigència terrible, perquè posa sobre la taula tots els temes de la guerra d'una manera molt visible, no? I ho fa a través de la seva veu, d'aquest personatge que deia el Joan, que interpreta el Joan, i genera unes imatges molt bèsties, que són realment el que van darrere la guerra, no? El que realment passa quan es produeixen les guerres, que és que hi ha morts, víctimes, tortures, bueno, imatges molt reals, i jo una miqueta a través del personatge del soldat, jo em moc més a través del moviment, intento encarnar aquestes imatges que el Joan narra, no? I aquesta idea de narració del que passarà, i jo a través de... I originalment, quan vam estrenar l'obra, érem tres soldats, després vam fer la versió en un, i me'n recordo que quan érem tres generaven imatges molt potents, també a nivell plàstic. Ara hem fet una dramatúrgia de moviment on hi ha algunes imatges mentre ell les explica, no? I amb la música, la veu i la imatge, crec que genera un món interessant.
2: És que, de fet, el tema, per exemple, el text diu una cosa de la victòria, o sigui, com que la gent busca la victòria, però la victòria origina tota una sèrie de contradiccions moltes vegades. Aquesta victòria està feta sobre molts morts, molt de sofriment. Mm. I, per tant, doncs, això és el que diu el predicador, en certa manera, no?
1: Clar, això és el que
2: diu. Clar, teòricament, els que branden, anem a dir, anar a la guerra i, evidentment, anar a la victòria, vol dir que la victòria també origina unes certes problemàtiques que, evidentment, doncs, això, doncs, la consciència de cada un, doncs...
0: També cal dir que tenim un text, en aquest cas, a partir de Mark Twain, però de Joan Oliver, que té una força en tots els sentits, vull dir, una força tan literària,
1: poètica
0: sí, sí. Però a la vegada també doncs, amb unes paraules que són contundents.
1: Sí, sí, és d'un encarnatge terrible.
2: Bueno, ha fet una dramatúrgia, en certa manera. El Joan Oliver va fer una dramatúrgia. La traducció és de la Mercè Cucurni. La traducció, la Mercè Cucurni, que havia estat secretària de la Universitat de la Pau fa molts anys, i després li vam demanar que d'alguna manera el Frederic li va demanar a dir que fes la dramaturgia i el poema, posar-ho en solfa de poema, i la veritat ho va posar en poema, el Joan Oliver.
0: Tu, Martina, deies abans que a l'estrena havíeu estat tres soldats.
3: Sí, havíem estat el Toni Gómez, la Marta Uixant i jo mateixa.
0: Sí.
3: I després ho vam reduir a la versió d'un soldat que encarna les imatges. Bueno, a nivell funciona igual, però sí que quan ho vam estrenar, que va ser el Fòrum de les Cultures, no, Joan?
1: Ai,
3: sí.
1: No me'n recordo, carinyo.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb això soc terrible.
2: El Fòrum de les Cultures.
3: Sí, sí que me'n recordo.
2: Sí, sí.
3: I, bueno, que el que dèiem, no?, que el text és d'una potència molt forta a nivell d'imatges, també d'una consciència molt... Bueno, això que deia l'Àlvar, no? Que darrere la victòria hi ha tota la realitat. Hi ha ens venen la victòria, no?
1: Sí, hi ha un exemple molt, molt, molt senzill que el missatger aquest els diu: si tu demanes pluja pels teus camps, pensa que potser estàs perjudicant els del camp del costat, que en tenen prou, ja. Aquesta idea, aquesta idea tan senzilla, ja et dona una mesura del que representa pregar a Déu o demanar a Déu algú que sigui un bé per tu, i ja saps que, evidentment, és un mal per l'altre, no?
2: Que podria esdevenir un mal per l'altre, d'alguna manera, no?
0: De tota manera, el resultat de la guerra, sempre hi ha aquest tipus de necessitat per part dels que, els que la inicien, de donar raons suficients com perquè la gent hi vagi entusiasmada.
1: Clar.
0: Que la gent hi vagi pensant-se que va fer un bé, clar. No que va fer un mal.
1: Clar, clar, clar.
3: Clar, hi ha aquesta doble cara, no?, que és molt interessant. Com es ven la guerra, com la imatge de la guerra, i després el que deia el Joan ara, tota acció té unes conseqüències i tota acció que tu fas a favor teu és en contra de l'altre. Llavors, hi ha com aquesta manipulació d'imatge sobre la guerra i després com la crua realitat que la porta el missatger.
2: És curiós,
3: bueno,
2: perquè...
3: és la veritat, és la consciència, no?
2: Sí, perquè és curiós perquè el tema de la paraula, la victòria, per exemple, la traslladem al futbol, en aquests moments, la victòria és un èxit, anem a dir, per les persones, perquè llavors hi ha gent que perd i que llavors té un drama i un sofriment diferent. Vull dir, per tant, la victòria aquesta comporta bé. El que passa que amb les violències i amb la guerra, evidentment, el tema és molt més cru, no?
1: I és curiós perquè, a més, el llenguatge en el futbol
2: també
1: és bèl·lic. L'atacante... vull dir, el llenguatge també és de confrontació, no?
0: I un altre tema a afegir, això que estàveu dient, mentre estàveu parlant a Martina i a vosaltres dos, i és que darrere de tot sempre, sempre, sempre hi ha el negoci.
1: Evidentment. Evidentment.
0: Mira, els diners. I amb el futbol, exactament igual.
3: Sí,
1: l'altre dia vaig estar sopant amb l'Albert Elfa, suposo que sabeu, no? I ell em deia, diu, el Trump què fa? Anuncia una guerra. Les bosses baixen. Les bosses baixen. Què fa? Compra. I al cap de dues setmanes diu, sabeu què? No faré la guerra.
0: O dos dies.
1: No faré la guerra. Què fan les bosses?
0: Puja.
1: I ell ven.
2: Ha comprat a baix preu.
1: Sí, jo li vaig preguntar, dic, però, ostres, dic, no hi ha ningú que li pugui parar els peus, ni tan sols de l'exèrcit, els capos de l'exèrcit, generals i tal i qual, no li poden dir, escolti, això que està fent no va bé. Diu, no, perquè ells també inverteixen.
2: Tot està involucrat.
0: Tu t'imagines, o sigui, cada vegada que...
2: És pervers el tema.
0: Cada vegada que el Trump diu segons què, les juntes de tot, qualsevol fàbrica d'armament, sí, les juntes d'administració, salten d'alegria.
1: Sí, sí.
0: És que el problema... És brutal, és mantenir la indústria a un nivell, inclús aquells productes que no s'utilitzaran mai... Sí. Sí. I que es podrirà en un magatzem.
1: Sí, les guerres abans tenien... No, una guerra mai té una finalitat, ni té una raó de ser, ni té una explicació. És injusta sempre, no? Però abans es feien per territoris, per... No sé, per altres
2: per poder,
1: raons.
2: Per
1: altres
2: també.
1: Raons. Mm. Avui en dia és un negoci absolut. No hi ha una altra explicació. És un negoci.
2: Bueno, que el sistema és molt pervers, perquè evidentment estem dintre d'un sistema capitalista que no el canviarem mai, que no el canviarem mai, perquè evidentment no és la condició humana, és molt difícil de canviar.
3: Bueno, esperem que sí.
2: No, el problema és aquest, és que esperem que sí, però com que no el canviarem mai, hem de fer les lleis corresponents
3: per
2: intentar buscar... Per això fem teatre, per això existeix, anem a dir, Albert Olbrecht, i existeix molta gent, anem a dir, que d'alguna manera els pretén, anem a dir...
0: Albert Olbrecht, amb els 50 anys del llibre, és la primera obra que es fa.
2: Sí, sí, l'obra de Tres Rals.
0: O sigui, que imagina, Albert Olbrecht, l'any que ho va escriure.
2: Imagina't.
0: I que en aquest moment sigui d'actualitat absoluta.
2: Sí. No, que verdaderament no. Per això et dic que hem de ser conscients d'això, que verdaderament no canviarem el sistema. Llavors hem de buscar solucions per intentar, doncs, ajustar-lo a les formes més ètiques i més humanes, no? Llavors per això estan els polítics, per això estan les lleis, i hem d'intentar, anem a dir, doncs, votar la gent que d'alguna manera està amb aquesta segreta.
1: De tota manera,
2: però
1: Albert,
2: tot i així...
1: Jo m'apunto a l'utopia de canviar
2: sí,
1: el sistema.
2: Sí, sí, és l'utopia,
1: eh?
2: Sí, no. Sí, sí, d'acord, però m'entens el que vull dir?
1: Sí, i tant que t'entenc.
2: Les frustracions són molt constants.
0: I la Martina
2: constants,
0: suposo
2: no?
0: que també s'apunta, sobretot perquè és molt jove.
1: I això és bo, que la gent jove s'apunti a això.
2: No, jo també m'apunto, i tots els que ens hem apuntat durant molts anys... La nostra quota de generositat sobre aquest tema la tenim ja ben resolta, em sembla.
0: Ah, no, han passat uns minuts i tenim la Martina al telèfon. Jo sé que està aparat un assaig i dic que moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, però, si us sembla, passem a un altre tema, que sense deixar del tot el tema, perquè entrarem en un tema de teatre.
1: Clar.
0: I per tant ens mantindrem dintre de la Carbiet. I així la Martina podrà participar i podrà tornar altra vegada a la seva feina que estava fent. I per dir-ho i per parlar-ne tenim aquí a dos convidats més, que és la Marta Gené. Bon dia, Marta.
4: Bon dia a tothom.
0: I en Xavier Tol. Bon dia, Xavier.
5: Bon dia a tothom. Bon
0: perquè...
2: La vaig viure.
5: Exacte.
2: Tenim els saltells i la vaig viure aquí.
0: Ells i vosaltres, jo volia també comentar que representeu una cosa importantíssima per la ciutat. I és que Joan, Àlvar, Xavi, vau participar en la primera lectura a la Fresca.
5: És cert.
1: Sí.
0: Aquesta era només que... Ara ho miraré aquí amb un paper apuntadet. 30 de juny de l'any 2006.
1: Toma, ja.
5: Fa 4 dies, això.
0: Sí. I vau fer una primera lectura, que era una lectura estricta, amb la seva tauleta, la seva cadira, la seva llumeta, el seu faristol, els seus papers... normal, eren 3 contes d'en Víctor Alexandre. No recordeu?
1: No.
2: No.
5: Francament,
3: no. Sí,
0: 3 contes amb final inesperat.
1: Sí, ara que ho dius, sí.
0: Aquest era el títol.
1: Ara que ho dius, sí. Però si m'ho haguessis preguntat, hagués perdut un
5: millor.
0: Però la Martina, per una banda, i la Marta estaven aquí també, perquè elles van participar en l'última lectura a la Fresca, que es va fer l'any passat.
2: I amb moltes lectures, també.
0: Sí, pel mig, això també en parlem, que va ser el dijous 17 de juliol del 2025, que era el Florido Pensil Nenes.
1: Ah, sí.
0: Que feia la Carme González, la Martina Vilassau, el Marc de Gené, el Mari Carmen Muñoz i la Gisela Figueres.
1: Sí.
0: Martina, perquè puguis plegar i t'assignar la feina, tu què diries, que representen les lectures de la fresca amb aquestes 21 anys que s'han fet i que aquest any malauradament no es faran?
3: Bueno, primer de tot dir que estic molt contenta de connectar per telèfon i que no passa res, que estic a la pausa. Però, mira, per mi, els 21 anys de lectures, per mi són un patrimoni de la meva ciutat i també personal. Patrimoni, vull dir que han format part durant 21 anys de la cultura Sant Cugat a l'estiu, que han obert una manera de fer teatre obert a tothom, amb un repertori d'autors molt variat, molt divers, i a les nits d'estiu, no sé, penso que és una proposta molt genuïna. Com deia, ara no sé qui ho va dir una vegada, però em va sonar bastant quan ho va dir, doncs hi ha ciutats que tenen la Patum, hi ha ciutats que tenen, bueno, la seva arrel, i jo crec que Sant Cugat, les lectures de la fresca són patrimoni de Sant Cugat, i ha sigut gràcies a que durant 21 anys aquesta sèrie, aquest equip de gent que ho va començar, que éreu poquets, ho va començar a fer i va creure en la idea. La Dolors en el seu moment ho va tirar endavant, però amb un equip de gent que sense ells no ho hagués pogut tirar endavant, que no sé si dir que estaven una mica embogits per tirar-ho endavant, o si eren una mica bojos, o que eren també una gent molt, com dir-ho...
0: Jo puc dir-te que han sigut 96 persones embogides.
3: Clar, sí, però sí. Dic
1: embogides perquè
0: una mica... Sí. 96, jo hi he comptat, els he comptat tots, els tinc apuntats tots, i... A veure, 96 sobre ara quasi 100.000 habitants, tampoc diries, home... Però el fet de que amb el pas dels anys, des d'aquesta primera que deia fins a l'última, s'hagin omplert espais amb 500 persones...
3: Increïble.
1: Sí.
0: Doncs vol dir alguna cosa.
1: Sí.
0: Ja sé que hi ha algú, que a mi m'ho han dit, algun comentari, m'han dit, bueno, esclar, és que això és gratuït. I aleshores jo sempre penso el mateix. Jo he estat en molts actes, en molts concerts, que són gratuïts, i són 20. No són 500. I aquesta diferència penso que deu tenir algun significat.
5: Evidentment.
1: Sí.
4: Home, jo afegiré... Perdó. Hola, Martina.
3: Hola, Marta.
4: Jo afegiré una cosa, si em deixeu.
1: I tant.
4: Després del genuí que ha dit la Martina i el gratuït que ha dit l'Eduard, jo diria generós, perquè per mi és un acte de generositat. No? El fet de que s'apropi, diguéssim, doncs aquestes obres que s'han portat a terme, s'apropi a la ciutadania, que tothom en pugui gaudir, per mi és un acte de generositat. I que la gent que ho fem, doncs, aportem, diguéssim, el nostre granet de sorra, no?
5: Evidentment, evidentment.
1: Sí, perquè, a més, moltes vegades amb actes d'aquest tipus així, hi ve gent que normalment no va a teatre.
5: No van al teatre,
1: no van a Barcelona a veure una obra de teatre o al Teatre Auditori i tal, i de cop i volta venen a veure això i mira, si més no, gaudeixen. d'una forma de fer teatre. Clar, sabem que són lectures, però bueno, cada vegada aquestes lectures, el que deies tu, Eduard, la primera era amb taulet i faristol, i l'última, evidentment...
5: Sí, aquest és el gran canvi.
1: Ja no hi ha ni faristol.
0: Sí, jo l'anècdota que explico sempre, que com que tinc una
2: lectura dramatitzada,
0: em puc repetir moltes vegades, és aquell que a la plaça Magí Bertralot, recordo una obra, que era 7 dones i un home sol, que també era Víctor Alexandre, doncs quan va acabar, que tothom estava aplaudint, que aquell dia es van posar cadires de més perquè hi havia molta gent i tal, i em va dir, escolta'm, perquè no era d'aquí, diu, per què porten un paper a les mans? Perquè que havia arribat, havia tombat ja la situació, sí, fins a arribar a que efectivament es portava el paper, no? Però hi havia frases dites sense mires.
1: No, si és que a vegades ens obliguem a llegir. Mm. Perquè exacte, ja ens ho sabem de memòria,
5: ja però el
1: que estem
5: fent
1: la lectura ho llegim.
0: Exacte.
3: També ha sigut molt bonic veure això, no? Com la lectura va començar d'una manera i va anar evolucionant, i ja quasi que els que hem participat algun any ja sabem el que estem fent en paper, però que quasi no és en paper, i tenim com la fórmula de les lectures, no? És a dir,
5: exacte, i el to que li dones a les frases és diferent. Sí. Ja no llegeixes, quasi ho interpretes, ja estàs en el personatge constantment.
2: El que passa que el títol són lectures de la fresca.
5: Sí,
2: dona nom, evidentment, que ha d'anar amb un paper, encara que no te'l llegeixis algunes vegades, però sí que és unes lectures de... Perquè, evidentment, també ho fan gent que tampoc poden ser professionals. Hi ha gent que és professional, hi ha gent més amateur, hi ha gent que ho fa per amistat o el que sigui, i, per tant, clar, no pots fer aprendre a tothom els papers, no? Perquè, evidentment, doncs, això és més...
5: Sí, però hi ha fragments que ja te'ls aprens de memòria.
2: Jo diria que és molt més complicat.
5: Exacte.
2: Perquè llavors, sobretot els moviments, els gestos, llavors...
5: El paper et molesta.
2: Molesta i el ritme de l'obra algunes vegades es perd, perquè en funció, right, diríem, de la lectura aquesta. Però, bueno, però jo penso que ha sigut un... Aviam, jo parlaria del... És un èxit.
5: Totalment.
2: Però l'èxit...
3: Totalment.
2: Però l'èxit també té les seves contrapartides. O sigui, l'èxit, com a tal, està molt bé, però l'èxit també té les contrapartides. Podem morir d'èxit, no? Allò que dius. Podem morir d'èxit, perquè, evidentment, no és... Les coses que t'obliga a fer una sèrie de coses que, evidentment, moltes vegades, doncs, els que ho hem muntat, els que d'alguna manera han muntat el tema, què passa? Que s'ha de buscar relleu generacional a totes aquestes coses. Clar, tenim tant èxit que, és clar, que vull dir que està, que la Dolors ha sigut una persona molt significativa amb això.
5: Totalment.
2: I, per tant, a Madrid ha sigut la persona que... I, per tant, substituir la Dolors és complicadíssim. És complicadíssim. No serà, no hi haurà una persona que substituï la Dolors, perquè la Dolors s'encarregava de tot. Jo algunes vegades li deia, escolta'm, Dolors, per què no fas pagar una quota inversa? I diu, no, perquè per mi la filosofia és que sigui gratuït. Doncs què passa? Quan és gratuït, es patrimonialitza la cultura en mans de la política. Perquè depens exclusivament, econòmicament, de la política.
5: És claríssim.
2: I llavors jo penso que d'alguna manera haurem de donar-li la volta tard o d'hora, que d'alguna manera la gent, els 500 persones, que potser poden posar 5 euros, però no, escolta, això d'alguna manera té una repercussió econòmica que no tot ho ha de pagar l'Ajuntament, sí, sinó que d'alguna manera doncs pot...
4: No depèn únicament,
2: que,
4: no?
2: Però jo també entenc la Dolors, que evidentment que la filosofia d'ella era que no es pagués entrada. Però aquesta concepció, diríem, tan buenisme i, per tant, a dir, doncs, tan generosa, doncs repercuteix, anem a dir, amb l'èxit que tu tens i d'alguna manera doncs, que la política tingui per la mà doncs, la cultura en aquests moments. La cultura l'ha de fer la societat civil. I la política l'ha d'ajudar, algunes vegades gestionar-la, algunes vegades gestionar inclús malament. Per tant, hem de dir, la cultura i l'identitat de Sant Cugat i dels pobles l'han d'estar en mans de la societat civil, de Pedra i Sang, de les entitats del poble, de la gent que té iniciatives. Hosti, tot això és molt important. O sigui, aquí hi ha un problema d'estructura, d'esquema, que evidentment la Dolors té l'edat que té, la meva, que és jove, i per tant em va dir, doncs, bueno, és una persona per mi entranyable, és la persona que d'alguna manera té tant èxit ell personalment que evidentment ara substituir la Dolors serà complicat. Hem de buscar alguna fórmula perquè no existirem. Jo per exemple, en aquests moments estic fent un pas enrere i cap al costat de la Universitat de la Pau. Ja no estic en l'equip directiu, ja no estic amb el tema. Hi ha tota una sèrie de gent jove que està agafant les rendes. Per tant, hem de ser conscients que tots aquests relleus s'hauran de produir si volem mantenir l'èxit que la Dolors en el seu dia ha aconseguit. Per tant, ens hem de plantejar tots plegats, no?
0: Podríem dir, sobretot les persones que vau començar al principi, que quan va començar 2006, 2007, 2008, es podia mirar en perspectiva i pensar-se que es va s'ha arribat a on s'ha arribat?
5: Quan ho fèiem no t'ho imaginaves que podia arribar on hem arribat, però no. Això ha sigut un èxit brutal, per això sap greu de que de cop i volta es perdi, i això no, no es pot perdre mai.
2: Jo penso que no es perdrà. El que passa és que ha sigut un impàs en el qual la Dolors en aquests moments no estava en condicions.
5: La Dolors també agafava molts, no sols amb la direcció, sinó que tenia altres coses.
2: Sí, clar, clar, clar.
5: I llavors, sense voler, doncs, delega.
2: Va, però és complicat.
5: Sí. És molt complicat.
1: A més a més, Eduard, normalment la gent que ens dediquem a la faràndula i aquestes coses així, no fem tampoc les coses pensant en un futur i en figurar en el Guinness ni aquestes coses. Anem fent.
2: Perquè t'agrada.
1: Exacte, perquè és la teva manera de viure i la teva manera de fer. I el que passa després ja està. El d'Amics de Pedri Sant, per exemple, Amics de Pedri Sant, Pedri Sant va començar quan ens van fer l'encàrrec de fer l'obra. Però nosaltres portàvem 12 edicions fent poesia.
0: Poesia.
1: I cada any diferent. I de cop i volta ens encarreguen aquella obra. Qui ens hagués dit que aquella obra duraria el que ha durat i el que segueix durant, no? No ens ho podíem imaginar. No treballem per això. No treballem amb aquesta mentalitat ni aquesta finalitat. Però, bueno, està molt bé, no?
5: Però benvingut aquest èxit.
1: I tant.
3: No, però si la proposta connecta amb el públic, que jo crec que és una cosa que tant amb Pedra i Sant com amb les lectures de la Fresca ha passat, que no podem oblidar que la gent que ens ve a veure s'estima les lectures de la Fresca. I se sent part, quan una proposta cultural arriba a aquest nivell d'arrelament també amb el públic i que les persones que ens venen a veure formen part d'aquest projecte, jo crec que hi ha algú humà que ha transcendit. No és només cultura, sinó que s'ha fet des d'un lloc que ha connectat amb la gent.
2: Cohesió de ciutat, que es diu.
3: Exacte. I això és l'èxit, també. Perquè quan tu aconsegueixes oferir alguna cosa cultural que et fa pensar que, com deia la Marta, és generós perquè obre amb molt públic que no està acostumat al teatre i que de cop s'enganxa amb allò, estàs obrint humanament moltes connexions. I clar, això també és salut.
1: Clar,
3: i jo crec que Lectures de la Fresca ho ha fet, ha ofert això durant 21 anys, i no només ho ha fet amb les persones que ens han vingut a veure, sinó que ens ho ha fet també en els propis actors que ens han enganxat. I també ha sigut una escola d'aprenentatge, una escola d'aprendre, no? I de fer aquí. I jo penso que l'èxit, sobretot, ve de com ha connectat amb la gent.
0: Jo penso ara, dient això que estaves dient, Martina, i estic mirant-ho, aquests 21 anys de Lectures a la Fresca, el primer, aquest que deia abans, de tres contes amb final inesperat de Víctor Alexandre, però la següent va ser només El somni de nit d'estiu de William Shakespeare.
1: Només.
0: El primer. O sigui, el primer any.
2: El primer, la segona lectura.
0: I la tercera lectura va ser L'Antaviana de Pere Calders. O sigui, i si anem mirant, si anem continuant, doncs tindrem que hi ha Molière, tindrem que hi ha Santiago Rusiñol, tindrem que ja tenim el Mercè Rodoreda, tindrem també, doncs, una versió catalana del Peter Schiffer, també tindrem el Baltasar Porcel, després, per dir alguna cosa, un fantàstic any amb Josep Maria de Sagarra, que tota la vida però me l'acordaré, o tindrem, doncs, els noms més coneguts i bons i interessants de tot el món teatral, altra vegada Shakespeare, altra vegada, un any que va ser monogràfic Shakespeare, monogràfic Guimarà.
1: Sí, sí.
0: O sigui, si fem aquest tipus de lectura, doncs veurem que, a part del que heu dit, doncs hi ha també aquest transportat, ho deies, Marta, no? O sigui, ja no sé, estem portant a la plaça les coses que es feien a la plaça.
4: A l'Àgora.
5: Exacte.
2: A l'Àgora.
0: A l'Àgora.
5: A l'Àgora.
0: Per tant, vol dir que ja estem... No, com sempre, i parlant de la guerra, ho dèiem abans, de nou, hi ha poques coses. Que passa que es poden fer millor o pitjor.
2: Però la Dolors feia una cosa que era molt interessant, que era que en un moment determinat doncs, feia cicles d'algun tema, diríem, no?
1: Sí.
2: Per exemple, aquest any, La Dolors em va dir, jo el que voldria és que la pregària de guerra també estigués vinculat amb altres textos de i la tercera lectura, que sigués la pregària de guerra, perquè dura 20 minuts, i que hi haguessin altres textos, doncs, des de Bertolt Brecht o Pirandello, o gent d'aquests que parlessin d'això, de la guerra i de la... De... Per tant, això està bé, vull dir, que tot el bloc, diríem, inclús les altres lectures,
4: que
2: hi hagi un fil conductor amb el tema de les lectures, diríem, no? Això crea, anem a dir, consciència i crea, anem a dir, doncs civisme.
1: Això la Dolors ho ha fet de meravella, perquè ha portat quantitat d'autors i ha fet uns cicles que és difícil. Bueno, jo penso que ha fet una molt bona feina.
2: Bueno, hi farà, jo penso que
1: continuarà fent, sí.
2: El que passa és que, evidentment, hem de creure que tard o d'hora aquest èxit l'haurem de tirar endavant i que segueixin endavant i perseguir, anem a dir, 10 anys més, evidentment.
5: Evidentment.
0: Bueno, Martina, que ja veig que és una miqueta, no sé...
3: Sí, jo en 3 minutets he d'entrar.
0: 3 minutets has d'entrar. Doncs escolta'm, digues ara el que vulguis dir i ens despedim de tu...
3: D'acord.
0: Que vulguis.
3: Bueno, m'agrada molt la taula que hi ha avui aquí. La Marta, el Xavi, l'Alba, el Joan i tu, Eduard, no? Sou aquests.
1: Sí.
3: Bueno, ho dic perquè han sigut... Bueno, sou companys meus de moltes lectures i també ara de pregària de guerra. Us estimo molt. I res, m'ha agradat parlar de les lectures perquè per mi també personalment no ho puc deslligar del meu creixement com a persona, i volia dir que també les he gaudit molt com a públic, que les que no he participat, jo també les he gaudit moltíssim d'anar-les a veure.
5: Molt bé.
3: I tant de bo això continuï, i una abraçada molt gran a tots.
5: I tant.
2: Ànims, Martina, i sigues tal com ets.
4: Que vagi molt
2: vinga.
4: Bé.
2: Vinga, un petó molt fort.
0: Un petó. Vinga, assajar, un petó. Treballar.
5: Adéu, reina. Adéu, adéu.
3: Adéu, coi.
0: Adéu. Bueno, jo ara, aprofitant un moment, volia dir, sí, ràpidament, he dit que 97 persones han participat, però diré ràpidament alguns noms. Ordre alfabètic del cognom. Ana Cristina Aguilera, Encarna Adelantado, Míriam Alemany, Berta Dell, Núria Ayala, Josep Barceló, Araceli Brinca, Joan Berlanga, Ignasi Basó, Núria Baldi, Josep Maria Balcells, Josep Bisbal, Teresa Belsa, Tània Benús, Jordi Van Campen, Pere Codó, Lara Carbonell, Marc Carbonell, Cesc Calamunt, Ricard Carbonell, Eulàlia Cortijos, Roger Casadellà, Roser Casamitjana, Artur Costa, Marc Domingo, Montserrat Delgado, Gisela Figueres, Joan Fàbregas, Luis Fernández Llestes, Salvador Fenollar, Carme González, Eulàlia García, Sònia Guimarà, Toni Gómez, Josep Anton García, Marta Gené, aquí present, Carme Valdorre, Joan Carles López, Ricard Mariner, Carles Martínez, Júlia Mariner, Guillem Mariner, Virginia Martínez, Eleazar Masdeu, Carla Mercader, Gemma Molera, Cristina Martínez, Montse Noales, Martí Olaia, Pere Pastor, Carme Pidevall, Adolf Priante, Jaume Pla, Jordi Picorelli, Josep Maria Parceval, Marcel Palazón, Mònica Portillo, Pere Païssa, Josep Pla, Quim Pla, Xavier Quintero, Francesc Roura, Ignasi Roda, Marco Rodríguez, Alba Roda, Toni Ramon, Glòria Ronyoni, Domènec Romera, Sílvia Rull, Albert Ruiz, Max Radford, Nil Roda, Josep Sala, Maria Salaric, Claire Santiago, Montse Soto, Clara Soleil, Llorença Raïma, Xavier Serrat, Rosa Sicar, Cristina Sirvent, Ramon Sauló, Montse Serra, Xavier Tor, Andreu Terrés, Núria Tubau, Mona Teruel, Maria Ten, Marta Uixant, Martina Vigrasau, Albert Valero, Marta Vicente, Silvia Vilarrassa, Joan Vallvé i Germà Zapata.
2: T'has deixat un. Eduard Gené.
0: Ah? No, jo he actuat mai.
2: No? No has actuat, però tu has fet de presentador, has fet moltes coses, tu. Home,
1: no ho fotis. Per cert, ara que ho diem, no estaria de més fer-te posar-te a la banda de la crítica.
4: Jo ja li havia dit diverses vegades, per què no participes tu en les lectures?
2: Sí. No, hi participa d'una manera diferent, però hi participa directament.
4: Com a actor, jo deia.
0: Però aleshores, com vols que jo faci una crítica de mi mateix?
1: Bueno, i tant.
0: No, home, no.
1: Hi ha directors de cinema que es dirigeixen.
2: I de teatre, també.
1: Actuen i es dirigeixen.
5: I tant.
0: Sí. Sí. I Déu-n'hi-do, a vegades, el resultat.
5: El resultat.
0: Déu-n'hi-do, el resultat. Jo s'ha de dir tot, perquè es veuen coses que millor que no. Ni no haver-les vist. Ni no haver-les vist. Bé,
2: no, no, però està doncs, molt bé tot.
0: Jo
2: penso... Déu-n'hi-do la gent, eh? Hi ha gent que, evidentment, doncs, m'ha fet recordar que ja no hi són.
5: Exacte, sí. Exacte.
2: I, francament, la Gemma Morera, per exemple.
5: El Fàbregas.
2: El Pere Païssa. Però, bueno, són gent que...
4: El Priante.
2: Sí, el Priante.
0: I que, clar, estem parlant d'això de 21 anys.
2: De 21 anys. Passen moltes coses, evidentment.
1: El Joan Llames?
0: No havia participat. No havia arribat.
1: O sigui, ens va deixar abans, no?
2: Sí, em sembla que ens va deixar abans.
0: Que segur que, evidentment...
1: Home, per favor.
0: Segur que hagués participat.
5: Col·laborar.
1: Per favor.
5: I tant.
0: Què passa que... Però tu veus, jo penso això, quan jo mirava el llistat i pensava no només en la participació en les lectures, en aquest cas concret, sinó en moltíssimes coses de la ciutat.
1: Sí.
0: En moltíssims clubs, en moltíssimes entitats, en moltíssimes... que hi ha una quantitat de
2: gent... Un bagatge.
0: Sí,
2: un bagatge...
0: Tu, abans, Albert, quan tu comentaves aquest fet de dir... doncs això és gratuït i tal, tal. A veure, quan l'Ajuntament fa una aportació, són els diners de la gent, eh?
5: Evidentment.
2: Sí, sí.
0: No ho perdem de vista.
2: No, això d'acord.
0: No, vull dir que l'Ajuntament participa si fa una subvenció X, el que sigui.

0: aquest equilibri és difícil.
1: Sí, però jo diria que la mentalitat de la gent, la mentalitat de la subvenció, de que tot ens ho han de pagar, això és el que dic jo. Que d'alguna manera jo crec que la gent que veu teatre també ha d'entendre que d'alguna manera això hi ha una gent professional,
2: hi ha un cost.
1: I per tant, jo no dic fer pagar una entrada. És dir, escolta, fes una taquilla inversa i que la gent posi el que vulgui, és evident, no? Però no, que moltes vegades aquesta cultura de la subvenció ens l'hem de treure una mica de sobre. No tot ens ho pot subvencionar l'Ajuntament, perquè no pot arribar a tot, perquè té altres prioritats, evidentment. El que sí que tenim que fer és que la prioritat de la cultura, en lloc de ser un 3%, que sigui un 5%.
2: Exacte.
1: Evidentment, això hem de lluitar perquè això sigui així. Però no podem deixar-ho en mans només de la política, el que pugui fer coses, vull dir, la responsabilitat de la ciutadania i de cada un de nosaltres és fer coses, intentar fer entitats, estar en una entitat, és a treballar conjuntament amb altra gent, i que en un moment determinat, doncs, evidentment, doncs, també puguem aportar alguna cosa com a espectadors amb aquella voluntat de tota aquella gent que és un tema molt més exclusiu, que la gent doncs ho fa, perquè la gent diu no, és que això ho feu perquè us ve de gust fer-ho, no? Dona sensació de que...
0: Ah, bueno, aquest és un altre.
1: Per això et dic.
2: Aquest és un altre.
1: Arriba un moment que dius, no, això té un cost i, evidentment, doncs, l'Ajuntament hi participa amb diners importants, però no la totalitat del que val, fer-ho bé. Perquè la Dolors el que volia és fer-ho bé. I fer-ho bé té un preu, moltes vegades. Fer-ho de qualsevol manera, tothom més s'atreveix a fer, però fer-ho bé i d'alguna manera doncs, dirigir-ho, fer els assajos, no sé què, tot aquest rigor és un treball important.
2: I tant.
1: I per tant hem de dir, doncs, això té un cost. Bueno, moltes vegades nosaltres ho hem fet gratuïtament, moltes vegades, però va haver un moment que determinat que llavors la Dolors intentava doncs, pagar alguna cosa, encara que sigui un mínim, de desplaçaments o el que sigui de la gent, perquè, clar, també li perds el temps i costa
3: sí,
1: uns diners
3: de la butxaca.
1: Sí, són
3: hores de la teva vida, sí. Tot i que ho facis perquè vols.
1: Aquesta concepció de que el públic tingui aquesta percepció, jo penso que és bo. Que és bo. El que no pugui pagar, no pagui. El que pagui, pugui pagar.
2: Ja està,
1: no hi ha cap problema. El que passa és, clar, això és un problema ja més filosòfic, no? I llavors, doncs, la Dolors era molt conscient d'aquest tema i deia, no, jo vull que sigui gratuït. Em va dir aquestes paraules. I em sembla molt bé, i li respecto, Però, evidentment, té les seves conseqüències. Però, bueno,
0: Esperem, suposem que estem en un...
2: Impàs.
0: En un impàs. I diem, a veure, però si... Si hi ha una meditació i un pensament sobre això, i sobretot hi ha un tipus de un grup de persones que s'hi posen, que continuen posant-se, i penso que això el que no pot ser és que desaparegui.
2: Evidentment que no.
1: No,
4: confio en que no desapareixi.
1: Però falta gent que ho tiri endavant, esclar, gent que es posi al davant d'això, i gent que hi ha poca gent que estigui al davant ara. I els que tenim una edat, evidentment, ja han fet prou. Jo penso que ha de ser...
2: Som joves,
1: gent
2: encara.
1: Gent que d'alguna manera... Doncs,
2: 86.
1: No, la Martina. La Martina, per exemple, és una de les persones que podria fer-ho, perquè, evidentment, doncs, té categoria per fer-ho.
2: I sap
1: moltes coses. Llavors, esclar, se l'ha d'ajudar també, evidentment, no deixar-la sola, evidentment. Però, bueno...
0: Dintre d'aquesta llista que jo he dit, doncs hi ha moltíssima gent, penso, moltíssima gent capaç,
1: capaç
0: de poder funcionar en aquest sentit.
4: Clar.
0: També és veritat, hem de dir, aprofitant la benentesa, Albert Roda, que hi havia l'Ignasi Roda, bueno, que durant molts anys, els últims anys sobretot, doncs ha estat fent una de les lectures, era càrrec seva.
4: Sí,
2: i tant.
0: I l'Ignasi també va aportar a les lectures un tipus determinat d'obra on sempre hi havia música.
2: Però, musical.
1: Són musicals. Home, el Nevares, per exemple.
2: El Nevares va ser una cosa
1: impressionant. Vull dir, jo el que encara no sé, perquè el Nevares no es pot fer en l'auditori i fer algú que ho promogui i pagar-ho. Vull dir, escolta'm, us va fer el Grec.
4: Es va fer el Grec.
1: Una lectura del grec.
4: I lectura alguna... no, va ser interpretació i cantada.
1: Sí, lectura, però...
4: Amb l'orquestra sinfònica s'ha jugat.
3: Sí, però fa dos anys sí que es va fer la lectura.

0: en la que jo, per exemple, tu també vam participar.
1: Ah, sí?
2: Sí, en el grec,
0: Joan. No, no, no, no, dic no, aquí, no, aquí no, al Jardins del
3: Vallès. Ah, sí? Aquí,
1: no, a veure. Sí, sí, aquí.
3: A veure, Joan.
1: Que sí, que sí, que sí.
2: Aquí va fer la lectura, sí.
1: Que sí, que sí. Que...
0: No, no, però estic d'acord,
1: vam fer la lectura
0: jo...
1: aquí, a la plaça d'Àbrica de Cerdanyola.
3: Jardins del Vallès.
1: Sí, sí, sí.
2: És un musical que està molt bé, perquè són els contes.
0: A mi em va agradar moltíssim poder-hi participar, perquè realment és una obra
2: fantàstica.
4: Tots la disfrutàvem.
2: Sí, sí. No, la veritat és que hi havia música, hi havia actuació, i els contes són genial, el conte del Pere Calders, aquí descansa Nevares, és preciós. Vull dir, està al cementiri, que llavors se'n van a viure al cementiri.
1: Sí, sí.
2: No, no, la veritat és que és una obra
1: hi ha,
2: que...
1: Hi ha un lloc a la Índia, em sembla, o no sé on, que la gent que viu al cementiri.
2: Cementiri. Sí,
1: la gent viu, s'han instal·lat al cementiri. Mm.
2: Sí, sí.
3: És que hi ha una cosa, Joan, que no falla, i és que quan et diuen allò, tens molta imaginació, jo sempre penso, no.
1: No.
3: Només he copiat el que passa a la vida i al món de forma normal.
1: Sí, sí, sí.
3: Només li he canviat els noms, li he canviat el lloc, però...
1: Sí, sí. Diuen que tot està inventat, sí.
3: No, no, i tot, i tant. No pots superar, la realitat no la pots superar mai.
1: No.
3: Mai. Per molt que ho intentis.
2: Sí, sí, sí.
3: Bé... Albert, Joan, Xavi, Marta, hem acabat.
1: Molt bé.
2: Ah, sí?
3: Hem acabat ja passat, un moment, perquè haig de dir l'agenda curta d'aquest cap de setmana, perquè és curta. Sembla que a partir de certa data...
2: La festa major.
3: S'ha de tancar tot, i no s'ha de tancar res. Però...
2: La ciutat viva.
3: Exactament. Sort que sempre queda algú que, doncs mira, fa alguna coseta. Sí, perquè que si no, escolta'm, sempre...
2: Que seria molt avorrit.
4: Que no s'aturi, que no s'aturi, endavant sempre.
3: Gràcies per haver vingut.
2: Després de l'Àngelus, aquest Àngelus, que està molt bé a les 12, hem començat amb l'Àngelus.
3: Hem quedat amb l'Àngelus, sí.
4: Exacte.
3: I jo sempre acabo a homilia, i en aquest cas encara més... demanant a Déu que faci més que nosaltres.
4: Exacte.
1: Sí, sobretot, que faci alguna
4: cosa. Sí, exacte.
3: Gràcies, fins a la propera.
0: Gràcies.
4: Gràcies. Adéu, adéu.

Això que estàvem escoltant és la Sara Aldana, que precisament l'he posat perquè el divendres, demà divendres, a les 20 hores al pati de l'Ateneu, farà un concert, aquesta cantautora colombiana, Sara Aldana, amb fusió de ritmes afrollatins i jazz, acompanyada de Néstor Castellanos, teclat, Jorge Alexandre Guerrero, trompeta, Paola Rojas, trombó, Jonathan Reyes, congas i David Felipe, bateria. I el dissabte hi ha el primer concert de les nits de música al claustre amb el quartet Gerard, un dels quartets catalans més reconeguts i amb projecció molt bona del seu alt nivell de qualitatiu a tota Europa. I està format aquest quartet per Lluís Castan, violí, Judit Bardolet, violí, Miquel Jordà, viola i Jesús Miralles, violongel. Interpretaran un programa fantàstic, us recomano molt. És el quartet número 15 en la menor opus 132 de Ludwig van Beethoven i el quartet en fa major opus 35 de Maurice Ravel. Sobretot aquest és fenomenal. I com que és fenomenal, us el deixo una miqueta. Très long. Maurice Ravel. Adeu, fins la setmana que ve, que serà l'últim programa de Molta Comèdia.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 90. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició 352 des dels nostres inicis i segona d'aquesta desena temporada. El cinema ha estat sempre un mirall de les passions humanes i entre elles el ball hi ocupa un lloc privilegiat. Quan parlem de grans moments de ball al cinema, és inevitable pensar en aquelles seqüències que han quedat gravades a la memòria col·lectiva, des dels musicals clàssics de Hollywood fins als films més contemporanis. Les coreografies han estat part essencial del llenguatge cinematogràfic. En molts casos, aquestes escenes han impulsat la carrera dels actors i actrius que les protagonitzaven, convertint-los en icones immortals. La màgia d'aquestes seqüències rau en la combinació perfecta de música, moviment i posada en escena. És per això que repassar les millors escenes de ball del cinema és, en realitat, un viatge per la història de l'art i de la cultura. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/llanternamàgica.
3: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: I hi som tots? Doncs vinga, comencem.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: El moviment de malucs de John Travolta i Olivia Newton-John a Gris. El vol de Jennifer Grey als braços de Patrick Swayze a Dirty Dancing. El ball en ple carrer de Gene Kelly a Cantant sota la pluja, o l'escena de les cureixamanelles a Mary Poppins, són només alguns dels exemples de seqüències de ball del cinema que s'han quedat gravades a la memòria col·lectiva. Així que avui volem fer esment d'algunes d'elles. Comencem pels més clàssics. Barret de copa és una pel·lícula musical nord-americana estrenada l'any 1935 i protagonitzada per Fred Astaire i Ginger Rogers, una de les obres més representatives de la comèdia musical de Hollywood de l'època daurada. La història combina humor, malentesos romàntics i espectaculars números de ball. Un dels moments més icònics és la seqüència Cheek to Cheek, on Rogers llueix un vestit de plomes blanc mentre balla amb Astaire. També destaca el número Top Hat, White Tie and Tails, amb una coreografia plena d'elegància i ritme. La química entre els dos protagonistes va fer d'aquest film un gran èxit internacional. Barret de copa continua sent un referent indiscutible del cinema musical clàssic. I just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's form, top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails.

Un any després de Barret de Copa, arribaria a les nostres pantalles Swing Time, o En les ales de la dansa, com es va titular a Catalunya. El mateix duet de protagonistes ens presenten una història que combina comèdia romàntica amb espectacles musicals de gran qualitat. Hi ha diverses escenes que podríem destacar del film, entre elles Vals in Swing Time, una fusió impecable entre el vals i el swing, Never Gonna Dance, ple de dramatització i emoció, i el tema musical A Fine Romance, que aporta un to còmic i tendre a la trama. Però, sens dubte, el moment més recordat d'Anales a la dansa és quan sona el tema Pick Yourself Up, on Ginger Rogers ensenya a ballar a Fred amb una energia contagiosa. El film destaca per la seva posada en escena refinada i l'elegància dels moviments. Les coreografies de George Stevens i l'estil de Jerome Kern eleven l'obra a la categoria d'un gran clàssic de l'època daurada del cine. Anales de la dansa continua sent un punt de referència de la història del cinema musical.

0: L'any 1951, Vicente Minnelli es va posar darrere de les càmeres per rodar Un americà a París. El film està protagonitzat per Gene Kelly i Leslie Caron, un altre dels duets del cine de l'època. La història gira entorn d'un pintor nord-americà a París que s'enamora d'una jove francesa. Entre les escenes a destacar, Un americà a París compta amb el tema It's Wonderful, un duet ple de frescor i romanticisme. La seqüència Our Love is Here to Stay, que ens ofereix un ambient íntim i delicat vora el escena. I el punt culminant de la pel·lícula, una coreografia de 17 minuts que dona nom al film. Aquesta seqüència combina música de George Gershwin amb una posada en escena espectacular inspirada en pintures franceses. Les coreografies de Kelly mostren la seva innovació i domini de l'espai. El ballet final és considerat una fita en la història del cinema musical per la seva ambientació i qualitat artística. Però malgrat això, un dels moments més memorables el trobem en el número musical I Got Rhythm, on Kelly canta i balla amb un grup de nens parisencs. El film va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula de l'any 1952. També va obtenir premis a millor direcció artística i banda sonora, entre d'altres.
1: I got
2: rhythm.
1: I got
2: music.
1: I got
2: my gal, who could ask for anything more?
1: I got
2: daisies.
1: I got
2: in green pastures.

0: Oye.
1: Porque a mí me ha soldado.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Canten sota la pluja, pel·lícula de l'any 1952, va ser dirigida per Gene Kelly i Stanley Donen i protagonitzada pel mateix Kelly, acompanyat de Debbie Reynolds i Donald O'Connor. La trama del film es mostra el pas del cinema mut al sonor amb situacions plenes d'humor i enginy. Entre les anècdotes més conegudes sobre el rodatge, Kelly estava malalt amb febre quan va filmar la seqüència sota la pluja. A més, per tal de que es fes més visible en càmera la pluja, es va aconseguir barrejant aigua amb llet. Tot i les dificultats, la pel·lícula va esdevenir un èxit i es va convertir en un clàssic immediat. El guió juga amb la sàtira sobre Hollywood i els seus canvis tecnològics. Pel que respecta a les coreografies, estan considerades una obra mestra del cinema musical. Malgrat el número més icònic és sense cap mena de dubte el que dona títol a la cinta, on Kelly balla sota la pluja amb una energia desbordant, també cal destacar Good Morning, una escena energètica interpretada pel trio principal. Un altre moment memorable és Making Love, amb Donald O'Connor fent una coreografia còmica i acrobàtica. El film també inclou el sofisticat Broadway Melody Ballad, amb Sid Charisse i Kelly en un somni coreogràfic.

Cinc anys després, Stanley Donen seria l'encarregat de dirigir Funny Face i, per fer-la realitat, va escollir una parella que formaven una combinació plena d'encant i elegància. Em refereixo a Audrey Hepburn i Fred Astaire. La història gira al voltant d'una jove llibretera parisina que és descoberta per un fotògraf d'una important i coneguda revista de moda que busca una model que surti del que és habitual i decideix convertir-la en la millor model de París. Entre les escenes més memorables trobem Bonjour Paris, on els personatges descobreixen amb entusiasme la ciutat, la seqüència He Loves and She Loves, rodada als jardins de Chantilly, o Funny Face, on Hepburn desplega el seu magnetisme davant la càmera. Un dels números més recordats és Ting Ping, que obre el film amb una explosió de color i ritme. Però, sens dubte, on Esther brilla és cantant i ballant el tema Let's Kiss Make Up, demostrant la seva gràcia habitual. Funny Face barreja moda, música i ball amb una gran sofisticació visual. El disseny de vestuari va ser creat per Hubert de Givenchy, amic personal de Hepburn. La fotografia plena de colors vius reforça el caràcter estilitzat del film. Esther, ja veterà, mantenia intacta la seva elegància a la pantalla. I didn't mean to start any scene to make you sigh, hope to die. It's most immoral for us to quarrel. Why can't we both agree? Don't you know Ben Franklin wrote about this thing at length? On the proposition that in union there is strength. Why raise a storm up if we'll just warm up?

Als inicis dels 60 s'estrena una producció inspirada en el Romeo i Julieta de William Shakespeare, adaptada als barris novaiorquesos dels anys 50. El film musical, dirigit per Robert Wise i Jerome Robbins, va ser estrenat l'any 1961 sota el nom de West Side Story. L'argument gira entorn del conflicte entre dues bandes juvenils rivals, els Jets i els Sharks. Entre els números musicals més coneguts trobem Dance at the Gym, on els dos grups competeixen mitjançant el ball. Un altre moment emblemàtic és quan sona Tonight, la popular escena del balcó que ens mostra l'amor impossible entre Maria i Tony. I, per descomptat, no podíem oblidar-nos de mencionar la seqüència on Rita Moreno i George Chakiris interpreten Amèrica, plena de vitalitat i crítica social. Val a dir que Natalie Wood, que donava vida al personatge de Maria, va ser doblada en les parts cantades per Marnie Nixon. Rita Moreno, en canvi, sí que va interpretar les seves pròpies cançons, tot i algunes pressions inicials. El film va guanyar 10 premis Òscar, incloent el de millor pel·lícula.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Són diverses les escenes musicals i en coreografies que trobem a Mary Poppins, producció musical de l'any 1964, sota la producció de Walt Disney. Un dels números més recordats és A Spoonful of Sugar, on Mary Poppins transforma les tasques domèstiques en un joc. Una altra escena mítica és quan Bear, les cura-xemeneies, juntament amb els dos nens, canten Chim Chim Cheree, que va ser mereixedora de l'Oscar a millor cançó original. Un altre moment espectacular el trobem quan Bear i els seus companys d'ofici ballen sota les xemeneies Step in Time. Però per avui hem escollit una escena plena d'alegria i fantasia, Supercalifragilisticus Spialidocious, que tots hem cantat alguna vegada mentre gaudíem de la pel·lícula. La combinació d'actors reals amb animació va ser revolucionària per l'època. Julie Andrews va guanyar l'Oscar a millor actriu per la seva interpretació, superant Audrey Hepburn, candidata al mateix premi per My Fair Lady. Val a dir que Walt Disney va trigar més de 20 anys en aconseguir els drets de l'obra. L'autora, Pamela Lyndon Travers, de fet, no va quedar del tot satisfeta amb la versió cinematogràfica. Malgrat tot, el film va guanyar un total de 5 premis Oscar, incloent el de millors efectes especials.
2: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.

0: scrumptious, docious, ally, expiastic, fragicali, rufus. But that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
0: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
2: For example?
0: Yes?
2: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
3: L'any 1965, Julie Andrews i Christopher Plummer es posen a les ordres de Robert Wise per protagonitzar la pel·lícula musical Somriures i llàgrimes. La cinta guanyadora de 5 premis Òscar, inclòs el de millor pel·lícula i direcció, es basa en la vida real de la família Von Trapp i s'ambienta a l'Àustria dels anys 30. El film destaca per la banda sonora de Richard Rogers i Oscar Hammerstein II. Hi ha moltes escenes musicals que venen acompanyades de grans coreografies, com la seqüència inicial de The Sound of Music, rodada a les muntanyes austríaques, o el vals entre Maria i el capità durant la festa a la vila Von Trapp. Però si hi ha un moment inesborrable de la memòria de tots els que han vist la pel·lícula és quan Maria ensenya els nens a cantar pels carrers de Salzburg, tot cantant el Do Re Mi. I la coreografia que interpreten Charmian Carr i Daniel Trueheit en un pavelló del jardí sota la pluja mentre canten Sixteen Going on Seventeen, una de les escenes més tendres del film. La cançó My Favorite Things, una altra de les destacades, mostra l'esperit positiu i màgic del personatge de Julie Andrews. L'actriu va sorprendre a tothom amb la seva veu potent i clara en totes les preses.

protagonitzada per Marlon Brando, Al Pacino, James Caan i Robert Duvall. El Padrí és tot un clàssic de Francis Ford Coppola, que també conté memorables escenes de ball. Basada en la novel·la de Mario Puzo, es narra la història de la família Corleone, una de les cinc famílies de la màfia novaiorquesa. El film comença amb el famós casament de Connie Corleone, l'única filla de Don Vito Corleone, on apareixen diverses escenes de balls tradicionals italians. Aquestes seqüències mostren l'alegria familiar en contrast amb les negociacions que tenen lloc a l'ombra. També hi ha moments de música i dansa que serveixen per subratllar el vincle comunitari i cultural dels personatges. Hi ha un moment on Brando balla el vals nupcial amb la seva filla a la ficció, tema compost per Nino Rota que s'utilitza al llarg de tot el film per identificar el seu personatge, anticipar la seva presència i subratllar el drama de la història. Aquest tema s'ha convertit en un dels més icònics de la història.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Bob Fosse va ser conegut com un influent coreògraf, director de teatre i cine, i ballarí de musicals, amb un estil distintiu i reconeixible que incluïa moviments d'espatlles, genolls cap a dins i l'ús de guants i barrets blancs. Va ser l'únic en guanyar, en un mateix any, el triplet de premis, l'Oscar, un Tony i un Emmy, i va dirigir obres tan icòniques com Cabaret, Chicago i All the Jazz. L'any 1972, Liza Minnelli, Michael York i Joel Grey es van posar les seves ordres per rodar Cabaret. La història ens situa al Berlín dels anys 30, durant l'ascens del nazisme, i gran part de l'acció es desenvolupa al Kit Kat Club, on Sally Bowles canta i balla. Escollir una escena de ball a Cabaret és complicat. Hi ha molts moments on la música i el ball són els protagonistes. Bill Common obre el film amb un to provocador i decadent, i el número Maybe This Time mostra el costat més íntim i emotiu del personatge de Sally. També destaca Money Money, un duet irònic entre la protagonista i el mestre de cerimònies. Però un dels números més icònics, sens dubte, és My Hair, amb una Liza Minnelli asseguda en una cadira dalt de l'escenari i amb una coreografia molt suggeridora. La producció va guanyar 8 premis Òscar, tot i que va perdre el de millor pel·lícula davant El Padrí.
2: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!

John Travolta interpreta el paper de Tony Manero, un jove de Brooklyn obsessionat amb el ball, a Febre del dissabte nit. La història mostra la seva vida quotidiana, gens fàcil, i el refugi que troba a la pista de la discoteca. Un dels moments més icònics és quan Tony balla sol sota el focus amb You Should Be Dancing dels Bee Gees. També destaca la seqüència del concurs de ball, on Travolta exhibeix la seva tècnica impecable. Un altre punt àlgid del film es produeix quan Tony balla amb la seva parella Stephanie a ritme de More Than a Woman. La banda sonora dels Bee Gees va convertir-se en un fenomen mundial i va ser clau per l'èxit de la pel·lícula. Tot i que Febre del dissabte nit és possiblement una de les més recordades pels espectadors per les seves escenes de ball, aquest fet no s'ha traduït en grans premis. John Travolta va rebre una nominació a l'Oscar com a millor actor principal i 4 nominacions als Globus d'Or, com a millor pel·lícula, actor principal, banda sonora i cançó original per How Deep Is Your Love, el que ens demostra un cop més que els premis no sempre estan en consonància amb l'opinió dels espectadors. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la a tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada, les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren, però vaja, tenim aquí alguns posat al cap, i no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi, la primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon dia. Dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies per convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això. Perquè...
2: Molt bé. Doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, en no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val, aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, discúlpa'm, digue'm, pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt. Quan cantes, clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalla, es veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 7:45, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui té aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany... A 30 metres d'alçada, no sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé.
3: I això va, diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de en acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no enteníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Perquè supervigilats... Una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera... Mirant-nos d'una manera intimidatòria espectacular. I va haver gent... d'altres corals, que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar. No els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa. Estava bastant ben col·locada. I vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de lo de l'estelada?
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades.
3: Vale. Perquè és que... Justos per pecadors.
4: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven tothom es quedava sense excursió. Val, però jo i l'Ussa vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo i l'Ussa anava baixant, cantant el violó i tota contenta la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I allà amb l'espalmeta, tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espelmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent éreu, no?
4: 600, sí. Era el 600, les 600. Uau. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia. Com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa és tot el que va passar i realment és lamentable, i jo crec que en aquest cas el papa no en té cap culpa. Va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no
2: bé,
4: tocava.
2: Maria,
4: però
2: endavant.
4: Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans...
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que... Si haguéssim, a veure, vull dir, jo he estat mestre molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions...
3: D'una explicació, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que és una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que han quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
4: Que bé que han quedat els catalans.
3: És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós,
3: tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge. Sí, tot fantàstic. No, o sigui que... Quina pena que
2: estiguem així. Ara deixem escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies que són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no...
6: Molt bé. Doncs
2: no,
6: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns.
3: Per
6: tenir la dimensió, no? Doncs a terra, doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, ara no tinc la distància,
4: però,
6: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo, no? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent, no? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires, doncs, penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment al darrere, i al davant pot haver-hi, doncs, l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés, i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament.
4: Clarament, i tant.
6: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
6: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, sí. Algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
5: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols a la gent que era present, doncs, a la Basílica, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar en marxa una gravació...
4: Sí, però això estava previst,
6: Que ja hi era, això.
5: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora ja nosaltres es cantàvem sobre playback. Això ja estava previst.
3: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
6: Hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit. No sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
6: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això. Realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
6: armes o banderes, tot,
2: armes
6: i drons.
4: Que tampoc podien portar
2: l'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
6: Jo crec que sí, perquè és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
5: Jo crec que una cosa...
2: Vicenç, endavant.
5: Jo crec que
2: endavant.
5: si el guió hi hagués previst i prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just,
6: és dir, evident,
5: cantar,
6: és evident.
5: Cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer, durant aquell quilòmetre escàs.
6: Això, perfecte.
5: Circular, dir, doncs, ja... el papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però, en aquest cas, jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
6: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però, també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
4: és
6: molt naïf, és molt innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però, clar, no dona explicacions a la resta i, clar, altres no entenen el que passa.
4: És que va ser llavors... Clar, a mi...
3: Jo he anat
4: a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar a les cantories i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
6: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
4: S'està fent, s'està movent.
6: I donar-li les gràcies.
4: S'està movent amb dos...
6: Jo ho veig així.
4: Amb dos nivells s'està movent això,
2: molt bé. Molt bé. Sí. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber, eh? Ens dius que no hi eres, però...
5: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles. O sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada fins i tot amb una torre, amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
3: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant, esperem que segueixi així, perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
6: Molt bé, molt, molt, molt emocionant.
2: I guapo.
6: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs, tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació, després va haver-hi l'endemà Això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió.
6: Sí. Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
3: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
6: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat. Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, guerra civil, menys preu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió, és superar la pressió del turisme. No?
4: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, clar, que tingueu bona sort.
6: Sí, és a dir, perquè realment, perdó, són 15.000 visitants al dia,
2: sí, al dia.
6: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, el gran repte de present de la Sagrada Família.
4: Hi ha una
6: família.
4: Cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord, perquè estaves dient sí, Vicenç?
5: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etcètera, etcètera, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït.
3: No?
4: Que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén. Aquest sentiment que és nostre.
3: És nostre.
4: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial que et demostrava això.
3: Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop, perquè he vist que el Guinardó i a vegades baixo a la Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa, ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento, a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella gentada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que... És com que no... Una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme massiu que hi ha, saps? I tot això.
5: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment, és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
3: Uh-huh. Si et sembla, Teresa, presentem sí. Ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
3: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
7: La Generalitat de Catalunya celebrano al Quartel l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
3: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
8: Un gran uomo, un gran català, un grande architetta, che ha posato la sperra per cosa? A che scelga nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. La Ghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
9: Beh, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algaresa.
10: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
11: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem La Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa. Diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
2: Molt bé,
3: veritat
2: moltes
3: que,
2: gràcies.
3: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Pot ser,
6: sí,
3: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
6: Del món catòlic.
3: Del món catòlic.
6: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
4: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta. No? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar doncs, el missatge, no? els pans i els peixos, o els sarments, etc.
6: L'infern i el dimoni.
4: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, a veure, la meva àvia era vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així, i una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. I aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això, sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
6: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
4: Sí, sí, sí, sí.
6: La capella d'en Miquel Barceló.
4: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
6: Moltes.
4: El segur. Rosetó aquell, sí. Que fa el buit el dia, sí, de la Candelera.
6: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del Naixement, sí, la façana de la Passió, i ara s'ha de construir la façana de la Glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana del Glòria, que com en el seu moment doncs se li va encarregar a Subirachs.
3: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
6: No, un dels tres és Miquel Barceló.
4: Miquel Barceló, sí, sí, sí.
6: Això és públic, i per tant no ens estranyem que algun dia doncs Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
3: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen, mm-hmm, volen tombar uns ahir.
6: Ara no, fa 100 anys.
3: Però va, va reverberant.
2: Així ho diuen els joves.
4: Ara, sí,
3: no,
4: sí.
3: Però
4: sí,
3: vull dir que va reverberant de tant en tant, perquè sí. No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte sigui, perquè això és molt mastodòntic.
6: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez i Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí, sí, que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent, sí, que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident, el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
2: Sánchez.
6: El president Sánchez ha estat, sí, l'ombra. Sí,
3: sí, sí. És que jo crec...
6: Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
3: és que això
6: dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels Comuns no hi hauria...
4: Vols dir això no s'hauria donat. Aprofitat, és que jo... Sí,
3: no sé. Jo crec que
2: és,
3: això... dir, no,
2: és un altre tema, és un altre tema.
6: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme, sí, institucional, uh-huh, que és digne de de subratllar, no?
3: És que això realment transcendeix si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
2: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
5: Sí.
2: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
5: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és el quart llibre més venut de Catalunya.
2: Sobre el papa.
5: De llibres de no ficció i no sobre el papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix en definitiva la lluita intrigant, la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més, més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del papa francès, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono. I la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que ha de ser. És a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etcètera, etcètera. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
2: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, ens tornes a recordar el títol i anem...
5: Lleó 14, ombres sota la cúpula.
2: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí.
3: Sí, a mi m'agradaria que expliquis també una mica com ha sigut el... Suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
2: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
3: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
2: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
6: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019, i ara ha tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
3: És el del museu, o no?
6: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot veure tant en versió

0: Hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc, allà. Malauradament, ha de ser així. Malauradament, ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí, sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres, l'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc., o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
1: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
0: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
1: La part antiga.
0: La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs, que per gaudir la referència a la natura és molt important.
2: Sí.
0: És molt maco també els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase, doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
2: 5 minuts.
0: Sí, hi ha la passió, la façana de la passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una...
1: Sí.
0: I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
2: Perquè era especial.
0: Trencava molt.
2: Trencadora.
0: Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall... El
1: Està
0: judici, Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
1: Però les altres parts, o sigui, perquè la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast és bastant evident. No sé què en penses, tu.
0: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxa que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època.
2: Sí, sí,
0: quina
2: sí.
0: És la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove, doncs t'agradava.
2: Ara hi en queden 4 de minuts només.
0: Endavant, tu manes.

0: No, no, no, no. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
1: A Roma, sí.
0: Ell et va dir unes coses interessants.
1: Ell va ser un acte molt maco, i ell, la seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que... Gaudí, doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt, molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
2: Quan et toca l'ànima, sí, no?
1: El cinema, no?
3: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
1: Sí, sí. I això, doncs, ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
0: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
4: sí,
0: Vicenç?
4: Sí, sí, sí.
0: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
4: A veure, jo revelo el llibre una cosa que al papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema de govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert, doncs, per al papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té, doncs, el papa Prevos, en el aquest moment, i que el va tirant endavant. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
0: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar.
4: Víctimes.
0: Gràcies, Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
2: Que passin un bon estiu.
0: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
1: Moltes gràcies, Teresa. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Un plaer.
2: Adéu, adéu.
0: Que vagi bé.
5: Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Seguim una temporada més aprofundint en la descoberta de l'Arxiu Nacional de Catalunya a través dels seus professionals i el treball que desenvolupen en aquest equipament. Avui ens interessem per l'àrea d'informació i qualitat. I ho fem de la mà de la Rosa Maria Cruelles i Serra, que és responsable precisament d'aquesta àrea, de l'àrea d'informació i qualitat. Rosa Maria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bon dia i moltes gràcies per haver-nos convidat.
0: Com prova la reentrée després de les vacances?
1: Uf, durilla, però bueno, ahí estamos. Anar fent mica en mica.
0: Molt bé, doncs amb ella parlarem, però també, com és habitual, doncs ens acompanya el Miquel Pérez, responsable de l'àrea de comunicació, sí? Que habitualment, Miquel, molt bon dia, ens portes les activitats, allò que podem fer els que normalment doncs, no anem a l'arxiu a consultar coses, però que ens interessa allò que ens proposeu, perquè realment al llarg del curs passat vam veure que
2: no
0: teniu una oferta que,
2: no parem, no parem, no
0: que
2: parem.
0: És molt diversa i que és molt atractiva. Per tant, us sembla que comencem parlant d'aquesta àrea d'informació i qualitat? Explica'ns, Rosa Maria, què es fa exactament en aquest departament.
1: Molt bé. Doncs, bueno, des de l'àrea d'informació i qualitat, bàsicament el nostre objectiu és atendre totes les demandes d'informació dels nostres usuaris, que ja veurem més tard quin tipus d'usuari tenim, tant pot ser investigadors com ciutadans en general. Fem tota l'atenció a l'usuari a través d'uns serveis determinats, que et podem explicar després. Després fem tota la gestió dels recursos bibliogràfics, que és tota la gestió de la biblioteca. També tenim una biblioteca adreçada a la ciutadania. Després també atenem el servei a l'administració, que ja explicarem després en què consisteix. I finalment, des d'aquesta àrea també es coordina i es gestiona tot el sistema de qualitat, perquè no sé si us ho hauran comentat, l'Arxiu Nacional és un centre que està certificat amb la norma de qualitat ISO 9001. Tot això és el que es fa des de l'àrea, i bàsicament és facilitar la documentació, facilitar l'accés a la informació a tots els ciutadans de la millor manera possible.
0: Quina feinada, eh?
1: Sí.
0: Mare meva. En què consisteix, però, la teva feina com a responsable de l'àrea?
1: Com a responsable és coordinar, planificar aquests serveis, coordinar tots aquests recursos, tota l'atenció a l'usuari, i, a més, l'objectiu és que aquestes demandes d'informació l'usuari percebi satisfactòriament que ha obtingut un bon servei. Perquè, clar, la incidència del sistema de qualitat és gran en el tema de l'atenció als usuaris, no? Seria això, gestionar també, organitzar i coordinar, impulsar els recursos bibliogràfics, i després jo, ja pròpiament, com a tasca, soc la responsable de qualitat del centre.
0: Si et sembla, anem aprofundint ja una miqueta més en aquesta matèria per saber quines són les funcions que desenvolupeu, és a dir, quins són els vostres àmbits d'actuació.
1: Perfecte. Doncs els nostres àmbits d'actuació, en principi, són dos. Tot el que té a veure amb el servei d'informació, que el fem a través del servei de consulta, del servei a la sala de consulta, que és la consulta presencial, tots aquests usuaris que s'adrecen directament de manera física a l'arxiu. Després tenim el servei d'informació i referència, que és un servei ja adreçat a aquelles consultes que requereixen un assessorament més especialitzat, una recerca documental prèvia, o també persones que s'estimen més abans de venir a l'arxiu, garantir que trobaran aquella documentació o aquella informació que requereixen. Després també supervisar el servei a l'administració. El servei a l'administració és el servei que es dona a tots aquells òrgans de la Generalitat que han transferit la documentació a l'Arxiu Nacional. Suposo que us hauran explicat les funcions de prearxivatge i de les transferències documentals d'una determinada àrea. Doncs nosaltres, des de la nostra àrea, aquesta administració pot requerir en un moment determinat, per impulsar una tramitació que es reobre, etc., necessita també obtenir informació de documentació que s'ha transferit prèviament a l'Arxiu Nacional. I, bueno, i a part totes les funcions de responsable de qualitat, que és, bueno, garantir la millora contínua, això sí, ho podem explicar millor al final, i la coordinació i el seguiment de la carta de serveis, que és una eina de qualitat molt interessant. La carta de serveis, que hi ha molts centres que ja disposen de carta de serveis, és una eina bueno, de millora de qualitat, de transparència, i ara que es parla tant de bon govern, i de qualitat democràtica, pues, tot això també.
0: Màxima exigència, podríem dir.
1: Sí, la veritat és que sí, però ja tenim el certificat des de l'any 2004, està molt consolidat, i és una feina d'equip que lidera la direcció i bueno.
0: I que s'ha d'anar renovant.
1: I que s'ha d'anar renovant, no? I que s'ha d'anar demostrant que implantes, o sigui, que fas la millor, que treballes amb aquesta filosofia de millorar contínuament. Aquest és l'objectiu d'aquesta norma i del nostre sistema.
0: Doncs mira, ara tenim curiositat per saber quina és la tipologia de persones que usen aquest servei.
1: Mira, la tipologia de persones, la més habitual, continuen sent els investigadors. Investigadors vinculats al món universitari, però també s'ha de dir que aquest calaix ara està obert també a periodistes, està obert a documentalistes i sobretot bueno, mitjans de comunicació, premsa, televisió, TV3, ja no és TV3, és 3CAT, és un dels nostres clients més habituals. Sí. Després, un altre calaix important ara és, ja són els ciutadans. Els ciutadans, després explicaré una mica l'evolució que hi ha hagut en el tema d'arxiu sobre això, no? Ciutadans en general que tenen una inquietud, doncs, personal o que estan buscant informació familiar, molt vinculada ara en aquests darrers anys amb el tema de memòria històrica, sí, que és un altre tema, no? Després també donem servei als estudiants universitaris o estudiants d'ensenyament secundari a través del servei didàctic, que bueno, ara diguéssim que el servei didàctic estem pendents de que pugui haver una persona que pugui fer-se responsable, però també donem atenció a aquests alumnes d'ensenyament d'instituts. I un altre servei i una altra tipologia són els titulars de fons públics, que als quals ja m'he referit, són els titulars de l'administració, i els titulars de fons privats, que són tots aquests titulars de fons que han decidit ingressar documentació a l'arxiu. Bàsicament, i bueno, i clar, personal intern. També donem recursos d'informació i donem suport al personal intern del centre.
0: Molt bé. Anem a saber de quina manera es pot accedir a aquesta documentació.
1: Bé, aquesta documentació, bé, m'he descuidat de dir això, que en relació a la tipologia que penso que és interessant, penso que és interessant, perquè els arxius sempre es vinculaven a investigadors, erudits, etc, i des dels darrers anys hi ha hagut un canvi d'evolució i cada vegada hi ha més ciutadà que no té res a veure amb investigació, que ha perdut la por i s'adreça als arxius, i són unes consultes que cada vegada són més freqüents. Vull dir que no és un lloc tancat a la investigació, no es necessita ja carnet d'investigador, sinó que amb el mateix DNI pots entrar i accedir als fons.
0: Està bé saber-ho.
1: Sí. Bueno, com accedir? Pues, a través del servei de consulta de sala. Això és la consulta presencial. Qualsevol ciutadà es pot adreçar, com he dit, al nostre centre. Només es necessita, pues, el DNI, carnet de conduir, passaport, NIF, no et demanaran res més, no cal cap acreditació de cap professor universitari. Després, l'única requisit és que hagis complert els 16 anys, abans era 18, ara serà rebaixat als 16, i tota la documentació en principi és d'accés lliure, tota la documentació que té més de 30 anys, amb excepció d'aquella documentació que per llei estigui protegida, que és documentació que pot afectar la llei de protecció de dades o que té dades que poden afectar la intimitat de les persones. I, en principi, seria això. Després, documentació que potser, per raons de conservació, no s'hi pot accedir, perquè està pendent de restauració, etc. I aquella documentació que encara no està inventariada, perquè suposo que ja us hauran explicat que nosaltres anem catalogant progressivament i hi ha documentació que encara no hem tingut temps de posar o d'integrar en el sistema. Aquesta seria la consulta presencial. Després tenim la consulta a través del servei d'informació i referència, que són aquelles consultes que requereixen una recerca més a fons,
0: més temps també.
1: Sí, més temps, i l'usuari et demana un suport, demana consell o et diu quins fons em poden anar millor per resoldre aquesta recerca o com puc accedir-hi. Bé, requereixen això, o bé demanen les condicions d'accés als fons, també, abans de venir, o demanen instruments de descripció, com remenar els instruments de descripció. En fi, seria bàsicament això. Nosaltres també cal dir que en aquest afany de poder donar satisfacció a les demandes d'informació, quan no disposem de la informació que sol·licita, els derivem o intentem adreçar-los a altres centres documentals. Val? Aquesta és una... No, diem no, doncs no ho tenim, no. No
0: ho orienteu.
1: No ho tenim, però adreceu-vos a tal lloc. I això, clar, per part nostra també requereix una certa recerca, perquè estem en contacte amb altres centres, o també és una recerca que ens implica a nosaltres fer aquesta investigació, no? Val, una altra eina és el cercador Arxius en Línia. Això és una eina i un servei. Una eina perquè és aquest portal, aquest portal d'accés a documentació i a descripcions. És un portal que abraça tota la xarxa, a part de l'Arxiu Nacional, és un cercador, un cercador de documentació, que abarca no només l'Arxiu Nacional, sinó tota la xarxa d'arxius comarcals i també d'alguns ajuntaments, com seria el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat. També està tota la informació, els inventaris i tal. I no només és una eina de consulta a nivell d'inventaris o de descripcions, sinó també de documentació. L'usuari cada vegada més, en funció de les polítiques de digitalització que té el centre, pot accedir ja directament al document. És a dir, no li fa falta ja desplaçar-se ni venir físicament a consultar documentació a la sala de consulta o una fotografia, etc. Aquesta seria una de... aquest portal, a més, a través d'aquest portal pots fer reserves de documentació. Quan arribes al document, si no està digitalitzat, pots generar una reserva del document per venir a la sala de consulta, pots fer crear dossiers on amagatzemar tot el resultat de la cerca que has fet, etc. És molt senzill d'utilitzar. Jo animo els ciutadans, animo els nostres oients que s'endinsin en aquesta eina. Una altra de les eines, ja en matèria de biblioteca, serien els catàlegs bibliogràfics. La nostra biblioteca forma part de la xarxa de biblioteques especialitzades de la Generalitat i també forma part del catàleg col·lectiu d'Universitats de Catalunya. Val? El nostre centre ofereix servei de préstec a tots els ciutadans. No cal ser investigador, vull dir, qualsevol persona que trobi un llibre que li interessa es pot adreçar a la biblioteca i fem préstec personal interbibliotecari. Són llibres, bàsicament, els que tenim nosaltres, d'història. Història medieval, història moderna, història contemporània, i tenim més de 160.000 exemplars en el catàleg. Vull dir que és una biblioteca bastant rica i bastant considerable.
0: Alguna qüestió més, sobretot numèrica, percentatges, que als periodistes ens agraden molt aquestes coses, no? per il·lustrar... abans de donar-li pas al Miquel perquè ens expliqui una mica les activitats que tenen previstes.
1: Val, bàsicament, les dades més recents que tenim en quant a finalitats serien gairebé un 40% amb treballs d'investigació, perquè nosaltres anem processant totes les finalitats quan ens arriba un usuari, els treballs d'investigació, que aquí incluïm també el periodístic, el documental, l'historiador, etc. No? Després, l'interès personal i familiar, vinculat moltes vegades ara amb temes de memòria històrica, val? A l'ús editorial, cada vegada són més les editorials que requereixen reproduccions, sobretot dels fons fotogràfics, perquè volen il·lustrar un llibre, una revista, i llavors la troben en aquest cercador que us heu comentat i ens generen una sol·licitud de reproducció en alta qualitat per poder-la publicar en el seu producte, no? I a partir d'aquí, bueno, serveis als titulars, comunicacions públiques, exposicions. Nosaltres tenim servei de préstec bibliogràfic i l'altre servei de préstec que fem de documentació original és únicament a institucions culturals, quan hi ha una exposició i ens demanen un document en préstec. No fem de documents originals, és l'única casuística que hi ha, per poder requerir aquest servei. O sigui, no fem préstec, perquè de vegades hi ha algun usuari que ens ha preguntat si podia obtenir un document en préstec. No, document original només és a institucions.
0: Molt important, com perquè es faci d'aquesta manera, no?
1: Exacte.
0: Consultar tot el que vulguin.
1: Exacte, consultar sí. I llavors, bueno, els temes de recerca més habituals, ara per ara, estan tots relacionats amb memòria històrica, que això seria Segona República, Guerra Civil, repressió, exili i transició. Val? I això tant a nivell d'institucions, d'investigadors, com també a nivell privat, com he dit, a nivell de ciutadà. Moltes famílies que encara estan buscant desapareguts o que volen saber si un tiet, un avi va estar a la presó. Tenim el fons de la presó model, que és un fons que es consulta moltíssim, perquè moltes famílies troben l'expedient d'un tiet, d'un avi, d'un pare. Llavors, un altre dels fons vinculats a la Segona República són els fons de la Generalitat Republicana i el fons de la Generalitat a l'exili. També són dels fons més consultats en aquest sentit. En menor grau seria a temes ja vinculats a història econòmica, perquè això va una mica a modes, també. Va haver un període en què era molt habitual rebre investigadors relacionats amb fons d'empreses. Ara això ha baixat una mica. Tenim fons molt importants com el de la Maquinista Terrestre i Marítima, amb uns expedients tècnics d'obres molt conegudes, com la coberta, com l'Estació de França, l'Espanya Industrial, FECSA també, tot el fons gràfic de FECSA, etc. Altres temàtiques, així més de tipus cultural, doncs seria el fons del Pau Casals, un dels fons més importants també que tenim a l'Arxiu Nacional, ja, com a músic, Josep Puig i Cadafalch, escriptors com la Montserrat Roig, això ja seria temes...
0: Sí, que hi ha una quantitat d'informació que qualsevol dubte, qualsevol tema d'interès que pugueu tenir,
1: doncs sí,
0: acostant-se o bé trucant o bé fent una ullada a través de la web, es pot consultar,
1: sí,
0: i es pot satisfer aquesta,
1: sí, sí,
0: aquesta,
1: sí,
0: demanda.
1: Jo convido als oients, l'arxiu és un espai obert, no només a la recerca, sinó a qualsevol ciutadà.
0: A la curiositat, encara,
1: sí,
0: que sigui.
1: Sí, exacte, a la curiositat, obtenció d'alguna família que hi dubta, no?, si els podem ajudar, tant presencialment com a través o atrevir-se a bussejar per arxius en línia, que hi ha molta informació. I bueno, i si no, doncs nosaltres som un equip que els ajudarem sempre.
0: Ha quedat clar. Deixem la Rosa Maria, perquè el Miquel Pérez, com dèiem abans, és responsable de la difusió de l'Arxiu Nacional, ens ha d'explicar quines són les properes activitats que teniu, que no són poques. Tenim uns minutets? A veure si ens fas 5 cèntims.
2: Sí, molt ràpid. Tenim una gran fita en el col·lectiu dels arxius, que és a finals d'octubre se celebra el Congrés Internacional d'Arxius, que és la gran trobada del col·lectiu professional a nivell mundial i que justament que se celebra cada 2 anys i que és justament aquesta vegada, per primera vegada, a Barcelona. Llavors, lògicament, els arxius ens hem orientat ara aquests mesos la nostra activitat cap a aquesta fita. I en aquest sentit, en tractar-se d'una trobada internacional, des de l'Arxiu Nacional vam pensar que era molt, molt interessant mostrar com a arxiu històric del govern que som una mica l'activitat, l'acció internacional que s'havia fet des del govern de Catalunya en els períodes històrics de forts del segle XX. En aquest sentit, presentem 2 exposicions... Una es podrà veure al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. De fet, és una exposició que es torna a mostrar. Ja s'havia produït anteriorment. I sí que completament nova, i en la seu de l'arxiu fem una segona. Aquesta primera, a la que em referia abans, seria per a la política exterior de la Mancomunitat. I després, la que farem a l'arxiu, estarà dedicada a l'acció de la Generalitat durant la guerra. I per tant, la primera molt basada en la troballa del fons Puig i Cadafalch, que és una troballa curiosa que es produeix a l'any 2007 d'una documentació que el president Puig i Cadafalch havia amagat a casa seva, i aquesta altra de la Guerra Civil molt connectada a la recuperació dels coneguts papers de Salamanca, on hi havia força documentació de l'òrgan, dels òrgans des dels quals es va desenvolupar una mica aquesta acció exterior, que sobretot van ser, lògicament, el que es va dir la Secretaria de Relacions Exteriors i després també el Comissariat de Propaganda, que van, per una banda, atendre la comunitat estrangera a Catalunya durant la guerra i les relacions amb els cònsuls d'aquests estats, i després també difondre la causa de la República en l'exterior, en la qual hi va haver tota una sèrie de delegacions, tota una xarxa de delegacions que van actuar en aquest sentit, a través d'una sèrie d'iniciatives des de compra de proveïments i armament fins a difusió cultural.
0: Aquesta primera exposició que deies que es feia al campus de la Pompeu Fabra s'inaugurarà el 2 d'octubre.
2: El 2 d'octubre a les 12.
0: A les 12.
2: I
0: la de l'arxiu?
2: El dia 8 també a les 12. És a dir, que en una setmana tenim dues grans fites a les quals convidem a qui vulgui a assistir. Només ens heu d'enviar, diguem-ne, un correu a l'adreça anc.cultura@gencat.cat i demanant-nos, diguem-ne, de participar.
0: I aquest gran congrés, que per vosaltres deu ser la festa major dels
2: totalment,
0: arxius,
2: sí.
0: Del 27 al 30 d'octubre.
2: Sí. El mes que ve, que quan vinguem, explicarem una mica, parlarem a bastament
0: del congrés
2: i de la relació de l'arxiu amb el congrés. I després també tenim el 15 d'octubre, la nostra participació. Els últims anys ens hem incorporat al Festival Nacional de Poesia, que s'organitza des de l'Ajuntament, i tenim doncs, un acte dedicat a una poeta valenciana amb motiu del centenari, de la qual mostrarem. D'una banda tenim un acte en el que parlaran el Sam Abrams i l'Àngels Gregori, i també mostrarem documentació de l'arxiu sobre aquesta poeta.
0: No ens queda més temps, ho hem de deixar aquí. Agraïm a la Rosa Maria Cruelles i al Miquel Pérez. Avui ens han vingut a visitar novament des de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Que vagi molt bé, continuarem parlant.
2: Moltes gràcies, Carme.
1: Gràcies.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu
4: i la millor música.
3: La ràdio amb samarreta.

0: I arribem al final de la primera hora i ho volem fer amb música, en concret amb la música de les Montses. Carme, benvinguda.
1: Bon dia.
0: A la taula. Fa un any que els teníem al programa, el fa descomptades, per presentar el seu primer senzill. Vaig amb tot mala sua d'aquesta nova etapa amb el nostre estimat Sant Cugatenc, Martí González, com a cantant. Avui ens acompanyen, ho faran per posar música en directe aquesta diada especial Sant Jordi des de la plaça d'Octamià i també per presentar-nos el seu nou single, que és aquest que sentíem, La meva essència. Els presentem?
1: I tant. Mira, fa una estona els veia aquí preparant-se i per intuïció. El Martí González, el coneixem, és el cantant i guitarrista de les Montses. Deia abans, intueixo que el teclista és qui m'acompanya a la meva dreta o m'equivocaré?
0: T'equivocaràs.
1: M'equivocaré. Vaja, i per què tocaves a...
2: Perquè el meu company feia tard.
1: Ell és el Xavi Esteve.
2: Sóc el Xavi Esteve.
1: El baixista. I el teclista, que és el que anava de cobert, de tapat.
3: Exacte.
1: Saps? És el Joan Prat. Són les Montses.
0: Són les Montses. Ens ho van explicar la primera vegada que passaven pel programa. Això ve pel nom de les mares, del Martí, com que és l'última d'incorporar-se.
2: Sí, la meva no es diu Montse.
0: Doncs no és Montse, però vaja, el nom del grup ja no es canvia. Canvia d'etapa, però és el mateix. Ens fa molta il·lusió que ens podeu acompanyar en aquest dia tan bonic. Jo crec que és un dels dies més bonics de l'any, Sant Jordi, amb aquest programa que fem avui, amb aquest dia que ens acompanya, que sempre tenim por que plogui, des de la plaça d'Octavià. És especial per vosaltres també tocar per Sant Jordi. Després ho direm, avui us tenim aquí amb el programa, però també en teniu més feina avui al vespre.
2: Sí, de fet, avui tenim aquí semiactuació en acústic i entrevista a Sant Cugat, que és casa meva, i a la tarda de vespre toquem a casa seva, a casa de l'original de les Montses, que és Sant Vicenç dels Horts, que és d'on és el grup originalment. Llavors, fem una mica de tot avui, Sant Jordi, un dia completet.
0: Sí. Podríem fer un agermanament.
2: Exacte.
0: Per unir les Montses entre Sant Cugat i Sant
3: Vicenç. Sí, no sé qui... Bueno, clar, Sant Vicenç sortiria guanyant.
2: Podríem fer com un mix, no? Sant Cugat dels Horts.
1: Sant Cugat dels...
0: Ah, mira, li direm a l'alcalde.
1: Com deia l'Alba abans, fa tot just un any que ens visitàveu, que ens trobàvem allà a l'estudi Ramon Barnils. Ha passat un any des d'aquell vaig amb tot mala sua. No sé si hi ha hagut canvis. Ha crescut, ha madurat, com ha evolucionat el grup des de... Des de llavors.
2: Jo crec que, ho has dit molt bé, o sigui, jo crec que el que ha passat en aquest any és que hem madurat. O sigui, com bé sabeu, la banda originalment era d'una manera, amb la incorporació del Martí com a cantant hem tingut que com trobar-nos una mica tots per intentar trobar la fórmula per treballar conjuntament. I justament aquest any hem tingut la sort i l'oportunitat d'estrenyar, no sé si és la paraula correcta, d'estrenyar més el vincle entre nosaltres, sí. I veure com podem treballar i com créixer com a artistes junts, no? I jo crec que aquest any ha sigut un any molt productiu.
0: De germanament.
2: De germanament.
0: Si és que està, tot lligat. Un any vau venir a l'estudi Ramon Barnils amb Vaig amb tot mala sua, Avui la meva essència, però mentrestant hi ha hagut quatre senzills, hi ha hagut també Quan estic amb tu, Aquí s'acaba... Hi ha un fil conductor en aquests quatre temes que us han acompanyat per anar fusionant-vos com el trio, com el grup que sou?
2: Mira, jo diria que des del Malasua i la meva essència són bastant declaració d'intencions. Són el Vaig amb tot, era, vinga, m'hi tiro, és nova etapa, etc. I la meva essència és això que deia el Xavi ara, de trobar-nos com a nosaltres, què és el que ens agrada a nosaltres, què és el que volem fer. I les del mig són cançons d'amor, en realitat. Són una d'amor i l'altra de desamor, que és el més típic del món.
0: Sou romàntics?
3: Jo som artistes, jo crec que no podem evitar ser-ho. Sí.
2: Jo, de fet, avui és Sant Jordi i avui tenim l'agenda plena a les Montses i jo vaig celebrar el Sant Jordi ahir amb la meva parella, perquè avui no podia, saps?
1: Clar.
2: Sí, jo em considero...
3: Clar, Sant Jordi és el dia de l'amor, no?
2: Clar, hauria de ser festiu, abans ho dèiem, hauria de ser festiu, el Sant Jordi.
1: No, perquè li treu la gràcia, és el que diuen, no? Que si decretem dia festiu el dia de Sant Jordi, això no té gràcia. Mira, avui no és festiu, mira com està la plaça.
2: I hi ha molta gent que s'agafa a festa segur, perquè clar, no crec que... Vaja, estava plena la plaça, sí, sí.
3: Clar, sí, sí. Si és tan especial, el que has de fer és tu demanar-te festa. No?
1: És el que fan molts. Fer mitja jornada i després celebrar la festa. O sigui, has treballat, però també has celebrat. Escolta una cosa, de la manera que funciona la indústria de la música avui dia, això d'anar traient de manera constant treballs, com un gota a gota, no?, com anar omplint la pica, és una estratègia, és una manera de funcionar?
3: Jo crec... Jo crec que és més una manera del reflex de del que hi ha a la societat ara mateix, no?, que és aquest bombardeig constant on les coses han de durar 30 segons, t'han d'enganxar amb 10, i no han de durar més de 30 perquè ja m'he cansat i vull el següent. I això és potser una mica, no?, ho parlo molts cops amb gent més gran, que té més anys que jo, i em reflexiona molt aquest, no?, que abans ells tenien el seu vinil, tenien el seu CD o el seu caset, i l'escoltaven, i allò és el que hi havia en aquella casa, i allò ho escoltaves durant mesos, saps?
1: I sí, repeties molt... i repeties, t'aprenies sí. Les lletres, les cançons, et quedaven gravades aquí al cervell.
2: Fins que es desgastava i se sentia malament del desgast, que també té la seva màgia.
1: O s'enganxava la cinta.
4: O es ratllava el vinil.
1: També.
4: Sí, sí.
0: Clar, al final és una tirania, per dir-ho d'alguna manera, no?, d'aquesta indústria musical, on el que compta són el nombre de reproduccions, el nombre de likes a les xarxes socials. D'una banda, podem dir que s'ha democratitzat, no?, gairebé tothom pot fer pública la seva música, però d'altra banda tenim un oceà de propostes que a vegades costa destriar el gra de la palla.
4: Correcte. Sí, sí, no, totalment. O sigui, avui en dia és com... escoltar música és com qui va a una cadena de fast food i es menja una hamburguesa, saps? I al moment la tens, te la menges, està bona, però el demà, el dia següent, vols anar a provar una altra cosa, i és així, no? I crec que la música està convertint-se en molt immediata. I sí. Jo crec que no...
2: Tota la cultura en general, jo crec, perquè això, per exemple, el dia del llibre, hi ha molta gent que diu, no, ja no llegim el llibre, llibres físicament. Clar, és que llegir un llibre és una feina que t'implica que no has de fer res més alhora.
4: Sí, sí, total.
2: Escoltar música, abans això és el que deia la Carme, no t'implicava res més. Tu et posaves un disc i te l'escoltaves allà assegut sense fer res més. Ara necessites, vinga, una cançó que duri 2 o 3 minuts i mentrestant vaig a fer la compra i vaig a rentar els plats.
4: Sí, sí, total.
1: I escolta una cosa, després d'aquests 4 senzills, arriba el moment d'un EP, un disc... Com ho tenim, això?
3: Bueno, ho tenim.
1: Però tenim data, tenim...
3: No, perquè nosaltres anem al contrari del que tu acabes de dir. Ho coem molt lentament, tot, tranquil·lament. Suposo que també té a veure el fet de que la nostra vida no depèn exclusivament d'això, i llavors podem prendre la cosa amb més tranquil·litat. I llavors, evidentment, sí, ho tenim, s'està coent,
1: però no us ho direm, que és el que passa normalment.
0: Poc a poc i bona lletra, que diuen, també,
1: sí.
0: No?
2: Poc a poc i bona lletra. Vegades... Tenim cançons gravades, més enllà de les 4 que hem publicat, i aviat...
0: No les has deixat escoltar, eh?
2: No, en exclusiva, no.
0: Escolteu, avui presenteu un nou senzill, La meva essència, que el sentirem aquí en acústic a la plaça. Ens ho avançava una mica el Xavi i el Martí, però de què va aquesta cançó que arriba, no?, a consolidar les
2: Bueno, de fet, és, això sí que és estrena exclusiva, no hem tocat mai això en acústic. Vull dir, aquesta cançó en acústic no l'hem tocat mai en directe i avui l'hem preparat per al programa d'avui. I és el que dèiem, és un tema universal, que és trobar qui ets tu i no voler agradar als altres, etc. Però, evidentment, posat en el grup i en la banda, és això que dèiem, buscar la nostra essència, la nostra sonoritat, la nostra manera de fer les coses i no centrar-nos en el que agrada a la gent, en el que t'escoltin més o menys, i buscar això amb tu, amb les teus virtuts i defectes, intentar ser tal com ets.
0: Hi ha crítica, al final, en la vostra manera de veure la indústria i en les lletres de les vostres cançons.
4: Sí, sí, de fet, feia poc que estàvem fent un cafè i ho parlàvem justament, no? O sigui, la indústria t'obliga a fer les coses d'una manera que va en contra una mica de la manera de fer d'un artista, no? I jo crec que justament amb La meva essència hem volgut plasmar aquest missatge, sí, sí, està totalment.
1: Però podem dir que a les Montses heu trobat el vostre segell identitari o encara esteu explorant, esteu buscant?
2: Sí, jo crec que sempre s'explora, però ho hem parlat últimament, això, bastant, sí. Com a grup, i crec que estem trobant ja tant la manera d'escriure com la manera de
4: fer
2: el so, la sonoritat, la manera de fer, també, sobretot, de trobar-nos els tres... Jo crec que cada cop estem trobant més això, sí.
4: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Avui, ja ho dèiem, se us gira feina, actueu al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, la casa de les altres dues Montses, que no són la Sant Cugatenca, a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. No sé si tenim l'alcalde per aquí a prop, perquè el tindrem aviat a la taula, però jo aprofito per preguntar-vos, i molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, si us agradaria tocar per Festa Major, per exemple.
2: Home, estaria molt bé.
4: Estaria molt guai.
2: Aquesta plaça també és maca per tocar per Festa Major. Jo dic que he viscut unes quantes festes majors i està molt bé aquesta plaça per tocar, jo us ho dic que...
3: Sens dubte, jo he vingut també.
2: També he vingut a Festa Major a Sant Cugat.
4: Jo crec que he tocat aquí també. No
2: sé, mira.
4: Si... Sí, sí, en plan, quan amb altres projectes, amb una orquestra que teníem i tal, i sempre és molt guai tocar a Sant Cugat, perquè la veritat és que és...
3: Bueno, doncs mira, vosaltres us heu tocat, jo no.
0: Doncs escolta, doncs jo ho estic ja projectant, a veure si l'alcalde és per aquí i ens ha escoltat, si no li repetirem ara quan segui a taula. Ens acomiadem amb el punt de les 11, amb el butlletí informatiu. Vosaltres aneu-vos preparant perquè tornem amb les Montses i amb la meva essència.
4: Gràcies. Gràcies. L'últim cop que ho faré. Això és massa tòxic, que no hi ha res a
5: fer. És l'última... Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
6: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la vida. Què tal? Què contenta estic de que estiguis aquí de nou?
2: Jo també. A part, o sigui, estic contenta d'estar aquí presencial i estic contenta que sigui setembre, tornar a la rutina. És que per a mi, Pili, el setembre és inici d'any. És que per mi el 31 d'agost hauríem de celebrar el cap d'any, realment.
1: Tens raó.
2: Jo el celebro, he de dir.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: També estem contentes, ho hem de dir, ho direm sí, fluixet, perquè hem començat la canalla a l'escola.
2: Totalment.
1: Ai, anem quina felicitat,
2: les mares,
1: no?
2: I anem a dir que estem contentes, però perquè ells també ho estan.
1: Sí, és per ells, que estem contentes nosaltres. Doncs comença el setembre, comença aquest nou any i començaran segur les rutines, comença la bogeria, però també anem una mica organitzats o no acabem l'any, no?
2: Doncs sí, el setembre és un mes especial, no?, per aquest motiu, perquè, doncs, com dèiem, és com un inici d'any, no?, i per tant també, doncs, moltes persones es marquen fites i volem tornar a la rutina en tots els aspectes. Llavors, com podem fer? Com podem tornar a la rutina perquè no se'ns faci costa amunt? Perquè és una de les grans fites, no? O sigui, arribar a complir aquestes rutines que ens plantegem. Anem a parlar una miqueta a nivell emocional abans d'entrar en matèria, que és important, no? I a part els psicòlegs recomanen que hem d'ajustar els horaris de mica en mica. O sigui, no podem ara de repent, no?, tornar a la rutina al 100%. És a dir, si hem tingut molta vida social durant aquest estiu, doncs els psicòlegs el que recomanen és que continuem tenint petits dies, no?, d'aquesta vida social, inclús entre setmanes, és a dir, que no arribem ara a un horari d'hivern de no fem res, no? Bueno, hi ha moltes persones que durant l'hivern continuen tenint molta vida social, però, però doncs això, que no, mantenir una mica aquestes activitats d'oci, inclús entre setmana, i sobretot marcar-nos petits objectius que ens motivin. Això sempre ho parlem, cada any en parlem, no?, però que quan ens marquem un objectiu, que sigui un objectiu que realment ens vingui de gust, no? Si em marco l'objectiu de fer esport, doncs que sigui un esport que em motivi, que no sigui algo, me'n vaig a fer esport per fer esport, perquè al final, si no estic motivat, no m'agrada, doncs acabaré per deixar-t'ho.
1: Difícil, no?, com mantenir un hàbit, o convertir-lo en hàbit, si
2: o
1: no t'agrada.
2: O convertir-lo, exacte. Llavors, doncs això, fer-ho de mica en mica, com ho podem fer, què podem fer? És un bon moment, òbviament, per reprendre hàbits saludables, com, per exemple, doncs, anar a dormir a hores regulars, no?, d'estiu, i sobretot amb famílies, no?, no hi ha horaris gairebé, no?, i ens costa molt més reprendre aquests horaris, però és important descansar. Crec que portem molts anys parlant de la importància en els hàbits saludables, de la importància en el que mengem, en l'activitat física que fem, la importància en la salut mental també, però li vinc aquest any a incloure també el descans. L'important que és descansar.
1: I difícil.
2: I difícil.
1: Segons en quines edats, I el gènere, que també afecta, les dones a segons quines edats, que ens costa molt dormir bé.
2: Sí, i aquí també, doncs, el dormir bé ens costa, però també hi ha hàbits que podem prendre, no?, tant amb l'alimentació com amb l'activitat física, com a gestionar les emocions per poder descansar bé, no? O sigui que al final és algo que està relacionat. Totes quatre branques, no?, estan relacionades entre si i, per tant, doncs, podem començar per canviar hàbits en una i, doncs, continuar amb les altres per, al final, aconseguir, doncs, el màxim benestar per cadascú de nosaltres de forma individual. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, doncs, això, intentar que hi hagi horaris regulars. Vaig a donar també una recomanació i és no mirar pantalles abans d'anar a dormir. I vaig explicar per què, perquè crec que tothom ho hem sentit, no? No, abans d'anar a dormir no es poden mirar pantalles perquè després ens costa dormir. Però per què és això? Quan es comença a fer fosc, el nostre cos comença a preparar per anar a dormir, no? Es comença a generar tot un seguit d'hormones i substàncies que fan que poquet a poquet, doncs, ens comenci a agafar aquella sensació de son per després, doncs, arribar al llit, no?, i dormir. Què passa quan tenim una pantalla? Que el nostre cos percep llum. I aquesta llum el que fa és com si no s'estigués fent de nit. Llavors el cos no es prepara per anar a dormir i això fa que quan anem al llit, i a més si al llit mirem una pantalla, no?, doncs ens costi molt més dormir. Per tant, aquelles persones, o sigui, és una recomanació generalitzada, pantalles abans de dormir, 2 hores abans hauríem de deixar de veure-les. Però en persones que us està costant dormir, que aneu a dormir i us costa i doneu toms, doncs una de les raons pot ser aquesta, per tant, reduïu el temps que esteu a les pantalles abans d'anar a dormir.
1: I pantalles són tot, també m'imagino que és la tele.
2: Sí.
1: O sigui que a llegir.
2: Exacte. És un bon tema, sí. No sé si heu llegit algun dia abans d'anar... No, perquè ara hi ha influencers que diuen que no és important llegir, Pili. No
1: Ostres.
2: Sé si ho has escoltat.
1: No.
2: Doncs sí, però no entrarem en matèria.
1: Ah, home, podríem, eh? O sigui, hi ha influencers que diuen que
2: no, és
1: que no
2: important,
1: cal.
2: No és rellevant llegir. Doncs en aquest cas, si volem descansar, doncs un dels hàbits que podem crear per descansar millor és retirar pantalles i llegir, per exemple.
1: Uh-huh.
2: No sé si heu, pues, com deia, no? No sé si heu, si heu llegit alguna vegada abans d'anar a dormir,
1: sí.
2: però ens agafa son. Bueno,
1: depèn.
2: Ara estic pensant. Sí,
1: sí. Depèn de com t'enganxi allò que estàs llegint.
2: Eh? També ho alta, Pili.
1: Sí, jo perquè a vegades que... em ve son i a vegades dius, mare meva, és que m'he d'acabar el capítol i un altre. Sí, pot passar.
2: Exacte. Doncs això, intentar doncs, anar a dormir a hores regulars i fer doncs, o canviar aquells hàbits per poder realment doncs, dormir una miqueta millor. Què més podem fer? Doncs tornar a fer exercici de manera progressiva. No és necessari que ara de repent venga 5 dies a la setmana al gimnàs, no? O 5 dies a córrer. O... A veure, surt a córrer els dies que podràs mantenir. 5 no són, segurament.
1: Uh-huh.
2: Val? La gran majoria de persones no tenim temps per poder

0: Què més? Clar, parlem amb una nutricionista i encara no hem parlat del menjar a pili. Llavors, planificar àpats equilibrats. És important planificar, molt important. Si volem seguir hàbits saludables amb l'alimentació, tenir una planificació. Una planificació que la podem fer, potser a l'inici ens costarà mitja hora, un diumenge. Però si ens habituem, després en 10 minuts tindrem la planificació de la setmana feta i això ens facilita moltes coses. Ens facilita la llista de la compra, perquè ja, o sigui, ja fem la llista en funció del que hem planificat. Ens facilita a no pensar, o sigui, arribem i no hem de pensar el que hem de fer, perquè ja ho tenim comprat i ja tinc la recepta o ja tinc l'àpat creat, no? I per tant, doncs ja m'he de posar a cuinar i ja està. I a més, si teniu família, teniu nens i nenes, i aquest moment de fer el menú setmanal el feu en família, després hi ha menys irritabilitat a taula, perquè l'hem decidit entre tots i totes, no? Per tant, o sigui, planificar, o si voleu menjar d'una forma més saludable, el més important és tenir una planificació.
1: Està claríssim, perquè si no has planificat, no has anat a comprar, després obres a nevera, no pots fer en aquell moment, no?, l'àpat saludable, si
0: exacte,
1: no tens els ingredients que necessites.
0: És, si
1: que
0: arribem, està clar. Si arribem tard de la feina, si arribem tard de, doncs, que hem acompanyat els nens i nenes a les extraescolars, si arribem tard, entre que arribem tard, estem nerviosos perquè encara falten dutxes, que m'he de preparar, la feina, estic nerviós perquè acabo d'arribar, no he pogut anar al gimnàs, no he pogut desconnectar, arribo. I segurament, si no tenim planificat el que sopar, doncs anem a algo ràpid. I normalment lo ràpid no és saludable, no? Per tant, doncs tenir una planificació ens facilita a poder tornar amb aquesta rutina amb l'alimentació.
1: Déu-n'hi-do. Doncs molts inputs que hem de fer a poc a poc. Uh-huh. Home, la planificació pot ser una de les prioritats, eh? Perquè sense ella després no ve la resta de coses. No ve el temps per anar al gimnàs, no podràs dormir i descansar prou si tens el rau-rau al cap. Per tant, planificar-nos, que ens donarà molta llibertat després per aconseguir totes les altres fites. Naila, que bé que hagis tornat. Et necessitàvem. Et seguim a través d'Instagram a @mai_nutricionist. I enhorabona, feliç de ben trobada, no? No es diu així?
0: Sí, moltes doncs gràcies per rebre'm. Fins la propera.
2: Continguts en xarxa.

0: Una de les dades més sorprenents de la història antiga és que Cleopatra Setena, l'última reina d'Egipte, va viure més prop del nostre temps que de la construcció de la Gran Piràmide de Gizé. La piràmide es va acabar al 2560 abans de Crist, mentre que Cleopatra va regnar entre els anys 51 i 30 abans de Crist. Això vol dir que entre ella i la piràmide hi havia uns 2.500 anys de diferència, mentre que entre ella i l'arribada de l'home a la Lluna n'hi ha només uns 2.000. Això ens recorda com de vasta és la història humana. Moltes vegades imaginem l'antic Egipte com una única època, però en realitat va durar mil·lennis, amb civilitzacions i dinasties molt diferents. Durant el temps de Cleopatra, Egipte ja tenia contactes amb Roma i Grècia i era un país de culte, cosmopolita i ple d'influències estrangeres. Aquesta curiositat ens mostra com la nostra percepció del passat antic pot ser enganyosa. El temps antic és molt més llarg del que ens pensem.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
2: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a divers

0: diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Dons, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar animals, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una vena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica millor. Si voleu més recomanacions, em podeu seguir a les xarxes com a @misha_ql o a la pàgina web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la a tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La cuina de Carnaval i Setmana Santa representa un contrast cultural i gastronòmic fascinant. El Carnaval és una celebració d'excessos, greixos i carns, en tots els sentits. Abans de la Quaresma, temps de preparació i purificació, i de Setmana Santa, caracteritzades per l'austeritat, la tradició de no menjar carn, però sí peix, hortalisses i dolços tradicionals. Ens endinsem en aquesta cuina a partir d'alguns productes més paradigmàtics, i ho fem de la mà del Manel Guirado, cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Com portes aquesta època de l'any?
1: En el meu cas, com qualsevol altra època, però sí que m'agrada recórrer el receptari tradicional, no?
0: Sí? Ho segueixes? Vull dir, ho practiques?
1: Encara que sigui pels tallers o per, no? Al fer els tallers també busquem idees i, no?, titulars o treballar una mica amb la temporada. I al cap i a la fi, la cuina de Setmana Santa Quaresma és una cuina de temporada i de tradició, en el qual potser recuperes productes que durant l'any potser no, o receptes, sobretot, que durant l'any potser no faries tant, és una excusa, i després, òbviament, acabes recorrent al producte de temporada.
0: Bé, doncs un dels productes que ens ve així ràpidament al cap és el bacallà.
1: El bacallà salat, sobretot.
0: Sí.
1: Val? Que és que, sí, el que per nosaltres és, bàsicament, és el bacallà. Fixa't que nosaltres diem bacallà i entenem bacallà salat, i si parlem del fresc hem de dir bacallà fresc.
0: Correcte.
1: Perquè som una cultura de bacallà salat, tot el que és la península Ibèrica, sobretot, bueno, també Itàlia, algunes parts de França, etc. Però Portugal, Espanya, Catalunya som de bacallà salat, perquè durant moltes èpoques ha sigut l'única font de peix que es podia menjar de forma recurrent, pel cap i a la fi estava dessecat, no es feia malbé, i imagina't una zona d'interior doncs, que no podien anar amb peix fresc perquè no arribava en condicions, etc. No? Llavors, ja, el que deia, no? El bacallà, doncs, salat, és un producte molt tradicional, i en una època com la Setmana Santa, que juntament amb el Nadal és quan recorrem a la tradició, no? Doncs el bacallà, que ja el mengem tot l'any, però torna, no?, com un producte paradigmàtic d'aquesta època. No només per aquest fet, sinó també podem trobar-li explicacions una mica simbòliques i religioses. El bacallà salat l'hem de dessalar. O sigui, està sec,
0: sí.
1: Salat. En certa manera, quan el posem a dessalar, es torna a inflar.
0: L'hidratem.
1: I, en certa manera, hi ha qui veuen això una espècie com de resurrecció de la carn.
0: Bueno, això no m'ho havia plantejat mai, però sí, no? Ho acceptem, sí.
1: Clar, l'altre sí, és una cosa seca, moribunda, diguem-ne. Quan jo el dessalo, el torno a fer comestible o el torno a fer viure, no? Per tant, podria ser un símbol de la resurrecció de Jesús.
0: I el bacallà és un producte que ens dona molt joc per fer, doncs, una varietat de plats.
1: Exacte.
0: Com quins?
1: Doncs mira, aquí potser a Catalunya som més de fer-lo guisadet, com una espècie, diguem-ne, d'estofat guisat, en el qual intervindran, doncs, tota una sèrie d'ingredients que també després podem comentar, que també van molt lligats a la Setmana Santa.
0: Sí.
1: Avanço. Ou.
0: Perfecte.
1: És com aliment de Setmana Santa total, i després tota una sèrie, sobretot, de vegetals que estan en temporada. Estem acabant l'hivern, està començant la primavera, per tant, les últimes carxofes, els primers pèsols, primeres faves, espinacs, bledes i també espàrrecs. Per tant, aquí és bastant freqüent, doncs, fer aquest bacallà, doncs, prèviament rebossadet, després fem un bon sofregit, amb una miqueta de birranci, uns fruits secs també, uns pinyons, unes panses, i pel mig, doncs, un ou dur, uns espàrrecs simplement cuits amb aigua i sal al punt, uns pèsols, i aquí tenim un bacallà de Quaresma, que òbviament tenim variants de receptes, les que vulguis, en funció del cuiner. Més cap al llevant, allà tot ho celebren amb un arròs, doncs un arròs de bacallà és un plat molt típic de Quaresma, doncs, per la zona de València, Castelló, Múrcia, etc.
0: I si no, un bacallà guisat amb els seus cigrons, amb l'ou dur.
1: Exacte, el que us deia. Cigrons m'ho he deixat. És un altre ingredient,
0: sí, no?,
1: també bastant paradigmàtic.
0: I ara no recordo si eren espinacs o bledes.
1: Doncs segurament depèn del que es trobi en aquell moment. Són dos productes de l'horta. Exacte. Sí. Sí, tot i que normalment et diria, no sempre, però que moltes vegades el bacallà es deixa una miqueta més sencer.
0: Sí.
1: També es permet... Sí. També es permet, doncs, acabar-lo trencant i fer, no?, el que en altres llocs en diuen un potatge, no? En la qual, per exemple, el cigró... El cigró seria més protagonista, juntament amb la bleda o l'espinac, i el bacallà és l'element una mica més esqueixat que acaba de donar-li sabor, no? Però no és el protagonista del plat. Boníssim, potaje.
0: Què més, a part del bacallà, parlàvem de les hortalisses, no?
1: Exacte. Llegums, és una època molt de llegums, que és una font de proteïna vegetal, no entrem aquí en conflicte amb la religió, i a més barat. És a dir, és una cosa que també va molt amb la tradició, és a dir, en aquest país, i en la península ibèrica, s'ha menjat llegum per un tubo, perquè era una molt bona forma d'alimentar-se a nivell nutritiu i diguem-ne, energètic. I ara, òbviament, també s'està descobrint que és una forma extremadament saludable, no? Molta llegum, bastanta verdura, poqueta carn. Una mica d'hidrat de carboni, que sempre fa que el llegum puguis aprofitar millor la proteïna. Per tant, aquells potajes que encara, per exemple, la comunitat gitana segueix fent, no? L'arroz con habichuelas, per exemple. Mm. Això, des d'un punt de vista nutricional, és fantàstic. Setmana Santa, com en Nadal, recuperem, no?, aquesta tradició que cada vegada es va perdent, doncs, perquè no cuinem tant. Uh-huh. I inclouríem també, doncs, les hortalisses que hi ha de temporada, els pèsols i les faves, amb el qual podem fer ofegadets, afegint una mica de bacallà si volem, plats de cigrons, com hem dit, de potajes, de cigrons amb bledes o espinacs, a partir d'aquí, diguem-ne que... O plats amb espàrrecs. El següent producte que tractarem, que és l'ou, doncs un remenat, diguem-ne, d'espàrrecs amb... i ou, doncs seria també un plat de Quaresma fantàstic.
0: I ells tendres.
1: Exacte. Mm. Sí, sí.
0: Això ho completem, també, no?
1: Sí, sí, sí,
0: una
1: sí.
0: Miqueta més de...
1: Producte de temporada, fantàstic.
0: Però l'ou dona per fer moltes, moltes coses.
1: Clar, fixa't que l'ou és l'exemple que deia una mica de producte de temporada, és un gran exemple. Quan entrem en el carnaval, a Quaresma, etc., estem acabant l'hivern, estem començant la primavera, normalment, amb la qual cosa les hores del sol, diguem-ne, van a més, hi ha sí. més sol. La qual cosa, des d'un punt de vista biològic, les gallines comencen a produir més ous. I, després, les vaques, els mamífers, comencen a produir més llet. Per tant, no és d'estranyar que moltes receptes salades i dolces utilitzin l'ou i la llet, també. D'acord? Que ara parlarem després si parlem de dolços. Uh-huh. Des d'un punt de vista una altra vegada simbòlic, doncs l'ou és un producte important, no? Que va relacionat doncs, amb la creació de la vida, però també la resurrecció. No? Si jo trenco un ou, en certa manera és un sarcòfag
0: que
1: s'obre i que dona pas a una nova vida. Una altra vegada, un símbol. Si tornem una mica a la idea més terrenal... No? Doncs l'ou a l'edat mitjana encara era prohibit durant la Quaresma i la Setmana Santa, amb la qual cosa el que es feia és anar-los guardant. I quan arribava al final de la Setmana Santa, allò era la festa de l'ou. S'havien pintat, s'havien tallat, amb la qual cosa ve la mona, no? Que les seves versions més originals, doncs, òbviament, es fan amb ou de veritat.
0: Exacte. Ja que som amb l'ou, parlem de receptes. Receptes en aquesta època, també moltes, no?, per triar i remenar.
1: Sí, a veure, sobretot jo et diria que potser, ja hem parlat doncs, d'aquests plats amb bacallà i tal, on l'ou sempre hi és present, però sobretot després, a partir d'aquí, podríem parlar més de receptes dolces, d'acord?, on l'ou i a vegades la llet també hi són presents. Potser d'entrada podríem parlar dels més típics, a casa nostra serien els bunyols, uh-huh. dels quals tenim, si parlem de dolços, dues variants principals, per una banda el bunyol de vent i d'altra banda el brunyol o bunyol de l'Empordà. Són diferents, en els dos casos hi ha presència d'ou. En el cas del bunyol de vent no s'utilitza llevat, en el cas del brunyol sí que se n'utilitza i a més s'aromatitza amb matafaluga, etc. Però al cap i a la fi són els típics dolços que entren dintre, diguem-ne, de la llei cristiana, es poden menjar perquè no porten pròpiament carn, però que, òbviament, són energètics, perquè tenen sucre, tenen greix i tenen de tot.
0: Tu parles de dolços, però és que els bunyols de bacallà...
1: També,
0: aquí,
1: també.
0: Aquí també
1: ara,
0: guanyen.
1: Ara em centra els dos, també n'hi ha salats. Sí. Clar, sí. Els bunyols de bacallà doncs, uneixen els dos productes, diguem-ne, no? És el bacallà com a proteïna animal emblemàtica d'aquesta època i el format bunyol, que, òbviament, el trobem a tota la Mediterrània, Península Ibèrica, França, Itàlia, el Marroc, és a dir, tot arreu, a Israel, etc. Però que a casa nostra, doncs, a Catalunya és especialment important en aquestes dates.
0: Mm-hmm. Bunyols, ja dic... què més dolços?
1: potser no tan típics a casa nostra, per Setmana Santa, vull dir, però hi hauria les torrades de Santa Teresa, la Torrija.
0: La Torrija,
1: això. La Torrija és molt, molt, bastant més a la zona central de la península, doncs per Madrid, etc. És molt típica ara per Setmana Santa. També podríem parlar de la simbologia, doncs, no?, de fer reviure el pa, que al cap i a la fi és una recepta...
0: El pessec que està per llançar les gallines.
1: És una recepta d'aprofitament totalment,
0: sí.
1: Genial en aquest sentit. També ho és el pa amb tomàquet, al cap i a la fi. I que aquest també és una recepta que trobem bastant estesa a moltes zones del Mediterrani. De fet, diguem-ne, com a epicentre, possiblement és nord península ibèrica, se n'aniria cap a la zona del Languedoc-Rosselló, i a partir d'aquí els francesos se la fan seva i l'anomenen pain perdu, que és el pa perdut, el pa, no?, que llançaríem. No? Doncs també,
0: I també ho fan com aquí?
1: Similar, sí. Doncs tindran les seves variants. Allà són més gent de mantega, són més gent de nata. Potser una recepta una miqueta més densa, el pa potser serà diferent, però la idea és més o menys la mateixa. Sí, bastant similar.
0: Que bones, eh?
1: Tampoc és mateixa la Torrija, la Torrada Santa Teresa, que fem aquí, que la que puguis trobar al sud de la península. Vull dir, sempre hi ha variants. Però,
0: segurament.
1: Però, la idea
0: però el que no faltarà serà l'ou, la llet...
1: Exacte. El pa...
0: La canyella...
1: Exacte. I... Canyella, però veus, per exemple, a la zona del sur, jo he tastat de receptes que et diria que de canyella no en porten, en la llet, a l'hora de sucar, se'ls hi posa una miqueta de vi d'allà de Xerès, i després, en comptes de sucre, el que es fa és fer un caramel de mel, es bull de mel, i després s'hi suca la torrada en aquesta mel. Deliciós.
0: Sí?
1: No facis cares rares. Sí. Deliciós, està molt
0: no,
1: bo.
0: No, perquè m'està imaginant la densitat del...
1: És dens, és dens.
0: Sí.
1: Home, també fan els pestinyos i tot això, aquesta influència ara,
0: sí,
1: pel home, cap i a la
0: vi. Sí, però el pestinyo és una mica més lleuger perquè ja la massa és seca, no?
1: Lleuger.
0: Més lleuger en el sentit de pes, no de... Sí, sí. No calòric, o és?
1: És tot greix. Greix i sucre.
0: Ja.
1: Greix i sucre. Tenim una variant interessant, així ràpid, que és la... Bueno, variant, és una altra recepta, però que al cap i a la fi també és un tros de cosa que rebosses i fregeixes, que és la leche frita, que també és molt típica en algunes zones. Deliciosa. Aquí no tenim gaire cultura d'això.
0: No, no.
1: Això és més al nord, on, si cap, hi ha més quantitat encara de llet. No? Galícia, Astúries... És una recepta molt d'allà. I es basa principalment en quallar llet, bueno, més que quallar, fer-la densa a partir d'una farina o d'una maicena, fer com si féssim una espècie de crema pastissera molt, molt, molt densa només de llet, aromatitzada amb llimona, canyella, etc. Amb això ho talles, fas com unes pastilles que rebosses amb ou, farina, i les fregeixes. I més canyella, i més sucre, si vols.
0: Ja.
1: Deliciós. I és molt de Setmana Santa.
0: Tu ets més de Torrijas o de...
1: Depèn del dia.
0: Un
1: dia una cosa, un dia l'altra.
0: Tot t'agrada.
1: Però sóc molt de textures, flonges, així de flams i tal. De la leche frita ho trobo una troballa, una cosa molt, molt bona.
0: Interessant.
1: Sí.
0: Però sí que hi ha un dolç que és molt propi de casa nostra, també de la zona mediterrània, no? Perquè arribaria fins a on? La Mona.
1: Parles de la Mona?
0: De la Mona, sí.
1: Home, en trobem fins pràcticament a Andalusia, et diria. O fins a on, què vols dir?
0: Sí, no, geogràficament.
1: Home, com a origen, en principi jo diria que parteix dels romans, ja. Amb la qual cosa, ara mateix, segurament a tota la Mediterrània
0: pots trobar. Però la tradició es manté?
1: Això no n'estic segur. Sí que sé que tota la Mediterrània el trobes, és a dir, te'n vas a Albacete, Múrcia, tot això en tenen. No sé si a zones d'Itàlia també fan la seva mona, però són variants molt diferents que la nostra.
0: I a les Balears també es fa?
1: Sí. Sí, em consta que també. A la pesca, en alguns llocs, per exemple, doncs la mona és simplement un tortell molt bàsic, quasi com un pa amb un ou al mig, que pot ser salat, inclús. En altres, doncs, ja s'assembla més a un tortell, per dir-ho, de Reis amb l'ou. En alguns llocs, inclús, es menja abans, és a dir, per Carnestoltes, el Dijous Gras, per a la zona d'Albacete, la mona va associada al Dijous Gras. Nosaltres, en canvi, és...
0: A posteriori,
1: no? Quan ja puc tornar a menjar, no? Segons l'edat mitjana, ou. I potser la mona més complexa sí que és cert que és la que practiquem aquí a Catalunya, que ja ha evolucionat a un pastís amb
0: artístic.
1: Figures i històries. Per mi té una explicació, sobretot el fet que l'ou ja no sigui de veritat, sinó que sigui de xocolata, i és que cap al segle XIX, Barcelona, sobretot, es va convertir en un centre d'elaboració de xocolata, d'importació de cacau i elaboració de xocolata. Grans fortunes, no? Passeig de Gràcia, es van fer a partir del cacau i la xocolata. La casa Ametller era de la família Ametller de les xocolates i Barcelona ha tingut una tradició molt important de xocolaters, amb la qual cosa doncs, segurament va haver-hi un interès per convertir la Mona en quelcom de xocolata doncs, per afavorir el lobby xocolater, diguem.
0: La Mona. I quins altres dolços hi posaríem ara en aquesta llista?
1: Doncs possiblement hem parlat dels pestiños, segurament tota una sèrie, diguem-ne, d'especialitats de pastisseria monàstica, a partir d'ou, els tocinillos del cielo, i pastisseria d'aquest estil.
0: Les cremes, no?
1: Perdó, també, que ara me l'oblidava. La crema de catalana, o la crema de cremada, o la crema de Sant Josep, se suposa que, se sap, doncs, almenys des de l'edat mitjana que existeix, probablement el seu origen és Catalunya. Ho dic perquè internacionalment és més coneguda la versió francesa, la crème brûlée, però possiblement l'origen és aquí. Es fan diferent, però el concepte és el mateix. Els dos grans productes, diguem-ne, que hem comentat, ou i llet, es couen i després es cremen. Coincideix, a més, amb l'època de Quaresma, que és quan, 19 de març, que és quan és el dia de Sant Josep, per això també se'n diu crema de Sant Josep i es degusta aquell dia. Hi ha gent que només fa la crema cremada, la crema de Sant Josep, el dia de Sant Josep.
0: Quina pena.
1: Sí. Home. Sí, però hi ha gent que m'ho comentava, diu, no, a casa meva, la meva àvia només feia la crema de Sant Josep.
0: M'està bé
1: per Sant Josep.
0: Que hi hagi una data, sí. un dia de celebració especial. Però, escolta, un...
1: Sí.
0: Manjar com aquest, tampoc no és que sigui massa de crema, però...
1: Sí, sí. Però és també, segurament, l'altre dolç important, precisament per l'utilització d'aquests dos productes i perquè, a més, doncs, se li ha donat una data senyalada, diguem-ne.
0: Fem alguna recepta allò ràpida, pràctica, per algun d'aquests productes?
1: Vinga, doncs si voleu us explico ràpidament com podem fer un bunyol de vent, que el podem aplicar, per exemple, ràpidament un bunyol de bacallà, perquè la base és la mateixa.
0: Uh-huh.
1: Es basa, almenys el que jo normalment faig, el que es fa normalment, per fer un bunyol de vent ens basarem en el que es diu la pasta chou, que es fa, se li ha donat el nom francès.
0: És que s'ho saben fer bé.
1: Perquè s'ho saben fer bé. La pasta chou, en realitat, és senzilla de fer. És diguem-ne que té la seva elaboració i té un parell de truquets, però no és complicada. Aigua, mantega, tot i que si no és Setmana Santa o no teniu escrúpols, podeu utilitzar llard de porc, farina, ous i sal. Amb això fas la pasta bàsica. Agafo la mantega, llard i aigua, amb la sal, i les poso a bullir. Quan està tot bullint i desfet, trec del foc i aboco de cop la farina i començo a remenar. I amb això obtinc un paston, allò, una cosa densa, perquè la farina absorbeix tota l'aigua. Vaig remenant, deixo que refredi una mica, i a partir d'aquí torno a posar, bueno, no fa falta remenar, de fet, torno a posar en el foc, molt fluixet, i vaig remenant. El que vull aquí és evaporar l'excés d'aigua. Que quan vegi que aquesta massa es comença a desenganxar de les parets perquè aflora tot el greix i em fa una bola brillant, ho trec del foc, aquí sí que deixo que baixi la temperatura i el que faré és anar afegint ous i remenant, que els vagi incorporant. Quants ous? Aquí dependrà de la textura. És a dir, el que jo vull és el que a l'escola comentaven, deien, el pico de pato.
0: Vale.
1: És a dir, jo agafo amb l'espàtula una mica d'aquesta massa i deixo que vagi caient de l'espàtula, que vagi lliscant com una gota. Aquesta gota hauria de caure a una velocitat lenta, val? Però hauria d'adquirir una espècie de forma de bec d'ànec.
0: Sí.
1: Amb qual cosa aquesta és la textura que ens interessa. És una textura que a mi em permeti, doncs, amb una màniga pastissera, una cullera, fer una boleta, d'acord? Que no sigui ni molt densa ni molt líquida.
0: Val.
1: I això ja fregir.
0: I aquesta mateixa base, per fer el bunyol de vent, li podem afegir el que li afegirien als brunyols?
1: Els brunyols és diferent, ara explico. En aquí el que podríem fer és convertir-lo en un bunyol de bacallà, simplement aquesta base que hem dit, sí. Li afegeixo bacallà esqueixat ben sec, que no hi hagi excés d'humitat, molt sec, julivert i all, torno a remenar i ja tenim
0: Fantàstic.
1: Una base. I aquí li afegeixo una miqueta de de llevat químic, que en diuen, d'impulsor. Però si està ben feta, jo crec que no li fa falta. El brunyol seria una miqueta diferent. Aquí sí que hi ha versions que porta nou, n'hi ha que no, algun greix sí que en porta. El que passa aquí el que fas és una pasta en la qual li fas llevat natural, i el que fas és llevar-lo.
0: Mal.
1: O sigui, tu has de fer com una... Com si, la matafaluga. I llavors el que fas és simplement deixar-lo fermentar durant unes hores que infli, i a partir d'aquí el que es fa és fer unes boletes als quals se'ls fa un foradet al mig, com si fossin mini rosquilles, mini dònuts, per dir-ho d'alguna manera, i es fregeixen. Va. Explicat molt ràpid, eh?
0: Ja.
1: En tots dos casos, bacallà no, eh? En tots dos casos després el que fem és embadurnar-los, els enrebossem amb sucre, li podem posar en els de vent una mica un xorret d'anís, els podem farcir de crema...
0: Una miqueta de gustet.
1: Els podem farcir de crema, com crema pastissera, que també és molt d'aquesta època, llet i ous, tornem-hi.
0: Que bé. Fàcil. I ens ha quedat una temporadeta a la mar de bona.
1: No estem infringint cap llei i ens estem posant fins
0: macos,
1: de menjar.
0: Ens estem posant macos.
1: Des del salat,
0: escolta,
1: fins al dolç.
0: És tradició. No serem els instigadors de trencar amb els bons costums que tenim en aquest país.
1: Molt bé.
0: Manel, moltíssimes gràcies i bona Pasqua.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies.

0: Aquest Sant Jordi, l'Esbart Sant Cugat ha publicat Tots ballem, un conte il·lustrat que captura l'essència emocional de créixer dins de l'entitat. Amb text d'Irene Llamas i il·lustracions de Miquel Pasqual, l'obra posa en valor la dansa tradicional com a espai de formació i comunitat. El llibre segueix el recorregut vital de dos infants dins de l'Esbart, des de la seva descoberta fins a l'etapa adulta. Una proposta que reforça el paper cultural de l'entitat a la ciutat. I per parlar-ne, avui hem convidat la seva autora, Irene Llamas. Què tal? Com estàs?
1: Hola, bé.
0: I a Lluís Basa, que és membre de Junta de l'Esbart. Lluís, benvingut.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Comencem per anar a l'origen d'aquest conte, de la idea. Com neix la idea de crear Tots ballem? Qui m'ho explica?
1: Jo crec que està dins del marc del 50è de l'Esbart. I aquí és on en Joan pot dir la bogeria que van fer la Junta tot l'any passat.
2: Sí, sí. Sí, no, realment, aquest any anterior, amb l'Esbart Sant Cugat, vam celebrar els 50 anys i vam organitzar moltíssimes activitats, des de taules rodones, espectacles, i això, exposicions, i l'última activitat que volien fer era el llibre. Però diria, si no m'equivoco, que ja fa temps, no?, que va ressonar la idea de fer un llibre. Sí. Ja s'havia parlat abans, pot ser, Irene?
1: S'havia parlat abans perquè, parlant amb un grup d'amics de l'Esbart, van saber que jo tenia un conte que els havia fet a les meves filles sobre com va ser la seva primera ballada. Aleshores, aquí, jo vaig dir, ostres, és un conte de casa, no?, de mama per les nenes, perquè sempre m'explicaven, te'n recordes quan vam ballar la primera vegada? Te'n recordes? I vaig dir, aquest no, però perquè és molt d'elles, però fer-ne un amb la idea de què passa, no?, de com ballem, quan ballem, des d'on, i fins i tot sense perdre de vista en Joan Serra i el seu punt de vista de la dansa. Ho vaig veure viable i em van donar l'oportunitat i ens hi vam posar mans a l'obra.
0: O sigui que d'aquell llibre que tu vas crear per les teves criatures, podríem dir que allò és una mica la llavor per fer després aquest altre Tots ballem.
1: Exacte.
0: Que el que m'imagino que també vol és deixar empremta d'aquesta celebració dels 50 anys de l'entitat, no?
2: Sí, sí, exacte. O sigui, parla dels 50 anys, però també de totes les ballades que es fan a l'Esbart. Per exemple, una de les que surt és a l'Andança Plaça, que, per cert, aprofito per fer la falca, que es farà ara el dissabte 6 de juny. I això, no? Llavors, veure com tots aquests moments que cada any l'Esbart repeteix totes aquestes ballades, doncs, van impactant d'una manera diferent a mesura que tu ets gran i et vas fent gran amb l'Esbart perquè vius les coses d'una manera diferent.
0: La idea o el missatge principal que es transmet va adreçat tant a infants com a famílies? Aquest és el públic objectiu o no?
1: La idea era arribar a tots els balladors, des dels més petits que encara no tenen les faldilles de colors i encara no han començat a ballar amb l'Esbart, però que ballen veient una d'aquestes actuacions que es fa a peu pla del carrer, fins al moment en què jo m'emmirallo i altres persones, com per exemple les meves filles, s'emmirallen veient com cos de dansa es prepara per una ballada i estan a punt de sortir de l'escenari. Són els petits detalls, no? Com comences amb un desig de dur unes faldilles de colors i t'hi vas fixant amb detalls que són molt propis de l'Esbart, no? El passar a ballar descalços, el passar a ballar a l'Andança Plaça en el torn de nit, o quan cada dos anys hi ha la ballada a l'auditori. Tot això és com molt màgic i vaig veure que no era només amb les meves filles, sinó amb altres balladors de l'Esbart que anava passant, i la idea era que amb aquest conte s'hi veiés tothom una mica reflectit.
0: I en aquest conte els dos personatges principals són l'Aran i l'Àlex, i s'explica tota la història, no?, tot el seu recorregut, des de que comencen de petits fins que arriben adults.
1: Exacte. L'Aran i l'Àlex podria ser qualsevol persona que està ara a l'Esbart. Des de que arriba el primer moment que veuen una ballada i que senten la música i tenen aquesta necessitat de moviment i de gaudir, fins que mica en mica et vas fent gran i entres amb uns altres aspectes, amb uns altres desitjos i arribes a aquesta cohesió, a sentir-te connectat. Jo crec que això també és un altre tret definitori de ballar a l'esbart, de connectar amb els teus companys. Això jo crec que potser l'Albert té més a dir.
2: Sí, sí, sí, jo crec que... O sigui, a mi m'ha fet gràcia perquè llegint el llibre, clar, veia, ostres, em sentia identificat en part, perquè jo, per exemple, en el meu cas personal...
3: Parles com a ballador.
2: Exacte. Sí, sí, jo vaig començar a ballar a l'esbart ara fa, bueno, no sé, fa... 6 anys, diria, i el cos de dansa des de fa 4. I clar, al principi ho vaig veure des de fora i quan vaig entrar a cos de dansa també parlant tu amb els altres, altres balladors també em deien això, no? Que alguns sí que hi ha gent que porta a l'esbart des de superpetits perquè els hi havien portat els seus pares, però altres que van entrar i s'hi van incorporar en diferents moments de la seva vida perquè això, no? Perquè els van veure de fora i van quedar com encisats, i trobo molt xulo que hi hagi com aquest un relat que unifiqui tot, perquè tot i que no hagis viscut totes les etapes de l'esbart, perquè no hi has estat a dins des del principi, doncs t'hi pots, o sigui, tot el que surt et ressona i t'hi pots sentir identificat.
3: Parlem del procés, Irene. Tot i que ja tenies l'experiència d'aquest primer conte que vas fer per les teves filles, aquí entres, diríem que a col·laborar o a treballar conjuntament amb un il·lustrador, el Miquel Pascual, no? Com ha estat el procés?
1: El procés ha estat molt de novells, que dic jo, i molt de fer per l'entitat i fer que surti. Aleshores, no hem treballat conjuntament de poder-nos explicar les coses amb profunditat, perquè al final no és la nostra... Jo sóc mestra, jo ballo a l'esbart, estic fent altres coses a nivell de ciutat, a la coordinadora... Però aquí el conte el faig com a mama i com a balladora de l'esbart, perquè també estic en un grup de balladors de l'esbart. I aleshores, amb el Nexa, que en aquest cas era la Laura, anàvem revisant el text, anàvem fent, i sobretot la construcció del text era que de cop i volta em vaig tornar molt pesada amb tothom. I anava fent preguntes sense que se n'adonessin de... Ostres, i avui a l'escenari què tal? I quan has sortit, i anar fent petites preguntes per veure si allò que ja m'havien explicat les meves filles, allò que de vegades em passava a mi, també els hi passava a altres persones d'altres grups. I aleshores, després vam fer una posada en comú amb la Laura, i la Laura, a nivell de treball amb el Miquel, doncs li anava explicant una mica el sentit o el significat que tenia cada part de la història. Aquí també van haver la col·laboració directa de professors de dins de l'esbart i d'altres persones de la Junta, que se'l van fer diverses llegides i el pensant com es maqueta, cap a on es va. I aleshores d'aquí, després, la feina que vam fer a continuació va ser contactar amb les persones que van iniciar la col·lecció de contes de Sant Cugat, que era Profeslo, parlar també amb una altra persona de la coordinadora d'entremesos que havia fet l'últim... havia portat a terme la visió de l'últim conte, i així una mica doncs, ha estat un treball de gairebé any i mig, sí. Ha estat com un puzzle, un petit encaix entre unes persones i unes altres, i també hi havia com projectes de plasmar el moviment i plasmar la dansa que es van fer amb Pou d'Art i amb altres artistes a nivell de com dibuixar o com fer veure això.
3: I a l'hora de plasmar les emocions... Això és molt complicat, no?
1: És molt difícil.
3: Clar.
1: Com ho expliques o com ho mostres, no? Els infants són molt de mirar les il·lustracions i de vegades els adults són molt de llegir de la literalitat, però la dansa es viu. Aleshores, arribar cap aquí, jo li deia a la Laura i ho parlava molt amb les persones més de confiança, és em costa trobar les paraules perquè facin bellugar aquelles papallones, no?, de la panxa, perquè una mica els nervis de ballar són uns nervis de papallones, però no són uns nervis de... que em trobo molt malament, no? Vull dir, ho vius diferent i s'havia de notar això.
3: Com diríeu que contribueix aquest conte, aquest llibre, a la difusió de la dansa tradicional, sobretot entre les noves generacions?
2: Home, jo crec que pels nens petits pot ser una molt bona manera d'introduir-se, i perquè justament això que deies tu, Irene, que jo llegint me l'he pensat, ostres, o sigui, està molt ben reflectit el moment aquest de quan surten per primer cop a l'escenari i estan nerviosos, doncs, i m'identifico molt, però trobo que està molt ben explicat i que per un infant pot, o sigui, ho pot entendre molt bé. I a més és això, com deies, durant el 50 hem fet que si exposicions, col·laboracions amb estudis de pintura d'aquí Sant Cugat, però al final un conte que, a més, te'l llegeix els pares o una persona molt propera, doncs és una manera molt fàcil de fer-li entendre a un infant, doncs, tot això, i fer-li venir ganes de participar d'aquesta dansa.
1: Mm? I després el tots ballem, no? Vull dir, qui no balla? Encara que sigui algo molt més actual, o vull dir, és que encara que passem a l'altre extrem i anem al reggaeton, no? Vull dir, quan sents una cançó, sigui de l'estil que sigui, si t'arriba i t'agrada, ja neix moviment en tu. Aleshores, transmetre el fet de és igual l'estil de música o el que hi hagi, sinó escolta el cos, què passa i què et genera, també és una manera de unir, no? Perquè de vegades pensem, ai, les danses tradicionals, però quanta festa fan? Unes bones gitanes o una bona jota en un moment determinat, en un àmbit festiu, t'engresca tota una plaça. I això és aquesta cosa de, val, no tinc els nervis de sortir a l'escenari, però potser algú altre té els nervis de, ai, no me'l sé segur, no? A veure qui copio o amb qui m'hi fixo. I una mica la idea és aquesta, el ballar, gaudir ballant i que es transmetés això. És igual el que ballis, però balla. I si a sobre doncs, te'n vas cap a les arrels i tires a la dansa tradicional, a nivell cultural i a nivell emocional uh-huh. estàs fent màgia. Jo sempre dic que és un xic de màgia, no?
3: I escolta una cosa, quin paper juga l'espectacle en dansa en la vida dels infants de l'Esbart? Perquè vindria a ser com la graduació, no? És al final de curs, o no sé, o m'equivoco, no sé, jo ara estic fent...
2: Sí, l'espectacle es diu En dansa a plaça, perquè En dansa és l'escola de dansa de l'Esbart, que aquest nom s'hi va posar, em sembla que va ser els anys 80 o així, llavors En dansa és l'escola de dansa, i En dansa plaça és doncs, portar a la plaça, a la plaça d'Octavià, tota la dansa que s'ha estat treballant amb els grups de dansa de l'Esbart i els grups d'adults durant tot el curs. Llavors, és una festa que normalment, en el format habitual, que és el que ja reprendrem aquest any, doncs comença el capvespre, hi ha ballades, llavors es munta la barra de coordinadora, s'organitza un sopar per totes les famílies i socis i amics, i llavors segueixen, després del sopar, continuen els espectacles fins a la nit. L'any passat, que va ser el 50è, i que l'Esbart ens vam tornar bojos i vam fer-ho tot a lo grande, va ser tot un cap de setmana sencer, amb moltes actuacions, però això no és el format habitual, va ser només un any puntual, perquè era la festa del...
3: Era especial.
2: L'efemèride, sí.
1: I jo he de dir, com a mare i com a balladora, que és un final de curs que és com una prefesta, no? És, comences a la tarda amb uns grups, vas passant de grups en funció de l'edat i del nivell, i vas veient com els nervis de les criatures, a mesura que van passant la nit, es van transformant. No dic desapareixent, es van transformant, sí. No? Els infants són molt més expressius, els adults potser portem més endins, i vas col·laborant i vas fent... Però sí, és un moment molt maco de mostrar als altres el que portes tot l'any treballant amb el teu grup, i realment és una ballada molt bonica.
3: Mm. I especial, m'imagino, per tots, no? Després de tot el curs. Per cert, per Sant Jordi es va començar a vendre aquest conte, i la Irene em sembla que va signar llibres per primera vegada, no?
1: Sí. Sí, gairebé com a anècdota, duia l'estoig de l'escola, perquè soc mestra, però jo anava a plaça amb la il·lusió de veure físicament el llibre i de comprar-ne per regalar amb unes personetes molt especials, i em van... la Joana, me la dedicaràs, no? la filla de la Lali Mateu. I vaig pensar, ostres, és veritat, el pots dedicar, no? I vaig treure el meu boli de colors i vinga, vam dedicar uns quants llibres, sí, va ser molt bonic.
3: Això diríem que va ser la primera passa, però és que demà dimecres, té lloc la presentació oficial, que la feu a la seu de l'Esbart.
2: Correcte, sí.
3: Sí. Com està pensat això? Què fareu?
2: Doncs mira, és a 6:45 de la tarda, i tu, Irene, hi seràs,
1: sí,
2: no? I no sé si serà algú més, jo no sé gaires detalls, però m'han explicat coses. No sé
1: sé si... que és en finalitzar un dels grups dels infants, del seu assaig, i que hi haurà una... Bueno, explicaré el conte amb les meves paraules, amb la meva veu, una mica amb la intenció amb el que vaig escriure'l, i després hi haurà berenar. I si algú vol que signi, aquesta vegada sí que ho porto preparat.
3: Estàs mentalitzada, no?
1: Sí, ja pensaré alguna cosa bonica que vagi molt lligada, però al final és gaudir del conte i ballar.
3: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta presentació, que el llibre arribi a tots els balladors i balladores, ja no només de l'Esbart, no? A
1: Exacte.
3: Tothom que li vingui de gust. I agraïm a la Irene Llamas i al Lluís Bassa, que avui ens han acompanyat al programa. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
6: I marxem cap a Vinaròs a conèixer tots els gegants i nans de la mà del seu cap de colla, com és el Jordi Beltrán. Hola, Jordi, què tal?
7: Hola, bon dia. Doncs pues molt bé, aquí estem.
6: Explica'ns una miqueta, truquem per conèixer doncs, els vostres gegants de Vinaròs. Explica'ns el seu origen, qui són, com es diuen, com van, quan sortiu, una pues, miqueta.
7: Doncs bé, pues mira, pues, és la... bé, a Vinaròs diem... se coneix com nanos i gegants, com la majoria de la denominació tradicional de les colles, vull dir, sempre les poblacions més antigues, als capgrossos se li diu nanos i als gegants, això no hi ha cap dubte. A Vinaròs, tenim molta tradició de nanos i gegants, vull dir, se té constància des de ja 1690 i pico, si estem parlant del segle XVII, ja se té constància de l'existència d'uns gegants i d'uns capgrossos, vull dir, està documentat. Després se perd en el temps i torna a aparèixer el 1903 una referència a una recuperació dels gegants, que segurament durant el segle XVIII i XIX se deuria perdre, però al principi del XX se recupera gràcies a un industrial, de Capellades, que munta una indústria del ferro aquí a Vinaròs, i com el seu poble tenien gegants, doncs decidís, ell era molt de missa, molt religiós, uh-huh, i decidís regalar al poble una parella de gegants i 4 o 6 nanos. I hasta abans de la guerra incivil que vam tindre aquí, els nanos i gegants surten a només actes religiosos. Després de la Guerra Civil, l'any 44, l'Ajuntament decidís recuperar la tradició dels nanos i gegants, i el 1944,

0: constructors escalader, doncs venia els seus nanos a diferents llocs. Mira, els van comprar a Bolsera, però són molts nanos que es trobem a molts llocs del nostre territori. A Amposta, a Tortosa, Gris, gegants igual, gegants són molt pareguts als de Mora, els d'Amposta, són de la mateixa època. Uh-huh. Surten durant molts anys, els gegants van patint, els gegants, com són no són uns ulls que no es mouen molt, no se trenquen molt, però els capgrossos, que són uns gegants que estan més a ras de terra i se mouen més, doncs es van fent malbé. Llavors, a l'estiu surten molt, se fan malbé les boques, llavors hi ha un moment que l'Ajuntament, en l'any 72, decideix comprar uns nanos nous, se desfà de la Racona a la comparsa antiga dels nanos i compra uns 6 nanos nous, que justament és la família Ulisses. I esta sí que és veritat, que no és una... Així com estos nanos antics que es van retirar, no els han vist, es veuen a moltes poblacions de tot l'estat espanyol. Uh-huh. En canvi, els nanos que es compren l'any 72 se compren a València.
1: Sí.
0: No he pogut averiguar mai a qui es va construir ni a on. No, m'he tornat boig intentant buscar si és com dels primers, tenim totes les factures i tot. Uh-huh. Del segon és la família Ulisses, del TVO.
1: Sí.
0: I llavors continuem en la tradició. L'any 1989 se restauren tots. L'any 1989 se recupera la comparsa antiga, per tant, Vinaròs compta ja amb 12 capgrossos. L'any 2000 l'Ajuntament diu vaig a fer més gegants i ens fa una parella de gegants nova, que es diu el tio Gori i la tia Cavallera, dos personatges reals que havien existit a Vinaròs als voltants dels anys 60. Ell representa el món llaurador, tocava les castanyes, les postisses, en el grup de danses de Vinaròs, i ella venia a peix pels carrers de Vinaròs en una panera al cap. I era molt, van decidir fer-ho, i l'any 1999-2000 s'estrenen els dos gegants. Entonces, Vinaròs, a partir de l'any 2000, pues, ja té 4 gegants i 12 capgrossos. Posteriorment, s'ha anat augmentant la família, han fet 2 gegantons més, una empresa de l'alquiler de furgonetes va voler regalar un nano i tenim un nano, representació dels nanos aquells del 1903 que es va recuperar. Després va haver un mantenidor de les festes que va proposar a un fundador de la nostra colla, que per cert va faltar, fer un capgros, i tenim un altre capgros. Vam recuperar també, van dir, la família Ulisses, mos falta el gosset de Tresqui, vam fer Tresqui. Llavors, tenim un munt de nanos i capgrossos, vull dir. I ja t'he dit, tenim un capgross específic pel dia dels nassos, van dir, la tradició oral de l'home dels nassos, que és una tradició només oral, s'està perdent.
1: Sí.
0: Fem un capgross, així no se mantindrà. Després, per Tots Sants, per Halloween, vam decidir, la festa aquesta, que és d'origen americà, o mos adaptem, o mos vinjarà. Llavors, nosaltres aquí hem fet com també se fa amb la Tortora. Fem la festa de Castawin, Castanyada i Halloween. Sí. Llavors, cada any, ara ja portem 3, estrenem un capgross de temàtica de Halloween. Pues tenim a la mòmia, tenim a Frankenstein, tenim a la castanyera zombi, i enguany estem en el projecte d'estrenar un altre capgross. Però no sé, tenim un... I doncs som una colla, que som...
1: Sí.
0: Som una colla que som famílies de gent, som al voltant de 60 persones, al voltant som un centenar, entre col·laboradors i amics. El nostre color de colles, generalment, quan sortim fora, és el color roig, el color vermell. Uh-huh. I la música que toquem és acompanyat sempre de la dolçaina i el tabal. La dolçaina és de l'Ebre cap a baix, més o menys. De l'Ebre cap a baix se toca la dolçaina, de l'Ebre cap amunt se toca la gralla. Pues nosaltres vas acompanyat sempre del so de la dolçaina i del tabal. És com ballen els nanos de Vinaròs, que tenen una dansa pròpia, que mirant les fotos del 1903 veiem que estan ballant, o sigui que és una dansa que és prou antiga. Els nanos, característica especial dels nostres capgrossos, és que porten unes castanyes molt grans a les mans i les van fer sonant conforme va evolucionant el ball, és a dir, el xoc, diem el xoc, xorroc, xoc, xoc,
1: sí.
0: I mentre van tocant les castanyes van fent diferents figures, al so d'una melodia molt típica de les comarques del Maestrat.
1: Déu-n'hi-do.
0: Cal comentar també

0: que en els últims anys una capella es va reformar, es va restaurar una antiga capella a l'auditori municipal, a l'annex de l'auditori municipal, la capella Santa Victòria, que està a prop del mercat municipal, i per un acord de ple se va decidir que seria la casa dels nanos i gegants. Llavors, les figures que abans estaven al magatzem guardades, que no les veia ningú, ara tenim una exposició permanent a la casa dels nanos i gegants de Vinaròs, penso que a tota la gent que vingui a Vinaròs que vulguin anar a veure la casa dels nanos i gegants, i està una exposició permanent de totes les figures, de tot el que has dit abans, ho tenim tot exposat allí i tot ben explicat en uns plafons, en uns QRs, i animo tota la gent que vingui a Vinaròs i pugui conèixer les nostres figures de prop, les podrà veure a la casa dels nanos i gegants.
1: Jordi, què t'aporta? Què t'aporta formar part d'aquesta cultura, aquesta colla de gegants i de nans?
0: A mi, porto molts anys, vull dir, tinc 50 i pico d'anys, ja porto, des dels 14 anys, des dels 14 anys ja vaig treure la primera vegada els nanos, i no sé, és una afició que mira, m'agrada, vull dir, cada un té les seves aficions, vull dir, és mantindre també la cultura popular del teu poble, és transmetre lo que tan legat per un futur transmetre-ho a generacions futures, perquè és veritat que el poc que tenim nostre sí que és veritat que tenim moltes festes, però coses autènticament nostres és això, vull dir, no podem, no sé com explicar-ho.
1: Sí.
0: Que una festa, portar un DJ o fer una festa de colors, això que tenen polves de colors, o portar una... Això pots anar a Nova Zelanda i ho trobaràs. Però trobar una trobada de gegants o trobar uns capgrossos, no n'hi ha a moltes parts del món que celebrem les festes d'aquesta manera. I a mi m'aporta això, m'aporta la satisfacció de això. També ens dona molts de mal de caps, perquè vull dir, organitzar i moure tot això també són molts de mal de caps. Però bueno, ho fem perquè cada un té les seves aficions. A mi, a la meva família i a la gent que ens envolta, estem molt contents. Anem a llocs que millor no aniria mai en la vida. Hem anat 2 anys a la trobada internacional d'Adifolk, de cultura catalana. Vull dir, Adifolk treu la cultura catalana i la porta cada any a una capital europea. Vam tindre la sort. Nosaltres som del País Valencià, vull dir, no entraríem dins de... Però, bueno, també estem molt a prop, vull dir, no separar-nos res del Principat. Entonces, vam presentar sol·licitud, ens van acceptar, hem anat a l'Alguer, hem anat a Prešov, a Eslovàquia, hem anat a Andorra, l'any que ve ens han proposat una colla del País Basc fer un intercanvi, que serà la primera que anava al País Basc, hem anat a Madrid diverses vegades, vull dir, en certa manera també coneixem...
1: Coneixes món, sí.
0: Movem, i la nostra vida també és... coneixem altres terres, altres pobles, gràcies als gegants. A millor de gent de la colla, que no sabrien mai a la vida el Postiguet, o mai a la vida havien anat a l'Alguer i sentir com també encara parlen català a Itàlia. Són experiències de la vida que te van aportant també gràcies als nanos i gegants.
1: Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies, que continueu així amb aquesta mobilitat, amb aquestes ganes, amb aquesta il·lusió de mantenir aquests gegants i nans vius, que aquest és l'objectiu. Moltes gràcies, Jordi.
0: Gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
5: www.cugat.cat Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
6: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. i quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto quatre coses molt meves. Una llibreta, uns rotuladors i un llapis, que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons, un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya a tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?
7: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
8: Salutacions. La casa que el santcugatenc Jaume Boldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble situat al carrer de Sant Ramon, número 6, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no va estar exempt de debat intern. El conflicte entre els llogaters dels blocs de Vivenio a Mirasol i el fons d'inversió propietari d'aquests habitatges va més enllà de la no renovació dels contractes de lloguer. Des de fa mesos, els veïns denuncien també un deficient manteniment de les finques amb avaries recurrents i reparacions que asseguren s'allarguen massa temps. Ara, un vessament d'aigües que dilluns va afectar el pàrquing, trasters i alguns habitatges de la finca del carrer de Bonaventura de Gaiolà ha reobert les seves queixes i ha tornat a posar el focus sobre l'estat de conservació de l'edifici. La mitja marató de Sant Cugat, organitzada pel Club Muntanyenc i l'Ajuntament, ha presentat candidatura per acollir el Campionat de Catalunya, segons ha pogut saber Cugat Media. La cursa, que es disputarà el 31 de gener de 2027 i que complirà 40 edicions, té moltes possibilitats de ser la seu d'aquesta competició, segons fonts consultades pel nostre mitjà. Sant Cugat competeix amb una altra candidatura, però ara mateix té molta força perquè la Federació Catalana prioritza els aniversaris de la cursa, l'experiència de l'organització i que el circuit estigui homologat per la Federació Espanyola. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tornarà a treure la música clàssica de l'auditori per portar-la tota la ciutadania. Després d'una primera edició del concert d'estiu que va omplir la plaça d'Octavià amb prop de 3.000 persones, aquest any es repetirà l'experiència el pròxim dimecres, 8 de juliol, a 9:45 de la nit, amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'estrenarà la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica, Salvador Brutons. I l'Institut FP de Sant Cugat ha estat distingit amb la certificació d'excel·lència segons el model E2CAT, un reconeixement que atorga el Departament d'Educació i que avalua la qualitat en la gestió estratègica dels centres. És un dels 7 instituts que ha obtingut el diploma en la darrera jornada de qualitat de l'ensenyament i que se suma als 26 de tot Catalunya que ja en disposaven. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: 4:03. Comença el Connectats.